0: frenant la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona.
1: Esports.
2: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps. Aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important, de 2.000 milions d'euros d'inversió, en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5%, segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAH, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però, és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida. La conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
10: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han passat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres, el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
10: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
12: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
10: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
14: Al president Xi li agradaria veure un acord, i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran, òbviament, té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert. I ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
15: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
16: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
15: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
16: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
15: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes, a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
17: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènic és a qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del torn final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
18: Bueno, pues, vista para sentencia.
19: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Maiola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
20: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
19: La sentència, diu en fons el tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
17: El temps.
0: La previsió meteorològica per les properes hores, Néstor Gómez.
21: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. per un costat perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres i, en canvi, la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
4: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
22: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. I crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
4: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
23: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tant pam, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que matrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Collmagrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
2: 3CAT Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia. La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
5: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra faran carir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
6: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Obach.
8: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden 2 jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que resultat ha obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
24: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
7: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
8: Mientras tanto, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
9: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
2: 3CAT Info.
8: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
10: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
8: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
11: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
8: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
2: Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals el Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
2: Esports.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a 1 a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana.

0: setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls pels sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
2: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
0: Per la seva banda, el sindicat majoritari, l'USTEC, però acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de l'USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que vam fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: 3CAT Info.
0: La CGT ha portat als tribunals del Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
4: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
5: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
6: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
5: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
2: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest

0: En aquest sentit, que aquestes decisions pertoquen no només als docents, sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
1: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
2: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
1: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
3: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional, a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, vamos, ni la mitad, digamos.
1: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solías.
5: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
6: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
5: Putin va prometre un bombardeig de represàlia si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja. I, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
1: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior Cuba, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions de Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
7: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
8: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
7: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda. Però avisen.
9: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
7: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
1: I el recte final de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
10: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
11: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
10: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox. I Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
12: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
10: El PP té tocat tornar a governar a Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3Catinfo, Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
13: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etcètera, no?
14: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción y ha llegado el momento del cambio.
10: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
15: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
10: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
1: El temps. La informació i la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals. Ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora reivindica la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-minoritari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'avocat sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagués tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona del Canà, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per envertir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Mitchell Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar al primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat al Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès. Ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. Yo he tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar, segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Dalante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté sisè i consolida el lloc de playoff i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi García, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa, de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp. 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% de, segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus, que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona. Esports.
1: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps. Aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Illa ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
2: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Montbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5%, segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAH, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida. La conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
10: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres és el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
10: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
12: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
10: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
14: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
15: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
16: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
15: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
14: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
15: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes, a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènic és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del torn final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlla.
17: Bueno, pues, vista para sentencia.
18: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Mayola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
19: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
18: La sentència, diu en fons el tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores, Néstor Gómez.
20: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
21: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
22: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest tens amb el que expliques, millor sempre.
21: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
1: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tot d'Ambra, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vaig pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Collmagrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però, a més, li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
2: 3CAT Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia. La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
4: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
23: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
5: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
6: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
5: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets al Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 5 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
8: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
5: Mientras tanto, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
9: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
2: 3CAT Info.
5: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
24: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
5: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
25: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
5: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
2: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
2: Esports.
5: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels jocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i

0: estan assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls pels sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
2: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
0: Per la seva banda, el sindicat majoritari, l'USTEC, però acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de l'USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La CGT ha portat als tribunals del Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
4: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
5: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
6: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
5: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
2: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
0: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
7: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.

0: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
1: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solías.
3: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
4: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
3: Putin va prometre un bombardeig de represàlies si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja, i malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior Cuba, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions a Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
5: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
6: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
5: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda. Però avisen.
7: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
5: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
0: I el recte final de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
8: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar al Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
9: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en la urna, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
8: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox. I Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
10: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
8: El PP té tocat tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3cat.info Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
11: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etcètera, no?
12: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción y ha llegado el momento del cambio.
8: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
13: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
8: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
2: El temps.
0: La informació i la previsió de Néstor Gómez.
14: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, i aquest ambient una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora ha reivindicat la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-minoritari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'avocats sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament, amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona d'Alcanar, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per envertir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre en tenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de Joan Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat al Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès. Ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar, segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el de l'Ante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de play-off i l'Andorra, penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi Garcia, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa, de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada i que es disputa a l'estat nord-americà de Pennsylvania, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
3: 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% de, segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus, que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona. Esports.
1: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps. Aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Illa ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
2: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que vam fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5%, segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha aplegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però, és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida. La conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
10: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres, el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
10: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
12: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
10: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
14: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran, òbviament, té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
15: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
16: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
15: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un maldecap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
14: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
15: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènic és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del torn final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlla.
17: Bueno, pues, vista para sentencia.
18: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Mayola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
19: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
18: La sentència, diu en fons el tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores, Néstor Gómez.
20: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot, la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
21: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
22: Em fa moltíssima il·lusió i crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest tens amb el que expliques, millor sempre.
21: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
1: No sé que allà, que durant la suposada transició espanyola, es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tot. Allò, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Coll Magrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
2: 3Cat Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia, la rebaixa de l'IVA, de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
4: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
23: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obac.
5: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
6: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
5: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 5 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
8: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
5: Mientras tanto, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
9: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
2: 3CAT Info.
5: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
24: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
5: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
25: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
5: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verds i negres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
2: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
2: Esports.
5: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
0: 3Cat Info.
1: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de

0: govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
1: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
0: Per la seva banda, el sindicat majoritari, l'USTEC, però acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de l'USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La CGT ha portat als tribunals del Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
4: Ahir a la compareixença, la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
5: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
6: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
5: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
7: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
0: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
8: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
0: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas,

0: responsable de la UGT a Renfe.
1: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional, a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
0: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una 50 de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solías.
3: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
4: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
3: Putin va prometre un bombardeig de represàlia si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja, i malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior Cuba, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions de Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
5: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
6: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
5: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda, però avisen.
7: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
5: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
0: I el recte final de la campanya andalusa, amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
8: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
9: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
8: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
10: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
8: El PP té tocat tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3Catinfo Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
11: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etc. No?
12: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
8: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
13: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
8: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
2: El temps.
0: La informació i la previsió de Néstor Gómez.
14: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa. Durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15, i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, i aquest ambient una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals. Ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora reivindica la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot, doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-minoritari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'avocats sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona del Canà, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per envertir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de Joan Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar al primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès. Ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. Yo he tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar, segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Dalante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté sisè i consolida el lloc de playoff i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi García, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa, de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp. 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% de, segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus, que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona. Esports.
1: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps, aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perill als pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
2: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5%, segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAH, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però, és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida. La conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
10: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres, el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem, de la resta de temes, molt poca cosa.
10: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
12: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
10: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
14: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
15: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
16: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
15: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
14: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
15: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del torn final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revetlla.
17: Bueno, pues visto para sentencia.
18: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Maiola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
19: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
18: La sentència, diu en fons al tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores. Néstor Gómez.
20: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa. Durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, i aquest ambient una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
21: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
22: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest tens amb el que expliques, millor sempre.
21: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
1: No sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tant pam, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Coll Magrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però, a més, li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
2: 3Cat Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia, la rebaixa de l'IVA, de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
4: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
23: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obac.
5: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
6: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
5: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I el postpartit no ho embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 5 minuts. I en acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
8: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
5: Mientras tanto, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
9: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
2: 3CAT Info.
5: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
24: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
5: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
25: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
5: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
2: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
2: Esports.
5: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3cat.info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
0: 3CAT Info.
1: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls pels sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
2: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment,

0: acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de la USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La CGT ha portat als tribunals del Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
3: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
4: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
5: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
4: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Va. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
6: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
0: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
7: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
0: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
8: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. amb els 3 mesos i

0: mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solias.
2: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
3: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
2: Putin va prometre un bombardeig de represàlies si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior Cuba, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions de Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
4: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
5: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
4: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda, però avisen.
6: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
4: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
0: I el recte final de la campanya andalusa, amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
7: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar al Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
8: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
7: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox. I Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
9: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
7: El PP té tocar tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú. Segons han explicat a 3CAT Info, Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
10: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Senyoritos, etcètera, no?
11: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
7: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
12: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
7: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
1: El temps.
0: La informació i la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15, i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, i aquest ambient una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals. Ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora reivindica la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-minoritari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona d'Alcanar, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per enverdir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar al primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès, ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. Yo he tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar, segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Delante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté sisè i consolida el lloc de play-off i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi García, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa, de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
3: 3CAT Info.
14: Vida Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a Guardiola de Berguedà, 8 graus a Blancafort i 10 a Banyoles. I avui tornem a tenir avisos de pluja a la costa i a la meitat nord del país. I, sobretot, la temperatura anirà cap avall avui. Avui refrescarà de manera notable. I, fins i tot, al Pirineu pot ser que torni la neu. Ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, on avui posem l'accent i comencem posant l'accent amb els pressupostos. Perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren, el que es coneix com la línia orbital, i que bàsicament és una línia que ha d'unir les comarques que envolten Barcelona, que envolten el barcelonès, sense passar per Barcelona ciutat.
1: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: Aquesta nit el president Illa, en el viatge als Estats Units, a Califòrnia, s'ha mostrat així confiat de poder aprovar els comptes. També ha donat un cop més suport als Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior enmig de la polèmica, que encara cueja, per les infiltracions.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: Potser hauríem de mirar-ho, és el que deia la consellera d'Interior en declaracions a TV3 sobre aquesta ordre, de la qual ella mateixa se n'havia disculpat, d'enviar Mossos d'Esquadra d'incògnit a assemblees de docents. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Montserrat Tura, que va ser, evidentment, consellera d'Interior del 2003 al 2006, i li preguntarem si això que diu l'actual consellera d'Interior és veritat o no, si és habitual que en els governs anteriors els Mossos s'infiltrin en assemblees de treballadors públics o de moviments socials. Tot això, parlant de docents, avui nou capítol de la vaga de mestres, avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que el govern i sindicats s'hagin emplaçat a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
4: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És la que explica la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, dient que les negociacions se centren principalment en la millora del salari dels docents. I tot això, mentre aquesta hora a Pequín s'està celebrant l'última trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, un viatge oficial del president dels Estats Units, de portes en fora, amb molt bones paraules, molt bona sintonia, insistim, de portes en fora, però amb poqueta concreció.
5: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: Donald Trump ha dit a la cadena de televisió Fox que la Xina sí que vol comprar petroli, que vol comprar avions, que vol comprar soja dels Estats Units, tres dels sectors més importants en l'economia del país, però falta veure com s'acaba traduint tot plegat, sobretot després que ahir Pequín advertís als Estats Units que tot això pot anar-se'n a Norris si els Estats Units fan costat a una possible intenció independentista de Taiwan. Més coses. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez, que és l'advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici contra la família ha quedat vist per sentència. I després, a partir de les 10, entrevistarem Salah Jamal. Ell és metge, és escriptor, és historiador, és palestí, fa 60 anys que viu a Barcelona. Acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i avui, justament, és 15 de maig, és el dia que els palestins commemoren el que anomenen la Nakba, que és el moment en què la immensa majoria de palestins van deixar o van ser expulsats d'Israel després de la creació de l'Estat. Però és que amb ell també parlarem de què significa el gest de Lamine Yamal a la rua del Barça després que el Ministeri de Defensa del govern de Benjamin Netanyahu hagi acusat el davanter del Barça de fomentar l'odi per exhibir aquesta bandera. Ara bé, si parlem d'esports... Aquesta és la xiulada que el Bernabéu feia a Kylian Mbappé quan es deia el nom del jugador francès ahir en el partit amb l'Oviedo. Després, quan va haver-hi el acabat del partit, quan es va acabar el partit, va haver intercanvi de declaracions entre el jugador i el seu tècnic.
6: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
7: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: Doncs ja ho tenim. Kylian Mbappé, que diu que el seu entrenador li va dir que no jugava perquè és el quart davanter, i Arbeloa, que diu que de cap de les maneres va dir això. El partit també ens ha deixat la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. Avui parlarem, evidentment, sobre Florentino Pérez a l'Àgora, però també en parlarem a l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés. I a les 11, el dilema.

0: Arran de la polèmica amb l'Oreja de Van Gogh, ja avui preguntem en el dilema amb la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda i també amb la Lara Garcia si hi ha algun límit per criticar les xarxes les actuacions dels cantants en els seus concerts. Això, evidentment, després de les crítiques que s'ha fet, sobretot el primer concert de Maya Montero amb l'Oreja de Van Gogh, on se li va retreure que havia desafinat. En fi, en parlarem a partir de les 11. Després, a quarts de 12, recomanacions culturals amb la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, la Llucia Ramis, el Francesc Soler, la Marta Viana i el Robert Prat. I acabarem, com sempre, una llista musical de Lluís Gavaldà i després concurs pendent avui des de la Universitat de Barcelona. Benvinguts aquest divendres, no està malament. Molt bon dia a tothom.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, però, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada, què tal, Pol? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb les màfies que s'apoderen de la gestió il·legal dels residus. És el que destaca avui en portada el Periódico, que diu que la Guàrdia Civil va multar més de 17.000 abocaments il·legals a Espanya el 2025.
0: I a Brussel·les?
2: Amb un avís del canceller alemany, Friedrich Merz, ha avisat que suposarà el fet que Europa s'endeuti més. Tot i que el seu govern ha engegat una inversió militar finançada bàsicament amb deute, Merz ha reclamat al bloc comunitari que controli les despeses.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: A banda de la cimera a la Xina que comentaves, el Suprem ha decidit que una píndola per avortar es pot continuar enviant els pacients per correu, després que el tribunal eliminés el dret nacional a avortar i deixés la qüestió en mans dels estats, s'havien establert restriccions a l'enviament d'aquests medicaments. Ara el Suprem ho permet.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs també, a banda de la cimera, el país continua exhibint bons resultats econòmics. Els principals grups hotelers, com Milton o Marriott, han assegurat que els ingressos d'aquest any fins ara han millorat tant en comparació amb el trimestre anterior com en comparació amb un any enrere.
3: Avui és divendres 15 de maig, ens despertem amb 4 graus a Viella, 8 a Mollà i 14 graus a la ciutat de Tarragona, i amb força núvols arreu de Catalunya, petits ruixats a les comarques de Girona. Avui durant aquest matí s'aniran repetint els ruixats al nord-est, la zona del Maresme també a la Vall d'Aran. La cota neu avui al voltant dels 1.400 metres. A la tarda en general hi haurà més clarianes, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i en canvi a la meitat nord encara s'aniran repetint aquests ruixats, alguna tempesta. Les temperatures baixes avui no passaran dels 15 a 20 graus. Demà dissabte, temps esplèndid, com a mínim durant el matí, a la tarda, algun ruixat al Pirineu Oriental i a la Vall d'Aran, vent, temperatures encara baixes, però lentament es van recuperant durant el cap de setmana, i diumenge sembla que esperem alguns ruixats de tarda, però en general amb més tranquil·litat.
0: Gràcies, Eloi. Són les 6 i 9 minuts avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, però, Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: De moment ens actualitzem. L'acord entre el govern i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador que ho farà possible és la construcció d'una nova línia de tren, aquesta que en diuen l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han de presentar dilluns que ve.
5: El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
6: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentre s'encarrila aquest acord per als pressupostos, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació.
7: Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen el govern, com les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
8: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra, diu, complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
5: Illa està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada a Los Angeles.
0: Anem, doncs, a Califòrnia. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
4: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
9: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
4: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
4: Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'altra banda, ja que parlem de visites, ja que parlem de reunions, continua sent notícia la trobada del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping. N'han mantingut una altra abans que Trump acabi el seu viatge oficial a la capital xinesa. Pequín, Francesc Canals.
10: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta cita internacional és el que s'endú el protagonisme en pràcticament tots els mitjans, però també hem de destacar que Vladimir Putin, a les últimes hores, s'ha carnissat, especialment amb Ucraïna. Rússia ha fet un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra.
7: En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Moscou, Cristina Solies.
11: Kiev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
12: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
11: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre això passa, representants del Líban i d'Israel reprenen les negociacions de pau a Washington.
5: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I encara parlant de l'Orient Mitjà, Fatah, que és el partit polític que vertebra l'autoritat nacional palestina, celebra, des d'ahir, un congrés per renovar la direcció. És la primera vegada que això passa en 10 anys.
7: La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur.
0: Anem a Ramallah, Jordi Brascó.
13: Oficialment, el Congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder, que ja té 90 anys. En aquest context, ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
14: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
13: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA. Des de Ramallah, Jordi Berescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'aquesta qüestió, el ministre de Defensa israelià, el ministre del govern de Benjamin Netanyahu, acusa Lamine Yabal de fomentar l'odi.
5: El ministre ha piulat el seu compte d'X que amb l'exhibició de la bandera palestina el jugador del Barça ha triat l'opció d'incitar contra Israel mentre els soldats israelians combaten una organització terrorista. Aquesta crítica hi ha resposta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha dit també a X que els que consideren que onejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi o bé han perdut el seny o han quedat cecs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que el jugador del Barça només ha expressat la seva solidaritat amb Palestina.
0: I l'altre tema de les últimes hores. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve. Això després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord.
7: Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta, que continua sent el principal escull.
0: Maria Costa.
15: Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però la millora salarial continua enrocada. Els sindicats avisen que només assistiran a la propera reunió si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament, i Andreu Montbrú, un dels portaveus de l'USTEC.
16: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
17: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
7: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la CGT ha portat als tribunals la Conselleria d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Toni Fortesa.
18: La CGT considera que es van vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que l'actuació policial fos inèdita i ha assegurat que va ser un error fruit de la inèrcia. Laura Jané, la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
19: La mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si arriba a l'extrema dreta, perquè és com un PSC així... Gairebé que extrema dreta ja la tenim, governant.
18: El Digital La Directa assegura en un article que, segons documentació interna dels Mossos, s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim, durant dues dècades. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de set. Avui també és l'últim dia de campanya per les eleccions andaluses, les eleccions d'aquest diumenge. El PP i el PSOE continuen volcats a mobilitzar els seus electors.
5: El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijó demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno, Bonilla i Feijó tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I més notícies ara mateix amb el Marc Jurado, la Lara García i l'Àlex Bosch. Què tal? Molt bon dia.
23: Bon dia.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, acusats de fer créixer la fortuna a Andorra a través de la corrupció política.
5: El primogènit s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
24: Bueno, pues... Vista para sentencia.
25: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Cap dels processats ha fet ús del dret a la paraula final. Ni els Pujol, ni Mercè Gironès, exdona del primogènit, ni els nou empresaris jutjats. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. La sentència, segons fonts del tribunal, podria arribar a abans de l'agost. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui és 15 de maig i avui fa exactament 15 anys que va esclatar el 15M.
26: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
0: Aquelles mobilitzacions, aquelles acampades que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya.
27: El 15M va aglutinar protestes de diferents àmbits, des de col·lectius feministes i moviments antiglobalització fins a plataformes en defensa de l'habitatge. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia, però l'espai polític en va sorgir està en hores baixes. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa Ada Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha vist paral·lelismes entre aquell moviment i l'actual, tot i que fa aquest advertiment.
28: No crec que haguem de replicar un 15M.
1: problema, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
27: Els experts alerten que el malestar social creixent d'ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta.
0: Un malestar social que té molt a veure amb les condicions econòmiques, i sobre això, una altra novetat de les últimes hores és que a partir de l'1 de juny l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21%.
5: El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. L'executiu posa fi a aquesta rebaixa després que l'IPC de l'abril reflecteixi una lleugera moderació dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
2: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
5: L'executiu, però, manté les bonificacions a la gasolina i al gasoil almenys fins al 30 de juny. L'INE ha confirmat que la inflació espanyola s'ha situat en el 3,2% i la catalana en el 3%.
0: I encara parlant de qüestions econòmiques, es prepara una altra vaga a Rodalies. Això ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
3: La vaga la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres, segurament per finals d'aquest mes de maig o bé principis de juny. Aquests sindicats reclamen que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
4: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, vamos, ni la mitad, digamos.
3: Els sindicats també reclamen més seguretat perquè a Catalunya registren més agressions que a tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que, amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
0: I atenció amb això, rècord de sancions d'inspecció de treball a Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions.
27: Inspecció de treball va detectar més de 14.000 infraccions, moltes de les quals relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social. Gairebé la meitat de les actuacions del 2025 van ser per revisar que les empreses complien la normativa de seguretat laboral, ja que els errors en aquesta matèria és el motiu que provoca més accidents a la feina. Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen activitats els protocols contra la calor.
0: I un parell de coses més. Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, bàsicament de l'àrea metropolitana i les zones de la costa.
3: En canvi, a la ciutat de Barcelona, la plataforma de repartiment de menjar a domicili ha decidit mantenir tot el personal. La xifra que s'ha fet pública és inferior a la que s'havia posat sobre la taula inicialment. L'acord amb els sindicats ha salvat una 50ena de llocs de treball. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat i pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats.
0: I l'altre, Louis Vuitton, es ven la firma de moda Marc Jacobs.
5: El grup de luxe francès LVMH ha arribat a un acord de venda amb una empresa gestora de marques anomenada BHP Global i el grup G3. Tot i que no n'ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de la vinculació entre LVMH i la marca nord-americana, fundada pel dissenyador Marc Jacobs. Jacobs continuarà com a director creatiu de la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat del luxe, marcat per la caiguda del turisme i menys despesa en regions clau, com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, l'empresa propietària de Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles del grup.
0: I ara tres titulars de Cultura, tres cançons. Marta Viana, bon dia.
27: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el festival Envasat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Galeril, Mishima, Alosa, Filles de Cassandra, Grego Tecno o els britànics Bob Dylan, que van ser, recordem, censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al festival de Glastonbury.
1: La segona.

0: Sopa de Cabra comença a rasmatàs avui. La gira per celebrar els 40 anys ho faran amb un doble concert, com dèiem, avui i demà, amb totes les entrades venudes. Després els podreu veure als festivals de Portaferrada, Camins Manresa, Terramar de Sitges o el Pau Paterres a Tarda.
1: I la tercera. Mm.

0: que vindrà.
1: I els Catarres anuncien gira l'estiu per tot el país, coincidint amb el llançament del seu últim tema, es diu Diumenge sense drama. Són més de 50 concerts i faran parada a festivals com el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalat o lo Riu Sona. Abans, però, actuaran demà a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm a Barcelona.
2: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: El Girona suma un punt davant la Reial Societat que el fa sortir, almenys de manera provisional, de la zona de descens.
4: Sí, però és un punt insuficient per poder-se garantir la permanència. Faltant dues jornades pel final, els gironins s'han sumat 3 punts dels últims 18, empat a 1 amb la Reial Societat, gràcies a un gol d'Estuani, que va tornar a ser decisiu en un bon partit del Girona. Mitchell, tècnic de l'equip.
5: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador, i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això, i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
2: El Bernabéu, mentrestant, ho dèiem abans, rep Kylian Mbappé amb xiulets en la victòria per 2-0 del Madrid davant de l'Oviedo.
4: Mbappé va jugar els últims 20 minuts, va entrar al camp enmig d'una sonora xiulada. El davanter, que va prendre la decisió de comparèixer a la zona mixta, desafia Arbeloa amb aquestes declaracions.
6: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero... Es su decisión, no por estar enfadado con un míster. Siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
4: Arbeloa nega que Mbappé sigui el quart davanter de l'equip.
7: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
4: També hi va haver pancartes contra Florentino que van ser retirades.
8: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sinvergüenzas! ¿Dónde va?
4: Jugat a primera divisió, València 1, Rayo Vallecano 1. Arrenca també el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments.
2: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
9: Bon dia. Avui, 15 de maig, no se m'acut millor motiu per llevar-se que celebrar. I qui diu celebrar diu simplement recordar que justament avui fa 15 anys del 15M. El temps passa rapidíssim i suposo que 15 anys ja són prous per mirar aviam què n'ha quedat de tot allò. I em corregireu si m'equivoco, però tenint en compte les aspiracions inicials, que si no recordo malament eren derrocar el règim del 78, enfortir la socialdemocràcia i regenerar la política espanyola, acabant amb el bipartidisme, jo diria que ja es pot parlar de fracàs. El règim del 78 segueix igual, si no més fort que mai, l'estat del benestar més dèbil que mai, i hores d'ara l'únic partit que realment amenaça el bipartidisme a Espanya és Vox. Del partit sorgit directament d'aquell 15M, Podemos i els seus posteriors succedanis, 15 anys després ja ha quedat clar que han servit per poca cosa més que fer de vegades de crossa i a vegades de maquillatge d'un PSOE que segueix també sent el de sempre.

0: Repassem els titulars d'aquest divendres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El govern i Esquerra escenificaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
1: S'aixellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana i hauria desbloquejat el sí dels republicans, aquesta mesura. Salvador Illa, des de Califòrnia.
2: Nosaltres tenim un acord molt important, de 2.000 milions d'euros d'inversió, curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
0: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
3: Que arriba després que Trump hagi dit que el seu homòleg xinès s'ha ofert ajudar a resoldre el conflicte amb l'Iran.
4: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert. I ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
3: I que així, al seu torn, l'hagi avisat que Taiwan és una línia vermella.
0: Mentre Educació i els sindicats, els sindicats que van rebutjar l'acord amb l'executiu, s'emplacen a negociar la setmana que ve, la CGT porta als tribunals Interior per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: I avui els docents es mobilitzen a les comarques de Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb qui va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, després que l'actual titular del departament assegurés que molt probablement en governs anteriors també hi havia hagut infiltracions. En fi, d'altra banda, avui és l'últim dia de campanya electoral per les eleccions andaluses de diumenge.
3: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE evita un fracàs que qüestioni Sánchez. Sentim el popular Juanma Moreno y la socialista María Jesús Montero.
5: De la mano, cada uno y cada una de otros compañeros, formaremos esa ola que va a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
6: Ponernos delante de todos siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Les vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol.
1: El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
0: I es prepara, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una altra vaga a Rodalies.
3: Seria
0: a
3: finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors, Francisco Cárdenas de la UGT.
7: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, es imposible, va ni la mitad, ni el amor.
0: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
1: És capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
8: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: I el Festival de Canes...
3: Aquesta ha estat l'ovació que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: De moment, però, el que fem és reposar la premsa i les portades. Marc Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos noms propis que trobem a pràcticament totes les portades.
9: Sí, els de Xi Jinping i Donald Trump. Xica, segons La Vanguardia, sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho diu El País, segons El Periódico, han exhibit sintonia. L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països dibuixades també, passant per diverses vicissituds, al mig dos carnets on es llegeix estrangers i el titular, l'immigrant, el seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria Andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
0: Tot això en aquest divendres, un dia en què Sant Hilari s'acalma, es desperten ara mateix amb 6 graus i al migdia no passaran dels 12, i han dit que avui baixen bastant les temperatures, en posta ara mateix ja 15 graus amb una màxima prevista de 21. Avui s'espera, doncs, un dia fred, ennuvolat i fins i tot amb alguns ruixats i tempestes. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui els ruixats cauran a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu, també amb alguna tempesta i amb neu al Pirineu a partir d'uns 1.400 metres. Totes aquestes precipitacions seran més probables a la tarda i a la meitat sud...

immigrants. Això és molt injust, sobretot tenint en compte que aquest, per sort o per desgràcia, és un país de versaires. Fa pocs dies celebràrem els 20 anys de l'Abreu, una editorial fantàstica que ha convertit els recitals de poesia en un fenomen cultural de primer ordre als Països Catalans. Dic tot això per posar de relleu el Festival Internacional de Poesia que va presentar-se ahir a Barcelona. Comissariat per l'Anna Nahual i Manuel Forcano, el festival ja du 41 edicions, que es diu aviat, i compta amb una nòmina d'autors de tot el món que és una meravella. La poesia es té com a gènere minoritari, però any rere any aquest festival omple de lectors el Palau de la Música. Consulteu-ne el programa, que val la pena, i a banda de llegir novel·les i anar al teatre, feu-me el favor de pensar en els nostres poetes. Ja vull...

0: Canalies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia, avui, evidentment, amb la música de Pezzi, el seu gran èxit, Jo vull ser rei. I és que tal dia com avui, un 15 de maig, però de l'any 2022, no sé si recordeu que a Espanya la plataforma Consulta Popular Monarquia o República va desplegar 724 punts de votació per diferents punts del país i també 15 ciutats estrangeres per dur a terme una enquesta sobre monarquia o república. En total van votar 81.617 persones amb 76.106 vots a favor de la república, 4.731 a favor de la monarquia i 708 vots nuls o en blanc.
0: Aquest van ser els resultats.
1: Sí,
0: I els matiners, aquest matí? Avui, algú més t'ha tirat els tejos? O...
1: No, avui pobre, hem tirat un ganivet a un gall, pràcticament. Us ho explico, ja sabeu que l'Eloi Cordomí viu a la muntanya,
0: sí.
1: I a la muntanya té cabres, gallines i un gall que li està portant problemes.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines
3: ui,
1: que van...
3: Ui, què dius? Ui, bueno!
2: Un gall.
3: Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: A veure, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Un gall. Família d'acollida.
0: Sí, exacte. No, a mi m'ha agradat més el tema família d'acollida d'un gall.
1: No sortim d'aquí.
0: Va, tot això quan són festes a on?
1: Mira, va, avui un parell de festes majors. Festa major a Rubió, a l'Anoia. A les 9 de la nit hi haurà concert de Black Ladies a la plaça de l'Ajuntament. A més, hi haurà beguda i menjar amb la food truck al Fornet Vermell. I també hi ha festa major a Bellcaire d'Urgell. A 6:45 de la tarda hi haurà el pregó de festa major a càrrec de l'Associació de Dones Isabelina. Serà la sala d'actes de l'Ajuntament i a les 11 de la nit hi haurà correfoc a la plaça major al grup de Diables Bèsties Feréstegues de Balaguer. I a mitjanit, nit jove, m'encanta això, de DJs al pavelló poliesportiu municipal amb DJ Ramos, TGSN i Trunk.
0: Trunk.
1: Que no Trump.
0: No fotis, eh?
1: Imagina't. No em sorprendria,
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs, evidentment, un dia més hem de parlar del Madrid, aquesta vegada amb la pica baralla entre Mbappé i l'entrenador Bellingham.
4: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
5: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros... ni le he dicho semejante frase.
3: A les xarxes la gent demana que aquest circ, que és com qualifiquen tot el que està passant al Madrid, no s'acabi mai.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Valèria. Necessitava renovar el DNI per fer uns tràmits relatius a l'herència de la seva mare, però ha tingut moltes dificultats per trobar una cita prèvia en una comissaria. De fet, actualment el temps d'espera per aconseguir-ne una pot arribar als 2 mesos.
8: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia.
7: La resposta de la Policia Nacional és que l'increment de temps d'espera és habitual quan s'acosten els mesos d'estiu, perquè el gruix de gent que necessita tenir el DNI renovat és més elevat. També ho atribueixen a la campanya de la renda, ja que és necessari tenir la documentació actualitzada. La policia insta la ciutadania a no esperar-se a última hora per fer el tràmit.
6: 636 360

0: 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli repica lleugerament, puja un 1% i el barril de Brent costa més de 107 dòlars. Això es trasllada a les borses asiàtiques, que aquesta hora registren pèrdues. El principal índex de Seul perd un 4%, el de Tòquio prop d'un 2% i el de Seul un 1%. A Europa, ahir les borses van tancar la jornada amb pujades a l'espera de conèixer noves conseqüències geopolítiques de la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. L'IBEX ha sumat un 0,87% i avui obrirà des dels 17.800 punts. A Wall Street, els inversors veuen positiva la reunió a la Xina i estan satisfets amb els bons resultats de les tecnològiques. Ahir els indicadors van tancar en verd. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
7: Crec que no vindran aquest cop, eh?
6: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
7: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna, i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses, i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
7: En fi, Roger, és una cosa, bueno, és increïble.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
9: I comencem per l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que és a tocar.
10: Sí, el desllorigador és la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns. Aquesta línia d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros i està prevista per al 2040. Els republicans volen que assumeixi íntegrament l'estat al cos. Salvador Illa, des del seu viatge als Estats Units, deia això.
11: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció. En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
10: Un illa que ho deslligava de les vagues d'educació, tot plegat després que el març Esquerra desbloquegés els pressupostos davant la negativa del govern espanyol a cedir la gestió de l'IRPF. Mentrestant, Junts reclama als republicans frenar-ho. Salvador Vergés, portaveu del partit al Parlament.
12: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
10: Salvador Vergés n'ha parlat en una entrevista a l'Hemicicle de Tres Catinfo, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
9: I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres prepara una vaga a Rodalies.
10: Seria final d'aquest maig o principis de juny. Reclamen més seguretat i més personal, sobretot interventors. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
13: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
9: Aquesta matinada ens deixa una altra trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
10: És ja en el tram final del viatge de Trump a la Xina. El president nord-americà diu que estan a punt de tenir un acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i que l'estret es reobri.
14: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar.
15: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
10: En clau interna, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu que han assolit uns nous consensos, però que Taiwan segueix sent línia vermella.
9: I aquí nova jornada de vagues a l'educació avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
10: Dimarts hi haurà una nova reunió a la taula sectorial després que ahir va servir per acostar posicions en termes de l'escola inclusiva, però no en temes de sou. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
16: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
17: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
10: Els sindicats majoritaris, de fet, avisen que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre els salaris.
9: I a tot això, la CGT ha portat als tribunals les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona.
10: Això deia ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, a TV3.
18: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
19: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
18: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
9: Avui en parlarem amb Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Més notícies: científics de la Universitat de Barcelona, de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona i de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària han desenvolupat una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
10: La nova substància és capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació.
9: Cèlia Forment.
20: Fins ara, l'única opció per les persones celíaques era seguir una dieta estricta sense gluten. Francisco Pérez Cano, director de l'INSA, explica que les primeres proves en ratolins han demostrat...
21: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenien menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
20: Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Diverses entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport del Prat sigui una línia de rodalies.
10: Denuncien que el tren especial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
9: Joan Garcia.
22: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles Garcia Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
23: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
22: Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil.
10: L'Audiència de Barcelona el jutja ara per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima ha relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per al capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que fa fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat.
9: I el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen a centres residencials puguin tornar amb la seva família.
10: El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
24: Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
10: La iniciativa ja funciona a 3 centres residencials d'acció educativa, Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribàs. La intenció del govern és estendre-ho a altres centres.
9: I la crònica cultural avui la comencem amb una ovació. És la que ha rebut Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, al Festival de Cannes, Marta Viana.
25: Però ahir no només es va sentir parla català a la Setmana de la Crítica, sinó també a la secció oficial, fora de competició, això sí, amb la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
9: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
26: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
27: Em fa moltíssima il·lusió. Crec
0: crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
26: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
9: I aquí avui arrenca una nova edició del Festival del Còmic.
25: Des d'avui, durant 3 dies, fins diumenge, s'acollirà a la Fira de Barcelona, Montjuïc, la seva edició més internacional.
9: Valèria Obereda.
1: El Saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop-asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Camp, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur La Perla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
2: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
1: Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I també hem de parlar de la segona edició dels Premis Crit, amb què es vol distingir els millors creadors de contingut en català en l'àmbit digital i les xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona.
25: Laura Grau ha guanyat el premi a millor creadora de contingut de l'any i ha reivindicat la necessitat de generar contingut que mantinguin, diu, un fort compromís social.
3: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
25: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Etziuts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi a millor projecte independent.
9: I els esports, Robert Prat.
15: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Reial Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbeloa és el quart davanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip l'han guanyat 2-0 l'Oviedo.
9: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
4: Esperpèntic, surrealista, masclista, racista... Ja hem sentit tots aquests qualificatius respecte d'un Florentino Pérez sense filtres després de la seva compareixença a principis de setmana. Ara afegiria també el de mala gana. Així n'anomenem els valencians a la mandra que mos fan certes coses. I és que prepareu-vos per un déjà vu total si, tal i com sona amb força, Mourinho acaba tornant a Madrid. Recordeu aquella tensió en les sales de premsa? Aquella arrogància de Mou, que si teatro del bueno i dits a l'ull, i sempre arropat per Florentino. Doncs mentre sí, se celebren lligues, el femení se prepara per a finals de Copa i Champions, o els pericos i els gironins lluiten per salvar-se, allí ja s'amanixen per viure el futbol en la seva pitjor versió.
9: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim molts núvols a tot arreu, petits ruixats a les comarques de Girona i el Pirineu, i amb temperatures de 4 graus a Esterri d'Àneu, 9 graus a Espolla, a l'Alt Empordà i 14 graus a Sant Boi de Llobregat. Matí amb núvols, amb aquestes precipitacions de moment molt disperses. De cara a la tarda, s'intensifica la precipitació, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona. Farà fred tot el dia amb temperatures que no passaran dels 15 a 20 graus i la cota neu al Pirineu se situarà al voltant dels 1.400 metres. A la tarda al sud ho farà una mica més de vent i s'obriran clarianes. De cara a demà, sembla que el temps serà esplèndid a gairebé tot arreu. Encara hi haurà algun ruixat a la Vall d'Aran i també algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental. I diumenge tornarà a créixer més nuvolades a la tarda, que tornarà a deixar algunes precipitacions.
27: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
5: És t'entendre amb mi, di?
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
8: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
13: Atenció! Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
12: Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
14: Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre't res del nostre Gran Premi.
12: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
13: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
16: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
12: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça-Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
13: de Marató de motos i futbol al Tot Gira.
12: Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
17: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
25: A partir de 8:45, obrirem l'Àgora per parlar de la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, després de les denúncies que s'han presentat a la justícia per aquests fets. En parlarem amb l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura.
28: I a les 9, a entrevista a Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici pel cas Pujol ha quedat vist per sentència.
25: A 10:15 parlarem de l'èxode palestí amb l'escriptor, historiador i metge Salah Jamal, que fa més de 60 anys que viu a Catalunya i que ha estat reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
28: I a les 11, el dilema amb Elisenda Pineda, Judit Mascó i Lara García. Hi ha límits en les crítiques que es fan als cantants a les xarxes per les seves actuacions en directe?
25: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
29: Ahir vam rebre el director de la policia, Josep Lluís Trapero, que va tornar a demanar perdó per haver infiltrat agents de policia a les assemblees de professors. I ho va fer cantant.
30: Pido perdó per haver posat folis als col·les.
29: Pido perdó.
30: Pido perdó. Pido perdó.

0: No fina gaire.
1: Te pido perdó. Sí. De la única forma que sé.
2: A ver, las termino. Doncs ja està. Gràcies, senyor Trapero, de veritat.
1: Devuélveme la pipa.

0: Pues adiós.
1: Avui a partir de les 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
3: Fa poc participava una ponència al Centre Cívic Ateneu Fortpienc sobre com combatre els discursos d'odi a les xarxes socials. I el primer en arribar va ser un senyor d'uns 80 anys que ens diu: "Què tal, com anem? Jo porto la llibreta per prendre nota, eh?" De fet, la majoria de l'audiència rondava la seva edat, gent que clarament doncs, no m'estan a mi fent like als stories. Però van estar molt atents i participatius i vaig pensar: home, doncs d'això es tracta també, no? Qui vol aprendre, qui va trobar-se amb l'altre als espais públics, ja és part de la solució contra la desinformació i l'erosió de la democràcia, vull dir. Així que visca els centres cívics i visca els nostres jubilats.
2: I el segon, la Maria Nicolau.
4: Avui és un bon dia perquè vinc tot enrampada per una cançó que comença a treure el cap a les llistes d'èxits i m'ha caigut del cel com un llampec. Es diu El meu àngel i és d'un tal Estiu 22, un DJ de Sabadell que ens demostra que el català té múscul de sobres per fabricar tamacles d'autoxoques de primera divisió. Volums amunt, que és divendres i encara no som massa vells per sortir de festa.

0: Molt bon dia a tothom. Un divendres ennuvolat i fred tenim per endavant. De fet, gairebé hivernal en algunes comarques. A més, en alguns punts del país s'esperen ruixats i tempestes. Déu-n'hi-do. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquest matí ja tindrem algunes precipitacions al nord-est i al Pirineu, poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda sí que tinguem més pluja, tempestes a les mateixes zones, a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i Prepirineu. Aquí les muntanyes pot nevar uns 1.400 metres d'altura i, en canvi, el sud de Catalunya i a Ponent farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte el dia serà esplèndid, excepte la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental, que encara podrien quedar ruixats, i diumenge tornaran les nuvolades i els ruixats de tarda.
0: Gràcies, Eloi. Així comença un divendres en què la principal notícia és política, perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord de pressupostos que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren. Se'n diu línia orbital. És una línia de tren que uneix les comarques que envolten el barcelonès, però que no passa per Barcelona ciutat.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: És el que deia des dels Estats Units en la seva visita el president de la Generalitat, confiat o mostrant-se confiat, vaja, de poder aprovar els comptes. També ha donat al president Salvador Illa suport una vegada més a la Conselleria d'Interior i als Mossos d'Esquadra per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents.
3: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
4: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
3: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: És el que deia la consellera Parlona i en declaracions a TV3. Avui parlarem d'això, d'aquestes afirmacions, que altres governs podrien haver fet el mateix. Li preguntarem, per exemple, a Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Tot això mentre continua la vaga de mestres i professors. Avui nova tongada de vagues territorials a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que govern i sindicats s'emplacessin a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
5: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És el que deia la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que les negociacions ja bàsicament se centren, o de manera principal, a millorar el salari dels docents. Tot això, mentre aquesta nit ha continuat la visita de Donald Trump a la Xina, cimera entre els dos governs, trobada entre el president dels Estats Units i el president xinès Xi Jinping, un viatge oficial que, de moment, tots són gestos, però pel que fa als gestos, tots són positius, com a mínim de portes en fora.
6: I think that we're going to make a deal on his... They've agreed they want to buy oil from the United States.
0: És Donald Trump amb una entrevista a la cadena Fox dient que la Xina sí que vol comprar productes dels Estats Units, per exemple, petroli, o avions, o soja. Falta veure, evidentment, com s'acaba traduint tot plegat. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez, és l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola, i parlarem l'endemà que el judici als fills de l'expresident de la Generalitat hagi quedat vist per sentència. I avui també, avui és 15 de maig, avui fa... és el dia que els palestins commemoren la Nakba, que és com anomenen la sortida del que ara mateix és Israel, arran de la creació de l'Estat, i ho comentarem al Salah Jamal, és metge, és escriptor, és historiador palestí, Creu de Sant Jordi, recentment, i amb ell també comentarem un dels gestos que més s'ha comentat aquesta setmana, l'exhibició d'una bandera palestina per part de Lamine Yamal en la rua del Barça, que ha portat el govern de Benjamin Netanyahu, al Ministeri de Defensa, a acusar el jugador del Barça de fomentar l'odi. Ara bé, sí, parlem de futbol, sí, parlem d'esports... Aquesta és la xiulada i l'esbroncada que va rebre el nom de Kylian Mbappé quan es va pronunciar el seu nom ahir al Bernabéu. Però això va quedar petit amb la polèmica que vam tenir entre el jugador francès i el seu entrenador quan es va acabar el partit amb l'Oviedo.
7: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
8: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: I per acabar-ho de rematar, també tenim la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o una altra imatge, els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. I això mentre Girona...
9: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal, de l'àrea gran...
10: Uruguayo de la meva vida!
0: Estuani, el de sempre, va fer sortir l'equip del descens. Ara mateix el Girona té un punt més que el Mallorca, que ara mateix baixaria a segona. Diumenge és la penúltima jornada, per cert, s'han unificat horaris. A les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid-Girona i Osasuna Espanyol. Tot això avui que a Casserres, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 2 minuts de 6:45 del matí i a l'Arbós, al Baix Penedès, es pondrà quan en passin 5 de les 9 del vespre. Benvinguts al nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Encarrilats.
12: Els pressupostos de la Generalitat, Esquerra ha convocat els seus òrgans de direcció per ratificar dilluns que ve l'acord amb el govern, just després de sanificar el pacte amb el govern.
1: També la setmana que ve es presentarà i s'explicaran els detalls d'aquesta nova línia de tren que envoltarà Barcelona i que ha servit per desbloquejar les negociacions. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
13: El mateix dilluns la tarda Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: No interferiran.
14: La vaga de docents o la polèmica per les infiltracions de Mossos a les assemblees de mestres que han enfrontat Esquerra amb el govern aquests últims dies no impediran la presentació d'aquest pacte la setmana que ve, aquest pacte de pressupostos. En això confia com a mínim el president Salvador Illa.
0: Ho ha dit aquesta matinada des de Sacramento, Albert Prat.
15: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
15: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
15: Des de Sacramento, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 8 minuts, còmplices.
12: Junts critica que Esquerra doni aire al govern en un moment, creuen, delicat per l'executiu, amb les vagues de mestres o la polèmica per les infiltracions dels Mossos. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts a l'hemicicle de 3cat.info. Podeu sentir tota l'entrevista aquest vespre.
16: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
1: Per cert, el Parlament votarà la setmana que ve proposta de la CUP a exigir retirar definitivament la prova pilot del govern de posar agents dels Mossos per reduir la conflictivitat als instituts.
0: Els tribunals.
14: La CGT ha portat als tribunals al Departament d'Interior per aquestes infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. Diuen que vulnera drets fonamentals de vaga.
0: Mestres i Rodalies.
12: L'onada de protestes de docents que s'allargarà encara tot el mes de maig pot coincidir amb una vaga dels treballadors de Renfe. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Comissions Obreres i UGT concretaran avui les dates, reclamant, entre d'altres, més personal. Francisco Cárdenas, d'UGT.
17: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
0: Més de 2 mesos.
1: És el temps d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya, només a la demarcació de Tarragona. Hi ha data disponible durant el mes de maig a la bússia del matí de Catalunya Ràdio. Hem rebut missatges com aquest.
18: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia. O sigui, vaig anar sense pensar-ho, doncs a Correus, a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat, i clar, va ser com val, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
14: En temps d'agora, a partir de 9:45, anirem fins a una comissaria per constatar aquest col·lapse i en parlarem amb el representant de Catalunya del sindicat policial Jupol, el Carles García.
0: Poca concreció.
12: Donald Trump es troba en aquesta residència oficial de Xi Jinping. Aquí el sentim amb un intèrpret, parla sobre els arbres que hi ha en un dels jardins a la Xina. En l'últim viatge oficial del president nord-americà ha estat el mateix Trump qui ha fet el llistat de coses que li hauria traslladat al seu homòleg xinès.
1: Més enllà de la suposada voluntat de la Xina de comprar petroli, avions o soja dels Estats Units, Trump també ha explicat a la Fox que han parlat de l'Iran.
11: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Més detalls d'aquesta trobada des de Pequín amb el Francesc Canals.
19: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'acarnissa.
14: Vladimir Putin amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra. En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. A Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Es reprenen.
12: A Washington, les negociacions de pau entre el Líban i Israel ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, cap de les dues parts ha respectat. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones.
0: I últim dia.
1: De campanya a Andalusia. Diumenge eleccions. El PP busca mantenir una majoria absoluta que li permeti no dependre de Vox. El PSOE evitar una patacada històrica.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brugets.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE a Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb María Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijo demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno Bonilla i Feijó tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara cueja.
14: El polèmic viatge d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic la setmana passada. Ahir va centrar bona part de la sessió a l'Assemblea de Madrid amb frases cridaneres com aquesta de la presidenta madrilenya.
23: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quédanse un poco más. Quédanse un poco más.
14: L'oposició li va retreure que retallés l'agenda oficial uns quants dies sense tornar abans a Madrid. Per exemple, ho va fer així Mar Espinar del PSOE.
24: 5 días sin agenda. ¿Cómo es posible que no volviera a la seguridad de su ático en uno de los 6 vuelos directos diarios que hay de México a Madrid? La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro.
12: El País explica avui que aquest viatge ha desconcertat. Fins i tot dirigents populars afegeixen que la bronca que s'ha generat li ha anat molt bé a Ayuso perquè la durada de 10 dies del viatge era indefensable.
0: 15 anys.
1: De l'esclat del moviment dels indignats, el 15M.
25: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
1: Unes mobilitzacions amb acampades incloses que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya. Molts dels motius pels quals es protestava encara són vigents, però l'espai polític que en va sorgir està en hores baixes. Ada Colau n'ha parlat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
26: No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
0: Vist per sentència.
14: El judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. 200 hores de vistes no han servit gaire per aclarir l'origen de la fortuna dels diners a Andorra. La sentència podria arribar abans de finals de juliol.
0: I doble ovació.
12: La que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet al Festival de Canes i també la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona. Dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
4: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
3: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
1: El Festival Ambassat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Litwin Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Cal Eril, Mishima, Alosa i Filles de Cassandra, Grego Tecno o Punk Rock amb els britànics Bob Byron, que van ser censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al Festival de Glastonbury.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Un punt d'or.
5: El que aconsegueix el Girona, Estuani va fer el gol de l'empat a un davant la Reial Societat.
6: És un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx.
5: El gironín surten provisionalment del descens.
0: I el que dèiem abans, xiulets.
5: Per Mbappé, que diu que és el quart davanter de l'equip i que això és el que li ha dit Arbeloa. El tècnic nega haver fet aquestes declaracions. Al Bernabéu també va haver pancartes contra Florentino Pérez, que van ser retirades.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya!
5: El Real Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo.
0: I a les últimes hores ha nascut l'Aruna amb 2 quilos 640 grams a casa seva a Tortellà i també la Samantha, quan faltaven 12 minuts per les 12 del migdia a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 9 graus a Navàs, 11 a Gelida i 13 a Viladecans. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Bon dia. De moment, matí força tranquil·la. Les carreteres sí que tenim densitat en alguns punts, com la B23 a l'enllaç amb la 2 a Sant Feliu del Llobregat, sentit Barcelona, la C-17 a Parets, sentit sud, i a les rondes, a la de dalt, densitat des de Santa Coloma i a la ronda litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Besòs, però en general menys de l'habitual.
1: I parlant de mobilitat, diferents entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport sigui una línia de Rodalies.
9: Denuncien que el tren especial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
1: Joan García.
27: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles García Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
28: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
27: Des de Barcelona, Joan García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A Barcelona demanen 6 anys de presó per un rector per abusos a un menor discapacitat.
8: Es tracta d'un capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils. Ara torna a seure al banc dels acusats.
1: Toni Fortesa.
29: L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit presumptament un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La Fiscalia demana per ell 6 anys de presó. Al Ministeri Públic sosté que el capellà va utilitzar el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Al Vallès, els dos regidors de Junts a Sabadell, expulsats temporalment de militància, porten als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit.
9: Demanen mesures cautelars per participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les eleccions municipals.
1: Un altre cop al barcelonès, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet invertirà 115 milions d'euros en 4 anys amb la voluntat de transformar la ciutat.
8: Entre els projectes més destacats hi ha la construcció de la nova comissaria de la policia local o l'adquisició de la masia de Can Zam, a més de l'habitatge públic.
1: I l'Ajuntament de Barcelona proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca.
9: Amb un disseny semblant al de l'Avinguda Meridiana, això vol dir un tronc central amb verd i carrils bici i cotxes i transport públic als laterals.
1: I cultura, avui sopa de cabra. Avui comencen a rematar la gira per celebrar els 40 anys. Ho faran amb un doble concert avui i demà amb totes les entrades venudes. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Quan són les 7 i 20 minuts, moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui els protagonistes són Xi Jinping i Donald Trump. Segons La Vanguardia, el president xinès sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho destaca El País i, segons El Periódico, han exhibit sintonia. I crida l'atenció la portada d'avui de l'Ara. Podem dir que és la més diferent de totes i veiem dibuixat un laberint amb persones de diversos orígens. Al mig hi ha dos carnets on es llegeix estrangers i el titular és l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de còmic. Recordem que avui comença a Barcelona el Saló del Còmic. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents i El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, sosté que una majoria a Andalusia donarà la centralitat al canvi d'Espanya.
15: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 23 de desembre de 1959.
15: I el número de la sort, el...
16: 1.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar dels canvis dels districtes electorals dels Estats Units. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia. Els americans aniran a les urnes al novembre, les eleccions del mig mandat, que seran crucials per definir la segona part de la segona presidència de Donald Trump. Ara s'estan redefinint els districtes electorals, un pas decisiu, perquè en funció de com s'organitza qui vota a cada lloc, acaba guanyant un partit o un altre. Això dispara el que es coneix com a gerrymandering. El gerrymandering és la modificació dels districtes electorals per beneficiar els interessos d'un partit. Els districtes es defineixen aproximadament cada 10 anys i el 1812 el governador de Massachusetts, Elbridge Gerry, va aprovar un mapa electoral tan manipulat per guanyar que tenia forma de salamandra, serpentejant entre el mapa. Gerry, el seu nom, Salamander, gerrymandering. A partir d'aquí saltem al 1965. Quan uns britànics triomfaven als Estats Units, la llei del dret a vot prohibia la dilució del vot racial de tal manera que s'havia de garantir que les minories havien d'obtenir una representació. Això afectava a la repartició dels districtes electorals. Aquesta mesura indirectament beneficiava els demòcrates, que habitualment tenen més predicament en les minories racials. Això passava des del 1965 i fins fa dues setmanes.
17: Let's turn to more breaking news just in from Washington. We just got a major decision from the Supreme Court on...
5: Quan el Tribunal Suprem va anul·lar la redistribució, ho direm bé, electoral de Louisiana, i va dir que la llei no permetia dissenyar el districte electoral només tenint en compte la raça. Això ha fet reaccionar Donald Trump, que ha animat els estats republicans a canviar els seus districtes per acabar amb el que considera una discriminació. Amb un element afegit que no existia el 1965. Amb l'actual coneixement de dades que tenen els partits, es poden afinar els districtes gairebé al mil·límetre per beneficiar-te a tu mateix.
0: I els mapes han canviat, Maiol?
5: Louisiana té un mapa, Florida, Tennessee, Alabama, Missouri, Carolina del Nord, Ohio, Texas, tots ja tenen una distribució que beneficiarà els republicans al novembre. Els demòcrates també ho intenten als estats que dominen, però la setmana passada el mateix Suprem va anul·lar el canvi a Virgínia perquè no havia complert els calendaris. Tenint en compte que els republicans controlen 23 estats i els demòcrates en controlen 16, el gerrymandering pot fer que les eleccions de novembre siguin molt més fàcils per Trump del que semblava a priori.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides. I la resposta era: postesi. Post-tesar És un verb que significa posar en tensió les armadures actives d'una peça de formigó ja endurida. I per doctorar-se, de l'haver fet una tesi abans. Divendres, enigmàrius tendres, col·loca nuvis en llur llar. De sis lletres, col·loca nuvis en llur llar. Sis lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I amb la Mariola Cubells, avui l'aparició dels famosos, els mateixos famosos, dient el mateix en diverses cadenes pràcticament alhora.
12: Estem arribant al col·lapse de famosos contant les mateixes coses a tots els leits, els magazines, els programes d'entrevistes i la tele en general. Com ara mateix tenim tants espais de conversa i tots acaben buscant el mateix, gent coneguda que siga un ganxo per a l'audiència, hem arribat a veure el mateix famós de promoció contar la mateixa anècdota el mateix dia en tres programes diferents. No sé, igual estos espais haurien de fer un pensament i donar-li la volta a tot.
0: I avui que comença una nova edició del Còmic Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sin City.
14: Capaç de fer-te sentir que estàs llegint una novel·la gràfica, vinyeta a vinyeta. Un homenatge cinematogràfic al còmic que adapta l'obra de Frank Miller amb un càsting ple de cares conegudes i un trio protagonista molt potent, Bruce Willis, Mickey Rourke i Jessica Alba. Sin City, la ciutat del pecat, una història de corrupció i venjança codirigida per Robert Rodríguez, és a HBO i a Movistar Plus, entre d'altres.
19: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
20: Doncs tant com vulgui bussejar.
19: Genial. I quant d'oxigen queda?
20: El que vulgui, també.
19: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
20: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
19: I quants de cetacis?
20: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
21: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
24: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
25: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: 2:02 i el protagonista del dia, Gerard Jubany, bon dia.
5: Bon dia, és Lamine Yamal.
26: Alegre si qui el sal de poblar, mi duia que de catlaní.
30: Lamine és Lamine Yamal. Va bé.
5: El jugador del Barça fa setmanes que no juga a causa d'una lesió, però és protagonista del dia perquè el ministre de Defensa israelià, que és un senyor que es diu Israel Katz, l'ha acusat de fomentar l'odi. Segons el senyor Israel, el fet que Lamine Yamal onegés una bandera de Palestina a la rua de celebració de la Lliga és una incitació a l'odi, mentre els soldats israelians, diu, lluiten contra una organització terrorista com Hamas.
31: Però este tío que s'ha fumat,
0: eh? Home, el pare de Lamine Yamal. Munir, com estàs? Bon dia.
31: Lamine Yamal, para bien y para mal.
0: Sí, has sentit què diu del teu fill, el ministre de Defensa d'Israel?
31: Mira, me la pela, tío. Mira, este tío, ¿quién es?
0: Sí.
31: ¿Quién se llama Israel, tío? Como si tú te diguessis Andorra, Freddy. O sea, cállate la boca, tío.
5: Sí, sí. Us ha molestat, sí, m'imagino. Sí, sí.
31: Bueno, si el Israel té algún problema amb el Lamine, pues que venga a Rocafonda y me lo dice a la cara, ¿sabes?
5: Bueno, calma, Munir. Ah, sí.
31: Si quieren guerra, aquí estem.
5: No parlem de guerra si ens referim a Israel. No és qüestió de provocar un conflicte diplomàtic, ara.
31: A mi no me dona por ni l'Israel, ni el Nepinchaku, ni ningú, tio, ¿vale? Sí. 304, tio.
0: Bueno, tampoc cal complicar-se la vida, ara, no. Munir.
31: No. Seguro que este tío estaba el otro día cantant musulmán el que no vote en Cornellà.
5: No ho sabem,
31: ¿sabes?
5: No ho sabem, però deixem-ho aquí, Munir.
31: No, si yo no quiero malos rollos con Israel, ni con Palestina, ni con nadie, tío. Si respeta, serà respetado, ¿vale?
5: Molt bé.
31: Yo tinc una bandera de Catalunya a casa.
5: Ja ho sé.
31: El pa, visca el vi, visca la mare que em va parir.
0: Bueno, parlem després, Munir, eh?
31: Yo era del Madrid antes, ¿sabes?
0: 2:15.

0: Tornem a tenir vaga de mestres avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Estarem pendents en els pròxims minuts de les accions de protesta i talls de carreteres. Anem a Lleida en directe. Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, el primer punt de trobada de la jornada és al pàrquing del Camp d'Esports. Allà està previst que esmorzin i es repleguin per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui serà l'accés des d'Osca, l'N240, a la rotonda de l'Església de Montserrat. A 1:15 començarà la manifestació que arrencarà des de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, recorrerà al centre de la ciutat i passarà també per davant de la seu del PSC. D'altra banda, el Pirineu es tallarà la carretera nacional 230 a les Bordes a partir de les 11. A 1:15 també manifestació a la seu d'Urgell i a la tarda concentració al túnel del Cadí.
0: Gràcies, Estela, i tornarem en directe per seguir l'evolució d'aquesta vaga, d'aquesta jornada de vaga. Això mentre el president Salvador Illa, aquesta nit, en el seu viatge des de Califòrnia, s'ha mostrat convençut que el pols amb els mestres no farà descarrilar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. En principi, s'ha de presentar la setmana que ve. Per cert, que Salvador Illa també ha tancat files amb els Mossos després de la famosa crisi amb les infiltracions.
2: El conseller ha expressat les disculpes. Jo l'únic que vull fer en aquesta qüestió i en aquest moment és reiterar la meva confiança en la consellera i el meu respecte, reconeixement i agraïment al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També de la matinada, trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Donald Trump ha assegurat que comparteixen els Estats Units i la Xina un punt de vista molt semblant sobre com s'ha d'acabar la guerra amb l'Iran. Per exemple, diu que cap dels dos gegants no vol que Teheran tingui armament nuclear. També han parlat, evidentment, de les relacions comercials.
3: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: I Trump ha dit a la cadena Fox que la Xina sí vol comprar productes americans com petroli, avions o soja. Tot i això, falta molta, molta concreció. I en els esports, Robert Prat.
4: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Real Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbelo és el quart davanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia inestable, fred pràcticament hivernal en algunes comarques. Salai Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, un dia, la veritat és que fem uns quants passos enrere pel que fa al moment de l'any. En aquests moments tenim petits ruixats aquí a les comarques del nord-est, també en alguns punts del Pirineu, avui amb molts núvols amb sensació de fred, en temperatures que no passaran al migdia dels 15-20 graus a la majoria de comarques, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes. Més enllà d'aquests ruixadets que hi ha ara, hi haurà algunes tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu, Prepirineu, la cota aneu al voltant dels 1.400 metres tan sols. Sembla que dimarts i dissabte el temps serà molt més tranquil, molt més assolellat, això sí, amb vent de tramuntana i mestral, que avui ja bufarà al sud del país, demà bufarà també aquests dos extrems, amb algun ruixat encara a la Vall d'Aran, potser el Pirineu Oriental, però la resta molt sol, i diumenge tornen les nuvolades de tarda i tornen alguns ruixats.
0: Gràcies, Eloi. Mobilitat a aquesta hora. Tenim retards a Rodalies i també l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. A l'R11, el primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona ha tingut una avaria que ja està reparada, però que fa que vagi gairebé una hora tard, i el que ha sortit de Figueres també cap a Barcelona porta un retard de mitja hora. A l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders va més d'un quart d'hora tard. 25 minuts de retard també per al tren de l'RL4, que ha sortit de Manresa i que va cap a l'estació de Lleida. I pel que fa a l'alta velocitat, demores d'un quart d'hora tant a l'AVE, que aquesta hora va de Figueres a Barcelona, com a l'Euromet, que va de Barcelona a Girona.
0: I a les carreteres, incidència a la 2 a Castellbisbal. Clàudia Serra, bon dia.
7: Sí, hores d'ara destacam aquesta incidència. Sentit a Lleida, a Castellbisbal, hi ha un carril tallat per una avaria, precaució en aquest punt. Sentit Barcelona, hi ha densitat en aquesta mateixa via, des de Pallejà a la B23, a l'enllaç amb aquesta A2 a Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, com dèiem. També a la C17, a Paret, sentit sud, a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i a les Rondes, a la de dalt, densitat des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma, sentit Besòs en general, però menys trànsit del que és habitual.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una estoneta, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Són 2:05 d'avui. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i comencem, com sempre, per les opinions. Maiol Roger, Pol Foradada, des de la redacció del Matí. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
9: La Vanguardia, el Periódico i el Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
10: Diu la Vanguardia que la cimera significa la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
9: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
10: El periòdico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
9: Diu el rotatiu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
10: El Mundo va una mica més enllà i remarca que és xic i marca el pas a Trump.
9: El Mundo considera

0: Les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
1: I continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui l'escriptora Llucia Ramis?
2: Llegesca VilaWeb, que un grup de docents ha creat la plataforma col·laborativa Aules que cremen. És una pàgina web que permet veure la temperatura en temps real de les aules dels centres educatius públics de Catalunya. En algunes escoles i instituts s'han arribat a registrar fins a 38 graus centígrads, tot i que la normativa estableix que un ambient laboral s'hauria de mantenir per sota dels 27. Els mesuradors de temperatura instal·lats a les aules, mal aïllades i sense climatització, envien la informació actualitzada cada 5 minuts a aulesquecremen.cat i mostren, segons els creadors, que fa dècades que les administracions se salten els límits establerts en el que consideren un maltractament institucional.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: Cómo hemos cambiado.
5: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
8: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
9: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
11: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
12: La teva mare sempre té raó.
13: Em compro un cotxe nou?
14: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
12: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
16: Catalunya, Galícia, Múrcia i l'Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir la intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, ulleres, rellotges o també orelleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. En cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
1: Passos per la beatificació Gaudí.
17: Estudien com a possible miracle la curació d'un nadó català el 2023. Llegim al periódico que el religiós veneçolà Reniel Ali Ramírez Herrera, que és l'encarregat de la causa a Roma, veu poc probable que la decisió s'anunciï durant el pròxim viatge del papa a la Sagrada Família i ho situa a finals d'any.
1: I atenció amb això, eh? Què hi havia darrere aquella mítica bufetada d'Emmanuel Macron?
16: Sí, l'acabat s'hi va la seva dona, Brigitte Macron, al preu de l'avió just fa un any. Doncs bé, tot i que ells ho van marcar en una broma, el periodista del Paris Match, Florian Tardif, planteja una nova versió en un llibre. Assegura que el president francès hauria mantingut una relació platònica, això sí, durant uns mesos amb l'actriu franco-iraniana Golfishteh Farahadi. I això va provocar tensions al matrimoni i que es fes pública una escena privada d'una suposada discussió.
1: Però la relació és platònica, eh? Era platònica,
16: sí,
1: diuen.
16: Sembla que sí, només de missatges.
1: Record Guinness de tallador de pernil.
17: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser 163 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil. És el segon intent que feia i ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges i notaris. Ho llegim al Huelva Información.
1: Els xuxos de crema.
16: Ni de xocolata, ni de mango, ni de festucs. El gremi de pastisseria, el de flaquers, l'Ajuntament de Girona i l'impulsor del concurs mundial del xuxo volen crear la marca de garantia Xuxo de Girona. defensaran que només els de crema pastissera, massa fullada, fermentada i recta sigui l'autèntic. Ho veiem a l'ara.
1: I la notícia que no agradarà ni als valencians ni als amants de la paella.
17: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts. És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventors del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marisc gustós que es

0: Però amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit. El vídeo de promoció és des de Barcelona amb el Parc Güell i Almada, fons. Ho veiem a La Vanguardia.
1: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayol Roger i la Lara García.
2: Diferents perspectives de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump. L'editorial del Global Times de Pequín diu que el nou posicionament en les relacions bilaterals obre una nova era que permetrà, diu, al transatlàntic de les relacions entre la Xina i els Estats Units navegar amb fluïdesa entre tempestes i injectar més estabilitat i certeses al desenvolupament global. També el China Daily parla de lligams constructius i estabilitat, un optimisme i una gran diloqüència que no trobem a l'altra banda del Pacífic si llegim, per exemple, el Wall Street Journal, que diu una coreografia precisa emmascara les grans diferències entre els Estats Units i la Xina. Al canvi del mig, el New York Times, que destaca el pas endavant, però la diferència de volum. I es pregunta on són les dones en una cimera eminentment masculina. Per cert, que el diari també ens explica el menú, que va anar del costellà amb de vedella a l'ànec rostit i tiramisú. Diu, una barreja de plats xinesos i internacionals pensada per conquerir els gustos del president Trump.
3: La premsa econòmica també analitza la trobada entre els presidents de la Xina i els Estats Units. L'economista destaca que el mandatari xinès ha manifestat el desig d'augmentar les compres de petroli als Estats Units. Recorda que la Xina és el principal importador de petroli de l'Iran i que el 80% de la producció de petroli iranià va parar al gegant asiàtic. L'ONU Economia avui es fixa en els sous dels mestres. Explica que la retribució anual bruta anual a Catalunya se situa de mitjana en els 31.500 euros i destaca que la del personal d'educació està per sota de la mitjana, en 28.200 euros. I si us pregunteu qui cobra més, doncs a les franges més altes de la retribució salarial hi ha els professionals del ram de l'energia elèctrica i del gas, amb un sou anual brut de 61.554 euros. I Cinco Días avui publica que els treballadors públics temporals afectats per la sentència del Suprem, que dicta que només podran ser fixos i passen unes oposicions, portaran la decisió a Brussel·les. El diari assegura que el pronunciament del tribunal sobre l'abús de la temporalitat al sector públic a Espanya no només ha tancat la polèmica sobre com compensar els milers d'interins, sinó que ha generat moltíssims dubtes.
1: Va, que serà divertit, això. I a la premsa esportiva, Robert Prat.
4: El Madrid embolica que fa fort. Mbappé i Arbeloa enfrontats. I què fue? Visitena.
5: Que no ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla.
6: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni le he dicho semejante frase.
4: El diari Marca diu que el Bernabéu no perdona Mbappé, que el jugador esclata contra Arbeloa. El diari AS defineix la picabaralla com l'esbroncada final. Pel País és la gran estripada d'Mbappé. Per l'ABC, Mbappé rebenta Arbeloa. El Mundo Deportivo parla d'una esbroncada històrica. L'Esport ho defineix com l'incendi Mbappé, amb una tronadora xiulada contra el jugador. Pel Periódico és el Bernabéu qui treu de polleguera Florentino, que fins i tot es va enfrontar un aficionat que l'increpava des de la grada. Es van retirar dues pancartes a la seva contra. La Vanguardia apunta que Mbappé trenca el sonòmetre, xiulada descomunal, sobre el període electoral, afegeix al diari, d'aquí 9 dies, qui vulgui desafiar Florentino a les urnes ha de valar 187 milions. L'Esportiu diu que el capità del Girona, Estuani, ho torna a fer, el gol de l'empat, i que aquest empat és un mal menor per l'equip. I l'Esport parla de Lewandowski, s'acomiada del Camp Nou diumenge per anar cap a l'Aràbia Saudita.
7: Os deseamos desde el Real Madrid muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables para todos.
1: I a la premsa del Cor, un concurs escolar monàrquic, Pineda.
8: La princesa Leonor, protagonista inesperada del concurs escolar Què és un rei per a ti? Un aplec de nens i nenes que presenten dibuixos i manualitats relacionades amb Felip VI. Es tracta de treballs elaborats. No confondre amb aquell circuit elèctric que ens van fer construir a cinquè de bàsica aprofitant una caixa de sabates del Cepo i que funcionava amb una pila grossa que, si la llapaves, t'enduies tremendo xispasso festiu. Doncs bé, la protagonista dels treballs és la princesa d'Astúries. Per tant, a la pregunta Què és un rei per a ti?, la resposta de la canalla és clara. El pare de Leonor i un senyor barbut que ens ha visitat avui al col·le.
1: Canalies, qui fanys avui?
9: Emi, felicitem el Gran Wyoming.
1: Home, el Gran Wyoming ha de ser gran Wyoming.
9: A veure, gran, què és gran, Sadie? 71. 71, mira, molt bé. Sí, sí. També l'esportista Isidre Esteve.
1: Isidre Esteve, 54.
9: Molt bé, Freddy.
1: Sí? Aquest és Som si fa no fa de la mateixa quinta.
9: Si tu és més jove, ara
1: sí,
9: és això.
1: Sí, dos anys o més.
9: També el músic Mike Oldfield.
1: Home, Mike Oldfield. 64.
9: Una mica més, va, segona oportunitat.
1: 68.
9: 73 anys que fa Mike Oldfield.
1: Sí.
9: I acabem amb el futbolista francès Ousmane Dembélé.
1: Home, Dembélé, aquest és jovenet. 24.
9: 29.
1: Ai, 29, pues ja no tant, ja no tant.
9: Dembélé.
1: I el santoral.
9: Avui és Sant Isidre, ara ho he dit bé. Patró de pagesos i casats. Va ser un camperol de Madrid. Entre els miracles que se li atribueixen hi ha el del Pou, ja que gràcies a la seva oració les aigües d'un pou van pujar fins que en va poder sortir el seu fill, que hi havia caigut. Vindria a ser una cosa així, un xorret petit, i vinga, cap amunt. I també el miracle dels àngels. S'explica que els àngels llauraven el camp amb els bous mentre Isidre pregava. Veus? A Catalunya hi ha 998 persones que es diuen Isidre.
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
10: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
11: 15 de maig de 1976, les associacions de veïns de Barcelona envien una carta al rei per demanar la destitució de l'alcalde Joaquim Viola. Proposen que sigui una comissió gestora qui porti l'Ajuntament mentre no es convoquen eleccions municipals. Viola havia estat nomenat alcalde de Barcelona pel dictador Franco al setembre de 1975. I ara fa 50 anys els diaris anaven plens d'anuncis de televisors en color. Televisió Espanyola havia començat a incorporar el color a la seva programació i espais com l'1-2-3, Heidi o la Casa de la Pradera ja es podien veure en colors, cosa que era tot una revolució a l'època. Una tele Philips o Telefunken en color valia 65.000 pessetes, uns 400 euros. Acabo amb unes dades de la Caixa. El 1976 l'entitat tenia 362 oficines, 300 a Catalunya, 60 a les Illes Balears i 2 a Madrid. Ara CaixaBank disposa de 4.500 sucursals, de les quals només 840 són a Catalunya.
1: Avui és 15 de maig, dia 135 del calendari, falten 37 dies per l'estiu, 40 per Sant Joan, una setmana perquè comenci l'aplec del Cargol de Lleida, i així sona el dia d'avui.
10: Els sons del matí.
1: El govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu.
12: Que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
13: Nosaltres estem oberts. Quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar a un major consens?
14: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició, però hem de poder parlar de tot.
15: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord.
16: We're going to go to Texas. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska.
17: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual.
18: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE.
19: Que vuelva a confiar en nosotros.
20: Governar con dignidad o governar de rodillas.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Orbital.
2: Relatiu a orbitar, un cos que descriu una òrbita al voltant d'un altre cos. El tren orbital ha desencallat la negociació de pressupostos i es diu orbital perquè la línia descriu una òrbita damunt totes les línies que passen per Barcelona.
1: Pompa.
2: Ostentació de magnificència, aparell fastuós. Els diaris destaquen com la Xina ha envoltat de pompa la visita de Donald Trump per demostrar el seu poder. El nou món neix mentre encara no m'ha enterrat el vell. Un tòpic per recordar que a partir de pompa diem pompes fúnebres per referir-nos a les cerimònies d'enterrament.
1: Via Crucis.
2: Sinònim de calvari, situació dolorosa, sèrie de penes d'aflicions que tenim quan passem un calvari. L'origen és bíblic i els aficionats del Madrid estan passant un autèntic via crucis en cadascuna de les etapes viscudes, des de l'eliminació de totes les composicions, competicions, a la descomposició del vestuari. Els aficionats del Barça esperem que, al contrari que la Bíblia, la resurrecció no arribi d'aquí 3 dies.
1: Posem-hi 3 xifres, no 3 dies, però sí 3 xifres. Lara García, 2.
3: Són els mesos d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya. La policia argumenta que es deu a la proximitat dels mesos d'estiu, quan la gent acostuma a viatjar i necessita tenir el DNI actualitzat.
1: 14.000 milions, ho veiem malament. 14.000 milions.
3: Són les infraccions que va detectar la Inspecció de Treball de Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions. És un rècord de sancions. Moltes de les infraccions estan relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social.
1: I 91.
3: Són els treballadors que Glovo acomiadarà a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i de les zones de la costa. En canvi, a la ciutat de Barcelona ha decidit, doncs, mantenir tot el personal. Acomiadarà 400 436 treballadors a tot l'estat.
1: I en el veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem una imatge típica de campanya. El president andalús i candidat a la reelecció del PP, Juanma Moreno Bonilla, mànigues de camisa, envoltat de persones que el miren i que acaricia el llom d'una vaca.
0: Un clàssic de les campanyes. Els candidats donant suport al sector primari, al món rural, als vots del camp, tant buscats en aquest cas pel Partit Popular per intentar mantenir diumenge la majoria absoluta de 55 diputats al Parlament andalús. Una majoria absoluta que permetria a Moreno Bonilla seguir governant sense dependre de Vox, tal com sí ha passat als seus companys d'Extremadura, a l'Aragó o Castellalló.
1: A la segona, veiem una zona de la graderia del Bernabéu. S'hi veu una pancarta d'uns 10 metres, si fa no fa, de llarg. Lletres d'impremta, s'hi pot llegir, Florentino, vés-te'n ja. Per un extrem, la pancarta està arrugada perquè un vigilant de seguretat del club l'està estirant, evidentment, intentant emportar-se-la.
0: I no va ser l'única pancarta. També se'n va veure una altra que deia Florentino culpable. Totes dues van ser finalment retirades. Era el primer dia que el president blanc trepitjava el Bernabéu després de l'estrambòtica roda de premsa. També el van veure gesticulant de manera ostensible quan un soci es va acostar a la llotja recriminant-li alguna cosa.
1: I a la tercera foto del dia hi veiem un home, 45 anys, cabells grisosos, acompanyant Javier Milei. Qui és Buenos Aires, Joan Biosca?
21: Doncs es tracta de Manuel Adorni, mà dreta a la Casa Rosada de Javier Milei, el president argentí ultraliberal, una figura equivalent a un conseller en cap. És el número 2 del govern argentí i cada cop està més a prop de ser imputat per enriquiment il·lícit. La Fiscalia Argentina li ha trobat un canvi de vida important des que fa 2 anys i mig va arribar al poder executiu. Nova casa, viatges pagats en metàl·lic, de diners encara per justificar i sospites de diners de dubtosa procedència.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció amb aquest titular que circula. Una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina. Marc Amorós, bon dia.
22: Bon dia. Així de petita és la síndria que han aconseguit fer una mare i una filla agricultores. És tan petita com un ou de gallina i, segons la notícia, conserva el mateix gust i les mateixes propietats que les síndries de mida normal. Tampoc tenen llavors. Per fer-les, han modificat genèticament les síndries en un intent d'aconseguir que aquesta fruita sigui més fàcil de conrear, transportar, guardar i consumir. Una mida més petita, diuen els agricultores que han fet aquesta síndria de la mida d'un ou, podria permetre una major densitat de plantació i faria possible conrear síndries en els models d'agricultura vertical. Per últim, la notícia diu que les investigacions per aconseguir fer tan petita aquesta síndria van començar el 2021.
1: I això és real o és fals?
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
24: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
25: Escollir estudis universitaris és una decisió clau pel futur. I fer-ho amb informació i coneixent de prop l'entorn acadèmic és essencial. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza el dissabte 30 de maig una jornada de portes obertes. Durant la sessió, els futurs estudiants i les seves famílies podran descobrir els graus, la metodologia docent i la vida universitària en un entorn que aposta per l'acompanyament personalitzat i el desenvolupament del talent.
24: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
22: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina és una notícia real. La mare i la filla agricultores que han aconseguit fer aquesta síndria tan petita com un ou són de Virgínia, als Estats Units. La seva creació forma part d'un projecte per fer fruita ultra petita i ja han anunciat que intentaran comercialitzar la seva mini síndria. Ja veurem si tenen èxit.
1: Gràcies, Marc.
22: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. El govern i Esquerra significaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
26: El govern i Esquerra, com deia, assajaran dilluns primer l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneix Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona, i això hauria de desbloquejar la negociació dels comptes. Salvador Illa, des de Califòrnia.
27: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
1: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
28: El president nord-americà diu que estan d'acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i de l'estreta Reo
4: obri. D'altra banda, així l'ha avisat que Taiwan és una línia vermella.
1: El dia que la vaga d'educació es trasllada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
26: Mentre Educació i els sindicats s'emplacen a negociar la setmana que ve.
1: I últim dia avui de campanya electoral per les autonòmiques andaluses de diumenge.
4: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE a evitar un fracàs que qüestioni Sánchez.
1: Vist per sentència el judici contra els 7 fills de Jordi Pujol.
26: El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: Mentre, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, es prepara una altra vaga a Rodalies.
4: Seria a finals de juny convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors.
1: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
26: Descompon el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
5: Era capaç de manifestar menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
1: I el Festival de Canes?
4: Ovació per Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet.
6: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia ennuvolat, fred i inestable. A aquesta hora ja tenim petits ruixats a la costa i al Pirineu, que s'aniran repetint durant el matí. A la tarda hi haurà més ruixats, més tempestes, sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona. El Pirineu es reactiva la precipitació, també pot nevar uns 1.400 metres, sobretot a la Vall d'Aran. I en canvi, el sud de Catalunya avui farà vent i hi haurà algunes clarianes entremig dels núvols. I ara, de seguida, a les 8, actualitzem la previsió pel cap de setmana.
6: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I tenim tallada la Nacional 240 a Lleida per la manifestació. Clàudia Serra.
7: Sí, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents i aquesta manifestació en aquest punt, precaució, perquè es produeixen algunes retencions. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus a la Trinitat. Trànsit dens també a la P-7 a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, en punts habituals a aquesta hora en els dos sentits de la marxa.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
9: Manu!
11: Bon dia, Gini Pimi!
9: Que és divendres!
11: És divendres! Com es nota l'ambient que és divendres.
1: Sí, sí, qui truquem avui?
9: Sí, la veritat.
11: Anem a trucar a l'Aniol avui.
1: L'Aniol. Quants anys té l'Aniol?
11: Doncs mira, 26 en fa.
1: 26?
11: Ai, senyor, ai, senyor.
1: Quina època. No te'n recordes dels 26, Caralies?
11: Hola.
12: Hola?
11: Hola?
12: Aniol? Aniol, sí.
11: Ets tu?
12: Sí.
11: Com estàs, Aniol?
12: Molt bé.
11: Ui, no et veig bé, Aniol. Què et passa?
12: No, res.
11: Saps on et truquem, Aniol, o no?
12: No.
11: Del matí de Catalunya Ràdio? Et sona? Aniol!
12: Què?
11: Et truquem de part de la Marina, que demà faràs 26 anys.
12: Moltes gràcies.
11: Et vol felicitar, diu que t'estima molt, que és el millor que li ha passat a la vida i et vol dedicar aquesta cançó que et canta Manu Guix, de Nena de Conte, que es diu Tenia tanto que darte.

0: Aniol, que vagi molt bé el dia d'aniversari. A celebrar-ho com cal.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora us podem explicar que es troba tallada la Nacional 240 a Lleida d'entrada cap a la ciutat per manifestació coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Precaució en aquest punt. I pel que fa a l'àrea de Barcelona cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, a la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Trànsit dens també a la P7, a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, en els punts habituals d'aquesta hora, en tots dos sentits de la marxa.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua estant en la millora salarial. Dimarts que ve, nova reunió entre els representants dels docents i el Departament de Treball. Nova trobada avui del president nord-americà Donald Trump amb el president xinès Xi Jinping abans que tanqui el seu viatge oficial a la capital xinesa. Hores abans, en una entrevista a la cadena Fox, Trump ha dit que Pequín s'ha compromès a no armar el règim de l'Iran. Avui fa exactament 15 anys a l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny d'apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen avui les formacions d'extrema dreta. Arrenca el festival Ambassat de Sabadell amb la participació de bandes com Dan Peralbo i el Comboi Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'Ambassat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge. Avui obre les portes al 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona a Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. I la sargantana pituïsa ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa i que va entrar accidentalment deus d'oliveres importades de la península.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassar elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara quarts, Bembibre, Bigues i Riells i Gijón, Palau.
0: Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda, els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per sobre dels 1.400 metres. Les temperatures seran les normals del mes de març.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una línia de tren, d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabat l'any 2040 amb Marta Corbalà. endavant.
4: El mateix dilluns a la tarda Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Mentre s'encarrila l'acord pels comptes, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació. Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen al govern, com ara les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'hemicicle de 3CatInfo, que podreu sentir íntegra aquest vespre.
5: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu. El president de la Generalitat està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
6: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
7: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
6: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
7: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
6: I avui, al migdia hora catalana, Illa a terra a Los Angeles, a la recta final d'aquest viatge, per reunir-se amb diverses productores de Hollywood, com per exemple Disney o Lionsgate, per intentar captar inversions i vendre'ls el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està aixecant a les tres xemeneies del Besòs.
0: Doncs bé, les mobilitzacions de mestres i professors es traslladen avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran. Després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord, el col·lectiu no afluixa i avui mantenen la vaga en aquest territori i han convocat diverses marxes i concentracions. Anem fins a la ciutat de Lleida amb el Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms.
8: El primer punt de trobada de la jornada ha estat al pàrquing del Camp d'Esports. Allà han esmorzat, s'han replegat per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui, és l'accés des d'Osca Lena 240 a la rotonda de l'església de Montserrat. En l'anterior jornada de vaga, el 18 de març, es van atrevir fins i tot a tallar l'autovia A2 al Carràs abans de tornar a Lleida per manifestar-se al migdia. Veurem si avui la marxa que ha de començar a quarts d'una des dels serveis territorials d'educació també serà massiva. Uns mestres i professors que volen seguir posant pressió al govern ara que han aconseguit reprendre converses amb el departament, de moment però sense acord, sobretot en el tema de la pujada de sous i, per tant, les mobilitzacions continuen i sobre la taula l'amenaça d'una possible vaga indefinida. Unes protestes que també reproduiran avui al Pirineu. A partir de les 11 hi ha previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a dos quarts d'una a la Seu d'Urgell i l'anunci també d'una marxa i una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Nova trobada avui del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping, abans d'acabar el seu viatge oficial a la capital xinesa. Pequín, Francesc Canals.
9: Nosaltres estem oberts.
10: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat.
0: El Pentàgon ha cancel·lat el desplegament de 4.000 soldats nord-americans a Polònia en un nou gest dels Estats Units per reduir la presència militar a Europa. Setmanes després que se sabés que Washington retirarà d'Alemanya 5.000 soldats, el Departament de Defensa nord-americà es disposa a suspendre el desplegament de la segona brigada blindada de combat de la primera divisió de cavalleria que tenia previst anar a Polònia. Actualment, els Estats Units tenen desplegats uns 80.000 soldats per diversos països europeus, en els quals tenen més de 30 bases militars, algunes d'elles a Espanya. El president Trump ha dit els últims mesos que la falta d'ajuda dels aliats europeus en la guerra contra l'Iran tindria conseqüències. I mentrestant, el director de la CIA, John Ratcliffe, es va reunir ahir a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior cubà, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials, s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern de Cuba perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa aquesta última que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja de forma frontal.
2: 3CAT Info.
0: I avui es compleixen ja 15 anys a l'inici de les mobilitzacions amb acampades incloses arreu de l'Estat, conegudes com el 15M, els indignats. Les protestes van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya amb l'aleixament d'un espai que des de fa anys, però, va perdent força a les urnes. Els experts alerten que el malestar social creixent ara l'està capitalitzant en gran mesura als partits d'extrema dreta. És un reportatge d'Àlex Giralt-Robert amb el muntatge de Ferran Badia.
9: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
11: El no en representen era l'esclat, després d'anys de crisi econòmica i retallades, amb un atur que afectava aquell 2011 la meitat dels joves, amb un Zapatero agònic a la Moncloa i amb Brussel·les que exigia mà dura als governs. A Barcelona, la protesta arriba de seguida a la plaça Catalunya. L'activista Sílvia Badia és de les primeres persones a instal·lar-s'hi.
12: Espais de l'esquerra alternativa, no institucional, i en paral·lel, tot un conjunt de campanyes, grups de Facebook, com Democràcia Real Ja. Un dia va esclatar, sembla que va ser que a Madrid van dir no, ens quedem aquí, i a Catalunya van dir doncs vinga, nosaltres també.
11: Unes mobilitzacions molt transversals que duren setmanes, com recorda el doctor en Humanitats Jordi Mir.
13: Un període de mobilització com no havíem vist durant anys. Amplis sectors de la població se senten interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
11: Després de diversos intents amb fortes càrregues policials, l'acampada a Barcelona es dissol del tot al cap d'un mes i mig. A curt termini, les mobilitzacions amb prou feines es reflecteixen a la política institucional. De fet, el PP arrasa les generals de finals del 2011. Però és a partir del 2014 que neixen els primers partits amb les consignes del 15M com a leitmotiv.
14: Hemos demostrado que podemos, pero no podemos solos.
15: Us dic que jo vull ser la propera alcaldessa.
11: Podem, liderat per Pablo Iglesias i Roma, les europees d'aquell any, mentre Catalunya, Barcelona en Comú, guanya les municipals del 2015 amb Ada Colau. Joan Subirats és un dels principals impulsors d'aquest aquesta última formació, el germen dels actuals comuns.
16: Uns que estaven per la defensa de l'aigua, els altres formaven part de la defensa de la sanitat pública, altres que venien del moviment contra els desnonaments. Gent que tenia orígens molt diferents i que es van trobar plegant-se per intentar, en un àmbit local, com és el cas de Barcelona, doncs el pas a fer un canvi de política.
11: Les alcaldies de Barcelona i Madrid impulsen Podem, que es queda a les portes de fer un sorpasso al PSOE a Espanya. Però en pocs anys, la formació morada passa de confrontar amb els socialistes a governar en coalició amb ells.
17: Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
11: El desgast, la paradoxa d'haver entrat al sistema contra el qual es va aixecar, la recuperació del PSOE i el creixement de l'extrema dreta arreu porten l'espai polític a estar ara mateix tocat de mort.
13: Amb motiu d'un dels aniversaris del 15M, Vox fa una campanya a les seves xarxes dient que ells són el veritable 15M. Què diu Santiago Abascal en aquell moment? Nosaltres farem els canvis que aquests menuts no han fet. Nosaltres som els veritables antisistema.
11: I després d'aquests canvis a tots els nivells, a Catalunya i a l'Estat, passats 15 anys, què en queda del 15M?
16: Hi ha hagut un cert canvi d'agenda que, evidentment, ha provocat també que els grans partits també recollissin aquest canvi d'agenda, sobretot en temes de reconeixement de la diversitat, temes ambientals.
18: La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot segurament mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
12: Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
0: Doncs així arribem a 9:15 del matí. Obrim temps per repassar el trànsit i la previsió meteorològica. Situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A hores d'ara us expliquem que a les entrades de Barcelona hi ha trànsit dens en diversos punts, a l'A2 a Sant Boi, a la B23 cap a la Diagonal i a la C58 i la C33 cap al Nus de la Trinitat, també a les rondes, a la de dalt densitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a l'Hospitalet, sentit Besòs, i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Trànsit dens també a la C59 a Caldes, sentit Sud, i a l'AP7 a Parets, a l'enllaç amb la C-17 i a Barberà, en tots dos sentits de la marxa. Recordem també que en aquests moments es troba tallada la Nacional 240 a Lleida per manifestació, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Precaució en aquest punt. I pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, tret de les demores a Rodalies degut a les limitacions de velocitat.
2: El temps.
0: Jofre Xanué.
19: Comencem aquest divendres amb un canvi de temps que ens du un cel ben tapat pràcticament arreu del país i algunes febles pluges que han d'anar guanyant una mica de terreny, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona. Avui esperem un descens de les temperatures i un ambient més fresc amb màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Sobretot serà al sud del país, que és on no arribarà la pluja. Mestral, el termòmetre sí que pot arribar a aquests 20 o fins i tot superar aquesta xifra, però la resta no, un ambient força fresc, temperatures més pròpies potser de principis d'abril, i amb aquest tarannà que la pluja de manera intermitent pugui afectar diversos indrets del territori. De fet, aquesta tarda pot arribar també al sud de les comarques de Barcelona, Costa Central, i també cap al Camp de Tarragona de manera més aïllada. Hi ha alguns avisos, tant d'acumulació cap a l'Alt Empordà, amb tot l'episodi es podrien acostar als registres als 100 litres per metre quadrat, i també d'intensitat, pràcticament a tota la façana litoral, des de la Costa Central fins a la Costa Gironina, aquesta possibilitat de que superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Cap de setmana amb fresca, sobretot dissabte, encara amb alguns ruixats de neu en el vessant nord, tot i que anirà millorant, sembla que diumenge es podrien repetir alguns ruixats de tarda al nord i al nord-est, però la resta de la jornada encara aguantaria força i sobretot amb unes temperatures una mica tocades que al llarg de la setmana que ve es recuperarà.
2: Fresca Info.
20: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
21: Doncs tant com vulgui bussejar.
20: Genial. I quant d'oxigen queda?
21: El que vulgui, també.
20: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
21: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
20: I quants de cetacis?
21: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
22: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Fresca Info.

0: Avui arrenca el festival Ambassat a Sabadell amb una trentena d'artistes amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. A l'Ambassat s'hi pot trobar el rock de Dan Peralbo i el Comboi, les madrilenyes Xego o els britànics Bob Vilan. També hi ha pop amb bandes com el Petit de Caleri, l'Omishima, folk rock amb la Ludwig Bang o música d'arrel amb Alosa i les gallegues Filles de Cassandra. El director del festival, Arnau Solsona, ha explicat a l'Independents Dicat el valor d'aquest ecleticisme.
1: Nosaltres ens plantegem el festival com una experiència que són 8 hores de música, pràcticament, quan entres en una jornada de divendres o de dissabte per endavant, que tingui una evolució, una creixença, que vagi explosionant el que és l'experiència de dintre del festival i passar-t'ho amb el cènit, que seria doncs, a l'última hora de la nit i passar-ho bé. Això fa que aquesta paleta de colors vagi canviant, evolucionant i vagin passant estils i bandes doncs, que són diferents i que et porten a disfrutar de la nit.
0: L'Ambassat se celebra al Parc Catalunya de Sabadell fins aquest diumenge. I al Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry. Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i que es va convertir en una icona. McCurry fixa la seva mirada sobretot en els més vulnerables i en molts nens en entorns marcats per la pobresa o la guerra. Als seus 76 anys no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet en la seva visita a Barcelona que no podria viure sense fer fotografies.
2: That's just what gives us meaning.
3: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
0: Icons es pot visitar fins al 6 de setembre. El 44 Còmic Barcelona obre portes avui divendres i durant 3 dies fins diumenge acollirà la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional, Valèria Obereda.
4: El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Kam, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur La Perla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
5: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas, siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
4: Una desena d'exposicions completen l'oferta del Còmic Barcelona, entre les quals la dedicada al Senyor dels Anells, el còmic Paracuellos en el seu 50 aniversari o el fanzine Atraccions. Pel que fa als premis que es concedeixen al Saló per primera vegada, el de millor obra d'autoria espanyola el guanyarà una dona, perquè les 5 nominades són dones. Són Emma Ríos, Teresa Valero, Anna Peñas, Natàlia Valverde i Irene Márquez.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una serpí invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa ha provocat la desaparició de la sargantana de les pitwises en una desena d'illots de la zona. Un equip del CREAF que estudia el fenomen ha demostrat que les serps que van entrar accidentalment a Eivissa dins d'oliveres importades de la península aconsegueixen nedar fins als illots on s'estan expandint a una velocitat vertiginosa, ens ho explica la Montse Poblet.
7: Els primers exemplars de serp de ferradura es van veure a Eivissa fa 23 anys. Ara ja n'hi ha pràcticament a tota l'illa on devoren sargantanes com si fossin un exèrcit que arrasa tot el que troba al seu pas. L'investigador del CREAF, Oriol Lapiedra, fa 6 anys que estudia el fenomen i ha constatat que pràcticament s'han menjat tots els exemplars d'aquesta espècie endèmica a les illes que vivien a Eivissa.
8: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
7: Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps han arribat nedant als illots del voltant i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi havia.
8: Com que quan arriben fins a la costa, Si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
7: A l'illa de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. El 2023 només en quedaven 3 i l'any passat ja no n'hi havia cap. En una operació d'emergència per mirar d'evitar l'extinció de l'espècie, el Zoo de Barcelona està fent cria de sargantanes de les pitiüses a les seves instal·lacions. Ja n'han reproduït un primer grup de 17 exemplars procedents d'Eivissa i Formentera i la setmana passada en van rebre 33 més de les varietats que viuen als illots.
9: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
9: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
11: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol a minut 66 que igualava el de Jon Martín. El tècnic del Girona, Mitchell Sánchez, destacava la figura del davanter uruguaià.
12: Estuani, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo... 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit.
11: Mitchell també assegura que aprofitaran aquest empat.
12: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
11: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
10: 3Cat Info.
11: També d'ahir, victòria amb xou del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida, un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
13: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
11: Mentrestant, Arbeloa va negar, va dir que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1. Diumenge, en horari unificat, a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, i visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona, que és 15 amb 40, visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. L'únic partit que no jugarà en horari unificat és el del Barça davant el Betis, que es disputarà un 9:15 del vespre. El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
14: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
11: I en clau internacional, la Confederació Brasilera de Futbol ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
10: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
11: En motor, aquest matí arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. A MotoGP, Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació, a què s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
15: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé, aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
11: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells a 6:15 i Gijón Palau a 8:00. Ahir, el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts, el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic Jordi Garcia fins al 2027.
10: 3CAT Info.
11: En bàsquet, victòria del Joventut enfront a l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB per 101-79. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de playoff. En canvi, l'Andorra és penúltim i en zona de descens. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 7a etapa, 244 quilòmetres de muntanya entre Formia i el Blockhaus, un port de primera categoria. Ahir, triomf de l'italià Davide Ballerini, el portuguès Afonso Eulalio, segueix amb la malla rosa de líder. I el Masters 1000 de tenis de Roma, avui es disputen les semifinals masculines, són Casper Ruud, Luciano Darderi d'una banda i Jannik Sinner, Daniil Medvedev de l'altra.
0: Dos quarts de nou del matí, divendres 15 d'abril, i aquests són els principals arguments informatius avui i a aquesta hora. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneix les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua, mentrestant, el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua sent la millora salarial. Dimarts hi haurà una nova reunió. I a partir d'ara ens farem ressò que avui és l'últim dia de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE bloquen en aquestes últimes hores en mobilitzar el seu electoral tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni a Pedro Sánchez. Localitzen estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un complex funerari de grans dimensions d'entre els segles 4 o 6 de la nostra era. I un recital de diferents poetes a Folgueroles, a Osona, donarà aquest vespre el tret de sortida a la Festa Verdaguer. La celebració s'allargarà fins al 10 de juny, aquest any s'estendrà a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys de l'obra Canigó. En esports, què tenim, Ricard Isidro?
11: Mira, d'una banda, que el Girona surt del descens després de l'empat a un d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. I a Montmeló, d'aquí uns minuts, començarà la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
0: Jornada de núvols i pluja o ruixats a les comarques de Barcelona i Girona. Temperatures en descens. Al Pirineu podrà nevar per sobre dels 1.600 metres. Només s'esperen algunes clarianes al sud del país, on bufarà el mestral. Dos quarts de nou i dos minuts. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat l'any 2040, amb Marta Corbalán.
16: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Les mobilitzacions de mestres i professors es traslladen avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord. El col·lectiu no afluixa i avui mantenen la vaga en aquest territori i han convocat diverses marxes i concentracions. Anem fins a la capital del Segrià, Ramon Dalmau i Estela Bussoms.
17: El primer punt de trobada de la jornada ha estat al pàrquing del Camp d'Esports. Allà han esmorzat, s'han replegat per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui és l'accés des d'Oscalena 240 a la rotonda de l'església de Montserrat. En l'anterior jornada de vaga, el 18 de març, es van atrevir fins i tot a tallar l'autovia A2 al Carràs abans de tornar a Lleida per manifestar-se al migdia. Veurem si avui la marxa, que ha de començar a quarts d'una des dels serveis territorials d'educació, també serà massiva. Uns mestres i professors que volen seguir posant pressió al govern ara que han aconseguit reprendre converses amb el departament, de moment però sense acord, sobretot en el tema de la pujada de sous, i per tant les mobilitzacions continuen i sobre la taula l'amenaça d'una possible vaga indefinida. Unes protestes que també reproduiran avui al Pirineu. A partir de les 11 hi ha previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a 12:45 a la Seu d'Urgell i l'anunci també d'una marxa i una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
10: 3CAT Info.
0: Últim dia de campanya per les eleccions d'Andalusia de diumenge i el PP i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre el PSOE, a Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
18: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
19: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
18: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijóo demana no confiar-se.
20: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
18: Moreno Bonilla i Feijóo tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta.
0: Obrim crònica internacional. Fatal partit polític que vertebre l'autoritat nacional palestina celebre des d'ahir un congrés per renovar la direcció per primera vegada en 10 anys. La convenció que durarà

0: en una cadena de
1: Dallas. Som un sistema nacional i revolucionari.
0: Indica que aquests
1: no ens governa la família.
2: Rajub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA.
3: UNICEF xifra en 14 els menors que moren o queden ferits a Líban cada dia des que Israel va començar l'ofensiva a començaments del mes de març, coincidint amb l'operació contra l'Iran amb el suport dels Estats Units. L'Organisme de les Nacions Unides ha fet el càlcul que situen uns 200 els infants que han mort en aquest període, inclosos una vintena durant la teòrica treva i més de 800 ferits. En el mateix comunicat d'UNICEF apunta que més de 700.000 persones, nens i nenes, en aquest cas del país, han de conviure amb un patiment més gran provocat per l'exposició a violència recurrent, la pèrdua i el desplaçament. Tot plegat es tradueix en sensacions de por i angoixa extrema i també malsons.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Dos quarts i mig de nou, Louis Vuitton. Es ven la firma de moda Marc Jacobs. El grup de luxe francès LVMH ha arribat a un acord de venda amb una empresa gestora de marques anomenada WHP Global i el grup G3. Tot i que no ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de vinculació entre Louis Vuitton i la marca nord-americana fundada pel dissenyador Marc Jacobs, que continuarà, de fet, com a director creatiu a la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat de luxe, marcat per la caiguda del turisme i també de la despesa en regions clau com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles d'aquest grup. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. A més, estrenen Hugo 24, que parla directament del problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies, Marc Garriga.
5: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, que l'acompanya, una seqüela que millora el film original i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, una de les obres mestres més desconegudes de l'estudi Ghibli i del seu director llegendari Hayao Miyazaki, una aventura de pirates aeris que malauradament no es restrena en català. Pel que fa a les novetats, comencem amb Jugada Maestra.
6: Okay. Gun to your head. What would you even do with $1 billion?
7: What do you have a gun to my head?
5: Glenn Powell torna a seduir amb aquesta comèdia negra força entretinguda, però ara que li falta una mica de sal i pebre. L'actor nord-americà, un dels nous sex symbols de Hollywood, interpreta aquí un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou, té mala llet, però insuficient també, i en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot.
8: No te voy a decir te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer.
9: Problemas. Todo lo que me diste...
5: Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite, i a Hugo 24 aguanta el tipus en tot moment com a protagonista principal d'una bona pel·lícula de denúncia sobre el problema de l'habitatge i del camí sense sortida en què viuen molts ciutadans d'aquest país. Ell és un jove que intenta trobar feina, sense haver estudiat gaire, sense referències, que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de fer-los fora per impagament. Dura, però alhora esperançadora.
10: Bueno, ya está.
11: ¿El qué ya está?
10: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: Completen les novetats la surrealista Pizza Movies, de Carlo Padial, Humberto Romero i Judith Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, una cinta de terror irlandesa, Hocum, i el drama espanyol Un hijo, amb Macarena García i Hugo Silva.
12: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
3: Alacant cada any fa homenatge al poeta Miguel Hernández amb una caminada de 3 dies que fa parada a les localitats més vinculades amb el poeta. La Generalitat Valenciana ha retirat aquest any la subvenció econòmica a la ruta, que han salvat amb aportacions del Ministeri i dels ajuntaments València, Alba Barbosa.
13: Miguel Hernández escrivia al pati de darrere de casa i va convertir l'hort de la família i la figuera en símbols de la seva poesia.

0: I encara conserven la figuera centenària, ens explica Tomás Cernas, director de la Casa Museu de l'Escriptor.
1: És una higuera que aparece en más, bueno, se menciona como en más de 20 poemas, hace referencias directas a higueras, a las hojas de la higuera, a los frutos, pero es también el lugar donde Miguel se sienta a leer, se sienta a escribir.
0: A Oriola, on va néixer el poeta, és on comença la caminada de gairebé 70 quilòmetres que cada any aplega centenars de persones per recórrer els escenaris que van marcar la vida del poeta. L'Institut Valencià de la Joventut no ha finançat aquest any la ruta, argumentant falta d'homologació. L'organització hi veu motius ideològics. Aitor Larravide, director de la Fundació Cultural Miguel Hernández.
2: Hace falta más que nunca esa presencia del poeta, porque nadie como él supo estar a la altura de las circunstancias políticas, económicas, sociales, históricas que le tocó, que murió con apenas 31 años.
0: Amb l'esclat de la Guerra Civil, Hernández es posiciona políticament, milita al bàndol republicà i escriu una de les seves obres més reconegudes, Viento del Pueblo. Vientos del pueblo me llevan. La catedràtica de literatura hispanoamericana de la Universitat d'Alacant, Carmen Alemany, porta 40 anys estudiant la seva poesia i va ser una de les primeres a accedir als manuscrits.
3: En poc més de 10 anys d'escriptura va tocar les tecles més importants que té el ser humà. No? Va parlar de la vida, va parlar de la mort, va parlar de l'amor. O sigui, sentiments més forts que pot tindre el ser humà, ahí està.
0: La ruta del poeta acaba al cementiri d'Alacant, on està enterrat. Miguel Hernández va morir en una presó d'Alacant condemnat pel franquisme.
4: Troben estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època de fa més de 6.000 anys. Roses, Clara, Carla, Saló Pujol.
5: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles 4 i 6 després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
6: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en un complex de grans dimensions, en una necròpolis estructurada.
5: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
7: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
8: Vol saber què passa al Parlament?
9: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
10: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
8: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
11: Podem dir que està en temps de descompte.
12: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
13: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot espavolar.
14: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
15: La prohibició de les compres especulatives serà
16: estrepitoso fracaso de la izquierda.
8: Escolta l'Hemicicle.
17: S'aixeca la sessió.
8: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
4: 9:15 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia. Doncs hores d'ara tenim circulació més intensa del que és habitual a la P7 i la C17 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Recordem que avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i es preveu més trànsit en aquesta zona. Trànsit, de fet, ha posat en marxa un dispositiu especial fins diumenge. Densitat també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, a la C59 a Caldes, sentit sud, i a diversos punts d'entrada cap a Barcelona, a la B23, cap a la Diagonal, també a les Rondes, a la de Dalt, densitat d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet a Pedralba, sentit Besòs, i a la Litoral de Sant Adrià, a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Recordem també que es troba tallada encara la Nacional 240 a Lleida per manifestació, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Hi ha senyalització de desviaments en aquest punt. Transport públic, de moment sense incidència, destacades, tret de les demores a Rodalies per limitació de velocitat. És tot.
8: El temps.
4: Amb el Jofre Genuer.
17: jornada d'ambient més de principis d'abril que no de mitjans de maig. Màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Només al sud del país, amb mestral i algunes clarianes, el termòmetre pot ser més suau. Però la resta del territori, els núvols han de ser abundants. I fins i tot amb aquestes precipitacions intermitents, febles, que aniran guanyant una mica d'extensió al llarg del dia, des de les comarques de Girona cap a les de Barcelona. Fins i tot no descartem que al llarg de la tarda arribin alguns ruixats cap al camp de Tarragona. I sobretot també la neu, que torna al Pirineu, amb una cota neu que anirà baixant dels 1.600 als 1.400 metres i fins i tot de cara al vespre en el vessant nord podria situar-se a prop dels 1.200 metres. No és una gran nevada, però torna la neu sobretot a zones altes del Pirineu o doncs lleugeres enfarinades de 5 centímetres com a molt. De cara a demà la nevada anirà de baixa, però encara pot persistir en el vessant nord, amb tramuntana mestral, restes de núvols al nord-est i temperatures força fresques que al llarg del cap de setmana recuperaran poc, però tendiran a recuperar-se una mica, ho faran més al llarg de la setmana que ve. Els ruixats de tarda, diumenge, podrien incrementar-se de nou al nord del país.
8: Catalunya al dia.
4: Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil. L'Audiència de Barcelona el jutjarà per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima havia relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que si ho explicava el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana pel capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Canviem de qüestió. Els treballadors del Centre d'Acollida Públic de la Sopa de Girona denuncien la precarietat a les instal·lacions i falta de recursos per atendre de forma correcta les persones sense llar que hi van a menjar, a duixar-se o a dormir. Des de l'Ajuntament responen que hi ha una inversió prevista de 600.000 euros. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
19: El representant dels treballadors de la Sopa, Ivan Santiago, ha explicat a 3Cat Info que hi ha dies que no han pogut oferir ni un cafè a la gent que han d'assistir.
20: Ni dilluns ni dimarts vam poder fer cafè, perquè no hi havia ni cafè ni hi havia llet. Hi han hagut setmanes que els cuiners no tenien oli i van tenir que inventar-se àpats d'aquesta manera.
19: Ni menjar, però tampoc ni tovalloles ni mantes suficients.
20: Avui han arribat tovalloles. Portem quasi un mes amb 7 tovalloles. 7 tovalloles amb una demanda de no sé quantes dutxes o de les mantes. Durant el pla de fred se'ns queia la cara de vergonya quan algú et demanava una manta i no li podies donar.
19: I amb instal·lacions velles que cauen a trossos.
20: Mira, mira com està el lavabo. Ple absolutament de fongs. No hi ha miralls, de les 4 dutxes només funcionen 2. És que és una barbaritat.
19: A la precarietat de les instal·lacions i falta de recursos s'hi afegeix, segons ells, la precarietat en les condicions laborals de les 26 persones que hi treballen. Des de l'Ajuntament de Girona responen que la millora del centre és una prioritat, que hi ha un projecte de reforma, que s'hi destinaran 600.000 euros, dels quals 2/3 els hi posarà l'Ajuntament, i destaquen també un acord perquè els treballadors tinguin una jornada laboral de 35 hores setmanals.
4: I a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars. Són urbanitzacions que no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments per deficiències en serveis bàsics, com el clavegram, la llum o l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360. Corresponsal a les Terres de Barcelona, Montse Gené Riba.
21: Un dels ajuntaments que fa més anys que hi treballa és el de Canyelles, on a les urbanitzacions hi viu pràcticament el doble de persones que al nucli urbà. L'Ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers. La seva alcaldessa és Rosa Huguet.
22: Aquí hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que, evidentment, no satisfà a tothom. Perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar aceres, carrers, llum, quan si anem a viure en segons quin lloc, tot aquests serveis ja estan.
21: La Diputació ha impulsat una comunitat virtual dels ajuntaments afectats per intercanviar coneixement sobre tots aquests processos urbanístics i ofereix al mateix temps suport tècnic. Gemma Badia, presidenta de l'àrea d'urbanisme.
23: Aquesta gent que té primera residència, sobretot, doncs, evidentment, ha de viure en unes condicions que aquests són ciutadans i ciutadanes de ple dret.
21: Fa poc, la Generalitat ha impulsat un canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments.
8: Catalunya al dia.
4: Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i als visitants. Tarragona, Ricard Boigues.
0: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernés, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
1: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
0: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
4: Les Terres de l'Ebre, justament, cada cop aposten més per convertir-se en un punt de referència del turisme de natura i els esports. Un exemple és la prova pilot en què han participat 10 remers alemanys que han recorregut l'últim tram del riu Tortosa, Jordi Barranca.
2: S'ha batejat com a Ebre Rowing Tour i ha durat 5 dies. Fins aquí ha vingut un equip mix format per 10 remers alemanys. Han recorregut el tram final del riu des d'Escó, on comença el tram navegable fins a la Ràpita. Òscar Cites, el president del Club de Rem de Tortosa.
3: És una embarcació modular que permet la navegació pel riu Ebre d'una manera segura. A més, és una embarcació que permet, en funció de la gent que tens, ficar més gent o menys gens perquè la pots muntar i desmuntar, com un Lego. Crec que per a les Terres de l'Ebre és molt important, per als clubs del territori també és molt important, perquè podem donar una logística que era desconeguda per a nosaltres.
2: La iniciativa va néixer després de la visita d'una delegació ebrenca a la Fira de Turisme de Düsseldorf i és una aposta per obrir-se a un nou tipus de mercat. Viviana Porras és la directora de l'IDC.
24: Perquè va totalment alineat en les nostres línies de treball, en el foment del turisme fluvial, i que creiem que és una línia que s'ha posat en valor i, a més, treballarem per a poder ajustar aquestes petites millores que se mos han demandat per a aquesta navegació sigui més còmoda i que poguéssim tindre durant molts anys aquestes experiències pel riu Ebre.
2: La voluntat de consolidar-ho és compartida per les dues parts. En el projecte participen ports de la Generalitat, l'Ajuntament de la Ràpita, el Patronat de Turisme de la Diputació i també la Cambra de Comerç de Tortosa.

0: Això que esteu escoltant és una cançó experimental d'un grup de Roda de Ter, música en un poema de Verdaguer. Es podrà escoltar aquest vespre en un recital de diferents poetes que es farà a Folgueroles, a Osona, per donar el tret de sortida a la Festa Verdaguer, una festa que s'allargarà fins al 10 de juny i que aquest any s'estendrà a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys de l'obra Canigó, Folgueroles, Nati Adell.
1: L'edició d'aquest any vol posar el focus en el Verdaguer més rebel, el que s'aixeca contra les injustícies, en una clara al·lusió a l'obra en defensa pròpia. La directora de la Fundació Verdaguer és la Jordina Boix.
2: La paraula contra la mentida. I per nosaltres representa aquesta voluntat del poeta d'actuar davant de la iniquitud, o sigui, aquesta injustícia.
1: Un festival literari d'arrel tradicional que s'inaugura avui a la Casa Museu Verdaguer amb la proposta La llum de la veritat, un recital concert que té aquest contingut.
2: Poemes a càrrec d'una tria de poetes de Corpinyà Poesia i la música serà de la Mus, treballa música experimental i electrònica i que acaba de musicar l'Ocolp, un dels poemes de dins de Flors del Calvari.
1: Pel que fa a l'acte de la Catalunya Nord, serà la inauguració el 28 de maig a Perpinyà del Monument als Catalans de França. Carme Torrents és la presidenta d'Amics de Verdaguer.
3: Actualment hi ha doncs una institució que governa i que porta junt amb l'Ajuntament a la casa i no ens fa patir el que el llegat de Verdaguer es perdi, però en canvi hi ha altres coses que des del punt de vista d'activisme social són importants de fer i és la llengua.
1: Al darrere d'aquesta festa, a banda de la Fundació Jacint Verdaguer i l'Associació Amics de Verdaguer, també hi ha l'Ajuntament de Folgueroles i el Museu d'Història de Barcelona.
0: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir amb la penúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín. Michel assegura que aprofitaran aquest empat.
5: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts.
4: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
6: 3CAT Info.
4: També d'ahir, victòria amb show del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
7: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
4: Per la seva banda, Arbeloa va negar haver dit això a Mbappé.
8: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, pues no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte.
4: També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1. Diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona és 15 amb 40 i visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. L'únic partit que no jugarà en horari unificat serà el Barça-Betis, que jugarà també diumenge a 9:15 del vespre. El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
9: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: En motor, aquest matí arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa de la primera jornada d'entrenaments al circuit de Montmeló. A MotoGP, Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
10: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
4: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Gijón Palau. Ahir el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi Garcia, fins al 2027. I en bàsquet, victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verd i negres van superar els andorrans per 101-79 i es mantenen sisens a la classificació de la CB, consolidant lloc de playoff, mentre que l'Andorra és penúltim i en zona de descens.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 15 de maig del 2026. Si fa bon temps, bé, i si no fa tan bon temps, no se l'acabarà en aquest cap de setmana de la quantitat d'activitats que hi ha a l'agenda. Des del concert de primavera i l'aplec de la Sardana al Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, de la jornada de l'esport femení, el fotomatx, de les presentacions de llibres i la dansa a l'IAP, a la nit dels museus i les portes obertes del Dia Internacional dels Museus, de la jornada solidària paral·lela organitzada per l'associació Dau Ferrat, el Marnatón de Terramar o a la regata Salomé a Aiguadols. I per si no en tenen prou, al Prado, el Diablo se viste de Prada, Marga Miret exposa el Miramar i qui tingui mono d'Eurovisió, demà el podrà veure al festival al canal de YouTube. En un moment, com sempre, ho repassem tot, el que hem dit i el que no hem dit encara, xinuxant. I ahir el Retiro, organitzat per l'Assemblea o Consell de la República i la Plataforma per la Llengua, el president Quim Torra va desgranar 6 deures, 6 manaments, si volen, per salvar el català de la vulnerabilitat que viu avui. En un moment escoltaran el resum que els hem fet d'un quart d'horeta d'una conferència que entre preguntes i respostes tot plegat va durar una miqueta més d'una hora, gairebé una hora i quart. Però, per resumir-ho, primer deure: no deixar de pensar que el català va més enllà del Principat i que quan s'ataca el català, s'ataca tothom. Segon, fer-se voluntari lingüístic. Tercer, el repte més difícil, proposar-se durant 21 dies mantenir el català i no canviar la llengua en cap moment ni circumstància. Quart, intentar tenir cura a l'hora de parlar el català. Cinquè, aquest ja s'ha enfilat a Sitges, constituir la taula pel català on hi sigui tothom. I finalment, el sisè deure, comprar productes i reclamar serveis en català. I si no es compleix, queixar-nos. Tot plegat en un context local preocupant, que també apunta l'Eco aquesta setmana, i del qual recordem haver-ne parlat amb educadors a l'inici de curs de fa 2 anys. Ja no és només amb el castellà amb el qui el català se les ha de veure, sinó, sobretot, amb l'anglès, que s'està fent present amb aquella forta, amb aquella força del que és la llengua dominant al món i la llengua dels expats per excel·lència.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui, que si l'Eco de la setmana passada no s'equivocava, hi ha l'assemblea del PSC que ha de ratificar o no, o el que sigui, a Manu Rodríguez com a possible candidat dels socialistes a les eleccions de l'any que ve. Avui que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, participa en una nova sessió del Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Garraf. Això serà a partir de 3:15 aproximadament a la Masia d'en Cabanyes. La trobada tindrà lloc, com els dèiem, amb tots els alcaldes, i en acabar la reunió la consellera i el president del Consell Comarcal, Luis Miguel García, també atendran els mitjans presents. Això serà avui al matí. Atenció, pares i mares, abans no arrenquem amb les informacions bàsiques del dia, una d'important perquè a partir d'ara mateix, a les 9 del matí, s'ofereixen 25 places més per les colònies d'estiu. L'Ajuntament de Sitges ha augmentat les places de les colònies d'estiu amb 25 places més degut a l'alta demanda de places per les colònies i a la manca d'inscripcions per a l'oferta de campaments. Avui, a partir de les 9 del matí, s'activarà l'opció d'inscriure's a les colònies a l'apartat Preus i disponibilitats de l'enllaç del web de Fundesplai. Per tant, si sou pares, mares, teniu present les colònies, no heu pogut encara, aneu al web de l'Ajuntament, a sitges.cat, i allà trobareu aquesta informació i l'enllaç al web de Fundesplai. Aquesta opció, que com els dèiem, no és visible fins a les 9 d'aquest matí, per tant, ara ja s'hi pot accedir, apareixerà al costat del preu, 90 euros, dins d'un requadre blanc. Recordar que les colònies es faran a la Casa Les Codines, al municipi de Montesquiu, a Osona, del 24 al 28 de juny. L'Ajuntament ha pres aquesta mesura d'oferir 25 places més com a resposta a l'alta demanda d'inscripcions de les colònies d'enguany. O sigui que Pares i mares, encara sou a temps, si no heu pogut abans reservar plaça pel vostre fill o filla a les colònies a la Casa Les Codines, entre el 24 i el 28 de juny, a partir d'ara mateix, està disponible al web de l'Ajuntament l'enllaç a Fundesplai per poder formalitzar la inscripció. Avui que, entre altres coses, per tots aquells que l'utilitzen, avui és el Dia Internacional d'anar a la feina en bicicleta. Cada dia us oferirem allò, ho hem anat a buscar, perquè com que cada dia és el Dia Internacional d'alguna cosa o el Dia Mundial del Ves a Saber Què, i com que n'hi ha doncs, 50.000 per escollir, avui és el Dia Internacional d'anar a la feina en bici, dia que es va establir l'any 1956 per la Lliga de Ciclistes Nord-Americans. O sigui que els que vagin amb la feina en bici, avui és el seu dia. Avui que s'ha fet clar, per dir-ho d'alguna manera, a les 6 i 3 minuts, i el sol ha sortit, per dir-ho d'alguna manera, a les 6 i 34, el sol es pondrà a les 9 i 4 minuts i es farà fosc a les 9 i 35. El dia s'allargarà 1 minut i 38 segons, tindrem 14 hores i 29 minuts de sol, per dir-ho d'alguna manera, i 9 hores i 30 minuts de foscor. Una agenda, com els comentàvem, llarguíssima, llarguíssima, llarguíssima. Comencem per aquest matí mateix, perquè els actes del cap de setmana sardanista comencen aquest matí a 2:15 a l'Escola Miquel Utrillo, la 35a trobada escolar sardanista. Com sempre, organitzat pels Amics de la Sardana, aquest és el primer dels tres actes vinculats en aquest cap de setmana de la primavera sardanista, que tenen, doncs això, des dels petits fins als grans com a protagonistes. Aquest matí la 35a trobada, després comentarem el concert de la sardana avui al Retiro i el diumenge l'aplec de la sardana. Però a 2:15 del matí, els més menuts de la casa, a l'escola Miquel Utrillo, 35a trobada escolar sardanista en el marc de l'aplec de la sardana d'aquest cap de setmana. Aleshores, aquest cap de setmana que finalitza la Setmana de l'Esport, que ha tingut actes durant tota aquesta setmana. Avui, segurament, el que pot cridar més l'atenció és la conferència que l'escorxador, a partir de les 7 de la tarda, farà Núria Piques, la corredora de muntanya Núria Piques, la conferència Ara o Mai. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a l'escorxador organitzat per Sitges Trail i la regidoria d'esports, Núria Piques, que combinarà la conferència d'avui amb un entrenament demà dissabte 16 de maig als Jardins de Terramar. O sigui que la conferència avui a les 7 de la tarda, a l'escorxador, i l'entrenament demà a partir de les 8 del matí, com els comentàvem, als Jardins de Terramar. Avui, però, més enllà de la conferència de Núria Piques, hi ha Body Combat a partir de les 10 del matí, activitat cardiovascular coreografiada amb música i basada en arts marcials, per tant, qui tingui interès, Body Combat a les 10 del matí a la piscina municipal. A partir d'un 4:45 de la tarda i fins 6:45, el Club Nàutic de Sitges tindrà lloc bateig de mar, sortides en vaixell, escola de 20 minuts, entorns de 4 persones, a veure si el dia ajuda una miqueta més. Però bateig de mar avui al Club Nàutic a partir d'un 4:45. Al camp municipal d'Igodols, la Unió Esportiva Sitges organitza avui també, ho ha fet al llarg de tota la setmana, aquesta jornada de portes obertes de futbol per a joves que vulguin començar a jugar a futbol a partir del mes de setembre. Portes obertes a partir de les 5 i fins les 8 del vespre. I a la piscina municipal de Sitges, a partir de 6:45 de la tarda, Zumba, ball, coreografiat i amb música a partir de 6:45 de la tarda a la piscina municipal. Demà dissabte, dia 16, hi haurà a les instal·lacions de Sitges Surf, a la platja d'Aiguadols, classes de 2 hores per a persones de 8 a 16 anys per fer surf si hi ha onades. Sitges Surf Club organitza aquesta activitat demà a les instal·lacions de Sitges Surf a partir de les 12 del migdia. Demà també, campionat de partides ràpides d'escacs, obert a tothom, davant del Prado, és a dir, carrer Francesc Gomà, a partir de les 4 i fins a les 8, campionat de partides ràpides d'escacs, obert a tothom. I a partir de les 5 de la tarda, el poliesportiu de Pinsvens, organitzat pel Club Petit Sitges, demà dissabte hi haurà també una sessió lúdica oberta amb música per a totes les edats amb un nivell bàsic de patinatge, roller disco, demà a partir de les 5 de la tarda, el poliesportiu de Pinsvens, organitzat per el Club Petit Subur Sitges. I de cara al diumenge, que serà el darrer dia de la Setmana de l'Esport, vàries coses. Per un costat, de nou Batets de Mar organitza el Nàutic a partir de 11:15 del matí. Les inscripcions a 11:15 del matí, començarà l'activitat a partir de 11:15. I també hi haurà activitat nàutica de rem que organitza Nulca Kayak, al passeig marítim a la platja de les Anquines, gairebé tocant a Terramar a partir de les 10 del matí el diumenge dia 17. Però el diumenge dia 17 és el dia de la tercera jornada de l'esport femení. Aquesta jornada, que tindrà lloc al passeig de la Ribera, hi ha activitats al passeig i activitats a la platja el proper diumenge. Hoquei patins, zumba, cistelles corbal, tenis taula, gimnàstica rítmica, escacs gegant i partides ràpides, hoquei, un simulador inflable de golf, un xutòmetre de futbol, un xutòmetre d'handbol i també el vaixell Láser Pico del Club Nàutic. I a la platja hi haurà activitat de rugby platja, futbol platja, badminton, joc de malabars, tenis platja, bitlles catalanes i també voleibol platja. Tot això aquest diumenge en el marc de la tercera jornada de l'esport femení. Què hi afegim a tot això? Doncs que demà dissabte tots aquells que s'acostin al voltant de l'hotel Terramar, de la platja de Terramar, segurament veuran competició de natació, perquè demà se celebra el Marnatón. Per un costat hi ha una competició amb nedadors que aniran des de la platja del Far de Vilanova fins a la platja de Terramar. Per una altra banda, hi haurà també competició de nedadors que aniran des de la platja de la Fregata a la platja de Terramar, i a la platja de les Anquines, a la zona de les Anquines, hi haurà diferents competicions també, però més de caire familiar o infantil. Això serà demà dissabte al matí. I de cara també aquest cap de setmana, demà dissabte, s'organitza, i en aquest cas organitza el Port de Sitges, Aiguadols, la regata Salomé, una de les activitats també d'aquest cap de setmana vinculada amb el mar. Ja, com els dèiem, és un cap de setmana en què per activitat no serà. Doncs el Port de Sitges organitza aquesta regata Salomé que portarà la vela social del Club Nàutic Port de Sitges a les aigües de Garraf. El Club Nàutic Port de Sitges organitza amb la col·laboració de Salomé la regata Salomé, una prova de vela de creuer que se celebrarà demà a les aigües de les costes de Garraf. La jornada vol combinar l'esperit competitiu de les regates socials del club amb una trobada posterior entre navegants, tripulacions i socis al Port de Sitges. Per tant, si veuen allò, moviment també, moviment de vaixells a la costa, al nostre mar, doncs la regata Salomé aquest cap de setmana, demà dissabte, omplirà de vaixells de vela la costa del Garraf. Hem fet tota aquesta prèvia d'esport. Vinga, ara anem per avui divendres. Encara poden veure aquest espectacle que organitza l'Institut of the Arts Barcelona, el Converge 2026, aquest espectacle amb coreografies internacionals reconegudes. Avui també, en dos passis, a 17:45 de la tarda i a 20:00 PM, a l'antic centre de disseny, a la seu de l'Institut of the Arts Barcelona, preu de les entrades, 10 euros als adults, 5 euros als més menuts. Converge 2026, avui a 17:45 de la tarda i a 20:00 PM, al IAP, a l'Institut of the Arts Barcelona. Avui divendres, a 6:00, a l'Auditori de l'Edifici Miramar, es presenta el llibre Cuba i els catalans, de Botiguers en Agrés, de Joan Santacana, llibre que ja va per la seva tercera edició. Avui a l'Auditori de l'Edifici Miramar, Cuba i els catalans, de Botiguers en Agrés, llibre de Joan Santacana. Avui, que a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rossinyol es parlarà d'Antonio Machado, una xerrada titulada Antonio Machado, humanista i poeta, reedició renovada d'una conferència prohibida, a càrrec de Miquel Milà, catedràtic de secundària, especialista en Antonio Machado, i ho presentarà i ho moderarà Andreu Bosch. Es parlarà sobre l'evolució personal i artística d'Antonio Machado a través dels seus escrits. La conferència serà a base de la lectura i el comentari de les seves poesies i textos. Avui a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rossinyol. Fa uns moments els comentàvem les sardanes pels més menuts a l'Escola Miquel Utrillo. Avui a 20:00 PM, als Jardins del Retiro, fem un apunt aquí. En cas de pluja, el concert se celebrarà a la parròquia. En cas de pluja, el concert se celebrarà a la parròquia. Però, en principi, Avui a les 8 del vespre, Jardins del Retiro, concert de primavera, Rosa de les Roses, amb la cobla Maricel, el tenor Andreu Miré, tots plegats dirigits per Francesc Gregori i presentat per David Puertas. Preu de les localitats, 12 euros, 10 euros per socis del Retiro. Avui a partir de les 8, als Jardins del Retiro, concert de primavera, Rosa de les Roses. I recordem, si plou, el concert es farà a la parròquia. I en el marc de la programació sardanista, avui aquest concert, i el diumenge dia 17, a l'Hort de Can Fals, l'Aplec de la Sardana, matí i tarda, amb les cobles Maricel, Marinada i Juveníbula de Sabadell. Aquest diumenge dia 17, l'Aplec de la Sardana a l'Hort de Can Fals. Vinga, continuem amb demà dissabte i encara no ens hi havíem posat, però demà dissabte i passat demà diumenge els museus seran protagonistes. Aquesta és una activitat que no només es fa a Sitges, sinó als museus d'arreu d'Europa, la nit dels museus i el Dia Internacional dels Museus. Els ho diem perquè si els museus de Sitges els tenen molt vistos, que sàpiguen que Vilanova també fan nit de museus i també fan el Dia Internacional dels Museus, el Museu del Ferrocarril, etc. És a dir, que no és només activitat sitgetana, Barcelona també, no cal ni dir-ho. En el cas de Sitges, demà dissabte 16 de maig, a partir de les 11 del matí en català i a les 12 en castellà, visita guiada a l'exposició Absències i presències, els artistes de Charles Deering, a la col·lecció d'art del Banc Sabadell. Aquesta col·lecció tan magnífica, aquesta exposició tan maca que està al segon pis de Maricel. Activitat gratuïta, és a dir, que si volen anar a veure l'exposició amb una visita comentada, activitat gratuïta demà dissabte a les 11 en català i a les 12 en castellà. Només cal reservar, és gratuït, però cal reservar perquè evidentment hi ha un cupo de personal al web de Museus de Sitges, museusdesitges.cat. Demà dissabte 16 de maig, un passeig de nit pel Palau Maricel amb audició de la coral Sitges Canta, Palau Maricel, a partir de les 8 del vespre i fins les 11 de la nit. Per tant, qui vulgui anar a les terrasses de Maricel, qui vulgui allò, un capvespre a Maricel, a partir de les 8 i fins les 11, Palau Maricel, audició de la coral Sitges Canta amb aquest passeig de nit. És una activitat gratuïta també, amb aforament limitat, entrada per ordre d'arribada sense reserva prèvia, però ja ho saben que sempre genera un poder d'atracció molt gran al Palau Maricel i, òbviament, les terrasses de Maricel. I pel diumenge 17 de maig, portes obertes als museus, Museu Cau Ferrat, Museu Maricel, l'exposició dels artistes de Charles Deering i la Fundació Stanfli. Els museus estaran oberts el diumenge a partir de les 10 i fins a les 7 de la tarda i a la Fundació Stanfli a partir de les 10 i fins a les 2. Per tant, una bona oportunitat de nou, una molt bona oportunitat per veure aquesta exposició que, com els dèiem, és maquíssima, maquíssima. I el diumenge, al Palau Maricel s'oferirà una visita guiada amb recreació virtual del Saló d'Or. O sigui, allò de les ulleres, de posar-se aquestes ulleres de realitat virtual i poder contemplar el Saló d'Or. També és una activitat gratuïta amb aforament limitat, les reserves als museus de Sitges. Cap de setmana de museus, per tant, tant demà dissabte com passat demà diumenge. I si es pensen que l'agenda acaba aquí, van equivocats, perquè encara ens queda força cosa. Demà dissabte, a 8:45 a la cantina del Retiro, música cubana amb Chichi Valdés, aforament limitat, però entrada gratuïta, a 8:45, Chichi Valdés, a la cantina del Retiro. I anem a diumenge. N'hem parlat, en vàrem parlar ahir, amb la gent de Dau Ferrat, diumenge a Jardins del Retiro, a partir de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. Aquesta jornada que té un vessant solidari, Juguem plegats per l'ELA. Un homenatge a Luis Destrés, el fundador de la botiga Doctor Game, i allà hi podreu trobar de tot. Jocs de rol, ludoteca, sorteig solidari, wargames, novetats editorials, rols ocults i molt més. Organitza la gent de Dau Ferrat i, com els deien, té un vessant absolutament solidari, dedicat en homenatge a Lluís Destrés. Vàrem parlar, ahir la Carol ho recordava, vàrem parlar amb Lluís Destrés fa ben pocs anys de tot plegat, la ELA, que és aquesta malaltia tan horrorosa que va incapacitant a la persona fins al final. Bé, doncs, juguem plegats per l'ELA als Jardins del Retiro aquest diumenge a partir de les 11 del matí i fins a les 8 del vespre. Diumenge és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i hi haurà, com ve sent tradicional també de cada any, aquesta marxa des de l'Ajuntament fins al Monument del Triangle Rosa. La marxa començarà a les 6 de la tarda. Des de l'Ajuntament sortirà la marxa reivindicativa fins a arribar al Triangle Rosa. I prop de 3 quarts de 7 de la tarda, quan la marxa hagi arribat al monument, es farà la lectura del manifest institucional a càrrec del regidor Xavier Ripoll i dels membres de Colors Sitges Link, a més de la tradicional ofrena floral al monument. El manifest institucional d'enguany reivindica la importància de continuar la lluita contra la LGTBI-fòbia en un context global en el qual encara hi ha països on la comunitat pateix opressió i criminalització. Diumenge, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i la lectura del manifest a partir d'un 3 quarts de 7 aproximadament de la tarda davant del monument al Triangle Rosa, marxa que començarà a les 6 de la tarda des de l'Ajuntament. És cap de setmana de fotomatch, fotomatch fins a final de mes. Hi ha 11 espais expositius en el fotomatch i el punt d'interès aquest cap de setmana és la conferència que avui divendres, a veure si us ho dic bé, sembla que és demà dissabte. A veure si ho dic bé. Un momentet. Exacte, demà dissabte. Anava ben encaminat. Demà dissabte, dia 16, la fotògrafa Àngels Ferrer i Rovira farà una conferència a partir de les 7 de la tarda sobre la seva obra La vocació de tenir cura, que és el motiu de l'exposició que hi ha a la capella de la Fundació Ave Maria, i és una exposició que mostra precisament la feina de tots els professionals que cuiden dels residents de la Fundació Ave Maria. Per tant, la cita important del fotomatch demà dissabte, dia 16, a partir de les 7 de la tarda, visita i xerrada amb la fotògrafa Àngels Ferrer aquesta exposició La vocació de tenir cura. I mentrestant, hi ha 11 espais expositius del fotomatch. A l'edifici Miramar tenen encara oberta l'exposició de Marga Miret, l'exposició de l'artista sitgetana Marga Miret, i aquest cap de setmana al cinema El Prado, la segona part de El Diablo se viste de Prada.
2: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
3: ¿Aún tienes todo eso?
2: No, lo regalé.
3: ¿Qué?
2: Demasiado ostentoso para un periódico.
3: Tu despacho.
2: Oh, vale.
3: ¿Quién regaló?
1: Des de la primera pel·lícula han canviat molt les coses. La pel·lícula original de l'any 2006, però les protagonistes les mateixes, Anne Hathaway, Meryl Streep i Emily Blunt. El Diablo Viste de Prada, la segona part, centrada sobretot molt més que en la moda, amb la competència en el canvi que ha suposat la irrupció dels mitjans d'informació digital. El Diablo Viste de Prada és la pel·lícula d'aquest cap de setmana al Prado, protagonitzada, com els dèiem, per Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, 20 anys després. Bé, ens hem passat gairebé 25 minuts repassant estrictament l'agenda d'aquest cap de setmana, l'agenda d'activitats d'aquest cap de setmana. Moltes d'aquestes activitats es poden trobar a agenda.radiomaricel.cat. Bé, ahir el president Torra va ser present al Retiro, convidat per l'Assemblea, convidat pel Consell de la República i la Plataforma per la Llengua. Quim Torra es fa escoltar. És un home que s'explica molt bé, que té un català de llibre d'estil, el recordem de quan va venir, també poden trobar la conferència sencera, si volen, al Saló d'Or a presentar el seu llibre, aquest llibre on va explicar d'una manera molt honesta com va viure la pandèmia a la Casa dels Canonges, tota la situació personal amb la seva esposa. En fi, era un llibre, diguem-ne, molt intens, i va ser una conferència molt intensa. Bé, ahir el president Fou Sitges, convidat per aquestes tres entitats, en la conferència que portava per títol «Si la llengua falla, fallarà tot». Molt gràfic. La llengua, òbviament, és el català i el context és el context d'avui. A les persones que omplien la sala d'actes del Retiro, Quim Torra, que fou presentat per l'exalcalde Jordi Serra, els va deixar un seguit de deures, mitja dotzena de deures. Allò de dir, ara que us tinc tancats aquí, no podeu sortir sense haver complert aquests 6 deures. Primer, no deixar de pensar que la llengua va més enllà del Principat, País Valencià, la Franja, les Illes, Andorra, l'Alguer, el Rosselló. Ens interessa, va dir Quim Torra, ser molts, i quan s'ataca el català, s'ataca tothom. Segon, participar del voluntariat lingüístic. A Sitges ja ho saben que el voluntariat lingüístic ve gestionat per l'Oficina de Català i es tracta simplement de trobar alguns moments a la setmana per establir conversa amb persones que no tinguin el català com a llengua pròpia però que el vulguin aprendre i, per tant, que la conversa esdevingui una forma d'incorporar l'idioma a la quotidianitat del dia a dia. Tercer deure, o tercer manament, si volen, El repte més difícil, va dir Quim Torra, parlar en català a Catalunya. I per fer-ho, el president va dir que hi ha més o menys establert que qui porta 3 setmanes parlant en català i no canviant d'idioma acaba incorporant aquesta metodologia. I fins i tot va dir Torra que en la majoria de casos la gent agraeix que se'ls parli en català i que no es canviï d'idioma. És evident que no passa sempre, però que en molts casos, al final, molta gent agraeix que se'ls parli en català i no es canviï d'idioma. Què vol dir aquest repte dels 21 dies? Doncs passar-se 3 setmanes, allò de dir, mira, a partir de demà parlaré en català sempre. En qualsevol circumstància i en qualsevol moment. Fins i tot Quim Torra... És evident que hi ha circumstàncies, però, en fi... El president ho va dir d'aquesta manera. Fins i tot si estàs en l'àmbit de la justícia, si estàs en un judici, no renunciar al català. Òbviament és un dret, que és un dret, però vostès ja saben com està el món. Però al canvi, a la fi, Quim Torra va dir així, 21 dies, proposar-se durant 21 dies no renunciar al català en cap moment, ni al restaurant, ni a la cafeteria, ni a qualsevol dels àmbits administratius, ni a l'escola, enlloc. Quart deure, ja que el català ens importa, tinguem cura a l'hora de parlar-lo. Això tampoc no és tasca senzilla tal com estan les coses, però tinguem cura, allò els testaluegos, els bueno, tot fos això, però tinguem cura. El quart deure. Cinquè, aquest Sitges ja l'està complint, constituir la taula pel català a Sitges on hi sigui tothom. I sisè deure, comprar productes i reclamar serveis en català. I si no es compleix, queixar-nos. Va posar l'exemple del restaurant. Clar, amb una queixa no anem enlloc, però si hi ha un grapat de queixes, potser l'establiment, el que sigui, al final serà conscient de la necessitat d'atendre en català perquè la ciutadania així ho vol. Tenen al nostre web tot l'acte sencer. Dura 1 hora i 12 minuts. Però nosaltres els hem resumit perquè repetim. Quim Torra té una capacitat comunicativa molt bona, molt ordenada, molt clara, molt entenedora. En 15 minuts els hem resumit aquests 6 deures que proposava ahir el president al Retiro.
4: Ara és quan jo demano al president i a l'organització que tanqui la porta, perquè jo entenc que vostès han vingut aquí lliurement, no? Ningú els ha obligat a venir, val? D'acord, doncs jo normalment faig un pacte. Si jo vinc i faig la xerrada, però vostès en aquests moments jo passo a, diguem, a ordenar-los 6 deures que vostès han de complir. D'acord? Per això demano que ja ningú no pugui escapar-se, perquè són 6 deures, ho sento. Tothom, insisteixo, estava, no?, lliure de poder venir o no, però ho sento molt, pel fet de venir vostès aquí, doncs han de complir aquests 6 deures. Per tant, aquí ja tenim 100 persones, de l'actitud dels quals i dels compromisos i dels canvis d'actitud que prenguem, Sitges pot començar a canviar. És així, és bèstia el que us dic, d'acord? Molt bé, 6 deures. 6 deures concrets, 6 deures que cada ciutadà de Catalunya pot fer. Primer deure, que s'activa aquest cap de setmana. D'acord? Vostès aquest cap de setmana es trobaran amb algú, segur. Vindran els fills a dinar a casa, aniran vostès a casa d'uns amics, aniran al mercat, és igual, on sigui, amb algú es trobaran segur aquest cap de setmana. Molt bé. Jo acostumo a recomanar que aquesta conversa es faci doncs, després del cafè, tranquil·lament, perquè val la pena doncs, agafar-s'ho tranquil·lament. Però amb la persona amb la qual vostès quedin aquest cap de setmana, i és el primer deure, i per tant estan obligats a complir, vostès parlaran de la unitat de la llengua catalana. De la unitat de la llengua catalana. Per què? Per què els dic això? Va, primer perquè és un deure fàcil i així anem entrant en ambient. Però dos, perquè si els parlants del català del Principat i sumem els parlants de català del País Valencià, de les Illes, de la Franja, de la Catalunya Nord, d'Andorra, de l'Alguer, doncs multipliquem gairebé per 1,5 o 2 el número de parlants. I ens interessa ser molts. Ens interessa ser molts. El segon deure, en un mes ho han de tenir resolts. Ja hi ha alguns problemes burocràtics, però res, una gestió i pim-pam fora. Tots vostès, perquè han vingut avui i perquè és el pacte que hem fet, tots vostès es faran voluntaris per la llengua, voluntaris lingüístics. És possible que algú hi hagi a la sala o estigui fent, i després si m'agradaria molt que expliqués les seves experiències. En aquests moments tenim milers de persones que han arribat al país i que no saben com fer-s'ho per aprendre la nostra llengua. Hi ha altres milers que no, ni saben que parlem la llengua catalana, però n'hi ha uns molts que volen aprendre la nostra llengua. Aquesta gent els hauríem d'estar posant una catifa vermella. Aquesta gent ens està enviant el missatge de que volen integrar-se, de que volen entendre aquest país, de que en el seu dia volen llegir l'Home de Mercè Rodoreda, volen anar al teatre, volen participar en la cultura popular de les nostres ciutats, etc etc. I s'han adonat de que la manera d'integrar-te en el país és parlar la llengua. Doncs si no n'hi ha prou dels cursos que s'ofereixen, i som nosaltres, hem de fer coses diferents. El voluntariat per la llengua vol dir que dediques una hora a la setmana amb grups petits de 3-4 persones i permets, amb aquests grups tan petits, facilites, diguem, que la gent es llenci a parlar la llengua i que no tingui aquells clàssics dubtes del començament que et fa com una mica de vergonya doncs, per parlar la llengua, no? Però s'acaba convertint en una relació molt més estreta. En el fons, acabes sent amic de les persones amb les quals tu fas aquell voluntariat, no? Alerta! Perquè aquest, diguem que comença des del moment zero. Quan sortiu d'aquesta porta, ja, pam, ja s'aplica. D'acord? D'acord. Però, a veure, és tan bèstia el que us vaig a dir que fa, a vegades m'impressiona i tot dir-ho. El tercer deure consisteix en que parlarem en català a Catalunya. Imagina si és bèstia la cosa. On hem arribat? On hem arribat que totes aquestes xerrades que faig per la llengua, al final, l'únic que estic demanant és que parlem la llengua a Catalunya. Té un petit afegitó, la lletra petita és a tot arreu, amb tothom, les 24 hores del dia. Val? És a dir, és mantenir la llengua. És l'únic instrument que crec que podria fer canviar les coses. Crec. No veig cap altre instrument més... és a dir, sí que hi ha un instrument, evidentment, hi ha l'instrument polític, però aquest sembla que ens està costant una mica. I per tant hem de fer coses diferents. I crec que el repte de mantenir la llengua és segurament l'opció que tenim a l'abast més transformadora. Com que els catalans portem 300 anys canviant de llengua, com que s'han esforçat tant a fer-nos fins i tot no sé, com ens han taladrat el cervell com per dir-nos de que no, no, és que si no t'entenen, parla en castellà, que t'entendran, sigues educat, ens han dit i tot. Com que tot això són segles que portem a sobre i ja ho hem assimilat, no? Perquè crec que ningú com els catalans canvia de la seva llengua amb aquesta alegria, amb aquesta facilitat, no? Doncs això és un hàbit, tenim un mal hàbit i per tant canviar d'hàbit requereix un esforç, és com deixar de fumar, d'acord? Deixar de canviar la llengua és com deixar de fumar i per canviar els hàbits s'acostuma a establir uns processos, un període de temps i en el fons i més o menys el que s'ha estudiat és que necessites 3 setmanes per canviar aquest hàbit, no? I perquè tu et vagis acostumant. I algú em dirà, jo, és que fa molt que parlo en català, molt bé, però no m'estic adreçant sinó a la gent que encara canvien de llengua. Això què vol dir? Que tenim el repte 21 dies, 3 setmanes, 21 dies. Vostès, quan surtin d'aquesta porta, el seu compromís per haver vingut avui, i ho sento molt, escoltar-me a mi, és que durant 21 dies, durant 3 setmanes, vostès només parlaran català, amb tothom. Si van al CAP i es troben aquella infermera que no hi ha manera, vostès parlaran català.

Sí, va anar al banc amb el seu amic de tota la vida, que sempre m'havia parlat en castellà, parlarà en català. És el seu compromís, 21 dies. Jo acostumo a trucar als organitzadors al cap d'un mes, més o menys, de les xerrades, per dir, escolta, tota la gent que va venir, ho han complert o no ho han complert? Però si no, torno a fer la matraca una altra vegada. Vull dir que, si vostès volen que estalviar, doncs, en els organitzadors, que jo els truqui i els hi clavi la bronca, compleixin aquests 21 dies, no? Molt bé, era el tercer deure, el més difícil, ja està, però en queden tres, que per mi també tenen el seu punt. El quart és que si que per nosaltres el català és tan important, i entenc que si heu vingut avui aquí i escoltar-me a mi, que s'ha de tenir valor, doncs és perquè creieu que és important, doncs procurem tenir un punt de cura. Punt de cura. Això no vol dir que jo, quants buenos de què haver dit en aquesta xerrada. No, no, no va tant d'aquí, sinó de... És molt important. Mireu, un exemple. Com que veig que sí, més o menys sou de la meva edat, us en recordeu de quan a la ràdio, quan el Barça, no, no com ara que guanya les lligues així a dojo, no, no, hi havia l'època aquella que els joves això ja no ho saben, però que tardàvem 13 anys en guanyar una lliga, oi? 13 anys, però érem del Barça, ja, pam, pam, pam, no, no, eh? I de sobte un dia, fent així amb la ràdio, no sé per què, però sempre m'ha donat la sensació que les ràdios anaven com amb una rodeta, de sobte vam escoltar un locutor que retransmetia els partits de futbol d'una manera que pràcticament era com, no sé, bolcar-te el diccionari català, no? I vam aprendre doncs, tantes expressions amb ells, i sabeu perfectament que és Joaquim Maria Pujal. Però és igual, no? Joaquim Maria Pujals, doncs n'hi ha els que hi ha, però cada un de nosaltres té una incidència enorme en el seu entorn. Si tu parles la llengua una mica més correcta, tens una gran influència, una enorme influència. De fet, ho veiem amb aquests locutors que parlen, que destrossen el català, o aquests polítics que també el destrossen, no? Que dius, com pot ser que gent que la manera de parlar és part del seu ofici, tinguin tan poca cura amb la llengua? Perquè tenen una gran influència, una enorme influència. Per tant, crec que val la pena que nosaltres també ho tinguem. Això no vol dir que si us ve de gust insultar algú, doncs, l'insulteu. Tenim grans renecs en català que es poden utilitzar perfectament, que gairebé no insulten, no? Tros de quòniam, per exemple, és un gran insult. I endavant, vull dir que tot això enriqueix la llengua. No, no, no, no va per aquí, va perquè tinguem un punt de cura. Cinquè deure i anem acabant. I aquest va per la gent de Sitges, com on sigui. Estic a Cornellà, els dic als de Cornellà. Si estic a Sitges, estic a Amposta, Joal, on sigui. Procureu constituir una taula pel català a les vostres ciutats. És importantíssim, de debò. Però una taula on siguin els instituts i les escoles, on siguin els clubs d'esports, on allà on la nostra jovent vagi i socialitzi i es diverteixi, a veure aquella entitat, intentem portar-la a la taula. Naturalment, les entitats cíviques, culturals, polítiques, l'Ajuntament, tothom que fa alguna cosa a Sitges, totes les entitats de cultura popular, els museus, tothom, per trencar-nos el cap, per veure què podem fer. No sé si algú de vosaltres va veure l'altre dia un reportatge de 30 minuts sobre la situació del català. A mi em va impactar molt quan el president del Júpiter, que és un club de futbol, va dir que havia decidit que a partir d'allà el català estatutàriament seria la llengua oficial de comunicació del club i que, per tant, els seus entrenadors, amb els seus joves, entrenarien en català i donarien totes les instruccions en català. Us imagineu que tots els clubs de Sitges ho fessin? L'important que seria això. I pels nanos, que els seus entrenadors, que són els seus referents, doncs fessin això. I hi ha centenars de situacions, però això ho sabreu molt millor vosaltres que jo a Sitges, no? I per tant, a mi em

0: sembla que aquesta també és una iniciativa políticament que tant de bo els partits polítics o la posin als seus programes o les apliquin, i si no ho fan, és igual, fem-ho nosaltres, perquè em sembla essencial. I sisè i últim, i acabo, tots tenim molt assumits de que si volem llibres i revistes en català hem de comprar i llegir llibres i revistes en català, però no tenim tan assumit que si vols una llauna d'espàrrecs en català, doncs també tens tot el dret a tenir la llauna d'espàrrecs en català, no? I qui diu això diu el compte de la llum, o el rebut de la llum, o el compte corrent del banc, o el que sigui, qualsevol paper, qualsevol cosa, vagis on vagis, tens tot el dret del món, en tenim pocs, però aquest el tenim, a rebre la comunicació en català. I si resulta que aquella entitat, aquella persona, etcètera, no t'està atenent correctament, et queixes. És una cosa que els catalans practiquem molt poc. Molt poc. I no ens adonem de la força que tenim. Clàssic exemple. Aquell restaurant que no té el menú en català. Molt bé. Vaig jo i em queixo. Serà res. Si 10 persones es queixen, si tots vostès en el repte 21 dies, perquè ara el repte 21 dies s'aplica als restaurants també, vull dir que si quan vagin allà al restaurant es queixen, aquell restaurant canviarà, segur. Per tant, queixem-nos quan no ens atenguin, i tant de bo no hagi de passar. Vull dir que si tu ja vas a un supermercat que saps que està quedat tot en català, doncs ja està, no? Val. Però a vegades no sempre pots, i per tant, allà on sigui, tens la possibilitat de ser tes en català. Ja està, era el sisè. Veure, vam respirar.
1: Nou i 44 minuts. Hem muntat, com els dèiem, perquè el gruix de la conferència del president Quim Torra va pivotar sobre aquests sis deures, sobre aquests sis manaments. Per tant, ens agafem a la part que ens toca i a intentar expressar-nos amb la màxima cura possible amb l'idioma i a no fer-lo malbé massa. Vaja, el dia a dia es fa malbé més d'una ocasió, eh? També és cert que com que poca cosa escrita tenim sobre la taula, aleshores ad libitum van apareguent errades per aquí i errades per allà. Bé, aquests sis deures que Quim Torra va voler deixar ahir sobre la taula en aquesta conferència, en aquesta xerrada, en aquesta trobada que van organitzar l'Assemblea Sitges-Ribes, el Consell per la República de Sitges i la Plataforma per la Llengua. La poden escoltar tota sencera a través del nostre web. I ho lliguem d'alguna manera perquè el principal titular de l'Eco d'aquesta setmana és aquest. El 45% dels residents al centre de Sitges són estrangers. El 45% dels residents. És evident que aquí hi ha un canvi bastant fonamental. Com els comentàvem, va haver un inici de curs, jo diria que el d'aquest any passat no, sinó l'anterior, en què quan varen fer la roda de directors i directores de centres educatius de Sitges, els varen preguntar sobre l'estat del català. I ja aleshores, tots els directors, és que no va haver ni una excepció, ens van dir que al pati de l'escola l'idioma predominant era el castellà, però que l'anglès prenia posicions d'una manera absolutament ferma. I molt probablement aquí hi ha una de les claus de l'assumpte. Amb els preus de la vivenda, aquests preus de la vivenda només els poden permetre un determinat tipus de resident, un determinat perfil de resident que en molts casos no ha nascut molt probablement ni a la comarca ni a Catalunya, i en molts casos ha nascut a l'estranger. I això està propiciant un veritable canvi. Repetim, titular de l'Eco, el 45% dels residents al centre són estrangers. La vila marinera de fa un segle s'ha convertit en un municipi residencial global amb una forta arribada de persones d'altres països i una pressió immobiliària creixent. Aquest és el principal titular. L'Eco també presenta la primera pàgina l'adeu de David Moncasi a Carmen Sánchez, adeu a una trapecista, la trapecista cega, que mai va deixar de ballar. Els jocs de taula i de rol ompliran el retiro en record al pioner Luis Destrés, aquest acte el diumenge per l'ELA i el cap de setmana dels museus. Els museus celebren el seu Dia Internacional amb activitats i portes obertes. Com cada divendres, els titulars de l'ECO que ens els porta en Maneu Carbonell.
2: Bon dia. Aquesta setmana l'ECO posa el focus en el canvi demogràfic de Sitges, on el 35% dels habitants són estrangers, mentre que sitgetans de tota la vida han d'abandonar la vila. D'altra banda, David Moncasi li diu adeu per última vegada a Carmen Sánchez. Avancem al programa de la nit dels museus o al dèficit dels equipaments esportius. El baluard el dediquem al canvi que s'ha produït en poc més d'un segle, en què s'ha passat de vila marinera i d'estiueig a municipi residencial global, amb una forta arribada d'aprovació estrangera i una pressió immobiliària creixent. L'encariment de l'habitatge ha expulsat part de la població local, especialment joves i famílies, cap a municipis de l'entorn. A Crònica Local obrim amb la temporada de platges marcada pels canvis, amb reforç del servei de socorrisme i accessibilitat i el manteniment de Vallcarca com a espai per a gossos. L'estiu coincideix amb el final del pla d'usos i de les concessions vigents, mentre que l'Ajuntament prepara el nou model de gestió del litoral. A més, a les pàgines de Dies i Hores entrem en la presentació dels Jardins de Retiro, que acolliran aquest diumenge la quarta edició de la jornada lúdica Juguem Plegats, amb jocs de taula, rol i activitats gratuïtes per a tots els públics. La trobada tindrà lloc a un vessant solidari amb la recaptació de fons per a entitats vinculades a la lluita contra l'ELA. Finalment, a Cultura parlem dels museus de Sitges, que celebraran el Dia Internacional dels Museus amb portes obertes, visites guiades i activitats gratuïtes els dies 16 i 17 de maig. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'ECO d'aquesta setmana. Podeu trobar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
1: Nou i 49 minuts. Què tenim després dels titulars dels diaris? Què tenim per avui? La gent de la veïna, de la cooperativa d'habitatge de Sitges, aquesta cooperativa que es va presentar el dissabte passat, però avui en volem parlar més abastament. Recordaran que es presentava d'aquesta manera. Quins passos es volen seguir per fer realitat el primer bloc d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Sitges? Què vol dir això? Com funciona? Atenció a tots aquells i aquelles que d'alguna manera vulguin participar d'aquesta cooperativa d'habitatge, perquè els pot interessar la conversa que vindrà després del repàs als titulars dels diaris. Després, el butlletí de notícies de l'Utrillo d'aquesta setmana. Aquesta setmana, parlant de la visita d'una geòloga experta a les classes de tercer, el bateig de vela de l'alumnat de quart, les colònies dels alumnes de sisè a Tamarit i la celebració de l'aplec sardanista, que avui, a partir de mitja horeta aproximadament, vindrà a l'escola Miquel Utrillo. Aquests són els temes de les notícies de l'Utrillo d'aquesta setmana. I després, com bé sent habitual, en Pitu Valera, en Toni Muñoz, l'agenda esportiva del cap de setmana i la tertúlia esportiva per tancar aquesta setmana en què, evidentment, el campionat de Lliga del Barça està protagonista i la roda de premsa de Florentino Pérez i tot aquest escàndol al Madrid també ha estat protagonista. I amb tots plegats arribarem a les 12 del migdia.

Divendres 15 de maig, Sant Isidre. Antigament, en aquesta data, es beneïa el terme municipal des de la Creu dels Escarbats. 15 de maig. 15 de maig del 1808, arran de la Guerra del Francès, la imatge de la Mare de Déu del Vinyet era traslladada des del santuari a la parròquia. Fou retornada el 1814, en acabar la guerra. Un 15 de maig del 1913, el mestre Josep Carbonell, fundador del Prado, es va fer càrrec de la direcció de la banda musical del Retiro. I un 15 de maig del 1918, l'Ajuntament, presidit per Bonaventura Julià, acordava col·locar al Saló de Plens una placa amb el nom del notari Felip Font i Falp. Demà farà anys, un 16 de maig del 1894, que Antoni Ferratges de Mesa, marquès de Montroig, era nomenat fill adoptiu de Sitges pel consistori presidit per Magí Pau Cassanyes. Demà farà anys, un 16 de maig del 1962, que s'iniciaven les gestions per instal·lar un repetidor de televisió al cim del Turó de Miralpeix. I un 16 de maig del 1976, demà farà anys que la mestra Maria Ussó rebia la medalla al mèrit cultural concedida per l'Ajuntament sitgetà 4 anys abans, el 1972. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, vinga, avui, per començar, un aniversari. L'aniversari d'un músic que es va fer famós així de cop i volta als 20 anys. Tot plegat ho van registrar a casa seva. I es va convertir en un àlbum icònic. Es va convertir en icònica la música associada a una de les grans pel·lícules de terror de tots els temps. Es va convertir en icònica la portada i es va convertir en icònic tot l'àlbum sencer. Avui fa anys, Mike Oldfield.

La pel·lícula, com no, és L'Exorcista. I aquest tema musical és el de Tubular Bells. Michael Gordon Oldfield, nascut l'any 1953, als 20 anys, com els dèiem, li va sortir de l'ànima, de la creativitat, aquesta mena de suite instrumental llarga, llarguíssima. Que tingui disc original, era tota una cara de l'LP, amb variacions de tota mena, però que començava d'aquesta forma. Aquest Tubular Bells que fou publicat el 25 de maig del 1973. I que ens serveix per un reguitzell d'efemèrides avui. Tal dia com avui de l'any 1940, dos germans, Dick i Mac McDonald, varen obrir el primer McDonald's a San Bernardino, a Califòrnia. Avui, per tant, aquest primer McDonald's, o la història de McDonald's, celebra 85 anys, tal dia com avui del 1940. Tal dia com avui de l'any 1972, la illa d'Okinawa tornava a ser japonesa des del 1945, que estava sota el mandat americà. Tal dia com avui de l'any 2011, segurament ho recordaran perquè han passat 15 anys, el moviment del 15 de maig inundava tots els carrers i places d'Espanya i especialment la Puerta del Sol, el moviment dels indignats per la crisi. D'aquí va sortir Podemos, Pablo Iglesias. 15 de maig 2011 han passat 15 anys. Tal dia com avui de l'any 1928, Mickey Mouse arribava als cinemes amb el curtmetratge Plane Crazy, o sigui, l'avió boig, el primer Mickey Mouse que va arribar als cinemes tal dia com avui de l'any 1928. Tal dia com avui del 1896, a Madrid tenia lloc la primera projecció cinematogràfica de la qual se'n té notícia a Espanya, tal dia com avui de fa 130 anys, 1896. Tal dia com avui de l'any 1902 finalitzava la primera Copa del Rei de futbol, 1902. El Biscaia guanyava el Futbol Club Barcelona per 2-1. Tal dia com avui de l'any 1935 s'inaugurava el metro de Moscou i tal dia com avui de l'any 1995, avui fa 31 anys, VilaWeb, el mitjà digital que va posar en marxa Vicent Partal, 1995. Tal dia com avui del 1959, Nazarín de Luis Buñuel era premiada al Festival de Cannes i tal dia com avui, de l'any 1891, a Eindhoven, Gerard i Frederic Fritz Philips fundaven Philips. Segur que en algun moment de la seva vida algun aparell de Philips han tingut a casa seva. El que sigui, un secador, una rentadora, un televisor, una ràdio, un caset. Bé, darrere la invenció del caset, darrere la invenció del compact disc, darrere de moltes invencions tecnològiques del segle XX, hi ha hagut Philips, avui líder en tecnologia mèdica, perquè totes les altres divisions de Philips, l'empresa se les va vendre, se les va treure del damunt. Avui fa anys, tal dia com avui del 1891, que Eindhoven, Gerard i Fritz Philips fundaven Philips. I la fundaven com una fàbrica de bombetes. En què podem acabar? Bé, doncs amb un disc on li hem passat els anys aquesta cançó, però va ser un èxit com una casa de pagès en el seu dia. Cantant i compositor argentí, probablement aquí conegut només per aquest tema. El que passa és que aquest tema va sonar a tot arreu. Número 1 a les llistes dels 40 principals, el 1978, Daniel Magal i aquest Cara de Gitana.

Si alguna vegada han escoltat allò de cantant d'un sol èxit, vet aquí la història del cantant d'un sol èxit, Justiniano Osvaldo Orquera, Daniel Magal. Cantant argentí que als 23 anys, aquesta veu és la veu d'algú amb 23 anys, va cantar aquest Cara de Gitana. El 1977 s'enregistrà i el 1978 es va convertir en número 1 a la llista de Los 40 i va tenir tant d'èxit aquesta cançó que s'enregistrà en 5 idiomes. 5 idiomes. Mai va tornar a tenir un èxit així Daniel Magal, però per descomptat que quan el va tenir de debò.

0: quien miraba. I amb aquest cara de gitana, han passat 48 anys, ho deixem per avui i dilluns més efemèrides. Avui que és Sant Isidre, Sant Isidre Llaurador, o Labrador, com es va dir durant molts anys i com encara es continua dient. També Santa Joana de l'Estonac, Sant Intalesi, Sant Eufrasi i Sant Cecili. Una cerimònia funerària, en aquest cas per demà dissabte, dia 16. Demà dissabte, dia 16. Ha mort la senyora Maria Teresa Soteres Badia, a l'edat de 84 anys. Maria Teresa Soteres Badia. La cerimònia funerària tindrà lloc demà dissabte, dia 16, a 11:15 del matí, a l'oratori del Tanatori. Maria Teresa Soteres Badia, ha mort a l'edat de 84 anys, cerimònia funerària demà dissabte, dia 16, a 11:15, a l'oratori del Tanatori. L'actor Greg Wise, 60 anys, celebra avui. El gran Wyoming, el comunicador, 71 anys, celebra avui. El pilot de motos Isidre Esteban, fa 54. El músic Mike Oldfield, n'hem parlat fa un moment, 73 anys, celebra avui. I l'actor Josep Linuesa, en fa 60. Dia més enterbolit, en principi, no ha de ploure al sud de Barcelona, ha de ploure al nord de Barcelona i a les comarques gironines i també al Maresme, però en principi per sota Barcelona núvols, però no hauríem de tenir pluja. El que sí notarem aquest cap de setmana, anuncien els meteoròlegs, és un descens de les temperatures, unes temperatures que es mantindran per sota del normal fins a entrada la setmana que ve. A hores d'ara, 15 graus, tenim 15 graus des de primera hora del dia, és a dir, que no ens hem mogut d'aquests 15 graus. Per tant, hem començat el dia amb una temperatura semblant a la d'ahir, però evidentment ara no tenim la temperatura que teníem ahir, ni probablement tindrem una màxima massa alta. 15 graus amb un 56% d'humitat i el cel ben tapat, un dia d'aquells que sembla més de tardor que no pas de primavera. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. La situació meteorològica d'aquest divendres ve encapçalada pel pas d'una pertorbació que ja està traient el nas pel nord del país. De fet, els núvols són abundants en el conjunt del territori i això està facilitant, a més, que hi hagi algunes febles precipitacions a l'extrem nord del Pirineu i també a punts de les comarques de Girona i nord del litoral de les de Barcelona. La previsió indica que aquests ruixats aniran a més al llarg d'aquesta jornada de divendres, sobretot a la tarda, on els ruixats poden ser d'intensitat forta a punts del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i les de Girona, malgrat que també pot haver-hi ruixats a d'altres punts del territori. Cal fer esment també del vent, que bufa amb força i encara ho farà més, sobretot al litoral i prelitoral de les comarques de Tarragona. I per últim, cal destacar l'ambient. L'ambient serà fred avui, durant pràcticament tota la jornada, en temperatures mínimes que es poden assolir al final de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Qui són? Els Amics de les Arts. Ja m'ho semblat, però dic, no, no fem... Què passa, tu? Sí, està a punt de dir que no saps res. Ah, vinga. Així ens despertem aquí, aquest és el clima. Podem assegurar i assegurem que no hem arribat a la situació del vestidor del Real Madrid, no. Eh? Però aquí el clima és així. Hi ha dies que s'interpel·la insistentment. Bueno, total, cap de setmana que, a més de tot això que hem dit, els qui vulguin tenen motos a Montmeló, que és cap de setmana de moto,
1: sí.
0: Si arriben al circuit, perquè ja ho saben que això de Montmeló genera...
1: La de cues que es formaran...
0: Una de trànsit d'aquells trànsits impenitents, o sigui que també és un cap de setmana...
2: Posen senyals extres a l'autopista. L'altre dia vaig veure la P7, que hi havia senyals... No, però no a prop de Montmeló, no?
0: A Quintaforca,
2: sí, a Tarragona.
0: Sí, perquè hem fet reunions, òbviament, amb el cap de trànsit, que és aquell senyor que surt cada 2x3.
2: Sí, no,
0: ara no ho recordo. Qui és el cap de trànsit? El Lamiel, això mateix. Ramon Lamiel. És Ramon Lamiel? Que ho hem dit així molt a la segura.
1: Jo no ho sé.
0: Ah, calla.
1: Que no ho sé, dic.
0: No, si ja, però vull dir, em miraves amb tu.
1: No.
0: Ramon Lamiel, gràcies, Albert. Que no. L'Albert té més la...
1: No et posis en segons quins jardins. I...
2: Ja està.
0: Molt bé.
1: Ambientiu guapo ahir al Bernabéu, eh? Ambientiu d'aquell amigable.
0: Es veu que hi havia unes pancartes al·lusives,
1: sí,
0: al president,
1: que van
0: ser convenientment retirades.
1: Però és que fins i tot el propi Florentino encarant-se amb un afeccionat.
2: Amb un afeccionat, Estan desquiciats.
1: És una crisi galopant.
0: Bueno, té de marge... Qui sigui, qui s'hi vulgui posar, té de marge 9 dies per presentar els avals. Aquí posa 9 dies, però diria que són 8, perquè es veu que comptava també... Ahir comptava com a dia, és a dir, que allò es va anunciar, i el mateix dia que s'anunciava, també comptava.
1: Si tens els calés, doncs...
2: Hi ha una cosa dels Estatuts del Madrid, diverses, però aquesta m'ha cridat molt l'atenció, que a diferència, per exemple, dels del Barça. El Barça no ho imposa, això. Entre d'altres diferències, una és que per ser president del Madrid has de ser ciutadà espanyol. Has de tenir nacionalitat espanyola. Per ser president del Barça no es demana cap nacionalitat.
1: Algú creu que Enrique Riquelme no és espanyol. És espanyol. El que passa és que viu a Panamà. I clar, el senten parlar amb aquest accent sud-americà i creuen que no és espanyol. És espanyol, és alacantí. El que passa és que, repeteixo, porta anys a Panamà i li ha quedat aquest accent.
0: Bueno, Riquelme, que ha dit coses ja. Riquelme, recordin que estem parlant del que
1: suposadament
0: es postula...
2: Si no té res a veure amb l'exfutbolista del Barça.
1: No, és que és el que anava...
0: T'ho juro que jo he pensat... perquè posa la Vanguardia la carta de Riquelme. Dic, Riquelme? Bueno, és igual. Total, per la transcendència històrica del moment que viu el nostre club, això va pel Madrid, crec humilment que el madridisme mereix temps, serenitat i reflexió. Quelcom que no hi haurà, perquè queden els dies que queden per poder-se presentar. Es veu que el senyor Riquelme volia tenir una miqueta més de temps per poder fer les coses, però ara, evidentment, ha sonat la campana, i ara a veure què passa.
2: Fet,
0: hi ha temps fins al dissabte 23 de maig, que és el dia en què quedarà un any per les municipals, també, o sigui, imagina't.
2: Una altra de les diferències dels estatuts entre les dues entitats és que el Barça no es poden convocar unes eleccions a mig mandat perquè sí. El Madrid sí. I és per evitar, és a dir, no es poden convocar per evitar que en determinats moments estratègics...
0: Yeah. per evitar estratègies de...
2: Estratègies per convocar
0: per mantenir-se, d'acord.
2: Aleshores, per evitar això, a part que el Barça també hi ha és un màxim de 2 mandats consecutius i el Madrid aquest topall no hi és tampoc. Mm-hmm. És a dir, que hi ha moltes
0: diferències. Clar,
2: eh?
0: Que són 25 anys o 26 que porta.
2: Sí, porta.
0: O d'allò, eh? Bé, el Madrid estan nerviosos, però ningú deu estar en el món del futbol més nerviós que Mitchell, l'entrenador del Girona, perquè el Girona va empatar, i per tant...
1: Sí, ara mateix està fora del descens, però clar, està a un punt només.
0: Està a un punt només,
1: eh?
0: Què queden? 2 jornades?
1: Sí, 2 jornades, i el proper partit del Girona és el camp de l'Atlético. Sí que l'Atlético ja s'ha deixat anar, però no deixa de ser l'Atlético. I serà l'últim partit de Griezmann al Metropolitano i en fi, que...
0: Per tant, Mitchell li ha dit que la feina és seva per dormir, és que no m'extranya, que la feina és seva per dormir, que la feina és seva per tot, perquè aquest final de temporada a Girona també és de traca. Bé, i l'Espanyol, recordin que també ha d'assegurar.
2: Sí,
0: definitivament
2: l'Espanyol té més fàcil,
0: eh? Però ho té més fàcil. Vinga, anem pels diaris. Donald Trump ja és de camí cap als Estats Units. Aleshores, es va trobar amb el president xinès, tot semblava bé, de fet, en principi, ha anat bé, la qual cosa no exclou que el president nord-americà s'hagi permès algunes apreciacions sobre Xi Jinping, sobre els xinesos en general, sobre la Xina. Que la Xina ja ho saben, que això us entra per una orella i us surt per l'altra. Ja va passar quan en anteriors ocasions es va fer valer allò un cert poder i els xinesos van dir: au, posa't al darrere, que per història ningú ens guanyarà, i ja n'hem vist molts com tu amb ganes de gresca. Bé, el cas és que la fotografia té com a protagonista principal el Temple del Cel a Pequín, perquè és un d'aquells edificis meravellosos patrimonials, i als peus d'aquest Temple del Cel el president xinès i el president nord-americà. Diu La Vanguardia que el president xinès ha seduït Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan, i em sembla que l'únic que ha aconseguit més o menys és que hi hagi la possibilitat que intercedeixi el govern de Xina per poder obrir l'estret d'Hormuz, i poca cosa més.
2: I diria que ni això. Només pels vaixells xinesos. De fet, ahir es reportava que un vaixell, un petrolier amb bandera xinesa i amb destinació a la Xina, havia travessat l'estret d'Hormuz. Però això vol dir que la Xina va negociar primer amb l'Iran i després amb els Estats Units per passar-se els 2 bloquejos. Que és la manera, i ningú li enfonsarà un vaixell petrolier a la Xina.
0: Parlant de petroli, no surt a la primera pàgina de tots els diaris, però Cuba s'ha tornat a quedar sense combustible.
2: Correcte, el dia que precisament el director de la CIA ha visitat, i de fet surt també a algunes portades, Cuba, per començar a negociar el futur del règim, i el mateix dia que des de Washington s'ha filtrat que s'estan plantejant imputar a Raúl Castro, és a dir, obrir-li un procediment judicial a Raúl Castro. És a dir, que...
0: Alguna cosa passarà a Cuba.
2: Sí, és a dir, Trump definitivament té enquistada la qüestió de l'Iran, i per tant, doncs, això no va per llarg, però sí per mig termini.
0: I no genera titulars ara.
2: Exacte. Venezuela està més que...
0: Que resol, més per dir-ho així. Resol d'aquella manera, eh?
2: I aleshores només queda la bandereta de Cuba. A veure si, diguem, Trump pot refermar alguna cosa, perquè la Xina tampoc ha tret res.
0: Amb aquell cert avantatge que és clar, cadascú pensarà el que sigui, però si estàs en un país en què no tens ni llum...
2: No, a veure, que...
0: Clar, que vingui qui vulgui i que ens ho arregli,
2: cosa, sí,
0: i que ens
2: correcte.
0: Ho arregli, que és més o menys el que passava a Venezuela. Evidentment, a Xina no l'ha de salvar ningú, a hores d'ara.
2: No, de fet, ahir Xina, i és el titular principal d'avui del País, i avisa Trump de que la seva relació depèn de Taiwan. Ara mateix els Estats Units no estan en una posició de força, i menys després del desastre de la intervenció a l'Iran. I això, doncs, Xina, que treballa, diguem, en un marc temporal diferent de la resta de la humanitat, ho pensa aprofitar.
0: aquella sensació que Xina s'exerceix el poder com s'ha exercit sempre els que saben exercir-lo, que és callant, no dient res en veu alta i tot a la rebotiga darrere les d'allò. Ara sí, el parament que li van fer a Donald Trump, evidentment,
2: ja, tant.
0: Era un parament així tipus Mao, amb la canalla i tot, amb les banderetes, tot
2: correcte, tot, no, i per darrere el fill de Trump, Elon Musk i tothom, doncs...
0: Que hay de lo mío y que hay de lo mío con vosotros, i tot plegat.
2: I amb això tots contents.
0: Exacte. Per tant, diguem-ne, aquesta forma de negociar, que és la forma amb la qual ha negociat el poder sempre. Per davant faig una cosa i per darrere n'arreglo unes quantes.
2: Tu pensa una cosa, és a dir, imagina't amb la nostra perspectiva ara que s'està parlant, okay, a Espanya es parla de Begoña Gómez i tot això, tu imagina't portar el teu fill a l'avió presidencial faci negocis allà.
0: Sense cap escrúpol, entenent això com a quelcom absolutament normal.
2: Una cosa que aquí entenem claríssimament com a corrupció, perquè ho és corrupció, és aprofitar el poder per
0: fer negocis. Bé, doncs no només es considera normal, sinó que gairebé
2: s'ensenya,
0: exacte, anava a dir que consideraries ximple si no ho aprofitessis.
2: Exacte.
0: Bueno, doncs aquesta una. Per una altra banda, com ja es veia venir, curta la reunió ahir entre la Conselleria d'Ensenyament i els sindicats, i emplaçats ara que el dilluns la Conselleria pugui presentar una proposta que més o menys satisfaci els sindicats per poder tenir una reunió el dimarts. I quan ens referim als sindicats, saben que hi ha aquest acord que es va signar en el seu dia en Comissions Obreres i UGT, però queda ara tota la part de l'USTEC, que és sindicat majoritari, i ahir la responsable d'USTEC no donava pas la sensació de tenir una visió massa esperançadora d'aquest assumpte, per bé que també va donar molt la sensació que d'entre tots els problemes i conflictes i situacions que viuen els mestres, l'assumpte de la remuneració econòmica prenia una especial priorització.
2: Clar,
0: respecte a la resta.
2: Perquè l'estratègia de la conselleria aquí és donar-ho tot menys la remuneració, i aleshores...
0: A veure, perquè saben que hi havia molts conflictes
2: menys,
0: oberts.
2: Dic menys la remuneració, i la remuneració es contempla, de fet, la que ja es va pactar, que són 800 euros anuals amb comissions i UGT, s'ha de pagar aquest mes tota sencera, d'acord?
0: A veure. Afegim alguna cosa més?
2: Doncs, bàsicament, és el que has comentat. El que comenta, per exemple, La Vanguardia de la seva portada és que l'economia continuarà creixent fins al 2030, però amb l'arribada d'un milió d'immigrants més. L'autoritat fiscal, l'AIDEF, augura la pujada del PIB, però també doncs els problemes internacionals que ens poden venir, com amb una guerra de l'Iran, però creu necessari un ajustament de 15.000 milions, que vés a saber d'on sortiran. No, vés a saber, no, ja ho sabem. O sigui, perquè sempre surten del mateix lloc.
0: Tornem als esports.
1: Doncs vinga, va. Per destacar, com dèiem, aquest empat a un d'ahir del Girona contra la Reial Societat. Stuani, de nou, al rescat del conjunt gironí. Ara mateix, recordem, està fora del descens, però a només un punt. Per tant, el proper partit dels gironins també és clau al camp de l'Atlètic de Madrid aquest diumenge. És jornada que va tota diumenge. La majoria de partits programats a les 7 de la tarda, excepte el del Barça contra el Betis al Camp Nou, que jugarà a un quart de 10. L'Espanyol, recordem, que juga al camp de l'Osasuna, també partit important per als de Manolo González. Ahir, com dèiem, ambient enrarit al Bernabéu, xiulets, foc creuat entre Kylian Mbappé i Arbeloa. Mbappé, que va dir als mitjans en acabar que Arbeloa li havia dit que era el quart davanter, cosa que Arbeloa va desmentir quan li van preguntar sobre el particular. En fi, que l'ambient al vestidor també és el que és. El de menys, la victòria ahir del Madrid 2-0 contra l'Oviedo, retirada també fins i tot de pancartes al·lusives a Florentino.
0: Que deien, vés-te'n.
1: Florentino vete ya, doncs els serveis de seguretat del Bernabéu doncs van treure.
2: Vaig veure una pancarta també fora del Bernabéu amb en Florentino amb la samarreta del Barça, dibuixat, amb la samarreta del Barça i aixecant la Lliga.
1: En fi, que...
0: Hi ha alguns memes amb IA que sí. Són d'aquells d'allò, eh?
1: Sí, sí. Continua la crisi instal·lada al Santiago Bernabéu i veurem, perquè tot apunta que José Mourinho serà el proper entrenador del conjunt blanc. El cap de setmana que ens aporta també el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, a Montmeló, com dèiem abans, sense la participació de Marc Márquez, que va ser operat ara fa 4 dies. Demà torno al futbol a les 9, final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, el que podria suposar un nou títol per les jugadores de Pere Romeu. Ha sorgit també, i parlo de bàsquet, a les últimes hores el nom de Ivón Navarro com a possible substitut de Xavi Pascual. S'ha especulat també que Pascual, vaja, tampoc va deixar massa clar que continuaria al Palau i que el seu destí probable, possible, seria Dubai, que està fent un equip, vaja, d'aquells de molts diners.
0: No hi ha problema a Dubai amb no. L'assumpte del com és allò del...
1: Del fair play.
0: El fair play i
1: sí,
0: totes
1: sí,
0: aquestes
1: coses.
0: Escolta,
1: m'estan fitxant jugadors i els diners són...
0: Vinga, vaja.
1: Sí, sí. No hi ha cap problema. I acabo amb tennis perquè han quedat definides ja les semifinals del Masters 1000 de Roma. Semifinals que enfrontaran d'una banda Sinner contra Medvedev i Casper Ruud contra Darderi.
0: I si algú de vostès vol anar per Barcelona en algun moment... Fins al mes de setembre, al carrer Ample número 11, a Ciutat Vella, o Palau Martorell, un gran fotògraf, que és Steve McCurry, una exposició que es titula Icons, Icones, en la qual hi ha, no sé si vostès recordaran, tots els diaris han reproduït aquesta fotografia, perquè veritablement la fotografia en el seu dia va tenir un impacte enorme. Aquella nena afganesa publicada a la portada de National Geographic el 1985. Han passat, per tant, 40 anys. Evidentment, aquella nena ja no és una nena. Després van sortir fotografies a posteriori del seu rostre, però aquella imatge amb aquells ulls que travessaven literalment el paper de la portada del National Geographic és una de les fotografies de Steve McCurry que es pot veure en aquesta exposició. Fins al mes de setembre, a qui li agradi la fotografia, un dels grans fotògrafs, a més de ser fotògraf del National Geographic, exposició Carrer Ample 11 de Barcelona, una altra de les propostes, de les tantes propostes que hi ha en l'àmbit cultural durant aquests dies. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies, Vicenç.

0: fas tan concentrat?
1: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
0: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
1: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
2: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
0: M'encanta veure't tan motivat.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

cas has apujat a petjar. Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. On

0: gairebé 2:15 del matí. Anem a parlar d'habitatge i anem a parlar en concret d'un model d'habitatge que no és res nou, ja s'aplica i s'utilitza i s'aposta per aquest model d'habitatge a altres territoris, a altres municipis, no de manera, diguem, global, però sí que és conegut. I a Sitges ara ha sortit una iniciativa justament sobre habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Avui en volem parlar perquè hauran vist vostès a les xarxes i potser van ser dels que van anar a la presentació que van celebrar ara fa uns dies a l'Espai Joan Tarrida. Ha sortit un grup de gent, la veïna cooperativa, que justament el que volen és promoure això, una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús a Sitges. Clar, ens surten molts dubtes, moltes preguntes, saben que Sitges viu una situació d'emergència habitacional, no només Sitges, la viu en molts territoris, però nosaltres ens centrem aquí al nostre. Som més de 32.000 habitants, gairebé 33.000 d'habitatges i de gent de Sitges que si pugui quedar a viure aquí cada vegada en són menys perquè el lloguer els expulsa, perquè els preus de compra són inassumibles i tot plegat doncs, ha creat i ha construït aquesta situació d'emergència habitacional que, entre d'altres, doncs, ara proposen aquesta alternativa de la que avui en volem conèixer una mica més. Hem convidat a venir a gent aquí de la veïna d'aquest grup d'habitatge cooperatiu, no sé com els haig de dir, associació, entitat, que sou un grup. Com vaig a presentar això?
1: Cooperativa. D'habitatge.
0: Ja ho he dit bé, doncs.
1: En sessió 2.
0: Ho he dit, perfecte. Edu Santís, bon dia.
1: Bon dia.
0: Eva Alonso, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: David Castellet, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I Sofia Álvarez, bon dia.
4: Bon dia.
0: Vosaltres formeu part d'aquesta cooperativa, la veïna cooperativa, no? Aquesta cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. Com neix això? Com neix? Qui comença tot això? David, et senyalen a tu.
3: Doncs, mira, permetem que, si ets sincer, llegiré el fragment de com ens agrada presentar-nos perquè explica una mica qui som. Mm-hmm. Som la cooperativa La Veïna, com deia l'Edu, i som un grup format per persones amb diferents vinculacions amb Sitges. Algunes hi hem nascut i tenim una història familiar que està arrelada aquí, des de fa moltes generacions. Altres hem arribat per familiars que ja hi vivien, per feina, per amor, per tot junts o per altres motius. És a dir, som un grup de persones divers, cadascú amb la seva història, que el que podríem dir que tenim en comú és una necessitat d'habitatge i unes ganes d'entre totes posar-hi solució a aquesta necessitat.
0: Però com us heu trobat?
3: Segueixo jo?
0: Això ha estat un tema de boca a orella? Ha estat de jo conec amb aquest i jo conec amb aquest? Sí,
1: sí, sempre és així. O sigui, hi ha dues persones que un dia parlen, llavors doncs, estàs en altres grups socials del poble i en parles, i a poc a poc doncs, dius, ostres, doncs, mirem de quedar un dia i posar-hi forma.
0: I entenc que un dia decidiu, va, anem a fer anar una mica més en sèrio, no?
1: Sí, hi havia gent al grup que ja tenia informació de l'habitatge cooperatiu, cessió d'ús, concretament de la Fundació La Dinamo, que és una de les grans de Catalunya que es dediquen a promoure l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. I, bueno, parlant, vam anar constituint el d'això i de cop, doncs, ets un grup ja, un grup de gent que tira endavant un projecte.
0: I què és el que proposeu?
2: Doncs proposem implantar un model, com diu l'Edu, que consisteix en construir una comunitat d'habitatge, de protecció oficial, igual que tantes promocions de promoció d'habitatge públic, però en el qual el sòl, que és sòl públic, no passa mai a propietat privada. I consisteix bàsicament en tenir un dret d'ús sobre un habitatge al llarg de la vida. Aquest habitatge no és propietat teva, és propietat al sòl sempre de l'Ajuntament, del municipi o de qui sigui propietari d'aquest sòl públic, en el cas de Sitges, de l'Ajuntament de Sitges. I el que és l'edifici es construeix amb les aportacions dels socis cooperativistes que ens anirem conformant a partir d'un grup motriu que és el que està tirant endavant ara aquesta iniciativa.
0: Que és el que esteu ara en construcció, no? O sigui, ara entenc que esteu construint aquest grup, no? Aquest grup
2: Correcte.
0: De gent, no, Sofia? Esteu ara en això?
4: Sí, estem construint aquest grup a poc, hem fet una presentació sí. l'altre dia, ha vingut molta gent, estem contents i es tracta d'això, de que la gent se vagi apropant i s'anyada
0: sí.
4: a aquest grup i s'enrola amb aquest tema de cooperativa i de compartir.
0: Clar, i entenc que quan la gent ve amb aquestes reunions us pregunta, clar, deu venir molta gent amb dubtes, no? Què és això de l'habitatge cooperatiu, no? Sofia, què és? És a dir, com ho definiria ràpidament per algú que pregunta, però què vols dir amb habitatge cooperatiu? Com ho definiria ràpidament?
4: A veure, habitatge cooperatiu vol dir que compartim. El que ella ha dit del sol, el sol no és propietat, és un lloguer. Tenim un lloguer i tenim l'estabilitat. No tenim que canviar.
0: És a dir, tens l'estabilitat de qui tindria de qui faria compra, no? Entenc, però pagues una quota mensual com qui paga un lloguer, però que entenc que tampoc no es fixa l'especulació, no la mou l'especulació, no, diguem, és a dir, es fixa sempre.
4: Exactament.
1: Sí, és cobrir gastos de l'edifici. La diferència amb els HPO, per exemple, també podríem dir que és o sigui que la pròpia...
0: És a dir, perquè ens entenguem, l'habitatge cooperatiu no és ni lloguer ni compra.
1: No.
0: Correcte. És un model alternatiu.
1: És el model alternatiu. En el nostre cas volem que sigui d'HPO, o sigui, d'habitatge de protecció sí. oficial, que perquè sigui així, en el cas de Sitges, ha de ser en terreny públic, perquè si no és impossible, que es pot fer habitatge cooperatiu en sessors en terreny privat, no passa res. Però en el nostre cas ha de ser d'HPO, de terreny municipal, perquè és impossible comprar en terreny de Sitges. I tot i així, tal com està la construcció i com s'han acreditat els preus, també és difícil construir un edifici. Però tot
0: per
1: i
0: tant,
1: així, o sigui, la diferència que volia dir en el, sí. respecte a l'exemple HPO, que l'Ajuntament sí. està promovent ara 400 sí. i pico, que està molt bé, és que els propis cooperativistes es fan càrrec de pensar l'edifici. O sigui, és un model diferent de tot l'edifici, de tota la convivència d'aquest grup de persones.
0: És autogestió, no?
1: És una autogestió que tu, o sigui, tu et soluciones els teus problemes. O sigui, és una convivència que creiem que és una cosa com positiva, no? que la pròpia gent s'autogestioni i aconsegueixi el seu lloc on viure.
0: El factor comunitat, diguem, que en l'habitatge cooperatiu té molt de pes, diguem, no?
2: Exacte. Uh-huh. I en el nostre cas, a més, la nostra cooperativa, així com hi ha altres cooperatives que són com més especialitzades, és sí. a dir, per exemple, comunitats que es formen només per persones grans,
0: sí.
2: no? I intenten
0: sí.
2: cobrir aquestes necessitats sí. que es donaran en aquesta etapa de la vida, o comunitats que estan unides potser per algun interès específic, com poden ser l'agroecologia,
0: sí.
2: i llavors aquest habitatge està en un entorn que treballa en un terreny, una finca... Bueno, en el nostre cas és molt heterogènia, és a dir, nosaltres volem ser un reflex de la societat, és a dir, hi ha persones de totes les edats, de diverses procedències, de bagatges molt diversos i en diferents moments de la seva vida. En realitat és com intentar reproduir el que
0: la
2: és
0: societat,
2: la vida en
0: no?
2: comunitat normal, no? I fer-nos càrrec un dels altres de les necessitats que sorgeixen a partir de la vida, és a dir, no volem ser un edifici on no es conegui ningú, per això ens diem la veïna, volem ser una comunitat en la que si una persona, com deia l'altre dia la Sofia, no? que està feliçment jubilada, conviu amb altres persones que tenen criatures,
0: sí.
2: doncs, clar, estan en moments molt diversos de la vida. Ella necessitarà unes coses i aquestes persones amb criatures necessitaran unes altres. No? Doncs entre tots, en aquesta comunitat, volem donar-nos suport.
0: Però per què ara la gent no es faci un embolic? Quan estan parlant de comunitat... Hi ha, diguem, que hi ha una comunitat en tant
2: de
0: que
2: veïns,
0: de veïns,
2: de
0: hi ha una convivència, i ara veurem si ja teniu idea de com voleu que, o com ho imagineu que seria aquest edifici, perquè molts d'ells proposen espais comunitaris, però hi ha espai privatiu. És a dir,
1: sí, sí,
0: això
1: no
0: és una comuna.
1: No és una comuna hippie.
0: No, expliquem-ho, perquè sorgeixen molts dubtes, això. No estan parlant de viure tots junts, barrejats. No és això, eh? Hi haurà pisos... privatius, d'ús privatiu...
1: Cadascú té casa seva. A
2: veure, també hi ha una cosa important...
0: Però sí que la construcció neix d'una idea comuna i compartida.
2: Bueno, de donar aquesta importància al que és l'espai comunitari. És a dir, perquè ens posem un exemple concret,
0: sí.
2: Podríem sintetitzar-ho en menys habitacions pròpies i més patis compartits, no? Per entendre'ns. És a dir, quina necessitat té tenir en un habitatge... tu, un espai de joc enorme, treballat, que et suposa un cost de tenir un pis molt gran per les teves criatures, si hi ha més criatures en una mateixa edifici i pots tenir un espai comunitari on aquestes criatures poden socialitzar, tenen joguines compartides, és una cosa molt simple,
0: sí, sí.
2: Però com això...
0: Però fàcil d'entendre, sí,
2: i a
0: sí.
2: nivell de sostenibilitat també altres coses, no? Doncs els espais de per exemple, bugaderia, no? Com es fa en altres països.
0: Sí.
2: Per nosaltres és important remarcar també que no és una cosa que ens inventem nosaltres, que això té una trajectòria de dècades a altres llocs, uh-huh. que està funcionant, que hi ha països on el parc públic, com Dinamarca, per exemple, arriba que el 20% del parc públic és aquest model amb variacions adequades al seu territori, i que no estem parlant efectivament d'una comuna dels anys 60.
1: Aquí està
2: 60,
1: la cosa, mica, anem enrere sempre. Anem a remolc.
0: Per tant, la proposta passa perquè l'Ajuntament cedeixi uns terrenys, no? Que vosaltres, a més, ja teniu identificats, no?
1: Sí, bueno,
0: és a dir, heu fet una proposta ja de terrenys, diguéssim, no?
1: Ha sigut al revés.
0: L'ha fet l'Ajuntament, la sí. proposta. Sí, és sí. a dir, ja hi ha hagut reunions amb l'Ajuntament, exacte. Heu explicat la proposta i l'Ajuntament us ha dit, doncs això pot ser a la Granja 2.
1: Exacte. Vam tenir unes primeres converses amb la regidora d'Urba d'Habitatge.
0: Sí.

0: O sigui, que no sé si hi ha gaires opcions de Sitges. Jo crec que de moment només hi ha aquest terreny possible, perquè clar, o sigui, reparcel·lar un terreny és el que aquí ja porten no sé quants anys ja fent la reparcel·lació i tot plegat. I llavors en el moment de parlar amb els tècnics ens diuen que això pot ser en aquest terreny. Uh-huh. I després també vam fer una presentació a l'alcaldessa amb tècnics, etc, que aquí la cosa va quedar una mica més
1: encallada.
0: Sí. Potser no aquell dia no ens vam saber explicar la percepció a vegades des de l'administració de que som un grup d'amics que ens hem ajuntat que estem reclamant un terreny. Jo, per exemple, aquestes tres persones que m'acompanyen aquí fa 6 mesos no les coneixia de res. I llavors potser ens hem d'acabar d'acabar d'explicar. Entenem que és un model que no se sent.
1: Aquí no és tan conegut.
0: La gent no el té molt, molt, molt present. Llavors hem d'anar a fer una mica de pedagogia del projecte i de convèncer que és molt millor que un grup arrelat al poble et faci una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús, que no pas que hi hagi un altre projecte que no sabem quin és. Bueno, sí que serà perquè la vol dir l'alcaldessa a la ràdio, però que creiem que no té un arrelament tan gran com el nostre en el municipi.
1: I en tot cas són projectes que poden conviure. És a dir,
0: en tot cas poden conviure, totalment.
1: Dir, sí, pot conviure...
0: El terreny jo crec que és suficientment gran com perquè nosaltres pugui, no sé, això ho han de dir els tècnics, però que puguin haver-hi dos projectes en el mateix solar.
1: Es van callar una mica aquí amb els tècnics, que no sé si aquesta reunió era per avançar cap a algun lloc més, és a dir, més enllà de conèixer de que us fessin una proposta de terreny. És a dir, que amb aquesta reunió, més enllà de fer l'exposició als tècnics tot plegat, la intenció era avançar ja cap a alguna cosa més?
2: Sí, la idea era avançar una mica més. Aquell dia ens va acompanyar l'Albert, el tècnic de la Dinamo, sí, que ens està fent tot aquest acompanyament.
1: La Dinamo és aquesta federació que fa acompanyament,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és una fundació, és considerat un promotor social, o sigui, uh-huh, tenen tota la capacitat per tirar endavant tots els processos de construcció d'un habitatge, uh-huh, com dic, tots és tot, sí, gestionar els permisos, les subvencions, etcètera, etcètera. Ens està fent aquest acompanyament i va venir aquell dia a la reunió. El que deia l'Edu, i també l'Eva, són models que ja existeixen sobretot a Europa, també a Sud-amèrica. Crec que aquí falta pedagogia i és una feina que també ens toca fer. Llavors, en aquest sentit, agafem aquesta reunió que vam fer al gener amb l'equip de govern com una primera fase. Crec que hem de fer més, hem de seguir explicant aquest model per trencar molts tabús.
1: Què és el que costa d'entendre d'aquest model?
2: Doncs s'ha d'explicar també que la cessió d'ús,
1: sí,
2: aquí a Sitges ja està en pràctica. És a dir, quan aquest govern ha decidit fer HPO, va externalitzar, uh-huh, la Fundació La Caixa,
1: sí, sí,
2: va externalitzar la Fundació Nou Lloc, va externalitzar altres fundacions la gestió d'aquests HPOs. El model de protecció que estem defensant nosaltres és un model proactiu. No som veïns i veïnes que estem esperant que ens toqui la loteria amb un pis i anar a viure en un pis i a veure com un ens extern ho gestiona i a veure si ho fan bé o no ho fan, uh-huh, bé. Nosaltres el que volem és ser part de la solució i estem des del minut 1 en tot el que implica estar aquí. Per tant, podrem dissenyar els espais, podrem dissenyar la gestió, ens encarregarem dels problemes de convivència que ja podem imaginar que apareixerà com a qualsevol altre lloc.
1: Sí, sí.
2: I som un model reconeixible de veïns i veïnes que és molt diferent de dir que som una colla d'amics. Som part d'aquestes 32.000 persones que deien que vivim aquí a la vila, no? I aquest, que és una cosa que s'ha d'anar explicant. Llavors, aquella reunió amb l'Ajuntament van sortir moltes preguntes i bueno, estem amb aquestes.
1: Digues, Eva, digues.
3: Jo crec que, en realitat, el que passa també és que a nivell tècnic cal, a part d'explicar quin és el model, com estem fent ara a nivell d'imaginari, no? Del,
1: sí,
3: que podem imaginar més enllà del que és una compra, un lloguer, habitatge privat, habitatge cooperatiu, saps? Crec que també cal una feina que és que des de dintre dels cossos tècnics dels ajuntaments, no només de l'Ajuntament de Sitges, sinó de tot arreu,
1: sí,
3: sàpiguen com implementar aquests models, no? Perquè això té una concreció que depèn de les lleis, de les normatives, dels processos, que sovint són pensats per aquest imaginari que tenim previ i que han d'entendre com encaixar-ho, això, no? I per això tenim aquest acompanyament de la Dinamo, perquè per nosaltres també és difícil
1: entendre
3: tot aquest...
1: Perquè ja ho ha fet, ho ha fet en molts altres municipis.
3: Sí, ara mateix, per exemple, la Dinamo, tot i que hi ha altres promotores,
1: sí,
3: socials,
1: sí,
3: que potser la gent coneix, com Sostre Cívic i altres... La Dinamo fa 3 anys tenien 900, gairebé 1.000 habitatges en cessió d'ús només a Catalunya. A la resta de l'Estat també hi ha altres cooperatives que incentiven això, i tenen les eines per treballar amb els ajuntaments i explicar-los com implementar

0: aquest model. També, per exemple, ara mateix a Vilanova tenim una altra cooperativa en cessió d'ús, es diuen l'Espigall, i ells ja estan en una fase més avançada que nosaltres, estan en la fase de començar la construcció.
1: Sí, de fet, en aquesta reunió amb l'Ajuntament van adquirir el compromís d'interessar-se pel projecte de Vilanova, sí, que són veïns.
0: Per veure com s'ha implementat, exacte, allà, perquè allà l'Ajuntament sí també ha apostat per aquest model i estan treballant per bueno, ja li estan donant forma, no? Ja allà els hi van fer una sessió directa, si no m'equivoco, sí, del terreny, perquè hi ha diverses vies per adjudicar aquest sòl públic. Allà van fer sessió directa i ells estan, ja han reunit el nombre de famílies, crec, necessari per poder-ho tirar endavant, o estan...
2: Estan esperant més famílies. Estan rebent candidatures.
3: Per tant, no es convertiran en cap cas en propietaris, no és Ajuntament, regala'ns un terreny que nosaltres farem la nostra casa com vulguem nosaltres i després serem els propietaris en tot cas no sereu mai vosaltres, sempre serà la cooperativa, no? Entenc
1: l'edifici. I el terreny sempre és municipal.
3: I el terreny sempre és municipal. I a canvi, diguem que els cooperativistes el que feu és, entenc, que posar un capital inicial, no?, per aquesta construcció, m'imagino,
4: sí,
3: no?
4: Sí.
3: I després una quota que ve, perquè ens fem una idea, és com un lloguer fixe, no? Sí. Mentre vius allà. En el moment que marxes, entenc que recuperes diners.
1: Recuperes inversió, exacte.
3: I si hi ha un altre soci, entenc que hi pot accedir, no?
0: Exacte.
2: Sí. I afegir que ara per ara les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús és l'únic model que et garanteix la protecció de sòl públic a 70-90 anys, que és el temps de la cessió. Tots els altres models que estan fins ara, i hem vist molts exemples, hi ha una lletra petita...
3: Bé, ara amb la caixa n'estem patint els exemples,
2: no? I al cap
3: no?
2: de 20 anys, 25 anys, canvia una llei i això de sobte es privatitza. I perds aquests terrenys...
1: Això és el que hem d'aconseguir que no passi.
0: I passa,
1: que
0: volem que no passi. Passa al mercat lliure. De la manera que estàs fent...
3: És a dir, aquests pisos mai entren en el circuit de l'especulació immobiliària, eh?
0: Mai, perquè sempre és sòl públic. És a dir, la diferència, la gran diferència és per la gent en general, formin o no formin part d'aquesta cooperativa, per qualsevol ciutadà, qualsevol sitgetà, la gran diferència és que sempre serà propietari del terreny. Tots ho serem, perquè mai deixarà de ser un sòl públic. En canvi, amb les promocions privades, això es ven... I al cap d'uns anys entra al mercat lliure, s'especula amb terreny que s'ha subvencionat de manera pública.
3: Ho estem vivint ara amb els pisos de la Caixa, que per sort ara ho ha comprat l'Incasol i deixaran d'entrar, de quedar-se en aquest mercat especulatiu, no? Però ho hem viscut claríssimament.
1: De comprar un terreny que ja era nostre.
3: Efectivament. Clar, l'altre afegit aquí, entenc, és que no se'ls pot fer mai fora, no, Sofia? És a dir, mentre tu estàs pagant la teva quota mensual, aquí no pot venir ningú i dir-te ara t'apujo el preu 300 euros i, o te'n vas perquè em vull quedar jo amb el pis. Això no pot passar.
4: No pot passar, en principi no pot passar. Tenim una quota, la paguem. Aquesta quota cobreix el que seria els gastos de construcció, els gastos de comunitat, la hipoteca, tot. O sigui, tu és lloguer i formes part, i com tot, d'alguna manera, tot la convivència es parla, es fan comunitat, es fan assemblees, llavors és una mica de decisió compartida per tots.
3: Clar, digues, David.
2: El que volia puntualitzar és que, a part que ha explicat la Sofia, també hi ha una part de fons de contingència, si passen coses. Com dèiem, la convivència ens encarreguem des de dintre, és a dir, si hi ha una família, es queda a l'atur, hi ha un problema, no poden pagar durant uns mesos, la cooperativa ja treballa per tenir aquests fons d'ajuda i no com passa al mercat privat, que és ja, doncs, se'l desnona, no, aquí no treballem així. I, a més, que és una cosa que va apuntar la Dinamo a la presentació, treballes amb les llums llargues. Ets conscient que aquesta cessió de sòl públic és a 70 anys?
3: Sí.
2: Que en una vida, o sigui, a nosaltres ens veu molt lluny, però aquí, com deia l'Eva, hi ha famílies que tindran criatures, etc. Tu ja estàs fent un estalvi de la cooperativa i ja estàs prospectant altres terrenys per poder replicar aquesta inversió i que aquesta cooperativa d'aquí 70 anys, encara que ja no estiguem les persones que estem en aquesta taula, les que estiguin darrere, que seguiran fent part, puguin tenir un altre espai si l'Ajuntament de Sitges decideix recuperar aquest, no? És a dir, treballes a futur, és el que dèiem, treballes de la mà de l'administració, vols ser una solució, no vens aquí a fer un negoci immobiliari.
3: No la solució, però sí una alternativa, no? Entenc que això no ha de solucionar l'emergència habitacional, no ho solucionarà això, però sí ser una alternativa més, no?, en aquest gran mercat. Clar, ara aquí, el que probablement molta gent es pregunti, i no sé si és, aquí és on rau la gran dificultat, és a dir, en construir aquest grup de veïns, és a dir, perquè clar, perquè aquí hi hagi una entesa, ara ho deia, diu, aquí fa 6 mesos que els conec, Edu, clar, si després t'has d'imaginar vivint en un edifici, tots sabem el que és viure en comunitat, el tenir veïns, etc, no? Clar, no sé si la clau passa per això, no? Per quan construeixes aquest grup de veïns, que d'alguna manera quedi clau que hi hagin uns fonaments compartits realment amb tots. I com es gestiona això? Com es construeix això?
1: Qualsevol grup de gent, o sigui, en principi en el cas de les cooperatives doncs es fan uns estatuts que tothom hi aporta el seu punt de vista, llavors es pacten una sèrie de punts, no? de model de convivència, de etc, i aquí és on t'està d'acord. Si tu...
3: I quanta gent pot arribar a entrar? És a dir, no sé si és finit això, o si és, té límit, és a dir, tothom que vulgui ara pot entrar
0: en el
3: aquí.
0: Nostre cas, clar, parlant del terreny,
3: sí,
0: del que estem parlant,
3: sí,
0: i de les possibilitats d'habitatge, sí, que s'hi poden construir, necessitem al voltant de 48, d'unes 50 unitats familiars.
3: Sí,
0: per dir-li amb aquesta terminologia,
3: sí,
0: no? Unitats familiars, unitats
3: vivendes,
0: de convivència,
3: no? O...
0: habitatges,
3: sí,
0: sí, individuals.
3: Sí.
0: Llavors, que seran de diferents mides en funció de com siguin aquests nuclis, no? Però aquest és més o menys...
3: És a dir, això també, la construcció també s'adapta en funció de les necessitats de cada una de les unitats o de les persones que en formen part, eh?
1: Sí.
3: No tots els pisos seran igual...
1: Això
3: no...
1: ja està molt estudiat per la Dinamo, o sigui,
3: sí,
1: tenen claríssim com han de ser els pisos d'una
3: cooperativa...
1: És a dir,
3: el pis per una dona jubilada, per exemple,
1: exacte,
3: poso el cas de la Sofia,
0: clar,
3: eh? Que igual viu sola...
1: Entenc
3: que igual no ha de ser idèntic que el d'una família amb tres criatures.
1: Està molt estudiat el model.
0: Exactament.
1: La Dinamo té claríssim aquest aspecte també per treballar amb una cooperativa d'arquitectes, la COL, ens diuen, no?
0: Sí.
1: Vull dir que està molt estudiat i em sembla que hi ha com
0: tres
1: tipologies.
0: De mides, és com si fossin les talles.
3: SML, no?
1: Sí. I això vull dir que no ens inventem nosaltres. Això hi ha tota una feina feta de molts anys. En aquest cas, la Dinamo porta 10 anys a Catalunya fent aquest tipus de projectes. Vull dir que no ens estem inventant res, no estem especulant a veure com podria ser, a veure si ens equivoquem. No ens equivocarem perquè hi ha tota una sèrie de suport darrere, amb molta trajectòria.
3: I que ja ho han fet, que ho han fet amb altres administracions, per tant entenc que coneixen els termes legals i les maneres legals i jurídiques com perquè això tiri endavant d'una manera correcta, no? I adequada i beneficiosa. Clar, quanta gent sou ara a la veïna?
0: Ara som 11.
3: 11.
0: 11 unitats familiars.
1: Unes 15 persones? 15, 16?
0: Sí, 15. No ho sé, exactament.
2: Sí, mica més, però unitats familiars...
3: Hauríeu d'arribar, entenc que heu de ser 50, si no això no pot tirar endavant, o és a dir, és com un mínim, és un mínim i un màxim? És un...
2: Bueno, això és com una bola de neu, que és com el que els està passant a l'Espigall, és a dir, al principi sempre costa.
3: Clar, clar.
2: Des del moment que l'Ajuntament doncs fa l'aposta, diu, vale, doncs això serà per,
3: sí,
2: la cooperativa La Veïna,
3: sí,
2: que és el que totes volem, això ja agafa una altra volada, ja surt més a mitjans, la gent s'acaba enterant més, et donen més credibilitat i això va creixent molt ràpid. Però sí, has d'arribar, doncs si sí, aquest solar de la granja són 50 pisos, has d'arribar a les 50 famílies.
3: Uh-huh.
2: I m'avanço potser la pregunta,
3: sí,
2: perquè ha sortit moltes vegades. I si sou 58 famílies, què passa amb aquestes 8 famílies?
3: Uh-huh.
2: Doncs passa, primer, ho decideixen els estatuts de la COPE, tot es decideix,
3: sí,
2: està marcat allà,
3: sí,
2: abans, però després com passa a qualsevol altre lloc, hi ha una llista d'espera, és obvi, perquè tota la nostra vida té unes capacitats i un espai. Si superem, doncs t'has d'esperar a tenir plaça, quan això passa quan vas a un restaurant, quan vas a un altre lloc.
3: I
2: no?
3: Que hi ha gent que entrava primer a viure amb un model cooperatiu com aquest i en determinat moment decideix marxar perquè igual decideix canviar,
0: correcte,
3: comprar-se un pis o canviar de municipi, és a dir, que això passa,
0: sí,
3: eh?
0: Perquè ens fem una idea, altres projectes que ja,
3: sí,
0: estan funcionant tenen llistes d'espera perquè no hi ha vacants,
3: clar,
0: és a dir, són models que la gent hi vol viure. Primer, perquè hi ha una necessitat d'habitatge
3: per
0: extrema,
3: sí,
0: i després perquè és un model que té molts beneficis demostrats de molts tipus.
3: I entenc que econòmicament és més assequible, perquè aquest capital inicial, clar, entenc que heu de portar un capital inicial que no seran 100 euros.
0: No.
3: Està marcat això? Ja està estipulat? O això depèn també de la construcció?
2: Això ve de per el preu de metre quadrat estem a zona tensional,
3: sí,
2: evidentment. Després, pel model de construcció, òbviament aquí estem aspirant a tenir un edifici que sigui sostenible,
3: sí,
2: les noves garanties ecològiques, etcètera, etcètera. Tot això depèn dels materials que utilitzis, tot això va encarint. Després, les línies d'accés a crèdit, s'han acabat els fons Next Generation,
3: sí,
2: que van facilitar,
3: sí,
2: molt. Ara s'obre una via, va dir la Generalitat, a través de l'Institut Català de Crèdit, per accedir. Quan més fons de finançament, etc., més et pot baixar la quota, però si vols dades concretes, només podem parlar del model de l'Espigall,
3: per exemple, vinga,
2: que és el model de Vilanova, sí, que estan al voltant d'uns 35.000 euros la quota d'accés. Evidentment no és el mateix si ets una, si ets cinc, vull dir, però ve per aquí, i tenen una mitjana d'uns 700 euros també de tipologia de pis de mensualitat. Estem al voltant d'això a Vilanova.
3: Perquè ens fem una idea, eh? Clar, és que si això ho compares, dir, què pagaries a lloguer? Pagar 700 euros de lloguer a Sitges és gairebé impossible.
2: Per sempre. O sigui,
3: per sempre,
2: dir,
3: exacte.
2: Que tu, planteja
3: sempre,
2: que tu fes 25 anys,
3: sí, sí,
2: pagaràs 700 euros.
3: És que és impossible ara, ja no m'ho puc imaginar d'aquí 10 anys. 35.000 euros seria l'entrada d'un pis molt petit, molt petit, molt petit.
4: Molt petit,
3: que,
4: eh?
3: Molt petitíssim.
4: Molt petit i potser Sitges no, eh?
3: I que implicaria una hipoteca de 40 anys, segurament, eh? Que aquí no la porta, és a dir, no la porta arrossegada.
2: Aquí hem parlat del cost econòmic,
3: sí,
2: que és el que li interessa, sí, gairebé a tothom. Però tenim en compte que hi ha el cost personal. Vull dir, nosaltres estem en aquest model perquè ens creiem aquest model. Hi ha reunions, hi ha molta feina, has de decidir tot, li has de posar moltes hores.
3: No pots faltar a les reunions de veïns.
2: Exacte.
1: No, és que no són reunions de veïns.
3: Bé,
1: perquè, clar, al final,
3: perquè ens fem una idea. És a dir, treballeu d'aquesta manera, entenc que assembleària, no? És a dir, sí, tot es decideix en base també a uns estatuts que marquen d'alguna manera les directrius, i a partir d'aquí entenc que es prenen decisions també en funció de la vida, no? I del dia a dia i de les coses que puguin passar. Però això no és un grup d'amics que es reuneixen i ara volen fer-se un pis, no es tracta d'això, és un model alternatiu que funciona a altres territoris, com per exemple ara explicava en el cas de l'Espigall a Vilanova, que en Sitges no n'hi ha cap, seria el primer, i que doncs ara s'ha posat aquesta primera llavor, entenc que confiats que això pugui tirar endavant.
1: Sí, confiats, que això pugui tirar endavant.
4: Tenim ganes.
1: Començarem
0: a... que som un grup inicial, és a dir, els processos al principi sempre costen i fan falta un grup de gent que per dir-ho d'una manera col·loquial, es tiri del carro, no? I llavors, després, quan la cosa comença a prendre forma i comença a tenir cara i ulls, llavors la gent li veu totes les bondats i se suma,
3: sí,
0: no?
3: Clar.
0: Nosaltres volem que la gent comenci ja a sumar-se.
3: Què ha de fer la gent si ara ha escoltat i li interessa i, ostres, a mi això m'interessa, m'agradaria, què ha de fer? Com es posa en contacte amb vosaltres?
1: La veïna COP a Instagram. Si poses la veïna Sitges també surt,
3: sí,
1: i allà hi ha el mail on ens poden escriure directament per Instagram i llavors ja els hi contestem amb els requisits, sí, formularis,
3: per entrar a formar part, etc. I a partir d'aquí començar a participar en totes aquestes reunions, assemblees, decisions, etc. Teniu...
2: El mail és laveinacop@gmail.com.
3: D'acord, teniu alguna agenda d'alguna reunió propera amb l'Ajuntament?
0: Ah, no, amb ajuntament.
1: Aquesta encara no.
0: No.
1: Aquesta encara, aquesta no, tenim la nostra assemblea.
3: Ah, la vostra assemblea.
1: Que esperem que vinguin ja unes quantes persones que van venir a la presentació de la setmana passada, que hi hagi algú que s'incorpori el dia 22, divendres.
2: Sí, l'assemblea nostra interna és el dia 22 i el dia 30 anem a Vilafranca a una mostra de la vegueria Garraf Penedès de models d'habitatge així en cessió d'ús, que es fa ja al mercat, on ens han convidat a explicar el model i conèixer altres models, perquè com dèiem, això existeix.
3: Us anirem seguint i a mesura que aneu fent passes, escolta'm, ja vindreu aquí a explicar-nos a veure com avança, tant de bo avanci a bon terme i acabi sent una realitat futura, perquè això ja sabem que no és d'un dia per l'altre, però vaja, que tampoc cal que s'allargui gaire amb el temps, eh? Gràcies, Eva, David,
0: gràcies.
3: Edu, Sofia, moltes gràcies per la visita.
1: Gràcies. Merci.
3: A vosaltres. Un plaer. Gràcies.
5: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
6: Bon dia, Escola Miquel Utrillo. Falten pocs minuts per les 11 i esteu escoltant les notícies de l'Utrillo.
7: L'alumnat de tercer gaudirà de la visita d'una geòloga.
8: Les classes de quart duran a terme el primer tastet de vela per al pròxim curs.
9: Sisè, marxa de colònies a Tamarit.
10: Avui divendres s'ha dut a terme l'aplec de les sardanes.
11: Som la Gina, la Nora, l'Eric, la Lola i jo, l'Elsa. I com a tècnica de so, la nostra mestra, Anna Zambrana. I esteu escoltant les notícies de l'Utrillo. Comencem!
6: L'alumnat de tercer rebrà la visita d'una geòloga.
12: Els nens i nenes de tercer finalitzaran el seu projecte amb una visita molt especial, la geòloga Anna Casals. Els vindrà a l'escola per compartir els seus coneixements sobre les roques, els minerals i el funcionament de la Terra. Durant la trobada, l'alumnat podrà fer preguntes, observar diferents minerals i descobrir d'una manera vivencial, divertida i curiositats molt interessants relacionades amb el projecte treballat a classe.
13: Les classes de quart duran a terme el primer tastet de vela per al pròxim curs.
14: Les classes de quart duran a terme el primer tastet de vela com a preparació per al pròxim curs. Durant l'activitat, els alumnes podran conèixer les nocions bàsiques d'aquest esport, familiaritzar-se amb les embarcacions i gaudir una experiència al mar molt emocionant. En aquesta primera presa de contacte amb la vela serà molt enriquidora i despertarà l'interès i la il·lusió de tots els participants de cara a les activitats que realitzaran el curs vinent.
13: Sisè marxa de colònies de Tamarit.
15: El pròxim dimecres, els nens i nenes de sisè marxem de colònies al Beach Resort Tamarit, les nostres últimes colònies a l'escola. Seran refrescants perquè farem activitats aquàtiques al mar i a la piscina durant gairebé tot el dia. Molts de nosaltres tindrem els primers dies de platja de la temporada. Els bungalops són una passada i els monitors de 10 i les mestres sempre pendents de tots nosaltres. Quina pena que siguin les últimes colònies a l'escola. Les trobarem tan a faltar, però ara cal agafar empenta per gaudir-les a tope.
13: Avui divendres s'ha dut a terme l'aplec de sardanes.
16: Avui divendres es du a terme l'aplec de les sardanes. Durant la jornada, els alumnes de quart participen en diferents danses i activitats relacionades amb aquesta tradició catalana. L'activitat permet compartir una estona de convivència, música i cultura popular, fomentant el treball en equip i coneixent les nostres tradicions.
13: Fins aquí les notícies de la setmana. Us deixem amb la cançó Beauty and a Beast de Justin Bieber. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Aquest divendres 15 de maig de 2026, a punt ja d'un nou cap de setmana esportiu, cap de setmana que ens porta d'entrada la darrera jornada de futbol. D'entre el més destacat, òbviament, el partit que jugarà demà el juvenil de la Blanca contra el Sant Feliuenc, el Nou Pinsbens, que en el millor dels casos podria certificar la permanència a la preferent. No depèn exclusivament la Blanca d'ell mateix, depèn d'un parell de resultats, per tant, aquí ho posem allò una miqueta entre parèntesi. A la primera catalana, la Unió Esportiva Sitges tanca el curs futbolístic jugant demà amb el camp d'un Cubelles ja descendit, mentre que el filial s'enfrontarà també demà al Cubelles B. Un Cubelles B que, tot i la seva bona temporada, ja sap que no podrà disputar la promoció d'ascens degut al descens del primer equip a segona catalana. El Sitges B compta perquè d'acabar cinquè per la cua podria no tenir assegurada la permanència a tercera catalana. El bàsquet Sitges, que s'acomiadarà demà de la temporada i de Copa Catalunya. Darrer partit d'una mala temporada, en definitiva, que l'enfrontarà el Barça Pinsbens. El de demà serà, per cert, l'últim partit de Jordi Mateu a la banqueta i, molt probablement, d'algun jugador, també. El Club Patí Subur Sitges s'afronta el penúltim partit de la temporada jugant demà a la pista del Castellà i el Club Futbol Sala Sitges podria tenir doble premi aquest cap de setmana, ser campió de Lliga i jugar l'any que ve a la primera divisió. Cap de setmana, que ens porta també la tercera jornada de l'esport femení. Serà diumenge al Passeig La Ribera amb un munt d'activitats entre 2:15 del matí i 2:15 de la tarda.

0: vinga, comencem. Ara ha passat allò de truca amb aquest telèfon, no l'altre, en fi. Aquelles coses que passen. I com que això és directe, ens trobem a vegades en situacions com aquesta. Bé, repassa per començar ja a la jornada futbolística amb la preferent de juvenils, la Blanca. Sabrà demà si, finalment, encara pot tenir alguna opció de permanència. Tot passa perquè ni la Rapitenca ni el Cambrils guanyin els seus respectius partits. Un juga contra l'Escola Valls Futbol i l'altre contra l'Sporting Gavà, que és un equip ja descendit. Per tant, diem-ho així, que tant Rapitenca com Cambrils tenen partits relativament senzills. Un empat en aquests dos partits. Hem fet números, i si no ens equivoquem, un empat en aquests dos partits ja li seria suficient a la Blanca, que, això sí, aquí no hi trampa ni cartó, hauria de guanyar sí o sí el seu partit de demà a partir de les 8 del vespre amb el Nopins Vents contra el Sant Feliuenc. Així estan les coses. Anem a veure com es veu des de la Blanca. Tenim l'Isidre ja al telèfon. Isidre, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, com dèiem, hem fet números i bé, tot passa d'entrada perquè demà ni el Cambrils ni la Rapitenca guanyin els seus partits.
1: Sí, bueno, aquí també uns dels companys de la Junta també han fet números. Hi ha 27 combinacions, només 5 d'elles són positives per la Blanca, o sigui, i no, ara no recordo el percentatge, perquè no ho tinc aquí ara present, però bueno, està complicat, però l'oportunitat hi és d'esperar. Hem de guanyar això sí o sí, el nostre partit, i esperar aviam què passa.
0: Crec, sense por a equivocar-me, que tant el Cambrils com la Rapitenca jugaran abans els seus partits.
1: Sí, un juga a les 5 i mitja i l'altre a les 6. O sigui,
0: per tant, sí, la Blanca ja sabrà a les 8 si definitivament encara té alguna opció o ja certifica el seu descens a primera divisió.
1: Suposem que el Sant Feliuenc, que tampoc no s'hi juga res, tampoc no s'hi posarà molt de cul, per dir-ho d'alguna manera, i o sigui que potser serà un partit...
0: El millor dels escenaris és que la Blanca, a partir de les 8, tingui tot obert per guanyar, òbviament, d'entrada i per certificar la permanència. Seria, sens dubte, la millor de les notícies. Veurem com acaba tot plegat, però... Tenim, però, també altres partits que passem a consignar. Isidre.
1: Pues sí, seguirem amb el juvenil C, que ara ja l'objectiu és arribar al final golejant, fent gols, i mirar de no perdre cap partit, o sigui, acabar la temporada invictes. Tenim aquí un interessant S14A, que és el primer classificat i demà jugarà a les 2 del migdia contra el Martorell a casa, al Torrent dels Llops. Martorell és el colista. Amb una victòria el nostre infantil seria campió, també. Després tenim també un interessant S13A que jugarà dissabte a les 4 de la tarda a Pinsbens contra la Floresta, que és el primer classificat contra el 15è. Si la Floresta no ens guanya, no assolirà el campionat. O sigui que també pot ser un partit interessant en aquest sentit. La Floresta tindran nervis per aconseguir l'ascens i el campionat, i la Blanca, aquí els hi pot fastidiar una mica el d'allò. L'S12 ens jugarà contra la Fundació Futbol Badalona, a Pinsbens, el dissabte a les 11:30. Aquí hem d'intentar aconseguir mantenir aquesta 15a posició, per almenys dir que no hem quedat els últims. Després tenim l'S11B, en jugarà dissabte a les 12 del migdia al Municipal d'Aigüedols, un derbi contra el Sitges A. Tantos dos equips molt parells, la Blanca és el 8è i el Sitges el 9è, separats per dos puntets. I finalment tenim en categoria femení un doble enfrontament contra el Mar Bartra 2020, el femení infantil. El jugarà dissabte a les 12:55 a Pinsbens, i el Benjamí Alevi jugarà dissabte a les 10 del matí al Municipal de l'Espirall. I com sempre, seguim, ara estem fent la Copa de les Promeses i Pitufos, que començarà demà al matí a les 9.
0: s'està jugant la Copa del Campionat Social o local, per dir-ho així, i per tant això és un indicador de que la temporada està arribant al seu final, òbviament, eh? Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon cap de setmana i en parlem dilluns.
1: Aviam,
0: si hi ha bones notícies. Aviam si hi ha bones notícies, esperem que sí. Adéu-siau.
1: Gràcies.
0: Vinga, fem el salt de cada setmana, deixem el futbol base, anem ja cap a la primera catalana. La darrera jornada ens porta un enfrontament entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Demà, el Pons i Ventura de Cubelles a partir de les 6 de la tarda. El Cubelles, recordem, va perdre la categoria tot just la setmana passada després de perdre contra el Sant Boià, mentre que el Sitges buscarà una victòria que li pugui assegurar la cinquena plaça. Toni, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho he mirat. La temporada passada el Sitges va acabar quart.
2: Qual?
0: Sí. Doncs, per tant, no milloraria,
2: no,
0: en el millor dels casos, aquesta quarta posició. Però bé, en qualsevol cas, ha estat una temporada més aviat irregular.
2: Sí.
0: Més aviat irregular.
2: Per el que s'esperava, sí, no? Pues sí. S'esperava molt més, però bé, dintre de tot, doncs tampoc ha estat malament. Si queda cinquè, no millora l'any passat, però bé, es queda
0: però com a mínim,
2: les portes.
0: La sensació de l'equip en aquestes últimes jornades ha estat bona.
2: Sí, molt bona, molt bona. Sobretot a Can Contrari. Jo l'he dit més d'una vegada, ha canviat molt aquest equip a Can Contrari, ha fet una magnífica temporada. Aquí ha fallat algun que altre partit, però jo penso que la trajectòria en la segona volta ha estat bastant bona pels Sitges.
0: Bé, doncs, com dèiem, la sensació és que l'equip es troba ara mateix en un bon moment, i en un bon moment també es troba el nostre proper protagonista. I és que Alejandro Pascua s'ha convertit en aquest darrer tram del campionat en un home clau amb els seus gols. Amb el que va marcar endavant en natació Terrassa, ja en suma un total de 15, el que el converteix en el tercer màxim realitzador del grup 3 de primera catalana. Amb Alejandro Pascua hem parlat d'aquest darrer partit a Cubelles, de la temporada i del seu futur l'any que ve, i en aquest sentit ja ha avançat que necessitarà un temps per decidir si segueix o no.
3: Doncs mira, doncs jo crec que tant l'equip com la Junta amb molta il·lusió ja d'aquest últim partit. Sí que és veritat que és un derbi una mica descafeïnat, ja que cap dels dos en juguem cap cosa, però bueno, al final és un derbi, coneixem els jugadors, nosaltres també volem, pues bueno, sumar els màxims punts possibles i acabar bé aquesta temporada.
0: T'havies imaginat en algun moment que aquesta opció podia ser o es podia donar, no? Arribar a aquest últim partit amb el Cubelles jugant-se al descens, i en el vostre cas doncs ja no, perquè evidentment fa jornades que teníeu la permanència assegurada. En un moment us havia passat pel cap?
3: Bueno, per la nostra part, al principi, quan va sortir el calendari, sí que ho imaginàvem. Somiàvem que ens podíem jugar alguna cosa per a part nosaltres de poder lluitar per la zona de dalt, però bueno, al final, com s'ha donat la temporada, no hem pogut arribar a aquest últim partit amb aquesta opció.
0: Tens la sensació una miqueta de decepció, Alejandro? Perquè la temporada ha anat com ha anat, sí que la sensació, almenys des de fora, és que heu tingut un bon final de temporada, no? Però potser no s'han acabat de complir els objectius.
3: Bueno, els objectius del principi de temporada sí que era lluitar per pujar, però bueno, ha sigut una lliga molt irregular, vam començar una mica malament i ja ens vam desenganxar de dalt, i bueno, doncs això sí que és una mica, et queda l'espina de dir, home, si haguéssim acabat com aquests últims partits, a lo millor sí que podíem estar al playoff, inclús haver pujat directament.
0: Us faltaran jornades, eh?
3: Sí, aquesta dinàmica bona que portem, si faltéssim 5-7 jornades, jo crec que sí que arribaríem a dalt.
0: En qualsevol cas, Alejandro, parlem un any més d'un grup molt igualat, aquest grup 3 de primera catalana. Sí que el Martorell semblava que menjava una miqueta a part, no? Però la resta és que ha estat tot, vaja, igualadíssim.
3: Sí, que és veritat que, com tu dius, el Martorell ha fet una temporada excepcional amb dos partits perduts només, i per la part una miqueta de baix, fins a la darrera jornada, jo crec que poden baixar fins a 5 o 4 o 5 equips. Estan molt ajustats, la veritat que sí.
0: Com heu viscut vosaltres aquesta temporada? Ara fa uns moments ho deies, no? Temporada difícil, relleu a la banqueta, l'equip s'ha d'adaptar una miqueta al que vol el nou entrenador. Com s'ha viscut tot això a nivell de vestidor, Alejandro?
3: Bueno, a nivell de vestidor, a nivell intern, Jo crec que s'ha viscut bastant, bastant bé. Sí que és veritat que, bueno, que ha sigut una mica dur els mesos aquests de relleu d'entrenador, perquè la dinàmica era molt negativa, i al final jo crec que és més fàcil canviar un entrenador que diversos jugadors. I per altra part, al final de la temporada, amb una pressió que ja no existia de pujar, aquesta ànsia d'estar dalt, jo crec que això sí que ens ha vingut bé.
0: Un bon final, com dèiem, heu aconseguit bones victòries, tant a casa com a fora, però potser l'equip, almenys la sensació des de fora també, una miqueta, Alejandro, és que en camps grans, especialment a fora, heu jugat millor.
3: Sí, bueno, al final la filosofia de l'equip, que és tenir la pilota, tenir la possessió, sí que ens va millor al camp gran, el perfil de jugador que tenim. Però bueno, mira, tenim aquest handicap d'aigua dolç que es queda, jo crec que una mica petit.
0: I parlant a vegades amb algun dels teus companys, allò de dir, ostres, crec que el Sitges té millor equip del que veritablement finalment acabarà fent, no? Que si tot va bé, doncs acabareu en cinquena posició. Teniu aquesta sensació de que potser l'equip hauria pogut donar una miqueta més?
3: Sí, jo crec que sí. El per què no sé, però jo crec que sí. Sí que és veritat que si mires jugadors per jugadors tenim un molt bon equip, i jo crec que si al principi de temporada o a mitja temporada, o inclús vam tenir aquí a casa, crec que excepte aquest últim partit, els dos els van perdre contra equips de baix, que jo crec que si haguéssim tret algun punt més, potser podíem estar lluitant per a dalt.
0: No falla, Alejandro, això és la llei del més regular. Quan fas sí, els números, quan acaba la temporada, dius, hòstia, aquí he perdut dos punts, aquí només en sumo un, no falla, eh?
3: Sí. Això és una lliga regular, com dius tu. Al final, l'equip que sigui més regular és el que té millor premi.
0: Hem parlat molt de l'equip, però poc de tu, i evidentment Alejandro Pasco arriba, crec que en un magnífic moment de forma. Si no m'equivoco i no em fallen els números, Alejandro, són 15 gols els que portes?
3: Sí, 15.
0: Quina valoració en fas, tenint en compte doncs, això, no? Una miqueta, que tinc la sensació de que arribes en un gran moment.
3: Sí, la veritat que sí. La primera, crec que la primera volta crec que només vaig marcar 3 o 4 gols, i aquesta segona volta la veritat que he pogut ajudar bastant a l'equip amb els meus gols, i sí, amb 15 gols.
0: Per tant, línia clarament ascendent. Et puc preguntar què ha canviat de l'Alejandro potser de la primera volta al d'aquests últims partits?
3: Jo crec que ha sigut una mica la sort que entri la primera pilota.
0: Ja.
3: Perquè sí que és veritat que dels 10 últims partits crec que he marcat 9 o 10.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Això que quan entra una pilota ja va tot rodat.
0: Estava mirant la llista de màxims golejadors del grup, estàs allò a un gol del màxim golejador, que és del crec que de l'Atleti Vilafranca.
3: Sí, Arnau Canyes.
0: Ah, Arnau Canyes, sí. Això a tu personalment et satisfà o t'és relativament igual?
3: Bueno, a veure, sí que em satisfà i agrada veure't allà a dalt, però la veritat que tampoc li dono molta importància. Sí que és veritat que al final, si queda un partit i estic allà, doncs sí que tinc aquesta ambició de veure si puc quedar primer.
0: I em quedo una miqueta amb les paraules del míster de fa unes setmanes. Va arribar a dir el Manel que et veu ara molt millor que fins i tot quan eres un jugador més jove, no? Un Alejandro Pasqua, doncs, amb 20-25 anys.
3: Bueno, a veure, això ho podem veure de dues maneres. Sí que és veritat que ara amb l'experiència, amb tants partits ja darrere meu, sí que és veritat que tinc alguna virtut més, però també al final el cansanci ja no aguantes tant com quan tenies 25 anys.
0: Està clar. Sí. L'estil de vida és un altre, òbviament.
3: Sí,
0: un té parella, un té fills, i òbviament tot això entenc que condiciona, no, Alejandro?
3: Sí, totalment.
0: Molt bé. Inevitablement t'has de preguntar pel futur. Què ve de gust fer o quina intenció té Alejandro Pasqua de cara a la temporada que ve? I t'ho pregunto també perquè al fil del que fa uns dies també deia el míster que ell espera poder comptar amb la majoria de la plantilla, i va parlar doncs d'aquest nucli, diguem-ho així, més veterà, no? Fent referència a jugadors com tu, com el Geri, com el Sacris, que són jugadors que ell considera molt importants també pel futur de l'equip. Com ho veus?
3: Bueno, jo entenc les seves paraules i al final jo crec que també opino igual que ell. que al final per fer un bon equip has de tenir un bloc que estigui unit, que porti molts anys, però personalment jo de moment, quan acabi la temporada, faré un pensament, un mes, descansant, sense pensar en futbol, i després ja veurem. Mm-hmm.
0: Això és un... Vull llegir entre línies, eh? Un no més que un sí?
3: No. La veritat, no. És un... Bueno, que al final...
0: Vols tenir un temps de reflexió, de pensar, no?
3: Sí. Després, quan acabi aquesta temporada, més o menys un mes, per pensar, per veure... que farem la pròxima temporada i ja veurem.
0: T'ho pregunto d'una altra manera, evidentment, clar, entenc que el club potser no voldrà esperar un mes, no? I et ve el club i et diu, escolta'm, Alejandro, nosaltres sí que volem que continuïs. La teva resposta entenc que serà el que m'acabes de dir, no? Deixeu-me
3: sí,
0: un temps.
3: Lo mateix, sí. Al final són tot molt compromís durant tota la temporada, ara tinc altres prioritats també, tinc la nena, la família... I bueno, ja veuré.
0: Molt bé, doncs ho deixem amb aquest interrogant. Alejandro, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i a disfrutar d'aquest últim partit.
3: I tant, moltes gràcies.
0: Bé, doncs sembla incògnita de saber si Pasqua seguirà o no la temporada que ve. Toni, què et sembla?
2: A veure, després d'escoltar l'entrevista, estic molt d'acord amb ell. Ell té les seves prioritats, ell sap, i per això necessita un temps per a pensar-se-lo. Home, si ell continua, per nosaltres serà impressionant, molt bo.
0: És un jugador top, però, vull dir, això ho hem tingut sempre molt clar.
2: Però primer és ell.
0: Sí, evidentment, i entenc que és un jugador que li agrada molt el futbol, però que valora altres coses ara mateix, quan un té una trajectòria de tants anys, no? Té una dona, té una filla, té una família en definitiva, i vol, evidentment, no deslligar-se del futbol, però tampoc vol perdre's doncs, aquest altre element que és indispensable, que és la família.
2: I això és molt important, pensar-lo això, perquè això és competir. Ell sap doncs, que si ell agafa aquest compromís, és compromís i és competir de principi al final.
0: Això ho té claríssim. Pasqua sempre ha dit que jo, si soc, hi soc.
2: Exacte.
0: Des del minut 1 fins al 90. Clar, o fins al descompte, fins a la pròrroga, o el que sigui.
2: I ens quedem amb això, no? Clar, és una persona que... És un jugador que si ell sap doncs, que té aquest compromís, competirà fins al final.
0: Bé, Cubelles, Sitges, demà per tancar la temporada, el Pons i Ventura a partir de les 6 de la tarda, i si mirem a la tercera catalana, bé, també tenim l'últim partit de Lliga, Toni, del Sitges B, que compta perquè fins ara diem hi hem anat passant una miqueta de puntetes, per no crear allò massa soroll i massa alarma, però si ara mateix acabés la temporada, el Sitges...
2: Té que guanyar. Per
0: categoria.
2: Sí, si ara acabés la
0: perquè
2: temporada...
0: Perquè és... el pitjor cinquè per la cua?
2: Si ara acabés
0: o el pitjor dotzer?
2: Si ara acabés, avui mateix, acabés la temporada, potser salvaria. Ara mateix. Però depèn dels resultats d'aquesta última jornada.
0: Val.
2: Perquè amb ell n'hi ha implicat tres equips que són pitjor dotzers de la província de Barcelona. I clar, ell té que treure millor resultat que aquests, però estan a un punt, dos punts. Vull dir que aquí tan sols val la victòria. El Sitges té que guanyar aquest partit i una vegada guanya el partit sí que s'assegura la categoria, però té que guanyar. Un empat faria mirar molts números a veure com queda el Sitges. Una derrota lo sentenciaria totalment.
0: El partit de jugar demà a Iguadols a les 5 de la tarda contra un Cubelles B que malauradament per ells, i sap greu perquè el Cubelles B, Toni, ha fet una molt bona temporada, gran temporada, ha estat una de les grans sorpreses, sens dubte, d'aquesta temporada, però òbviament com a filial no podrà disputar la promoció perquè el primer equip, el Cubelles, ha perdut categoria i per tant jugarà l'any que ve a segona catalana. Llàstima, repeteixo una vegada més, perquè el Cubelles ha fet una magnífica temporada, però de tot això se n'acabarà beneficiant un tercer equip, que és, o un segon equip, que és el Canyelles.
2: És el Canyelles. S'assegurava doncs, aquesta situació la setmana passada, el guanyar i perdre el Sant Esteve a Rovira, perquè tot i que el Canyelles perdés i el Sant Esteve ho guanyés, el Canyelles té millor gol a baralls que el Canyelles, que diga, perdó, que el Sant Esteve seria l'equip que jugaria la promoció. És una llàstima pel Cubelles, perquè doncs ha treballat tota la temporada per aconseguir-lo, no ho pot aconseguir degut que el seu primer equip per categoria, i això se té que beneficiar els Sitges, per això té que guanyar els Sitges.
0: Canyelles, que finalment serà, repetim, l'equip que acabarà jugant aquesta promoció d'ascens, té l'últim partit al camp d'un equip que ja està descendit, com és Hostalets. Per tant,
2: no, un equip matagegants, eh?
0: Sí, perquè
2: de fet ja sap el que és perdre amb l'Hostalets, eh? El Canyelles va perdre el seu camp, eh?
0: Sí senyor, per tant, compte, però vaja, Canyelles és superior i jugant-se el que s'està jugant...
2: És que inclús perdent s'assegura la promoció.
0: Sí, sap que té la promoció assegurada, però bé, en qualsevol cas, també bona temporada d'aquest Canyelles.
2: Molt bona temporada, té un molt bon equip, a més, últimament està guanyant el seu camp, és un equip preparat per a jugar aquesta promoció.
0: Veurem com acaba aquesta tercera catalana, aquest grup 13, demà, com dèiem, Aiguadols, a partir de les 5, aquest Sitges B, Cubelles B. I parlem també de bàsquet, perquè el bàsquet Sitges tanca demà la seva etapa a Copa Catalunya. Darrer partit d'una temporada complicada, irregular, dolenta, si volen, que ha acabat amb el descens a la primera categoria, però amb l'esperança de retornar a Copa el més aviat possible. Almenys això ja ho va apuntar fa uns dies el seu president Pau Simó. Un Pau Simó que ja va avançar que la primera decisió serà la de portar un nou entrenador.
4: El primer que hi haurà serà el canvi d'entrenador. Vull dir, se n'està buscant un, i hi haurà canvi d'entrenador. Vull dir que no serà de la casa, vale? Vull dir que no serà els que ara coneixem.
0: És a dir, la idea del club és anar a buscar algú de fora.
4: Sí, per veure si, ostres, remous una mica la... S'exigeix una mica d'això. I llavors que aquest entrenador, doncs, dels que hi ha, doncs, que agafi aquells que ell creu que li poden anar bé. Ara, això sí, també, pensant després... de que hi ha jovens a la casa, vull dir que potser també poden fer el salt al primer equip o ajudar al primer equip.
0: Demà, per tant, a Pinsbens, el partit del bàsquet Sitges davant un Barça que arribarà com a campió de la fase regular, partit que començarà a partir de 5:45 de la tarda. El de demà serà, com dèiem, el darrer partit a la banqueta de Jordi Mateo, que no es desvincula del club, sinó que es desvincularà únicament de la banqueta del sènior A, perquè la intenció de Jordi Mateo i del bàsquet Sitges, òbviament, és que continuïn treballant plegats, però en altres categories. I probablement el de demà també sigui l'últim partit pel que fa a algun que altre jugador. I el sènior femení, que apura les seves opcions de poder acabar en la tercera posició i, per tant, de poder tenir alguna possibilitat, per petita que sigui, d'aconseguir plaça d'ascens. Per tal d'aconseguir-ho, ha de guanyar demà, sí o sí, a partir de 7:45 del vespre a la pista del Xamba, a Vilafranca, i esperar que l'Esparreguera perdi el seu partit a la pista del Castelldefels. Parlem també d'hoquei, perquè el Club Patí Subursitges juga el seu penúltim partit de la temporada, jugant demà a partir d'un 7:15 de la tarda a la pista d'un Castellà que encara manté la possibilitat de promoció d'ascens. Els de Quim Vázquez, recordem, tancaran la temporada divendres de la setmana que ve, rebent a Pinsbens el Cambrils. A punt també de futbol sala, perquè el Club Futbol Sala Sitges afronta la jornada del cap de setmana amb la possibilitat de ser nou equip de primera divisió o fins i tot de quedar campió de Lliga. Per tant, és una jornada que li podria portar doble premi. Serà nou equip de primera si guanya demà el partit que jugarà amb la Sant Boi a partir de 7:45 contra l'Storm, i serà campió de Lliga si el Sant Boi empata o perd el seu partit a la pista del Vegas. Per tant, esperem bones notícies del Club Futbol Sala Sitges en aquest penúltim partit de la temporada, perquè encara en quedarà un la setmana que ve contra el Sant Feliuenc. I el cap de setmana que ens porten, recordin, aquesta tercera jornada de l'esport femení que tindrà lloc al Passeig de la Ribera amb aquest diumenge, en horari de 11:45 del matí fins a 2:45 de la tarda. Activitats com hoquei patins, gimnàstica rítmica, escacs, rugby platja o activitats relacionades amb el món marítim, nàutiques, com vela, com vaixell, el Club Nàutic, entre moltes altres. La tercera jornada de l'esport femení, com dèiem, aquest diumenge al Passeig de la Ribera. I amb això tanquem ja el nostre temps de prèvia esportiva, costant-nos el punt de 11:45. D'aquí uns moments, la tertúlia.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: noves de miralls. Que Madonna et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí...

0: Vinga, dos quarts en punt de 12 del matí. Temps de tertúlia. Tenim aquesta mitja hora llarga per abordar tota l'actualitat futbolera d'aquests últims dies, que ha vingut molt, molt capitalitzada, molt centrada, òbviament, per tot el soroll que hi ha al Real Madrid, arran, sobretot, de la compareixença fa uns dies del seu president Florentino Pérez i la convocatòria d'eleccions, més enllà de la crisi esportiva que tenen, que és més que evident, i més arran del que va passar ahir, ja no tant, evidentment, per la victòria 2-0 contra l'Oviedo, sinó per les posteriors declaracions de Kylian Mbappé, assegurant que Arbeloa li va dir que era el quart davanter, després Arbeloa dient que això era mentida, que això no li havia dit al jugador francès. En fi, que hi ha un xup-xup, hi ha un ambientillo a Camp Madrid que déu-n'hi-do, que un pensa que veritablement sí, aquest Madrid està en crisi, i això no sabem si ho arreglarà el futur entrenador, que tot apunta que serà Mourinho, però bé, veurem. Pere, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: Eduard, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: Josep, bon dia.
3: Bon dia.
0: Toni, saludat de nou.
4: Bon dia, bon dia.
0: Ara ho deia el Toni, hi ha tanta soroll que aquí apenas hem pogut gaudir del títol de Lliga del Barça, no? Som així fins i tot.
1: El Barça va sortir pels carrers de Barcelona.
0: Ho va celebrar el dilluns, l'endemà, i s'ha acabat.
1: I se'n van anar a passar un rato a
0: Vitòria.
1: A Vitòria. Que suposo que haurien sopar o haurien menjar bé, perquè allà es menja molt bé.
2: Es menja
1: però
2: molt
1: vull
2: bé.
1: Dir, es menja molt bé.
0: Sí, sí, home, és bona terra, és bona terra.
4: Però hem parlat més de Madrid que de Barcelona.
1: Sí.
4: Hem parlat més d'un Toni... senyor, d'un president, que no pas de lo que aquí hem aconseguit. Si hagués sigut al revés, ja és massa.
0: Òbviament, el discurs del Madrid continua sent el mateix. Ells li donen molt de valor a les 15 Champions que tenen, però va... Hi ha aquest rerefons...
1: Sí, la famosa frase "y siete que me han robado".
0: Y siete que me han robado.
1: A mi,
0: sí.
1: No el Real Madrid, a mi, vull dir...
0: Veritablement...
1: El soci del Real Madrid és...
0: Jo no sé com ho vau veure a vosaltres, però el paper de Florentino... D'entrada, sí, esperpèntic i ridícul per a un president com ell, no? que porta tants anys i que, com ell mateix va apuntar, és el cap d'una empresa de les... més sí. potents del món, no? A partir d'aquí, no sé, un pensa que, almenys jo, vaig pensar i vaig dir entre mi, ostres, ara sí que veig que el Madrid està fotut.
2: Sí, sí. Patètic, va ser patètic. Jo pensava que quan el Florentino Marchero es morís es destaparia tota la manera de fer, però s'ha destapat abans. S'ha destapat abans perquè és un caos total, una dictadura absoluta, un tio despreciable i que s'ha aprofitat del gran poder del Madrid i del palco del Bernabéu per fer i desfer. En fi, és, bueno, li ha arribat l'hora abans. Abans de morir-se li ha arribat l'hora. Ara és una incògnita el que passarà al Madrid, perquè allí deuen haver-hi unes guerres subterrànies i unes influències polítiques i d'això, que deu ser tremendo.
1: De dos grans focus.
0: A mi, el que perdoneu, ara us deixo parlar, però el que em sembla més greu, més enllà de l'exposició que va fer el president Florentino, és que algú li compri aquest discurs.
2: Sí, però ja s'han desmarcat alguns periodistes.
0: Sí, òbviament, perquè l'atac va ser...
1: Hi ha frases que diu...
0: Va ser ferotge.
1: De periodistes arraconats. Vol dir que han perdut el puesto de treball, lo qual és sagrat, un puesto de treball.
0: És que inclús no va tenir cap mena de reparo en dir noms i cognoms, no?
1: El futbol a aquest senyor li importa tres. És l'obsessió i l'addicció al poder de la presidència del Real Madrid, més tota la cohorte de milionaris que té al redor, que són amics d'ells. I enfront ha nascut, no se sap com, però ha nascut uns altres que són totalment oposats. Parlo de gent de diners. I llavors surt aquest noi que de mexicà, és el que deia el doctor, de mexicà no té res perquè és de València, d'un poble de València.
0: Sí, clar, és que molta gent es pensa que Enrique Riquelme, que encara no s'ha postulat definitivament, és sud-americà. No, Enrique Riquelme és espanyol, és d'Alacant, el que passa que porta visquent molts anys a Panamà i li ha quedat aquest accent sud-americà, però és espanyol. Vull dir, és un dels requisits també, compte, perquè ho diuen els estatuts del Madrid, que has de ser espanyol per presentar-te com a president.
1: 20 anys d'antiguitat.
4: I 15%.
0: I un aval, evidentment.
1: Són 187 milions d'euros que
0: jo crec que Enrique Riquelme té el perfil de futur president i vaja,
4: passa que
0: és
4: no
0: una
4: sé.
0: Persona jove, té els diners i té els anys de soci. A partir d'aquí, vaja,
4: jo no sé si arribarà a temps, perquè Florentino ja ho té tot ben lligat perquè no arribi a temps.
0: Aquesta és una altra. Necessito saber què en penses, Josep.
3: Jo, la veritat, el Madrid és una casa de barrets, parlant clar i directe. Sí que haig de dir, jo he celebrat molt la Lliga, s'havia de celebrar.
4: Tu també.
3: Estic molt content, soc molt feliç amb el que ha fet el Barça aquesta temporada. I respecte al Madrid, a mi no em treu cap focus, que surti a parlar aquell senyor a fer el ridícul com va fer. No m'ha restat res,
0: no
3: m'ha preocupat gens. Sí que queda clar, però bueno, ja se sabia, perquè al final ja van sortir uns àudios fa un temps en què es carregava la meitat de periodistes, jugadors, Mourinho, Cristiano, Casillas, se'ls va carregar amb tots, diguent-li que eren tontos, dir de tot, inclús alguna conversa dient, jo trauré aquest director perquè m'interessa més aquest, del Marca, del no sé què, i quan tinguem Marca i Radio Televisió Espanyola controlat, s'ha acabat, no? Bé, això, que passa que, clar, com que es van aconseguir aquestes gravacions d'una manera una mica poc ètica, molts diaris i ràdios no se'n van fer gaire eco.
4: No.
3: Però això vas a xarxes i els pots sentir un per un.
0: Sí, sí.
3: Vull dir, no ha de sorprendre gens.
0: Com de fet, el propi Juanma Castaño de la COPE va reconèixer que eren coneixedors i que tenien disposició de passar aquests àudios i que no ho van fer.
4: No ho van fer, sí.
3: Bueno, per un tema ètic. Sí, sí. Diuen, però això li passa amb la Porta i els publiquen tots.
4: Sí,
3: o li passa amb qualsevol altre president, amb Cerezo mateix de l'Atlético, qualsevol altre president, també. I surt tot, que passa que a Florentino molta gent li té por.
4: Sí.
3: I el que deia el Toni també, ja s'ha preocupat de no donar gaire temps a fer una candidatura com Déu mana que li pugui treure aquest poder que és la presidència del Real Madrid.
0: Ara, em costa creure que a dia d'avui el soci del Real Madrid no vulgui un canvi. Em costa creure,
3: O és que pot ser que tingui raó, però ahir es va veure un cop més dues pancartes que hi havia contra en Florentino i les van retirar les dues. Jo recordo que pancartes el dia que es va fer fora en Cruyff contra el Núñez i no se'n va treure cap i van estar tot el partit allà. Al final...
0: Parlàveu
3: de dictadura i allà no pots expressar-te. Si vas en contra del president, vas en contra del poder establert.
0: Fins i tot una imatge que em va cridar molt l'atenció, que és el propi Florentino encarant-se amb un afeccionat des de la llotja.
4: I

0: la edat no perdona, perquè pot ser el que vulguis, però la edat no perdona, doncs se l'ha vist totes les mancances.
1: Bé, Florentino, recordem, té 79 anys, va dir obertament que ell no està malalt, que no té cap càncer, com s'havia especulat.
2: Sí, sí que el té, sí.
1: Ell va dir que no. Ell va dir que no.
2: Però bueno.
3: Sí? Jo que és un home que s'ha cuidat molt i tal.
1: En qualsevol cas,
3: 79 anys, jo n'hi porto 6.
1: També he escoltat, també he escoltat la seva pròpia filla dient que mi padre és un ser superior. Clar, quan escoltes això dius...
2: Sí, i això ho va dir el Butragueño.
1: Sí, també.
2: És un ser superior.
1: És un ser superior. Vaja, si consideres el teu pare un ser superior, aleshores sí que ja...
3: Perquè veguis com va aquella casa, no?
0: El Butragueño sí que és un ser superior.
1: El Butragueño...
2: Bé. Això encara fa més evident la frase de Laporta, que la trobo boníssima, sí. Que el Madrid és el poder i el Barça la llibertat, perquè
3: és veritat,
2: si Laporta hagués fet la meitat del que ha fet el Florentino, se l'haguessin...
3: Bueno.
1: Sí, estaria fins i tot a la presó, molt probablement.
3: Vull dir que...
4: Però encara hi ha gent que li compra,
1: Sí. És que això, a mi que em sembla greu...
4: Molta gent esperava que traies el tema del Negreira, que ens va triar 13-15 minuts a treure'l.
1: Sí, sí.
4: Primer es va dedicar a dir que no seria mai més subscriptor de l'ABC. A partir d'aquí ja va treure Negreira, que això és el que vol l'aficionat del Madrid, justificar que han perdut lligues... Jo crec que ni Barça, ni Madrid, ni Atlético s'haurien de queixar gaire dels àrbits. És una opinió molt personal.
0: I menys a Madrid, eh?
4: I crec que el que menys de tots és el Real Madrid. Europa, planejant la Superliga, els hi han regalat Champions i Champions i Champions. Ja no parlo dels botijos aquell dels anys 50, parlo de les Champions orelludes d'aquests últims anys, amb autèntics escàndols arbitrals. I està molt bé que digui això i que li comprin. Falta la veritat, això és evident. I res, el Barça lo seu, eh?
1: Jo no sé si la UEFA es llegirà aquest informe de 500 pàgines que al qual va fer referència el mateix Florentino, que té previst d'enviar al...
4: Sí, però si hi ha delicte prescrit. Llavors, la UEFA jo crec que té les mans molt curtes aquí, no?
1: Sí, no, clar, la UEFA que
4: legalment, vull escoltant advocats, no, tampoc en tinc ni idea. Què vols fer? Al final la llei diu que ha de ser en un partit concret, demostra que tal partit es va comprar. A la Juve sí que li van poder demostrar que havia comprat partits concrets per guanyar títols. El Barça què estava fent? Jo crec que el Barça estava sent estafat per un tio que ha estafat a més equips, perquè hi havia altres contractes signats amb aquest senyor. I aquest senyor s'aprofitava de la seva posició per aprofitar-se dels clubs i guanyar diners. A partir d'aquí, estaria bé saber si algun directiu anys A del Barça, aquests diners tenien un retorn cap allà. Clar, com que no hi ha res justificat, tampoc se sap.
3: Clar,
4: i es veu que hi ha implicats que hi han mort, en el qual serà molt complicat. Han sortit noms. Al final s'hauria de saber, però serà molt difícil perquè és diner brut.
1: Sí.
2: I la dona del Negreira va dir que d'aquests diners a casa no havia arribat res.
3: La senyora Negreira, vull dir, jo crec que no arribaven a la Diagonal.
0: Se l'ha donat massa bombo a tot això, i des del moment que ningú l'ha pogut demostrar... Perquè no l'ha pogut demostrar.
3: Està jutjat.
0: El moment que no l'ha pogut demostrar ningú...
1: Bé, Toni, però per al Madrid i per al futbol espanyol en general ha estat un argument prou sòlid com per tapar les misèries de...
0: Ells ho tapen amb això.
1: Però bé, en qualsevol cas, com diuen els castellans, carpetazo, parlem d'aquesta lliga del Barça, que òbviament...
3: Clar. El primer discurs, quan salta la notícia Negreira, el primer que obre la boca, o més ben dit... quan parla per primera vegada el president de la Lliga, diu, esto es una estafa interna del Barcelona. Va ser aquesta frase. Esto es una estafa interna del Barcelona. I aquí, ja et dic jo, el diner no arribava a la Diagonal i era diner metàl·lic, no era diner amb una transferència i una factura. Bueno, la factura sí que existia. La factura sí. I l'IVA també, però el diner no arribava a la Diagonal. Vull dir que...
1: Vinga.
3: Això està clar.
1: El Barça campió de Lliga, després del clàssic de diumenge passat, de la victòria contra el

0: Real Madrid.
1: Ara hem descobert un central, no?
0: Sí, precisament, d'això us volia parlar també, d'un central que ha sortit ara una miqueta a la palestra, Álvaro Cortés. Sí, no? A mi em va semblar un tros de central.
1: Un metro 90, no?
0: Ara que s'està parlant tant de Bastoni, dius, tio, potser el central el tens a casa, no?
1: Tinguem present el que va dir el Hansi Flick. No ens tornem bojos, no fem bestieses. Es referia a fitxatge.
0: A fitxar.
1: Vull dir,
2: sí,
1: que...
2: És que en principi jo crec que pagar 60 milions d'euros per un defensa no tindrien que fer mai, mai. Això es pot pagar per un tio que faci gols i resolgui partits.
3: Sí, per un
1: defensa... Però a darrere els nanos es juguen la vida.
0: Sembla ser que el tema davanter ha fet un gir, segons apunten les últimes informacions, i ara el Barça, doncs, sabent i conscient que té molt difícil poder fitxar Julián Álvarez, pel qual jo no pagaria...
1: Ni un duro.
0: Diria, bueno, potser 50-60
1: sí,
0: encara.
1: Però si diuen que hi ha el PSG darrere, ja.
0: Doncs escolta'm, no bon venir a Barcanova. A mi m'il·lusiona molt més Joao Pedro que Julián Álvarez. A mi.
1: Sí, 100 milions. A mi. Prepara 100 milions. On estan?
4: El gol val car. El gol val molts diners. 60 milions no fitxaràs un tio que et foti 40 gols.
1: Això també és veritat.
4: Això és així. I un central a 60... Bueno, si vols un perfil esquerrà
0: molt determinat,
4: que el tenen molt estudiat i
0: sí.
4: Val 60, hauràs de pagar 60. Cortés, bueno, l'hem vist un rato contra l'Alavés,
0: sí.
4: També el vull veure a
0: camp, no ens tornem bojos, sí,
4: també
0: sí,
4: el vull veure a camp obert amb el Barça a la línia al mig del camp sense aquella gent amb la pilota i a veure com rectifica cap enrere. Ho vull veure. Bona imatge? Molt bona, la veritat que sí. Ara
0: té bona pinta, si més
4: ja
0: no.
4: Ja ens hi hem trobat amb coses d'aquestes. Si no, Gerard Martín no estaria jugant. Xavi Aspar, em sembla un jugador que puja molt bé la banda. Va jugar l'altre dia una estoneta, també. Al filial i a la cantera del Barça hi ha coses molt interessants i crec que s'ha d'explorar tot. Ara, el gol s'haurà de fitxar.
0: Sí, sí, no, és evident que el Barça... Sí,
4: queda
0: sí.
4: Clar que no continuarà i necessites un tio... que et foti gols, això, recuperar la millor versió de Rafinha, Pedri, que no caigui físicament, una sèrie de coses que el Barça aquest any potser li ha faltat per poder lluitar una miqueta més a la Lliga de Campions.
0: I jo continuo pensant que tant Koundé com Balde...
1: Bueno,
3: Dos laterals.
0: No me valen.
3: Dos laterals nous.
1: El que falta saber és... La situació que estem és que primer estàs en mans d'un fons d'inversió amb 1.450 milions d'euros. Això no és broma, no és el Real Madrid que si en 10.300 o tal ja s'arreglaran. Estem parlant de la situació real del Barcelona. Té que acabar l'estadi i no poden fer tonteries. Si tens un entrenador que és alemany i t'està dient que no fotis tonteries i que no ens tornem bojos, doncs ni fotis tonteries ni ens tornem bojos.
0: No, jo crec que la Celestiesa no en farà.
1: Un central italià que juga a l'Inter amb la forma de jugar de l'Inter ens té que anar bé a nosaltres?
3: No.
1: Ah, ja ho veurem. Aquest xaval és el titular i capità del Barça Atlètic. Ha jugat a segona federació, que allà està raquen a Déu i sa mare, al tanto.
3: És que jo estic d'acord totalment amb el que es té que fitxar és gent que marqui gols.
1: Exacte.
3: De davant. Però defenses, jo sempre dic que els defenses, si tenim un cantera nosaltres de defensa, per què anar a buscar defensa i gastar un paston quan realment n'hi ha nanos que estan sortint? Escolta, que poden cobrir molt bé també els laterals com el mig de la defensa. Vull dir, defenses tenim. Nos falta,
0: sí, tens el nom, tens també el Xavi Espart, que és un jugador que...
3: I tenim els campistes,
1: nos falta famosa,
3: gent que no marqui gols. Un tio que marqui gols, un tio,
1: la frase famosa de l'entrenador que et diu és que els posen al primer equip i venen de petits, des de l'Alevi, no? O el cadet,
0: sí.
1: Jugant tots igual i saben jugar, aquí, i saben el sistema.
2: La columna vertebral, la columna vertebral el Barça ja la té.
1: Ja la té.
2: Joan Garcia, Cubarsí, Pedri... Falta el tio que faci gols.
3: Clar, ja
2: aquest
3: està.
2: És la columna vertebral. Ja. I aquí s'han de gastar les peles amb un tio que faci gols.
3: Clar.
2: Que és, el més
1: que és un
2: difícil.
1: Parell de delanters, vale, un extrem...
0: Sí, s'ha parlat també de la figura d'un jugador de banda, també.
1: Un Ferran que et va... Ahir sortia el preu de mercat de 80 milions. Hòstia, el Ferran val 80 milions.
3: Però jo me lo quedava amb Ferran, Jo no lo deixava,
0: És un jugador
3: jo
0: que
3: me lo quedava amb Ferran.
1: Hombre,
3: el Ferran no fa soroll... quan té que sortir, surt.
1: Exacte,
3: i treballa, sí. Jo me lo quedava, tu sí. Ves, ja que lo tinc, ara, ves a fitxar un altre Ferran. No, no, jo tinc el que tinc i no vaig a buscar ningú ara, més.
0: Com ha canviat la història del Ferran al Barça, eh? Perquè, sí, clar, un jugador que costa gairebé 60 quilos, que fins i tot ell mateix va haver d'anar de ser tractat a nivell psicològic, sí, perquè ho va passar, sí, certament, sí, malament, i, hosti, està fent un final de temporada, vaja, ja
2: sí,
0: l'any passat.
2: El Madrid brutal. Va jugar molt bé, sí.
4: Home, fica, no xapó, eh? Fica canviant la història de...
0: d'alguns jugadors.
4: De molts jugadors.
1: Sí, sí, sí, senyor. Sí.
2: I el, no sé si us hi veu fixar, l'irregular que és el Rafinha, perquè l'estona que va sortir a jugar contra el Madrid va perdre tres pilotes seguides, eh?
0: Va, jo crec que era una miqueta l'ànsia que tenia.
1: Sí, també.
0: Tenia aquell...
4: No, i la falta de ritme, segurament, sí, al final vens de lesió.
1: I el que parlàvem de què va frenar, el Barcelona va frenar, la segona part aquella del Madrid no és una segona part per fer...
0: és un partit, és un partit de gamper, gairebé. Sí,
3: controlar-lo, com ho va fer el Barça.
4: Tampoc havies de fer res més.
0: No.
4: I, ja està, i els jugadors, molts dels... que estaven sobre el camp tenen Mundial. Ah, i sí, això vulguis que no, amb la feina feta també t'ho mires, al final el Mundial, sí, per qualsevol professional és
0: el màxim, ja
4: és el màxim que es pot jugar, no? I penso ja que tampoc que calia apretar més.
1: Jo dic que fa dies que estan tots amb mirant el Mundial.
0: Sí, no, el focus, sí, òbviament, és el Mundial, que és d'aquí 4 dies, sí, no oblidem que crec que comença l'11 de juny.
4: Ara qualsevol lesió... qualsevol lesió et deixa fora.
0: Sí.
4: Si perdre't això, que és un cop cada 4 anys, seria molt dur pels futbolistes.
0: Sense anar més lluny, el senyor Frenkie de Jong l'altre dia gairebé es va autodescartar el partit de Vitoria.
4: Ja fa dies, des de la lesió ja es veia venir. Encara hi ha gent que et ven que és un professional que se sent al Barça com d'això. Bueno,
0: sí, sí.
4: Sort que la Lliga...
0: per a gustos colores.
4: Sort que la Lliga estava feta, perquè... jo he vist molt poc compromís d'aquest paio a la recta final de la temporada. És veritat que s'ha perdut una Eurocopa fa poc, sembla fantàstic, però després el veuràs al Mundial trencar-se la cara.
0: Va sortir alguna informació que apuntava precisament això, que sí, Frenkie de Jong prioritzaria la selecció al Barça,
4: Vale, que la selecció li pagui el sou, llavors.
0: Sí, sí.
4: Així de clar.
1: Bueno.
3: Veus, aquest no m'importaria que marxés.
4: Aquest no vol marxar. És que el problema del Barça és que podrà fer pocs moviments, podrà fer pocs moviments perquè no vol marxar ningú.
3: No vol marxar ningú.
4: Potser et voldrà marxar en Koundé si li posen molts bitllets de nòmina sobre la taula. Però jo, en Balde, no ho sé si voldrà anar a Anglaterra per molt que el Barça es plantegi traspassar-lo. No ho sé. Al final...
0: jo, si m'apures, a Balde li donaria una altra oportunitat. És a dir, i això vol dir que me'l quedo la temporada que ve, però Koundé, jo, perdoneu-me, però és un jugador que no...
1: sí, perquè
0: em genera zero confiança, zero, sí, zero, zero.
4: No, ja es va enfadar, a més.
0: Zero.
4: Perquè no va jugar al Clàssic, si no, prefereixes posar a Eric García, que crec que durant tot l'any s'ho ha guanyat,
0: i tant,
4: jugant amb 4-5 posicions...
3: i va jugar bé,
1: sí. Fantàstic,
3: Sí, sí, sí.
1: Fantàstic.
3: Clar.
4: Llavors tens gent, llavors mira, si se'n va Koundé, no cal fitxar un lateral dret, tens Xavi Aspar, que li pots donar,
3: per això,
4: crec que molts minuts. Aquest noi ha jugat poc, però el poc que s'ha vist no té mala pinta,
0: no té mala
4: la veritat.
0: Pinta.
4: I la gent sempre serà més pacient amb un nano d'aquí, de la casa.
0: Sí, sí, que si no, si fitxes algú una miqueta amb més renom, sí, no? I et gastes, no sé, 30-40 quilos.
4: Després te'n gastes 30-40, no et funciona, i tot són lamentacions,
0: sí,
4: xiulets, sí. Ja sabem com és, també, les aficions en general del futbol, eh?
2: Sí, és que hi ha molts partits que el Koundé surt que sembla que estigui dormit.
1: A vegades, sí.
0: És que no ho entenc, que té unes llacunes.
4: Vaig veure la rua, inclús, i va haver un moment que estava com desconnectat a la rua. Estava assegut allà amb el mòbil.
0: És un tio, em fa l'efecte que és un tio molt especial.
4: És una mica estrany.
0: Sí, sí, i més després del que diu el Josep, no? Em sembla un tio... un estrany, no sé, no sé.
2: Parlant de la Rua, realment, veient la Rua, te'n dones compte de la força que té el Barça,
0: Home, clar, perquè de la quantitat de gent que
3: rodeja,
0: sí.
2: Més gent que la cavalgada dels Reis, sí, molta més gent, la il·lusió dels nanos veient, sí, els jugadors que els hi brillaven els ulls, això és fantàstic,
0: Sí,
2: això
0: sí,
2: no s'ho pot carregar ningú, ni a la porta.
3: I això també es té que valorar molt positivament amb tota l'afició que està agafant el Barça, el femení, eh? El femení, l'equip femení del Barça...
0: Sí, que demà, per cert, podria afegir...
3: Ha donat
0: també un títol més, eh?
3: Més acostament per part de tota aquesta gent jove, dones...
0: No, no, té el seu...
3: És molt important, eh?
0: Té la seva afició.
4: Al final també hi ha aquesta implicació de la gent, perquè hi ha molta gent de la casa, tant en el masculí com el femení, que se senten els colors com un aficionat. I això, vulguis que no, fa que hi hagi aquest...
0: Mira, jo, ara que ho dius, l'altre dia ho vaig comentar, precisament, i no voldria caure en el discurs populista, no? De dir, hòsties, i de dir que el Barça és l'equip del poble, però la imatge de, jo què sé, Marc Casado i Alejandro Valde enmig de la gent allà a Plaça Catalunya,
3: sí, clar, és que...
0: o després d'aquells tres amb la bici,
3: tu.
0: Clar, són gestos, són situacions que costen molt al jugador, al poble, diguéssim, a l'afició, quan això històricament ha estat sempre molt, molt, molt difícil, no? Els jugadors sempre estan en un estatus,
3: sí,
0: tu aquí, jo aquí, i lluny de l'afició, sí.
4: No, són del Barça també, sí, i això volies que no fa que la gent s'identifiqui molt, no?
0: Exacte, sí.
4: Si aquests no juguessin al Barça, podrien estar tranquil·lament a la graderia cantant el que canta l'afició.
0: Evidentment,
4: no?
0: Els jugadors del Barça, molts d'ells saben els càntics que es fan al Camp Nou, clar. I això explica, evidentment, que quan mamat des de petits, i això era així.
3: Clar,
0: sí,
3: clar.
4: No, els grans Barças han tingut gent de la casa, no?
0: Sí,
4: Gent molt identificada, gent que ha integrat els estrangers, que han vingut. Penso que aquest és el camí, i si aconsegueixes que els estrangers també s'ho sentin, en Rafinha
0: Li
4: posa pit i collons, també.
0: Sí, bueno, Rafinha final... és com es diu allò, no? Un i dinoi, no?
1: Sí.
0: I, clar,
1: sí.
0: Al final s'impliquen, perquè veuen que els que estan aquí... Escolta,
4: ara, hi ha d'haver algú d'aquí que t'ho faci entendre. I crec que Flick també ha entès bastant bé
0: Què
4: és tot això, i crec que tot això ajuda. Al final s'ha creat un bon clima, que sí, que segurament un any d'aquests el Madrid haurà d'encertar-la.
0: Evidentment.
4: I pot ser que...
0: Que sigui el que ve.
4: Que hi hagi una lliga d'aquestes que venen, pues que la guanyin ells, o inclús l'Atlético, que està invertint una morterada de calés impressionant.
1: També, ojo.
4: El que no s'ha de desfer és el que ha dit el doctor, l'Eduard, és la columna vertebral aquesta, perquè això pot donar molts èxits d'aquí un temps.
0: Sí.
4: I èxits ja parlo a nivell més alts, Vull dir, a Europa.
0: Òbviament.
4: Ara hem de tenir paciència perquè...
0: El gran repte que té ara el Barça en els propers anys és Champions. Això, no?
4: Però
0: continuen
4: sent molt joves,
0: sí.
4: Sense que això... tenir aquest puntet de paciència, penso encara, I s'han de valorar molt aquestes lligues, perquè al final la guanyes contra equips que s'han gastat
0: molts diners.
4: 5 vegades més que
0: molts
4: tu,
0: diners,
4: em sembla l'Atlético 6 o 7.
0: Sí,
4: vull dir, al final dius, hosti, que el Barça aquesta última temporada em sembla que s'ha gastat 28 milions. 25
1: porter,
4: del porter,
1: no?
4: I el Bargi.
1: Ah, sí.
4: Ja està.
1: Sí.
4: A l'Atlético 200 i pico, al Madrid 160 i pico. Em sembla que el Betis s'havia gastat el doble. Vull dir que al final mires i dius, ha guanyat la Lliga al Barça. Això vol dir que hi ha una molt bona base.
0: Sí.
4: I és això el que s'ha de mantenir, el que deia el doctor.
1: Sí. I la part de baix? Espanyol, Girona...
2: El Girona, veu.
3: Girona, a mi...
0: Jo el Girona...
3: Em preocupa.
0: El Girona està jugant amb foc. Porta jugant amb foc. Sí.
2: Ahir vam deixar guanyar.
3: Però falta gol.
4: L'empat li dona vida per això, perquè
0: sí.
4: L'últim partit tenen l'Eix. Sí que és veritat que aquest cap de setmana van al camp de l'Atlético i l'Atlético ara no saps com at.
0: Sí.
1: És que no saps,
0: no saps com agafar-lo.
4: Com que no s'hi juga res, però és el comiat de Griezmann, voldrà fer un bon partit.
0: Sí.
4: Són aquests condicionants, el Girona s'hi jugarà la vida.
3: Però qui li marca els gols? Té que treure l'Estuani perquè li marquin gols.
1: Sí, però que el posis.
3: Bueno, és que no va posar perquè estava tocat.
4: Sí, però se li va lesionar... Quan estava començant a funcionar el davanter l'ucraïnès. Se li va lesionar, llavors... Clar, si tot ho fies amb un tio jove i la part decisiva et desapareix, és complicat.
0: No, òbviament que és un final de temporada apassionant en aquest sentit. Evidentment no ens agradaria estar a la pell d'aquests equips, no? però aquí, clar...
1: I l'Espanyol, ara que ha fitxat...
4: I l'Espanyol i l'Osasuna, jo veig un empat...
1: Que sí?
4: Perquè un punt i un punt, és molt en aquest moment.
0: Sí.
3: És vida.
1: Sí.
4: Pacte de no agressió, i segons
0: com
4: vagin els altres partits, tranquils, que ja estem bé els dos
0: aquí. Ni tu ni jo.
3: És vida, és vida.
0: Nos damos la mano, un empatito.
1: L'Osasuna i Espanyol, segur...
3: Home, ah, ja, l'Espanyol a victòria amb el Bilbao...
0: Home, li va donar la vida.
4: Una salvada. Ja tocava, també. Però
0: pregunta-li a l'amic Manolo González.
3: Volta, sí, que plorava i tot, sí, t'imagines.
1: La segona volta l'Espanyol no s'entén.
2: El Bilbao no va fer res de res.
3: Ja, bueno, però tenies que marcar 2 gols i l'Espanyol li costava molt de marcar, eh?
2: Sí, sí.
0: Bueno, ja veurem. Acostant-nos a les 12, ho hem d'anar deixant... Pere, gràcies. Eduard, gràcies. Jurep, gràcies per ser-hi. Toni, merci. I a vostès també agraïts de nou per ser-hi una setmana més. Que passin bon cap de setmana. I nosaltres tornem dilluns, com sempre, a partir de les 9. Adéu-siau.

0: En punt les 12 del migdia. Talls de carreteres i manifestacions tornen a marcar la protesta dels mestres i professors avui a la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A aquesta hora es fa un tall de trànsit a l'N230 a l'Alta Ribagorça i d'aquí mitja hora ha de començar una manifestació a Lleida. I ja a la tarda els sindicats tenen prevista una concentració al túnel del Cadí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. La Vall d'Aran ja té nou sistema de finançament singular. Aquest matí el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa més de 42 milions aquest 2026 i en el termini de 2 anys la participació en impostos com l'IRPF. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, però sense concretar-los. El director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per la seguretat dels nord-americans. L'Ajuntament de Barcelona aprovarà el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb el suport de Junts per Barcelona i el PP restringeix la presència de comerços relacionats amb el cànnabis, les carcasses i les fundes de telèfons mòbils i també els establiments de manicura i pedicura. I avui ha obert portes al còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona a Montjuïc, la seva edició més internacional, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia. Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten 2 jornades per disputar-se. El sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el club i Florentino facin un comunicat de disculpes per les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, avui es juguen els 2 últims partits de quarts de final, el Benvibre Bigues i Riells i Gijón Palau. Ahir el Vilassana va eliminar el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola.
0: Aquesta tarda i fins al vespre tornarà a ploure a moltes zones de Girona, Barcelona, la Catalunya central i a punts del Pirineu. Aquí amb neu per sobre d'uns 1.400 metres. A la Vall d'Aran nevarà per sobre dels 1.200. Pot ploure fort entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà i el prelitoral.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Els trens podrien salvar els pressupostos. Un projecte ja gairebé històric. Fa 20 anys que entra i surt d'un calaix la línia ferroviària orbital. Un nou corredor que ha d'unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, traçant la forma de mig arc, orbitant, per tant, al voltant de la metròpoli i unint amb tren Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Aquesta línia podria ser el desllorigador dels tan anhelats pel govern de Salvador Illa, comptes de la Generalitat. Dilluns, Govern i Esquerra Republicana presentaran el projecte. Quan i quant en té? L'any 2040, que és quan hauria d'estar acabada aquesta obra, i quan en té 5.200 milions d'euros el pressupost de l'obra. Esquerra Republicana vol que la pagui tota sencera l'Estat. Però el necessitem, aquest tren orbital? Mereix la complexitat i l'elevadíssim pressupost que això comporta? Són preguntes que intentarem contestar de seguida.
0: Catalunya al dia.
1: I encara tenim a tot això una altra informació relacionada amb els trens. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Perquè ahir us avançàvem que hi hauria vaga a Rodalies, ho apuntàvem al programa d'ahir. Avui tenim dates, són el 27 de maig i el 5 de juny.
2: I no seran les úniques d'aquells dies, perquè coincideixen dia per dia amb les dues jornades de vaga unitàries convocades a l'educació, segons el calendari de mobilitzacions fixat pels sindicats que no van firmar l'acord amb el govern. A Rodalies, la vaga la convoquen les Comissions Obreres i la UGT.
1: El govern, mentrestant, fa una aposta pel cos dels agents rurals. Fins al 2030 doblaran els seus efectius actuals.
2: I, entre altres coses, això els permetrà atendre també les emergències nocturnes. Fins ara això no es contempla.
1: Avui també parlarem de peres, perquè, atenció, n'hi poden haver poques aquesta campanya. El quallat, que és com s'anomena el procés pel qual la flor de la perera es converteix en fruita, no ha anat bé.
2: I Unió de Pagesos demana a la Generalitat i a l'IRTA que investiguin què ha fallat. El que és segur, adverteixen els pagesos, és que amb poca producció el preu de la pera pujarà i molt.
3: Però que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
1: A l'Ebre us parlarem de la inversió de Nomen, l'empresa de l'arròs, per modernitzar la planta d'embalatge de Deltebre. 1 milió d'euros hi injectarà.
2: La meitat d'aquests diners provenen dels fons nuclears. La maquinària més puntera permetrà especialitzar la producció d'envasos i embalatges per adaptar-se a les noves demandes dels consumidors.
4: Són formats en un envàs de vidre, que és ja no reciclable, sinó reutilitzable. Els cuiners busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir paquet.
1: I des de l'Alt Empordà ens arriben noves dades per entendre com es vivia a Roses entre els segles 4 i 6 després de Crist.
2: Durant les excavacions a la ciutadella de Roses hi han trobat estructures d'època grega que formen part d'un gran complex funerari. Els arqueòlegs també han localitzat 3 sarcòfags.
5: Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial en aquesta època.
1: També cap a les carreteres és operació sortida i també hi ha el Gran Premi de Catalunya de MotoGP a Montmeló. Sapiguem si hi ha incidències destacades en algun punt. Equip viari, Clàudia Serra.
6: Bon dia. Doncs de moment, trànsit força tranquil a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya. Sí que tenim retencions a la C-17 entre Canovelles i l'Ametlla, sentit Vic. S'ha hagut de tallar un carril fins fa ben poca estona per una avaria. Ara ja sembla que estan tots oberts. Trànsit dens també a la C-32 a Sant Boi, sentit Tarragona, i en punts habituals com l'AP-7 a Barberà en els dos sentits de la marxa i la Ronda Litoral i la de Dalt. Recordem també que la Nacional 230 a les Bordes segueix tallada per manifestació.
1: I pel que fa al temps, una vegada més es compleixen les profecies dels homes i dones del temps. Ha tornat l'hivern i també han de tornar les pluges fortes, no, Dani Ramírez?
7: Sí, aquesta tarda preveiem que hi hagi més ruixats, fins i tot alguna tempesta. Ahir va ser, sobretot, cap a l'Alt Empordà, Baix Empordà. Doncs avui seria des del sud de Girona, Gironès, Selva, potser sud del Baix Empordà, fins al Maresme, passant pel Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental i potser de cara al vespre cap al Garraf. Aquí pluges que poden deixar en poca estona, en mitja hora, més de 20 litres per metre. Clar, localment en tempesta i calamar-se. S'anirà animant la pluja. Al matí doncs, hi ha hagut una bona pausa, malgrat el cel ennuvolat. De matinada sí que ha plogut, 18 litres a l'Escala, 10 a Portbou, 5 ull de terra en forma de neu. Al Pirineu, vent blanc. S'ha tornat a enfarinar, fins i tot mig pam de neu a Vall Ter, a la cota 2.000, però ha nevat a 1.800. I aquesta nit, o aquesta tarda, baixa la neu cap a 1.400, 1.500 i a la Vall d'Aran 1.200 metres. Bé, tot això anirà passant a la nit. A bona part de Lleida i Tarragona doncs, no hi plouria, o cap a l'Ebre, vent moderat a fort de mestral. I demà preveiem un matí de sol amb alguna boira. A la tarda es torna a animar algun ruixadet al Pirineu, a Girona, Barcelona, cota de neu 1.700. I diumenge tindrem una mica més de pluja a la tarda. Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, però ja la neu pujaria 2.000 metres. La calor arribarà, li costarà, però arribarà a partir de dimecres de la setmana entrant.
1: Doncs vinga, ja l'esperarem. I en esport, Ricard Isidro, què explicarem avui quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia?
8: Doncs que el Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir al Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten dues jornades per disputar-se. El Nàstic i el Reus Redis, per la seva banda, juguen aquest cap de setmana el seu futur esportiu. Els granes s'enfronten a l'Europa al nou estadi. Si perden, poden descendir matemàticament. El Reus Redis juga al camp de l'Ourense a la tornada de l'eliminatòria d'ascens a la Primera Federació amb empat a 0 al primer partit. I en hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Gijón Palau. El Vilassana i el Fraga disputaran demà la primera semifinal després d'eliminar i els quarts de final el Manlleu i el Cerdanyola. Les del Pla de l'Urgell reeditaran la semifinal de Champions de fa una setmana.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Gisela Cot al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la una i pràcticament 7 minuts. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. L'executiu ultima amb Esquerra Republicana un pacte que es podria desencallar la setmana vinent i que té un punt central, la construcció d'una nova línia de tren que uneixi el Garraf amb el Maresme, passant pel Penedès i el Vallès, i tot això sense entrar a la capital. És el que es coneix com a línia orbital. Raül Flores, bon dia.
9: Hola, Estel, bon dia.
1: A veure, això ho hem dit moltes vegades i a vegades també fem broma aquí dintre de la redacció, que l'acord de pressupostos és a tocar, però aquesta vegada sí que sí, i per què?
9: Doncs mira, perquè el punt que està al mig d'aquestes negociacions, aquesta línia orbital que ara explicaves, es presentarà aquest mateix dilluns. Serà una nova línia de tren, tindrà 120 quilòmetres i unirà, com apuntaves, les ciutats de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers, fins a arribar a Mataró. D'aquests 120 quilòmetres, poc més de la meitat s'haurien de construir de nou. Els republicans estimen que això costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot aquest import l'assumeixi l'Estat, si bé en una part d'aquests 5.200 milions d'euros a través del Banc Europeu d'Inversions.
1: I això realment desencallaria aquests comptes, que ja va haver un primer intent, hi havia subjecte a l'IRPF, la recaptació per part de la Generalitat, finalment va ser fallit. Què fa pensar que ara sí?
9: Doncs fa pensar que ara aquest punt central és aquesta línia orbital que serviria de desllorigador de l'acord d'aquests comptes. Dilluns al vespre, Esquerra ha convocat també un Consell Nacional Extraordinari, com ahir us va avançar a 3Cat Info. Aquest és el principal òrgan que té el partit entre congressos i on hi ha representants de tota la seva militància. Aquest òrgan, aquest Consell Nacional, haurà d'estudiar l'acord i podria acabar servint com a aval final per tancar tot l'acord de pressupostos. De fet, el mateix conseller de la presidència, Albert Dalmau, reconeixia aquest matí des de la Vall d'Aran que l'acord és ja molt a prop.
10: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
9: Clar, a partir d'aquí, probablement aquest dimecres, es reuniran també el govern espanyol i el govern de la Generalitat en una comissió bilateral que ha de servir perquè l'executiu de Pedro Sánchez assumeixi com a propi aquest projecte de la línia orbital de tren i també perquè impulsi un nou organisme que fiscalitzi les inversions de l'Estat a Catalunya. Catalunya. Tot plegat podria deixar els pressupostos ja molt encarrilats perquè d'aquí a 8 dies, divendres de la setmana vinent, el govern els pogués ja aprovar i remetre al Parlament per començar tota aquesta llarga tramitació parlamentària que dura menys de 2 mesos, aproximadament 1 mes i mig.
1: I assumeixi com a propi, dèiem, el govern espanyol aquest projecte de 5.200 euros que Esquerra diu que vol que pagui íntegrament l'Estat, no?
9: Exacte, aquesta és una de les claus, que l'Estat financi tota aquesta obra que s'acabarà executant d'aquí uns anys, el 2040, i que, a més, això s'acabi fiscalitzant amb aquesta societat mercantil que vindria a substituir, i això ja és més tècnic, aquell consorci d'inversions, que és un organisme que, via llei, va acabar tombant fa poques setmanes amb els vots en contra de Junts per Catalunya, del PP i de Vox, i també amb l'abstenció del PNB, aquell projecte de consorci d'inversions, que és una vella reivindicació de fa més de 20 anys.
1: Molt bé, doncs veurem què passa la setmana vinent. Gràcies, Raül, bon dia.
9: Gràcies, Estel, bon dia.
1: Doncs el govern ha concebut aquest projecte de línia orbital per relligar la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i facilitant els intercanvis amb altres línies de rodalies o de ferrocarrils de la Generalitat. Inicialment, quan es va idear aquest projecte, el 2009, havia d'estar acabada, hauria d'haver estat acabada, segons el projecte original, aquest any 2026. Joan Garcia.
11: Són 120 quilòmetres de traçat en 39 estacions. La meitat ja està fet i dona servei a la R4 i la R8. El tram més demandat entre Sabadell i Granollers serà prioritari. La inversió mínima prevista és de 5.200 milions d'euros, provinents de l'Estat i dels fons europeus, amb l'horitzó que estigui del tot acabada el 2040. La Generalitat confia que aquest mandat ja es pugui fer l'estudi informatiu. De la línia orbital se'n va començar a parlar durant el tripartit el 2004, però va quedar en un calaix. El pla director urbanístic es va aprovar l'abril de 2010. Aleshores, fa 16 anys, ja es va concretar la reserva de sòl necessària amb la previsió que donaria servei a 96.000 viatgers diaris a partir de 2026. Ara s'ha recuperat per donar resposta al creixement de la població i la necessitat de mobilitat més enllà de l'àrea metropolitana, trencant la configuració radial en Barcelona.
1: Doncs d'aquest projecte en podem parlar més àmpliament amb Pau Noi. Ell és enginyer president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril. Senyor Noi, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
12: Molt bon dia.
1: Necessitem aquest projecte, aquesta línia orbital que connecti Maresme i Garraf sense passar per Barcelona, aquest semi-arc?
12: Jo crec que Catalunya necessita coses més importants que això. L'especialitat que tenen els últims anys, els últims decennis, és crear projectes ferroviaris que tenen poca utilitat i que perjudiquen altres sistemes. Per exemple, el tren de l'aeroport, que ho hem comentat aquests dies, per exemple, el tren d'alta velocitat que havia de connectar amb França i passen, passen 4 trens al dia, només després d'haver fet una inversió colossal, o el projecte de suprimir l'estació central de Figueres per portar-la a un altre poble, que és Vilafant. I amb aquesta línia seguim i proposem idees que són interessants, però que no són absolutament prioritàries, i quan es formulen mal formulades. Jo crec que amb una orbital ferroviària, clar que sí, però no amb la que es proposa. Fixem-nos que es pretén gastar 5.500 milions d'euros en un moment que el ferrocarril de Catalunya necessita diners tot arreu per consolidar el que està passant, i que la captació de viatgers serà només de 30.000 viatgers, que és pràcticament res. És el 5% dels viatgers que viatgen en ferrocarril de Rodalies de Catalunya. I en comptes de gastar-se això, jo crec que el que hem de fer és atendre les necessitats dels colls d'ampolla que té Catalunya, que són uns altres, que ara no explicarem perquè seria, crec que s'hem de fer, i la idea de la orbital ferroviària, que és interessant reformular-la, per exemple, a través de la proposta que vaig fer un article jo publicat a La Vanguardia, al meu blog, que deia que en comptes de gastar-se 4.500 milions, que serien molts més, de cop, doncs, fem-ho per passes. I les passes és primer utilitzar la R8, arribar fins a Badalona, de Badalona saltar cap a la R8, perquè els punts més importants de captació d'usuaris no estan a Sabadell i Terrassa, estan al llarg de l'R8, al llarg de l'est, Granollers, Santa Perpètua i sobretot la Universitat Autònoma, i els punts de creuament de rodalies de l'R8 amb les línies S1 i S2 de ferrocarrils. Allà està la teca, allà és on hem d'atendre les demandes i no gastar una burrada de diners. Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils.
13: De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
14: Per tant, vostè creu que orbital sí, però amb un alt traçat que comporti més facilitats, no? Perquè m'imagino que aquest projecte, tal com està plantejat, és molt complex i per això també l'encareix. Per tant, sí, però bueno, amb un altre traçat, no?
13: Jo crec que hem calculat, perquè això d'aquí s'ha publicat a la premsa, que amb una inversió de només 150 milions, connectant dos punts que ara per telèfon no ho podem explicar, però està a les hemeroteques, amb 150 milions ja aconseguiríem portar més de 100.000 viatgers. Comencem per aquí, després fem les antenes que van des de Granollers fins a Mataró i des de Vilafranca fins a Vilanova, que costen la tercera part de l'import, i oblidem-nos de que el tren arribi a Sabadell i Terrassa perquè els trens ja arriben a Sabadell i Terrassa. Via Rodalies i via Ferrocarrils de la Generalitat. Uh-huh. Fem els punts d'intercanvi. Cap ciutat europea fa aquest tipus de coses. Hem estudiat les xarxes ferroviàries de les ciutats europees i a la distància que es proposa fer això, aquesta orbital a 25, 30, 35 quilòmetres, enlloc es fa això. I per alguna cosa deu ser. Deixem de fer invents, sisplau, solucionem les necessitats del dia a dia i reformulem, intentem reciclar aquest projecte per la via de la sensatesa i el sentit comú. És el meu consell i la meva opinió.
14: Doncs queda claríssim, és l'opinió, el contrapunt que hem volgut donar avui, aquesta idea del govern de ressuscitar aquest projecte tancat a un calaix des del 2009 i que podria desllorigar els pressupostos amb el sí d'Esquerra Republicana, de fer aquesta línia orbital connectant el Maresme i el Garraf com una segona línia de corona metropolitana. I n'hem parlat amb el senyor Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril. Senyor Noi, gràcies per les explicacions i que tingui bon dia.
13: Moltíssimes gràcies a vostès.
14: Ens ve de passar en dos minuts d'un quart de dues del migdia i relacionat encara amb els pressupostos. Vostè, que el sindicat majoritari de l'ensenyament, confia que la pressió d'Esquerra Republicana i els comuns en la recta final per aprovar els comptes desencallin també el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per aprovar aquests pressupostos. Sara Canyete, bon dia.
15: Hola, bon dia. Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre, però el sindicat majoritari, l'aprovació d'aquest nou pressupost és, evidentment, l'oportunitat per fer-ho i estan a l'expectativa del que pugui passar abans de dilluns quan esperen rebre una nova proposta del departament. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
16: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
15: Doncs lamenten, això sí, que cap formació política situï l'educació com a línia vermella per aprovar els comptes i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre altres qüestions que els sindicats demanen.
14: Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
15: Bon dia.
14: I relacionat encara amb això, Montserrat Tura, l'exconsellera, justifica que la policia pugui obtenir informació en matèries potencialment conflictives a través de la infiltració d'agents. Va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, durant el primer tripartit i critica, però, la presència de Mosses d'Esquadra de Paisà en una assemblea de docents i la qualifica d'inadequada i de maldestra. En declaracions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Tura defensa que aquesta manera d'aconseguir informació ha d'existir, però s'ha de limitar a casos molt, molt puntuals.
17: Ai d'aquell govern que no tingui capacitat per analitzar la conflictivitat social, laboral, que pot donar lloc a protestes en el carrer, majoritàries, i poden alterar el funcionament normal dels serveis.
14: I ha tot això avui a la quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. A més, fa poca estona hem sabut que les properes aturades generals dels docents coincidiran també amb vagues a Rodalies, en concret el 27 de maig i el 5 de juny. De seguida us ho explicarem. Abans, però, anem a Lleida. Allà està en marxa una manifestació, la manifestació central del dia d'avui a l'aturada de Ponent. Ho estan seguint a la capital del Segrià, en Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
18: Hola, bon dia, Estel.
14: Què tal l'ambient
18: aquí? Doncs la manifestació entre reivindicatiu i festiu, com totes les manifestacions que han anat fent aquest col·lectiu. Ara mateix omplen la Rambla d'Aragó. Us hem de dir que potser no és tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones. Els Mossos ens acaben de dir que calculen que són unes 2.000. En tot cas, mestres i professors, abans de sortir, s'han replegat al voltant dels serveis territorials d'educació aquí a Lleida. No han pogut arribar a les portes de l'edifici perquè estava fortament protegit pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial. Ho lamentava la representant d'Usted, Rosa Aguilar, en una entrevista aquí al 3CAT Info.
19: Tampoc fa cap falta que davant de la que és casa nostra, en aquest cas el Servei Territorial d'Educació a Lleida, doncs se'ns barri el pas i no puguem estar fent una protesta a davant dels serveis territorials, una protesta absolutament pacífica i democràtica.
18: Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament ara que hi ha converses obertes i s'espera una nova proposta dilluns que ve. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
20: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
21: El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
18: La marxa passarà d'aquí una estona davant de la seu del PSC, que segur que tornarà a ser escridassada. Una jornada que ha començat a primera hora del matí amb el tall de l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera Tosca.
14: Doncs molt bé, gràcies, Estela Busoms, amb el suport tècnic de Ramon Dalmau per aquest seguiment. Bon dia.
22: Bon dia.
14: I aquest és el so d'una altra mobilització, en aquest cas també de docents, a l'N230, a l'Alta Ribagorça, una protesta que en principi tenia prevista acabar a aquesta hora. Comprovem doncs com està, anem a les bordes. Pau Rovira, bon dia.
23: Hola, bon dia.
14: Com ho tenim aquí?
23: Doncs mira, sí, just en aquests moments, precisament, es comencen a retirar ja els convocants d'aquesta mobilització, que ha comptat amb un centenar de docents vinguts del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Una mobilització que ha fet talls intermitents aquí a la N230, en aquest punt estratègic, que uneix Pont de Suert i Viella i Catalunya amb l'Aragó, amb xiulets, càntics, pancartes, lemes reivindicatius, com el que sentíem, de Niubó dimissió, i també l'educació amb dignitat pública i de qualitat. Els manifestants han mostrat una gran indignació. S'han encès bengales, també dispositius de fum, i s'han mostrat disposats a continuar les mobilitzacions.
24: No volem ordinadors Naui, no volem els Mossos en els centres escolars.
25: I el departament no ens vol escoltar i no pararem fins que ens escolti.
26: Bàsicament estem aquí per la qualitat educativa, perquè cada cop ens fan més burocràcia, feina més burocràtica, i no ens ajuda a preparar millor les classes.
23: I és que ja ho sentíeu, els sindicats exigeixen un augment salarial més alt del pactat entre el govern, comissions i UGT, una reducció de ràtios i de burocràcia i més recursos per a l'escola inclusiva. Aquesta manifestació, sí, ja s'està acabant, però no seran les úniques mobilitzacions aquí al Pirineu, recordem. A la Seu d'Urgell ja ha convocada una manifestació a 1:15 pels carrers de la ciutat i també els mestres han fet una crida a una marxa lenta per la Nacional N260 des de la Seu d'Urgell fins a tallar el túnel del Cadí. Això serà un tall d'unes 3 hores. I, a més, l'assemblea, que s'havia de fer a les 3, però que ja s'ha avançat, ha tingut lloc i ens han comunicat que segurament el més probable és que hi hagi un altre tall divendres que ve a la Pobla de Segur a les 5 de la tarda.
14: Molt bé, gràcies, Pau. Bon dia.
23: Adéu, bon dia.
14: Doncs, per tant, compta amb la mobilitat aquesta tarda, amb aquesta marxa lenta que tallarà el túnel del Cadí, diuen, durant unes 3 hores aproximadament. Doncs ara sí, com us dèiem, vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant. Avui Comissions Obreres i la UGT han enregistrat la convocatòria i serà
1: dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny. I són dates que potser ja us sonen, ja us ressonen a la memòria, perquè coincideixen amb les protestes dels docents. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
2: Sí, la vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. La UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. També volen més seguretat perquè a Catalunya, diuen, es registren més agressions que tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament d'un petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per cada bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
1: Doncs encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit posa en marxa un dispositiu especial per afrontar un cap de setmana que preveu complicat. Fins diumenge hi ha activitat vinculada al Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, i per això Trànsit ha previst mesures especials en un cap de setmana on es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
3: Sí, bon dia. Sí, és perquè, clar, s'ajunta el cap de setmana i s'ajunta aquesta activitat.
1: Són xifres, corregeix-me si m'equivoco, similars a una operació sortida grossa, no?
3: Molt similars, molt similars. El que passa que es concentra en aquesta àrea, aquesta segona corona de l'àrea metropolitana.
1: I sobretot al voltant del circuit de Catalunya.
3: Efectivament. I concretament en alguns trams de l'AP7, per exemple, hi haurà mesures especials a les sortides 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. Les vies més complicades podrien ser la C-17, segur, la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles pesants, i també la C-33 i la Ronda Sud de Granollers, entre d'altres. A més, la pluja pot complicar la mobilitat. Trànsit demana atenció a aquells conductors que facin servir, com jo, el GPS per tot. Potser perquè les desviacions... Això és perquè les desviacions i de les restriccions segurament no estaran totes reflectides en aquests mapes del GPS. És per això que Trànsit recomana planificar el viatge.
1: Doncs una vegada més també seria molt interessant disposar d'aquells panells informatius perquè els conductors tinguem informació abans de posar-nos a la gola del llop, no?
3: Això. Aquí hi haurà... Alguns trams seran una ratera.
1: Doncs mira, més val que ens quedem a casa aquest cap de setmana. Miquel, gràcies.
3: Bon dia.

0: Doncs vinga, seguim endavant. Poc més de 3 minuts i 2 quarts de 2. Els agents rurals doblaran els seus efectius actuals fins a arribar als 1.300 de cara al 2030. Això els permetrà atendre també les emergències nocturnes, cosa que fins ara no es podia fer. A Igualada, la capital de l'Anoia, on avui s'ha fet la presentació de la nova organització del cos, hi tindran una base regional i també una escola de natura. Des d'Igualada, Montse Gené Riba, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Els agents rurals passaran de 675 a 1.300 en els pròxims 4 anys. Cada any n'entraran 120 més per poder augmentar la presència sobre el territori. S'organitzaran amb 8 bases regionals que cobriran tot Catalunya amb la creació de les noves regions Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Aquesta, amb seu a Igualada, es construirà al setembre i tindrà una escola de natura. Coordinarà l'Anoia, l'Alt Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat, a més de garantir més proximitat del cos d'agents rurals i cobrir també horaris nocturns. La consellera Núria Parlon ha destacat l'impuls que se li vol donar a aquest cos.
2: És un pas molt important per orientar l'organització cap al creixement que requereix, per donar la millor resposta també territorialitzada a les necessitats que tenim amb la cura, preservació del medi ambient, a l'atenció als diferents agents del territori en relació doncs, al control de les plagues cinegètiques, per exemple, a treballar doncs, amb la sensibilització mediambiental, a tenir més capacitat de resposta territorial a les investigacions vinculades als incendis forestals.
1: Durant el 2025 han augmentat un 41% el nombre d'actuacions dels agents rurals fins a arribar a les 200.000 i actualment estan implicats en gran nombre en el brot de la pesta porcina.
0: I les muntanyes de Prades s'han preparat durant 2 anys per prevenir grans incendis. S'han creat tallafocs en unes 500 hectàrees i amb treballs forestals i, sobretot, amb la feina dels ramats.
3: Això se'n diu silvipastura, no? Primer s'ha de fer un tractament, que és netejar el bosc. I llavors tot aquest rebrot que pugui sortir doncs, amb bestiar doncs, es va conservar. D'aquesta manera podem evitar que un incendi no es converteixi en aquests incendis que diuen de gran dimensió.
0: Ell és en Pere Domènech, que és pastor de les muntanyes de Prades. Recuperar els ramats ha estat, per tant, essencial en aquest projecte que porta per nom Rumiar. I ens ho explica des de Tarragona la Coia Ballester. Bon dia, Coia.
4: Bon dia, Estel. El nom mateix ja accentua la importància de recuperar els ramats de cabres i les pastures tradicionals per fer uns mosaics forestals que frenin els grans incendis. El projecte engloba més de 20 municipis de 4 comarques, Conca de Barberà, El Camp, Priorat i Baix Camp, i busca afavorir la diversitat de paisatges perquè siguin més resilients. Per això es creen els mosaics agroforestals. Nuclis com Rojals, al terme de Montblanc, formen part del que es coneix com a zones de foment de gestió, que tenen una situació estratègica que permet canviar el comportament d'un incendi forestal per tal que aquest no arribi a assolir grans dimensions, que és el que fa més por. Marc Vinya és l'alcalde.
5: A banda d'aquestes actuacions que s'han inclòs dintre d'aquest projecte Rumiar, hi ha moltes altres mesures, com planificació de mesures preventives, desbrossats, i les estem fent tant a Montblanc com a les pedanies. I tant de bo que poguessin dedicar més recursos a la prevenció.
4: D'altra banda, pobles com Vilaplana, Mont-ral i Cornudella de Montsant han estat escollits per ubicar-hi punts de coordinació en cas d'incendi. La iniciativa s'ha executat amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, finançats gairebé del tot amb fons Next Generation. Ara es treballa per accedir a nous recursos. Vale Pino és diputat de projectes europeus de la Diputació de Tarragona.
6: S'està redactant el nou marc financer europeu de 2028-2034, on nosaltres, des de la Diputació de Tarragona, volem poder tenir alguna cosa a dir respecte als governs intermitjos i com afecta el nostre territori, especialment amb la ruralitat.
4: El projecte Rumiar també s'ha centrat en la promoció d'aprofitaments forestals o la promoció de la biodiversitat.
0: Ara passa pràcticament un minut de 2 quarts de 2 del migdia.

0: Atenció, perquè aquest estiu es produiran menys peres. Així ho avança Unió de Pagesos, que situa la davallada respecte a un any bo en més del 50%. El problema més important es troba en el fet que gran part de les flors dels perers no han acabat evolucionant en fruit. El sindicat demana al Departament d'Agricultura que n'investigui la causa. Per què passa això? Hem volgut anar a una finca de perers de Térmens, a la comarca de la Noguera. Allà hi ha anat en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, els productors de pera acumulen amb tot això ja uns anys de mala producció, eh?
1: Exacte. En els últims 3 anys, les gelades, les pedregades i la sequera han baixat molt el potencial productiu. Per això, si comparem aquest any amb la mitjana dels últims anys, la davallada serà menor. Ara bé, si ho comparem amb un any bo, el descens de la producció serà important. Josep Cabré, responsable estatal del sector d'Unió d'Unions.
2: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindria, que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
1: Per tant, hi haurà menys peres als mercats i això, segons Cabré, hauria de fer pujar els preus perquè el pagès no perdi diners. I és que el problema del que anomenem quallat de la flor també s'hi ha d'afegir la convulsió dels mercats internacionals per la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
1: A tot això s'hi afegeix el problema del foc bacterià, un bacteri que acaba matant l'arbre. UP reclama que els pagesos afectats rebin ajudes per arrencar parers i poder sembrar d'altres fruiters.

0: Parlem ara de l'empresa Nomen Foods, que invertirà 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla i la meitat del finançament per pagar tot això prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I tot plegat, en què es concretarà?
1: Doncs mira, bàsicament s'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on, recordem-ho, treballen unes 90 persones. Calculen que poden augmentar la producció de les plantes d'embalatge i envasat entre un 15 i un 20%. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
2: La inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
1: El resultat final es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
2: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, que busquen uns formats més pràctics a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
1: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires al Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs aquí al Delta de l'Ebre.
0: Gràcies, Jordi. Mentre en algunes plantes s'inverteix, en altres passa justament el contrari. Doncs ja ho sentiu, són els treballadors de la multinacional Nestlé que tornen a manifestar-se en contra de l'expedient de regulació d'ocupació amb concentracions davant les seus de Reus i Girona. Avui s'ha de fer una nova reunió de la taula negociadora. Els sindicats rebutgen l'acomiadament de l'empresa que planteja per 178 treballadors aquí i fins a més de 300 a tot l'estat. Anem doncs cap a Girona, allà hi tenim la Núria Peraire. Núria, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs aquí els treballadors rebutgen del tot l'ERO. Hi ha una trentena de treballadors fora de la planta de Nestlé aquí a Girona per protestar i així ho estan traslladant a la reunió que hi ha en marxa a Barcelona. Argumenten que aquest ERO no està justificat. L'empresa Nestlé diu que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar-lo i analitzar bé les dades.
4: La plantilla té un suport, la gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, ho hem donat tot, sempre ho hem fet i sempre ho farem, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
3: Aquesta reducció de personal afecta, de fet, 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: Entesos, gràcies, Núria Peraire. Seguint aquesta concentració de treballadors de Nestlé per l'expedient de regulació d'ocupació que l'empresa té sobre la taula. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: La Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any, aquest 2026. L'acord Sofia Cabanes arriba després d'un any intens de negociacions.
5: Bon dia, Estel. Efectivament, i suposa, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa que arriba 11 anys després de fixar-se a la llei d'Aran.
6: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
5: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat fins a arribar gairebé als 43 milions i un increment anual de 500.000 euros els propers 4 anys que no dependran per primer cop de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, un compromís de govern que avui es fa realitat.
7: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès, era un compromís del president de la Generalitat de l'inici de la legislatura i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
5: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Moltes gràcies, Sofia. I un apunt de política municipal. El president del grup municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbis, plantarà batalla i vol ser candidat a l'alcaldia de la ciutat a les municipals de l'any que ve. Ho ha avançat 3Cat Info. Així doncs, l'elecció del candidat juntaire a Barcelona es complica i es podria acabar dirimint en primàries, Jordi Corbalan.
8: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la intenció d'optar a ser el candidat. De fet, setmanes enrere manifestava que la seva voluntat de presentar-se estava intacta.
9: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
8: Jordi Martí presideix el grup municipal des que Xavier Trias va marxar de l'Ajuntament de Barcelona després de les últimes eleccions. De fet, va ser la mà dreta de Trias a l'Ajuntament i l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió oficial d'optar a l'alcaldia, Martí desafia la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció de Junts i un dels vicepresidents del partit. Té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara, la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard a la

0: Mònica ha recollit el matí de Catalunya Ràdio.
1: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu.
0: És la Valèria i, com centenars de persones, té problemes per renovar el DNI aquí a Catalunya. Aquest fet s'estén per totes les demarcacions que, directament, o no ofereixen cites o les donen diverses setmanes o mesos vista. Per tant, Miquel, què diu la policia d'aquesta situació, d'aquesta falta de cites?
2: Reconeix la saturació, els sindicats anuncien col·lapse perquè falta personal. Carlos García és el secretari regional del sindicat JUPOL, Justicia Policial, que és majoritari a la Policia Nacional.
3: Pues están saturados debido a la falta de previsión del Ministerio de Interior y de su Dirección General de Policía en cuanto a no reemplazar los efectivos. Generalmente el personal que se encargaba de la tramitación y expedición del DNI era funcionario administrativo, funcionario civil. ¿Qué ha pasado? Que se han ido jubilando i no han reemplaçat el mismo.
2: La policia ha detectat, a més, que davant la falta de cites i la desesperació d'algunes persones, doncs s'estan venent cites al mercat negre per preus... Sí. Per preus que oscil·len entre els 60 i els 100 euros.
3: Hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se está dando sobre todo en las citas del NIE. Y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen i no sé d'esta circumstància, que és un hecho muy grave.
2: Davant d'això, agents de grups d'investigació s'estan formant per expedir els documents d'identificació. JUPOL preveu que la situació empitjori en les pròximes setmanes per la planificació de viatges a l'estranger coincidint amb les vacances.
0: Clar, perquè tot fa pensar que això anirà en augment, no?, aquest col·lapse, perquè cada vegada hi haurà més gent que necessitarà renovar el DNI perquè volen marxar de viatge.
2: Sí. Aquí tenim un coll d'ampolla i fins que no es formin aquests agents, doncs hi haurà cues i poques cites.
0: Doncs déu-n'hi-do, vull retencions a la P7 i retencions també a les oficines d'expedició del DNI. Gràcies, Miquel.
2: Bon dia.
0: A Barcelona, el nou pla d'usos de Ciutat Vella tirarà endavant amb el suport de Junts per Barcelona i el Partit Popular. A principis de setmana, els veïns del districte van denunciar que aquest nou plantejament el que farà és afavorir l'aparició de negocis adreçats al turisme i l'obertura de nous locals d'oci nocturn, com discoteques. L'Ajuntament avui ho ha negat taxativament. Anem doncs cap a l'Ajuntament. Anna Escura, bon dia.
4: Bon dia. El que s'ha fet a l'hora d'establir les restriccions per als nous establiments és dividir-los en tres categories diferents. Els de més baix impacte i que interessa mantenir, com els de caire cultural, són els que tenen menys restriccions. Els d'impacte moderat, com les activitats turístiques i el comerç no quotidià, tenen unes restriccions més importants. I l'últim grup, al qual pertanyen les discoteques, són els que tenen unes restriccions més elevades. Què vol dir això? Que sí que es podran obrir noves discoteques, però que hauran de complir unes condicions molt estrictes. El gerent del districte de Ciutat Vella, Fèlix Ortega, ho ha explicat així.
5: Radis, densitats, amplades de vials i de més. Igual, dius, com que aquí en tenim, aquí al costat igual en podries obrir. Però per les àrees de densitat, pot ser que aquesta i aquesta se't solapin. Per tant, potser la primera podria, la segona no. I després, has de trobar que en aquestes zones, on teòricament són possibles, que a més trobis el local adequat amb les condicions adequades de tota la normativa tècnica. Per tant, a la pràctica, la restricció és molt alta.
4: El tinent d'alcaldia i regidor del districte, Albert Batlle, ha explicat que el nou pla d'usos és una eina que restringeix la implantació de locals relacionats amb activitats que ha titllat de negatives, com, per exemple, els relacionats amb el cànnabis, les fundes de telèfons mòbils o els establiments de manicura i pedicura.
6: Hem analitzat la realitat del districte per ordenar millor les activitats existents d'una manera més clara i aportant també, sobretot, seguretat jurídica en les limitacions que puguem establir.
4: Si no passa res, el pla d'usos s'aprovarà primer a la Comissió d'Urbanisme de la setmana que ve i de manera definitiva al plenari de finals de mes.
0: Des de l'Ajuntament de Barcelona, Anna Escura i Aixàs, gràcies, bon dia.
4: Gràcies a tu, adeu, bon dia.
0: I tot i que l'Ajuntament va comunicar ahir que la policia local i els Mossos d'Esquadra ja han desallotjat el primer pis de l'estació de Rodalies de Sant Joan d'Espí, avui el vestíbul continuava tancat. Ara cal que Adif i Renfe comencin les obres de reforma per poder obrir aquest vestíbul i poder normalitzar d'una vegada l'atenció als passatgers. David Àngela, ahir tècnics municipals, cossos policials i personal de les ferroviàries van intervenir en aquest desallotjament d'uns ocupes, ho havíem explicat aquí al Catalunya al Dia, que hi han estat pràcticament 5 mesos.
7: Hola, bon dia. Doncs ahir també es van buidar i es van tapiar els accessos a aquest primer pis que històricament havia sigut la residència del personal de l'estació. La desocupació que impedia la reforma de l'estació

0: es produeix després de la intervenció i mediació de l'Ajuntament amb els ocupes i també amb les empreses. Farts de promeses, els usuaris de l'estació demanen sobretot que els trens funcionin.
1: A la primera temporada, quan no hi havia ni aquestes màquines pels tíquets, doncs simplement era més incòmode, no? Perquè havies d'entrar, no tenies el tíquet, al sortir havies de dir-li tu que has vingut a Sant Joan, no he pogut fer el tíquet perquè no hi ha vestíbul, no hi ha màquines. No hi havia ningú tampoc per preguntar qualsevol cosa.
2: Una vergonya. El fet de no poder passar, o de fet gent que pillava el tren gratis, no em semblava correcte. De fet, aquestes dues maquinetes les van instal·lar després d'una setmana de l'incident dels ocupes. Primer que funcionin pels trens i després ja que arreglin l'estació.
0: Per reobrir i normalitzar la situació, ara cal impermeabilitzar la coberta superior de l'estació i renovar també el sostre del vestíbul. Mentrestant, es manté l'accés a les andanes per l'exterior de l'estació, on hi ha un parell de màquines que només permeten validar els bitllets.
3: Tres quarts i un minut de dues, Unió de Pagesos portarà al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església i altres béns de Sant Andreu de Maians, al Bages. Segons el sindicat, pertany als veïns des de fa 155 anys. Eleven la denúncia a la Santa Seu perquè el bisbat de Vic no ha mogut fitxa després de 4 anys, tot i haver-se compromès a corregir possibles errors. També han anunciat que diverses entitats preparen accions durant la visita del Papa a Catalunya el 9 i el 10 de juny. La roda de premsa per explicar tot això s'ha fet a Manresa, s'ha acabat fa uns minuts. I què més han explicat, Natia Dell?
4: Hola, bon dia. Doncs el que han explicat és que les queixes sobre aquests béns de Castellfollit del Boix, que no només afecten l'església, sinó també el cementiri, la rectoria i la plaça de davant de la capella, les faran arribar les properes setmanes al Vaticà, juntament amb la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església Catòlica. Joan Casajoana, d'Unió de Pagesos, acusa el bisbat de Vic d'haver estat mantenint una estratègia dilatòria deliberada, malgrat haver-se compromès a retornar béns si es demostraven possibles errors documentals o registrals.
5: Com si fos una immobiliària privada que defensés aquells béns fèrreament. Vull dir, clar, el que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no els vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
4: També ha criticat, per cert, la inacció de la Generalitat davant el problema. Dino Dinella, per la seva banda, de la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats, creu que el Papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
6: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que, a més, és relativament nou, ha de conèixer aquesta situació.
4: Ha avançat que diverses entitats, sense entrar en detalls, preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest mes de juny, per aquest i per d'altres temes.
3: I ara parlem d'arqueologia. Han trobat estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època, fa més de 6.000 anys. Anem cap allà, a Roses, i tenim la Carla Saló Pujol. Bon dia, Carla. Què han explicat sobre aquestes estructures? Què són?
7: Hola, bon dia. Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles IV i VI després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
8: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en una necròpolis estructurada, en un complex de grans dimensions.
7: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
8: Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial.
7: Tot i les descobertes, el director de les excavacions apunta que estan en una fase molt inicial i que encara hi ha molta feina per determinar l'ocupació de Roses entre els segles VII i XI.
3: I al Delta de l'Ebre ja han començat els tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals. S'actua en 5.500 hectàrees dels espais naturals i en 7.500 d'arrossars. Engloba zones de municipis del Baix Ebre, del Tebre, l'Aldea, Camarles o l'Ampolla i també del Montsià, com Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpita. L'objectiu, doncs, reduir-ne la quantitat per minimitzar-ne les molèsties tant a la població com als visitants. Tarragona, Ricard Buigas, com s'aplica aquest tractament antimosquits?
9: S'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernés, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
10: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
9: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
3: Barcelona ja està en marxa al recinte firal de Montjuïc en una edició, la número 44, més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. En Barcelona, Valèria Obereda.
11: Un còmic Barcelona ja en plena efervescència, ple de lectors que frisen per coincidir amb els seus autors preferits i autors disposats a estampar la seva firma als llibres dels fans. Hem parlat amb Raquel Ribarrossi, que fa evolucionar la seva protagonista, Lola Vendetta, cap a terrenys més foscos, la violència masclista. Tot i això, defensa la importància de no abandonar l'humor.
12: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
11: I l'humor, en aquest cas negre, també és un dels elements distintius del japonès Shintaro Kago, que té Monty Python com a referent.
13: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
11: Són dos dels més de 100 autors que fins diumenge passaran pel Còmic Barcelona. El garrotín, el garrotán de...
3: I comença el Saló Còmic Barcelona i falta justament una setmana perquè comenci també l'Aplec del Cargol de Lleida, que aquest any tindrà tres colles noves. Arribarà gairebé als 17.000 penyistes, xifres de rècord per un aplec que incrementa mesures de seguretat i que enforteix l'espai pels visitants. Noelia Caselles, en total aquest any 124 colles.
14: Bon dia, Estel. Sí, i encara en queden 7 en llista d'espera, però l'espai és el que és. Veurem si el projecte de nou recinte firal de Lleida els permet créixer i, a més, ens diuen que les colles cada cop són més grans. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles, la FECOLL.
15: Així com en èpoques anteriors una colla començava en 40, 50, 60 persones, les colles últimes que han entrat a la plec ja han entrat en 100, 120, 150, 180.
14: Com l'any passat, els collistes aniran identificats amb polseres que també podran repartir entre els seus convidats i els visitants de fora hauran de passar per la porta principal on hi haurà un control d'accés per garantir la seguretat del recinte. Això sí, l'entrada és gratuïta i oberta a tothom.
15: I el que fem aquest any com a novetat és adelantar una mica el dissabte l'horari de les 9 de la nit a les 7. Sabeu que el control de pulseres només se fa amb els horaris nocturns.
14: Com a novetat es reforça l'espai per a visitants, que xifren en 70.000 persones.
15: Aquesta zona es complementa dintre d'una carpa de 20 per 75 metres, que és la més gran que s'ha muntat a la plec mai, amb una zona de restauració estil colla, no? Una zona amb taules llargues, amb bancs, que dona aquesta sensació d'estar, doncs, amb l'ambient que tens a dintre d'una colla.
14: L'aplec començarà divendres vinent a la tarda amb lo Cargolasso i s'allargarà fins diumenge. Yeah!

0: Esports. Falten 6 minuts per arribar a les 2 del migdia. Com sempre, en dediquem 5 a parlar d'esports en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: I avui centrats al circuit de Montmeló, ja ho hem explicat. Tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
1: I avui amb la primera jornada d'entrenaments i allà hi tenim, com no podia ser d'una altra manera, el Damià Aguilar. Damià, bon dia.
2: Bon dia. Descans al circuit de Catalunya d'aquesta primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb una primera sessió de la categoria reina amb el lideratge d'Àlex Márquez, el subcampió del món que ha estat el més ràpid al davant de Jorge Martín. Són els dos protagonistes d'aquesta primera sessió. Àlex Márquez perquè ha estat el més ràpid, Jorge Martín perquè ens ha posat la por al cos. Una caiguda a la zona de l'estadi. El pilot ha tingut una caiguda neta, però és que ha acabat pràcticament a sota de la moto per la informació que tenim de la seva gestualitat en arribar al garatge. Ha necessitat l'ajuda del director mèdic de MotoGP, l'Àngel Charte, però afortunadament Martín el veiem en condicions per continuar endavant. Primera sessió completa, amb aquest dia rúfol que tenim al circuit de Catalunya, amb la pista seca, Àlex Márquez, Jorge Martín, Fabio Di Gianantonio, Pedro Acosta i Marco Bezzecchi, que ocupen les 5 primeres posicions. Recordeu, a les 3 de la tarda el practice. És la sessió dels divendres que ja compta.
0: Molt bé, gràcies, Damià. I en futbol, diumenge es disputarà la 37a i penúltima jornada de la primera divisió de futbol amb interessos diferents per als tres equips catalans.
1: D'una banda, el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 21:45 del vespre en el que serà l'últim partit del Camp Nou aquesta temporada. Aquest serà l'únic partit que no jugarà en horari unificat. La resta seran tots a les 7. L'Espanyol, per la seva banda, visitarà l'Osasuna. Els dos equips tenen 42 punts, 3 per sobre del descens, quan en falten 6 per disputar-se. I el Girona visitarà l'Atlètic de Madrid i segueix depenent d'ell mateix per mantenir-se a la primera divisió. Ahir va aconseguir un empat a 1 davant la Reial Societat a l'antepenúltima jornada de Lliga. Estuani, sortint des de la banqueta infiltrat, va salvar l'equip gironí amb un gol al minut 66, que igualava el de Jon Martín. A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
0: Mentrestant, victòria del Reial Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 en un partit en què el resultat va ser el menys important.
1: Per començar, els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. Més tard, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que li van impedir jugar al Camp Nou.
3: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular.
1: Per la seva banda, Arbeloa va respondre que no havia dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. I afegim que aquest matí el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que obrin un expedient disciplinari al president del Madrid, Florentino Pérez. Demanen que el Real Madrid i Florentino facin un comunicat de disculpes per les seves declaracions dels últims dies contra els àrbitres pel cas Negreira.
0: I abans d'aquesta penúltima jornada de primera divisió que comentàvem, el Barça jugarà la final de la Copa Femenina de Futbol.
1: Concretament demà, a les 9 del vespre, a Gran Canària s'enfrontarà l'Atlètic de Madrid per un nou títol. La blaugrana Esme Brooks parla de la pressió per guanyar.
4: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
1: Aquesta final de demà la transmetrem a la TDG, a l'antena de Catalunya Ràdio, també al dual de TV3, que emetrà la final.
0: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina.
1: Amb les eliminatòries, Benvibre, Vigues i Riells a 6:15 i Gijón, Palau a partir de les 8. El Vilassana i el Fraga disputaran demà la primera semifinal, després d'eliminar els quarts, el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. En bàsquet, victòria del Joventut davant l'Andorra, la 31a jornada de la Lliga CB per 101-70 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de play-off. I el Giro d'Itàlia, en marxa ja els primers quilòmetres de la 7a etapa. Són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus, un port de primera categoria.
5: La penya que diu que tots els xinos són iguals, ¿Alguna vegada ha vist la foto de la orla d'un cole pijo?
0: L'humor irreverent i àcid de Marc Serrats arriba aquest diumenge al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla, a la comarca del Tarragonès, i portarà l'espectacle Vaques Flaques, monòleg amb què aquest guionista i humorista combina crítica social i reflexió sobre situacions crítiques del nostre dia a dia. La sequera, la inflació, la pandèmia, la precarietat, la conspiranoia, l'auge de l'ultradreta, el nostre apocalipsi quotidià, que amb aquesta autoparòdia sempre és més fàcil de pair. Gràcies per escoltar-nos, que passeu un bon cap de setmana. El Catalunya al dia torna dilluns a partir de la 1 del migdia.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
7: Acord de pressupostos a tocar entre Generalitat i Esquerra Republicana, amb el tren orbital com a protagonista. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: Si res no es torça, la setmana que ve serà la setmana dels pressupostos. El govern i Esquerra pràcticament han arribat a un acord que té com a eix la construcció de la línia orbital de Rodalies pagada per l'Estat central, Joan Bota.
9: És un projecte que ja va aprovar el tripartit el 2010 i que ara se'n recupera amb l'objectiu d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, de Mataró a Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès.
7: Més detalls amb Raül Flores.
10: Dilluns es rubricarà l'acord entre govern i Esquerra per aquesta nova línia que estaria enllestida l'any 2040 i que costarà més de 5.000 milions d'euros que assumiria l'Estat. Aquest pot ser el desllorigador dels comptes, ara sí, que podrien tancar-se la mateixa setmana que ve. L'altre soci de la investidura, els comuns, comencen avui noves converses amb Economia per actualitzar el seu acord.
7: En aquest context, els sindicats convocants de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i als comuns que pressionin el govern per tal que inclogui els pressupostos partides per solucionar el conflicte a l'educació.
9: Mentrestant, les vagues continuen avui a les comarques de Ponent i el Pirineu.
7: Lleida, Estela Bussoms.
11: Bon dia. Vagues i protestes, com la manifestació de Lleida, que ha plegat unes 2.000 persones, segons els Mossos, al doble, segons els sindicats, i que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. El col·lectiu vol demostrar que segueix mobilitzat i no afluixa la pressió al govern. Sentim la Maica, mestra de l'escola d'Ibar Forger.
12: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi ha hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
7: Sobre aquestes vagues, atenció, perquè Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
9: I són els mateixos dies en què mestres i professors ja tenen convocades vagues generals a tot el país.
7: A Andalusia avui és l'últim dia de la campanya electoral abans que diumenge es facin eleccions autonòmiques.
9: Tothom dona per feta la victòria del PP i el dubte és si els populars necessitaran Vox per governar o aconseguiran la majoria absoluta.
7: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
13: Sí, l'únic dubte aquesta hora és si el PP aconseguirà l'absoluta. Ballen 4 escons que seran determinants perquè Juanma Moreno Bonilla pugui governar 4 anys més sense l'extrema dreta de Vox. A l'altre costat, el PSOE, que lluita per evitar una desfeta històrica amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, amb l'aposta personal de Pedro Sánchez.
14: Que no hay nada ganado. No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad.
15: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
7: Encara en crònica política, una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Pugna per liderar la candidatura de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona a les pròximes eleccions municipals, Jordi Corbalan.
16: Jordi Martí Galbis, l'actual president del grup municipal, ha comunicat a la direcció juntaire que vol ser candidat. Desafia així la cúpula de Carles Puigdemont, que aposta perquè l'alcaldable sigui Josep Rius, portaveu i un dels vicepresidents del partit. Junts, doncs, es pot veure abocat a convocar primàries a un any de les eleccions municipals, opció que no volia la direcció.
7: I a la cultura ja tenim en marxa el còmic Barcelona, Valeria Obreda.
17: Sí, des de les 10 del matí, el pavelló número 8 de Fira de Barcelona Montjuïc és ple de mans del còmic que no es volen perdre les sessions de firmes dels seus autors preferits. Aquest any, fins diumenge, n'hi ha més d'un centenar, molts d'asiàtics, perquè el còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països.
7: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
18: Bon dia.
7: Amb el Girona sortint de la zona de descens ahir al vespre.
18: Després d'empatar el partit amb la Reial Societat, ara tenen 40 punts, un per sobre del descens. Al Madrid, l'embolic segueix creixent. Ahir, després del partit, intercanvi de declaracions i retrets entre Mbappé i Arbeloa. I aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Els entrenaments aquest matí, Àlex Márquez ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín.
7: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara molta congestió a la Ronda Litoral des de la zona del Fòrum cap a Santa Coloma, on hi ha hagut un accident. Només hi ha un carril obert. L'incidència se suma a les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes, la Litoral i la de Dalt. Densitat també a la C33 i la C58 d'accés cap al Nus de la Trinitat i a la B20 a Badalona, també cap a Trinitat, i a la P7 de Cerdanyola a Barberà, sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud.
7: I ens falta el temps.
20: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
7: Dani Ramírez, bon dia.
21: Bon dia.
7: Som a les portes del cap de setmana, en què em fa l'efecte que el pitjor temps, meteorològicament parlant, serà aquesta tarda?
21: Exacte, exacte. És a dir, que anirem sortint d'aquest pou, d'aquesta glopada freda. A partir de demà al migdia notarem que puja una mica la temperatura. També demà anunciem un bon sol al matí, matinada alguna nevada residual a la Vall d'Aran, i a la tarda algun ruixat que es pugui reproduir aquest dissabte a la tarda a l'interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, amb una cota de neu més alta de 1.700-1.800 metres. Però el que pugui passar aquesta tarda, vespre, i fins allà 10 de la nit, és baixar la temperatura, ruixats i tempestes a la Catalunya central, nord de Lleida, baixant cap a l'àrea de Barcelona, sud de Girona. I de cara al vespre podria arribar també al nord de la Costa Daurada, i estem parlant de xàfecs intensos, localment amb calamarsa, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona, i també el vent fort al sud del país. La neu baixarà avui cap a 1.400-1.500 metres i a la Vall d'Aran 1.200 metres. Diumenge, algun ruixat més, a la tarda sobretot, i si neva poquet, a 2.000 metres. Mica en mica puja poc la temperatura.
7: Gràcies, Dani, bon dia.
21: Bon dia.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Les 2:06 minuts. L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. La setmana que ve serà clau per tancar el pacte, que se centra en una nova línia de tren, anomenada Orbital, que uniria el Garraf amb el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. L'acord per aquesta nova infraestructura es rubricarà dilluns, i aquell mateix vespre els republicans decidiran si això acaba sent suficient per tancar, ara sí, un acord de pressupostos. Raül Flores, bon dia.
22: Bon dia, Òscar.
7: Primer de tot, què és aquesta línia Orbital?
22: Doncs és una nova infraestructura que, segons els republicans, ha de canviar la concepció radial que ara tenen les línies de tren a Catalunya. Totes les que ja ara passen per la capital, per Barcelona, i aquesta no hi passaria. Tindria 120 quilòmetres i s'haurien de construir de nou poc més de la meitat. Unirà ciutats com Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, les dues capitals del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, també Granollers, per acabar fins a Mataró. Costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot l'import l'assumeixi directament l'Estat. Estaria construïda aquesta línia d'aquí a 15 anys, l'any 2040. Aquest és el punt que pot desllorigar els pressupostos, que, segons apuntava avui mateix el conseller de Presidència, Albert Dalmau, és ja molt a prop.
23: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris, i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
22: Què sabem del calendari? Doncs que aquest dilluns es presentaria aquest acord al voltant de la línia Orbital de tren, i al mateix vespre Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, on hi ha representants de tota la militància, i és aquí on es podria ja avalar el pacte pels comptes. Abans que el govern els aprovi, la mateixa setmana vinent es podrien també reunir els governs d'Illa i de Pedro Sánchez en una comissió bilateral que assumeixi la línia Orbital com a projecte, i també un nou organisme, el Consorci d'Inversions en Forma de societat mercantil, que acabi fiscalitzant les inversions de l'Estat.
7: I a banda de tot això, què més li pot faltar al govern per poder aprovar els comptes?
22: Doncs actualitzar l'acord que va signar fa uns mesos en els primers comptes que va presentar i que després va retirar amb els comuns, amb els de Jéssica Albiach, que comencen justament avui a negociar de nou amb el govern, segons han confirmat fonts del partit aquesta emissora. Ho fan centrats a crear una direcció general que gestioni les multes per frau d'habitatge a Catalunya. Albiach ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Gràcies.
2: Aquestes converses s'estan tenint. Encara no tenim l'acord tancat. Collim bé aquestes paraules de la consellera, però quan digui que encara no n'hi ha res concret ni està tancat.
1: El Viac veu amb bons ulls la línia orbital, que de fet ja sortia amb l'acord que van signar els comuns amb els socialistes fa uns mesos, però insisteix el Viac que és un projecte a llarg termini.
7: I a tot això, l'oposició, Raül, què hi diu?
1: Doncs Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia orbital quan no funciona, diuen, la xarxa de Rodalia. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, de Salvador Vergés, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu seguir íntegre aquest vespre.
3: A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
1: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ja han votat a favor en diferents ocasions al Parlament.
7: Mentrestant, els sindicats del comitè de vaga confien que la pressió d'Esquerra i dels comuns a la recta final per aprovar aquests pressupostos que us explicaven acabarà desencallant el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per poder aprovar els comptes, Sara Canyete.
4: Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i si s'inclou una partida que pugui resoldre doncs, el conflicte que fa mesos que arrossega el sector educatiu tot plegat, mentre també estan pendents de rebre una nova proposta per part del Departament d'Educació abans de dimarts. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
24: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar doncs el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin doncs, aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, doncs, mira, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
4: Des de professors de secundària, Jordi Barrufet veu una clara oportunitat imminent en aquest acord de pressupostos.
25: Sempre que Esquerra recolzi els pressupostos i mantingui que qualsevol increment dels pressupostos amb educació no els hi farà canviar d'opinió, això ens ajudaria, evidentment.
4: Des d'USTEC, Iolanda Segura també ha lamentat que cap formació política hagi situat l'educació com a línia vermella per aprovar aquests comptes i que hagi exigit que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre d'altres qüestions de l'àmbit educatiu que han portat el sector a mobilitzar-se.
7: A tot això, avui tenim la quarta jornada de vaga de mestres i professors, aquesta setmana avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit. Al migdia s'ha fet un acte central, una manifestació a Lleida, i a la tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. L'aturada ha tingut un seguiment de poc més del 15% dels docents, amb el recompte fet fins al migdia, segons el departament. Anem a Lleida, on s'ha fet aquesta manifestació. Ramon Dalmau i Estela Bussoms, bon dia.
26: Hola, molt bon dia. Sí, l'acte més participació ha estat aquesta manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC, i aquí al costat encara s'estan fent els últims parlaments. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia 2.000, però en tot cas han tornat a fer molt i molt soroll. La marxa ha sortit dels serveis territorials d'educació fortament protegits pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
27: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
28: El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
26: La jornada ha començat a primera hora del matí amb un tall a l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. També s'han fet talls a l'Alta Ribagorça, manifestació a la Seu d'Urgell, i aquesta tarda la previsió és tallar el túnel del Cadí.
7: Però avui també hi ha hagut manifestació multitudinària a València, amb milers de docents, que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública valenciana. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. València, Pepa Ferrer.
29: Simulant un enterrament, així ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians.
30: Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
0: De mort de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
29: Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit educació pública. És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Candel és el portaveu del sindicat STPB.
5: És un crit a la conselleria d'educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
29: Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
6: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
29: I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
7: Per cert, sobre les vagues, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb una convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquestes aturades. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
8: La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
9: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
8: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
7: És un quart de 3 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i en tornar un informe d'economistes de prestigi que avisa que l'economia catalana no va tan bé com diuen les grans xifres.
10: Catalunya migdia.
11: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
12: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
14: D'acord.
13: Quin és l'autèntic operador 100% català?
14: Vera.
13: I el més ben valorat pels usuaris?
14: Vera.
13: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
14: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
13: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
14: Vera.
13: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
30: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
31: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
32: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu...
31: I finançament fins a 12 mesos.
32: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
33: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
34: Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
35: No, no, no, Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
34: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
35: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
34: Però a casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
35: A mi no em miris, eh?
34: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
35: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
34: Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts... Farem el col·lapse.
35: Em sap greu.
34: No, no, a mi no està bé.
36: Col·lapse amb Jordi González. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Catalunya migdia. Passen 3 minuts d'un quart de 3. Un informe de 7 economistes catalans de prestigi alerta que en 25 anys Catalunya s'ha empobrit a un nivell tan alt que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. L'informe Fènix, que signen coneguts economistes com ara Jordi Galí, Guillem López Casasnovas o Jaume Ventura, entre d'altres, constata que la productivitat ha caigut en picat perquè la meitat dels llocs de feina que s'han creat els últims anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. Sara Riera.
1: Bon dia. L'informe assenyala el turisme o la indústria càrnia en total expansió ara mateix com els sectors principals que han creat aquests llocs de feina amb salaris baixos que han definit com a altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i que empobreixen, diuen, el país. Miquel Puig.
2: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així, com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: L'informe vol trencar amb el triomfalisme que denuncien que es fa des de les administracions sobre l'evolució de l'economia. El PIB d'un país pot ser positiu perquè creix molt la població, però si el PIB per càpita, la riquesa individual de cadascú, es desploma, el país es dessagna, han dit. Jordi Galí.
3: Els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat, perquè si ningú es veiés beneficiat, segurament, no? I la pressió sobre els poders polítics seria tal que això s'aturaria.
1: Els economistes fan una crida urgent a revertir el model amb solucions com eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen aquestes activitats de baixa productivitat. El negoci de Glovo en seria un exemple. Augmentar el salari mínim o fer obligatori el català per ocupar també llocs que ara són poc qualificats.
7: Més coses. Avui és l'última jornada de la campanya electoral a Andalusia en què tots els candidats fan una crida a votar. Juanma Moreno Bonilla per intentar mantenir la majoria absoluta del Partit Popular i no dependre de Vox. I María Jesús Montero per evitar una debacle electoral socialista com la que va tenir a l'Aragó o a Extremadura. L'exministre pot firmar el fracàs més gran dels socialistes a Andalusia, on van governar, recordeu, durant quasi 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al PP i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox per 4 anys més.
10: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje. No es lo mismo gobierno que desgobierno.
4: Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó de cara a les generals, un PP hegemònic i sense Vox, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijó durant la campanya i fins i tot avui la tancaran en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP, la creu per al PSOE, els socialistes surten a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives, però, són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
15: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
4: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha entregat en la campanya. De cara a diumenge balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
7: Encara en la pàgina política, la pugna a Junts per Catalunya per designar l'alcaldable a la ciutat de Barcelona pot acabar en primàries. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, l'actual cap del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, decideix plantar batalla per ser candidat, tot i que sap que no és l'aposta per la direcció de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
16: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar a ser alcaldable. De fet, setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
17: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos,
0: i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
16: Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
7: Més coses. Un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular i que ha estat una causa política, Pilar García.
5: Doncs sí, Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, que s'enfronta a 8 anys de presó, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
6: Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció, hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
5: Oriol Rusca, defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, per a qui demanen 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra per desacreditar la família Pujol.
9: L'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
5: Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
17: El padre de mi cliente estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir las cosas que se atribuyeron inicialmente al padre y al hijo sin ningún tipo de sentido.
5: La sentència podria arribar abans de l'agost.
7: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. En la informació internacional, Donald Trump ha posat fi avui a la visita de 2 dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran per tal que acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins a arribar als $109 al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès a comprar. Després de la visita de Donald Trump, Putin viatjarà, en principi, a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
18: Bon dia. En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
19: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
7: Mentrestant, un altre dels països a la llista d'interessos de Donald Trump és Cuba. Avui s'ha sabut que el director de la CIA, John Ratcliffe, va viatjar ahir a l'illa per entrevistar-se amb les autoritats castristes. Sobre la taula, una ajuda de $100 milions per pal·liar els efectes del bloqueig petrolier dels Estats Units, Eva Pineda.
20: És la segona vegada que un cap de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la Revolució Castrista, l'any 59. Ho ha fet saber la mateixa CIA amb unes fotos de la reunió penjades a X. Cap comentari, però, segons fonts de l'agència, que cita Reuters, Radcliffe ha transmès al seu homòleg cubà el missatge de Trump que Washington només cooperarà si el govern castrista fa reformes radicals. Els Estats Units exigeixen de sempre a Cuba que reobri la seva economia, repari les expropiacions nord-americanes i convoqui eleccions lliures. El secretari d'Estat, Marco Rubio, no hi confia, segons ha dit a la cadena NBC.
8: D'aquí a un any, algú anomenat Díaz-Canel o Castro estarà al capdavant de Cuba?
11: No ho sé, espero que no, perquè si ho són, probablement Cuba no haurà progressat.
20: L'Havana assegura que la reunió d'ahir van deixar clar que Cuba ja no suposa cap perill per la seguretat nacional dels Estats Units. Pel que fa a l'ajuda de 100 milions de dòlars, Washington només posa com a condició que no passi pel govern cubà, sinó que la distribueixi l'Església Catòlica. L'Havana responsabilitza Washington d'haver empitjorat la situació energètica de l'illa amb el bloqueig del cru decretat al gener. La situació ha empitjorat els últims dies amb una desconnexió elèctrica de 7 de les 15 províncies. Cuba ja ha patit 7 apagades generals de llum des de finals del 24, les dues últimes el març passat.
7: A tot això, avui es commemora el 78è aniversari de la Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948 durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que es manté intacte des d'aleshores. Lifta, Jordi Brascó, bon dia.
12: Bon dia. Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem, sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yaqub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
11: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Sóc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres. Però alhora se'm reobre una ferida.
12: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure a la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yaqub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
11: Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
12: Ara l'escola és una yeshiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yaqub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
7: Tornem a casa nostra perquè la Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any 2026 i li obre la possibilitat que participi de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
13: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
14: Ha costat uns anys, més en tu cas, ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
13: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
21: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
13: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
7: Passant 2 minuts de 2:15 de la tarda, la sargantana de les Pitiuses està en risc i algunes de les seves varietats, de fet, ja s'han extingit perquè una serp invasora se les està menjant. A Eivissa ja pràcticament no en queden i com que les serps aconsegueixen nedar fins als illots, també han acabat amb una desena de les varietats que hi vivien. Montse Poblet.
2: La cep de ferradura es va veure per primer cop a Eivissa el 2003 i s'ha multiplicat a una velocitat vertiginosa. El 2010 ocupava menys del 5% del territori d'Eivissa. El 2016 va pujar al 40% i ara ja està al 90% de l'illa. La seva presa preferida són les sargantanes, que pràcticament han fet desaparèixer d'Eivissa. Oriol Lapiedra, l'investigador del CREAF que lidera aquesta recerca, ens parla d'alguns dels efectes en cascada que això està generant.
3: Les sargantanes, doncs, fins i tot pol·linitzen flors, dispersen les llavors i sobretot també mantenen a ratlla les poblacions d'insectes. A les zones on desapareix la sargantana es produeix un augment molt dramàtic d'algunes poblacions d'insectes, fins al punt en què es poden convertir en alguns casos en plagues agrícoles.
2: Però el problema no s'acaba aquí. Com que a Eivissa ja no els queda menjar, les serps, per sorpresa dels investigadors, neden fins als illots del voltant i a una desena ja han extingit les varietats de sargantanes que hi vivien.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Ells han documentat que sí que ho fa. Neda a prou distància per arribar als illots i devorar les sargantanes que hi viuen. El de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. Ara ja no hi queda cap exemplar.
7: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
22: Catalunya migdia.
23: Aquest diumenge i tots els festius,
24: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
23: obren de 12 a 8 de la tarda.
24: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
23: Molt més fàcil i còmode.
24: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
23: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià
24: obren de 12 a 8 de la tarda.
25: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Som 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
1: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
2: Crec que no vindran aquest cop, eh?
1: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
2: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
0: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 6 minuts a 2 quarts. Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Barcelona, Valèria Obereda.
3: Còmic Barcelona en marxa avui més una jornada per a escoles i col·leccionistes i dissabte i diumenge per un públic familiar. Més d'un centenar d'autors d'arreu del món com el japonès Shintaro Kago.
4: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructural que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
3: O la catalana Raquel Ribarrossi, que porta el seu personatge Lola Vendetta a terrenys més foscos, però sense perdre l'humor.
5: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem, i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
3: També hem parlat amb Paco Roca, que ja visitava el saló abans de ser conegut.
6: Vengo aquí desde que era un aficionado, a ver a mis autores favoritos, a conseguir algún dibujo de ellos, a conocerlos, ¿no? Siempre es bonito. Y ahora me encuentro al otro lado, con lo cual lo disfruto.
3: I això és el que faran aquests 3 dies els milers de visitants del saló, que poden triar entre assistir a masterclass, participar a concursos, o fer tallers o descobrir els últims videojocs.
1: I atenció, nostàlgics. La pel·lícula Top Gun, l'original, torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i, a més, ho fa acompanyada de la seva seqüela, Top Gun Maverick. A més, entre les novetats d'aquesta setmana, les sales de cinema destaquen Hugo 24, que ataca els problemes de l'habitatge a tot l'estat espanyol, o la catalana Pizza Movies. Marc Garriga.
7: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director legendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Elite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient. I en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial amb Berto Romero i Judit Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig El beso de la mujer araña i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
1: I abans dels esports, música. Perquè Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. I comencem amb un clàssic, Maria del Mar Bonet. Publica L'aigua no cansa, un disc on torna a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània, Montse Camps.
8: Amb cançons com Blaus i Blaus, en clau flamenca, L'arbre campaner de regust mediterrani o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet.
1: I de Maria del Mar Bonet a Obeses. Que completen el projecte L'Ai al cor amb la publicació de Diàstrole.
8: Una EP que, juntament amb Sístole, forma un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era, com la versió de Rosa d'Abril que estem sentint en clau de rock simfònic. L'ús de guitarres contrasta amb la primera entrega més que baratera.
1: I ara, una novetat internacional. I don't give a fuck if you love me. És el raper canadenc Drake, que publica Iceman.
8: Un disc que ha llançat gairebé per sorpresa.

0: Alegria Girona.
1: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal. Gol! Gol!
2: De la segona meitat. Jo no sé si està per 20, per 25, per 15, per 50, per 60, per 70 anys, però Estuani que li fixin un davanter i acaba jugant. Estuani que juga aquesta segona meitat i una centrada des de la banda dreta. Estuani fa el que millor sap fer. Estuani fa un patapà!
0: Estuani torna a sortir al rescat del Girona, va marcar el gol de l'empat i el gol que va evitar el desastre, com a mínim ahir. Amb el punt, el Girona surt de la zona de descens, Eduard Solà.
1: Sí, el Girona té un punt d'avantatge sobre el descens, un menys que la jornada anterior, i depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Això vol dir que si suma els 6 punts davant l'Atlètic Madrid i Elx, se salvarà. I si no, doncs encara hi ha moltes opcions en combinacions, però podria ser que amb 4 o 3 punts en tingués prou. Per exemple, si guanya l'Elx a l'última jornada, encara que perdi diumenge el Metropolitano, i el Llevant i el Mallorca no empaten al cap de setmana.
3: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
1: El Girona va fer un bon partit ahir davant la Real Societat, millor que els últims, i tot i que l'equip basc es va avançar la primera meitat, Estuani, que va sortir després del descans, va empatar, va marcar el seu segon gol en 3 dies i el cinquè a la Lliga d'aquesta temporada. El Girona va tenir opcions de guanyar, però es va quedar amb només un punt. Fa 6 jornades que no guanya, amb 3 empats i 3 derrotes.
3: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador quan porta la samarreta del Girona. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i avui ho han fet. I estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
1: Després de jugar dilluns a Vallecas i ahir dijous davant la Real Societat, diumenge haurà de tornar a afrontar un altre partit, el tercer en una setmana.
0: Doncs ahir nit d'alegria a Girona i en canvi a Madrid un nou incendi. Perquè el final de temporada del Madrid empitjora pels blancs cada dia que passa. Ahir van guanyar l'Oviedo, però això va quedar totalment eclipsat pel nou enfrontament públic entre Mbappé i Arbeloa. I a tot això, avui també ha tornat a parlar Mourinho. Marcos García.
4: Ahir al migdia dèiem que Mbappé havia entrat a la llista per jugar contra l'Oviedo. Va ser suplent. Quan Arbeloa va decidir que Mbappé entrés en el lloc de Gonzalo, va passar això. Aplaudiments per Gonzalo, xiulets forts per Kylian Mbappé, majoria al Bernabéu quan va entrar. Contrastaven amb els aplaudiments per al jove davanter del Madrid. Després del partit, la tramuntanada del francès i les rèpliques del tècnic blanc Arbeloa. Els sentim a tots dos.
5: Estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
6: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
6: Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
5: Cuando tú ves la historia de mi carrera, yo he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba. Yo pensé que la vida de un jugador de Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo.
7: Pero tú tenías un feeling especial con Xavi Alonso.
5: Ah, gran relación con él. Es un seguro que va a ser un gran entrenador. Todo el mundo sabe lo que pienso de Xavi.
6: Y me parecería muy bien que pensase que la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
4: Mbappé va afegir que a la prèvia del partit contra l'Espanyol va marxar a Itàlia mentre estava de baixa i que ho va fer amb permís del club.
0: I el gran candidat a la banqueta del Madrid, José Mourinho, ha parlat aquest matí d'aquest cara a cara Mbappé Arbeloa.
4: Sí, diu Mourinho que Arbeloa és el seu amic.
8: Me duele porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto

0: el jugador, si existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
1: Sobre el seu futur, diu Mourinho que el dimecres va rebre la proposta de renovació del Benfica, que la va rebre el seu representant, que no ha volgut ni mirar-la, ni veure-la, ni valorar-la i que farà diumenge quan acabi la Lliga de Portugal.
2: I encara una cosa més del Madrid, perquè després de la roda de premsa que va fer Florentino aquesta setmana, els àrbitres mouen fitxa?
1: Doncs sí, el sindicat dels àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que s'obri expedient disciplinari a Florentino. Els àrbitres volen que el Madrid i el propi Florentino facin un comunicat de disculpes. Tot això, després d'ahir, aquest Madrid 2 Oviedo 0. Per cert, els serveis de seguretat del Bernabéu van retirar ahir dues pancartes en contra de Florentino. L'argument del club és que havien de ser de material ignífug i amb certificat i no eren ni una cosa ni l'altra.
2: Bé, doncs el Barça es mira de lluny tot aquest incendi que passa a Madrid. Està centrat en l'últim partit que té diumenge, l'últim partit a casa de la temporada, al Camp Nou. Serà el comiat de l'equip amb l'afició i podria ser també el comiat de Lewandowski, Ramon Salmurri.
3: Sí, el Barça-Betis d'aquest diumenge és el partit que tanca la temporada a Spotify Camp Nou. Quedarà encara un partit de Lliga, però ja lluny de Barcelona, més talla. És el partit que serveix per posar el punt i final a la temporada del retorn al Camp Nou, que es va iniciar el Johan Cruyff amb dos partits, va seguir a Montjuïc amb tres partits i s'acaba el Camp Nou amb 14. I per cert, que tot i ser la temporada de les tres cases, el Barça contra el Betis s'hi juga un rècord històric, perquè fins ara mai ningú ha guanyat tots els partits com a local en una lliga de 22 equips. I si el Barça guanya contra el Betis, aconseguirà aquest rècord fins ara 18 de 18, ple de victòries locals. Però serà també un dia, com dius, de comiats. Veurem si entre ells el de Robert Lewandowski, perquè el seu futur continua sense estar clar, tot i que cada vegada més sembla que no hauria de seguir la temporada vinent. Des del Barça reconeixen que és un escenari possible, des de l'entorn del jugador ni ho confirmen ni ho desmenteixen, i el que queda clar és que en cas de sortir, demà seria el seu últim partit a l'estadi. Fins i tot s'havia especulat amb la possibilitat que s'anunciés el seu comiat abans d'aquest partit per poder-se acomiadar del Camp Nou com cal. A hores d'ara, Robert Lewandowski encara no s'ha pronunciat.
2: I l'Espanyol ara és 14è, amb 42 punts, i és més que probable que amb un punt més pugui assegurar la permanència. Aquest punt el podria aconseguir diumenge al camp de l'Osasuna, que tampoc té la salvació garantida. I, per tant, Sergi Andreu, el que toca és, com sempre, aquestes últimes jornades, quan estàs en aquesta situació, és agafar la calculadora.
4: Sí, sí, i el club ja ho estan fent, perquè l'Espanyol i l'Osasuna tenen els mateixos punts, que són 42, i un empat al Sadar podria complaure els dos equips a l'espera encara de l'última jornada. L'equip navarrès només ha guanyat, però, un dels últims 6 partits que ha jugat. L'Espanyol, en canvi, hi arribarà amb l'estat d'ànim renovat, alliberat, després de la victòria de dimecres contra l'Atlètic, que trencava, com sabeu, la ratxa de 18 partits sense guanyar. Ara bé, compte, perquè a Pamplona encara tenen molt present un precedent, una situació molt semblant a l'actual. La temporada 2013-2014, en la penúltima jornada, com ara, es van enfrontar els dos equips a Cornellà al Prat, Espanyol i Osasuna. Un empat anava bé a tots dos per mantenir-se primera i el partit es va convertir en un pacte de no agressió. Tant és així que va acabar, efectivament, 1-1. La setmana següent es va demostrar que amb aquell empat l'Osasuna no en tenia prou i l'equip navarrès se'n va anar a segona divisió. Veurem què passa diumenge al Sadar a partir de les 7 del vespre, per cert, amb més de mig miler de pericos a les graderies de Pamplona.
2: Aquest cap de setmana el Barça femení pot guanyar un títol, el de la Copa de la Reina. Juga a la final contra l'Atlètic de Madrid i l'equip ja ha arribat a les Palmes. Maria Chesena.
5: El Barça torna a les Illes Canàries una setmana després de l'últim duel de Lliga contra el Tenerife, però ara amb un objectiu molt diferent: aixecar la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid. No hi ha novetats a la convocatòria, Pere Romeu té les baixes de Lai Alexandri i d'una Graham Hansen, que segueix amb la recuperació amb l'objectiu d'arribar a la final de la Champions de la setmana vinent. Des del vestidor, Salma Parayuelo admet que, tot i partir com a favorites, Canàries no esperen una final fàcil.
6: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo.
5: També ha parlat Esmei Brooks, que ha destacat la fam competitiva de l'equip i la pressió de guanyar-ho tot.
7: I mean, there's always pressure for a final.
8: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
7: Be 100% focused also, and that's what we have to do.
5: Pere Romeu parlarà aquesta tarda abans dels últims entrenaments previs a la final. El Barça buscarà demà a les 9 del vespre la seva 12a Copa de la Reina abans d'afrontar la final de Champions a Oslo.
2: Una final de la Copa de la Reina que podreu seguir amb la TDG a Catalunya Ràdio des de 8:45 i un partit que també el podreu veure per TV3. 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
9: En cap cas he perdut ni la il·lusió ni la motivació de fer-ho bé aquí a Montmeló i el que reste d'any.
2: Anirem fins a Montmeló. Aquest cap de setmana toca Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
10: Catalunya migdia.
11: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
12: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
13: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
14: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93-218-6220. No tindrà ulls per a res més.
15: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
16: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
2: Aquest matí han començat els entrenaments al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on no hi és Marc Márquez, però sí que hi és el seu germà, Àlex, que a més ha tingut un protagonisme destacat de Damià Aguilar en la primera sessió.
19: Àlex Márquez i Jorge Martín, protagonistes de la primera jornada fins al moment. L'Àlex per més ràpid, Martín perquè ha tingut una caiguda i n'ha quedat estabornit i ens ha posat la por al cos. Sembla que el madrileny està bé i podrà seguir. Àlex Márquez i Jorge Martín, primer i segon en el primer entrenament, dos dels favorits per aquest cap de setmana. Un primer entrenament en què també veiem tercera posició per Dijan Antonio, Acosta en la quarta i el líder Bezzecchi en la cinquena. Compte que Àlex Márquez ha posat la goma nova per fer el temps, Bezzecchi no, pneumàtic usat, i els altres dos catalans al darrere, 19è Maverick Viñales, 21è Àlex Rins. Ara, a partir de les 3, el practice de MotoGP, i és que els temps ja comencen a comptar. Ho podreu seguir en directe per l'Esport 3.
2: I també aquest cap de setmana, i amb motor, comença el Mundial de Trial a l'aire lliure. Ho fa el Japó i amb Toni Bou amb l'objectiu d'arribar als 40 títols.
20: Amb 39 anys, Toni Bou ha sumat 39 títols mundials, 19 a l'aire lliure, 20 en pista coberta. Per tant, com dius, a l'octubre farà 40 anys i amb aquest objectiu celebrar-los amb 40 mundials.
21: La carrera de Motegi a casa d'Honda sempre és especial per mi. Tinc la gran sort de que he pogut guanyar davant de tota la gent d'Honda, de tota la família, doncs, moltes vegades. Això ha sigut algo molt especial a la meva carrera, així que sempre córrer ja és especial, més si és la primera carrera, així que ho fem amb moltes ganes.
20: El repte de Toni Bou comença aquest cap de setmana al Japó. El Mundial tanca a finals de setembre.
2: femenina d'hoquei patins que es fa a Gijón. Des d'ahir ja tenim un equip català classificat per les semifinals i avui es disputen els dos partits de quarts de final que falten amb la presència de dos catalans més.
5: Sí, el primer equip català a les semifinals és el Vilassana, vigent campió de la Copa, que va guanyar per 2-1 al Manlleu. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga a les semifinals, una reedició del duel de Champions que van perdre les catalanes fa unes setmanes. El tècnic del Vilassana, Lluís Rodero, parla així d'aquest enfrontament.
0: Hem d'estar molt tranquil·les, hem de saber portar el partit, hem de sortir amb més intensitat que vam sortir a la semifinal de la Champions, hem d'intentar ser el nostre equip.
5: I avui a la tarda es disputaran els altres duels. El Palau s'enfrontarà a l'anfitrió, el Telecable de Gijón, a les 8 del vespre. Una mica abans, a 6:15 de la tarda, el Vigas i Riells Benvimbre. Així parla del duel el tècnic del Vigas, Xiqui Carmona.
1: Perillós, vertical, és un bon grup, un bon equip, i creiem que serà un partit, doncs, jo crec que serà molt igualat, que al final doncs, els petits detalls segur que marcaran la diferència i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
5: Les semifinals es jugaran demà dissabte i la final diumenge al migdia.
2: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç d'aquesta temporada i també de les línies mestres de la temporada que ve, Xavi Soler.
22: Sí, ho ha fet el director esportiu del club, Jordi Puig, que ha qualificat d'històrica aquesta temporada amb l'accés a la Final Six de l'Eurolliga, però també amb la tristesa de no haver jugat la final. Respecte a la temporada que ve, diu que el nou paradigma del bàsquet femení, amb la NBA femenina i moltes altres competicions entremig, fa que la plantilla no estigui gens avançada. Això sí, el segell el durà el tècnic d'aquest any, Roberto Íñiguez, que renovarà.
23: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
22: Sobrenoms propis. Ha donat ja per perdudes les jugadores Clara Holm i Marian Koulibaly i diu que hi ha opcions per fitxar la base internacional espanyola Iana Martín.
2: I hi haurà una nova festa major a Barcelona, la festa major del Tour, des del 26 de juny fins al 5 de juliol, per celebrar el gran départ de la ronda francesa, Jan Ortuzar.
20: En un acte que s'ha fet al mateix ajuntament, i on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat actes relacionats amb el Tour enfocats a la ciutadania de Barcelona, com concerts de grups del nivell de 31 Fam o Doctor Prats, que han creat la cançó Energia per la sortida del Gran Bucle de Barcelona. També s'ha anunciat la creació d'un fanpark a Ciutat Vella, únic districte per on no passarà el Tour. Aquesta zona per als aficionats obrirà el 2 de juliol, un dia després de la presentació per equips, i tancarà el 5, dia de la segona etapa del Tour, que s'acabarà a Montjuïc.
2: I com cada divendres des de la redacció Esports fem una recomanació, Marta García, quina és la teva per aquest cap de setmana?
24: Doncs jo vos recomano la jornada de waterpolo europeu en la competició femenina que se preveu per a demà. D'entrada perquè hi participen 5 equips catalans i perquè tots se juguen el futur en Europa. En la Champions, tornada dels quarts de final i si bé el Mataró defensa 4 gols de marge de l'anada davant la Roma, el Sant Andreu va empatar a 11 contra el Buliameni i el Sabadell ho té més complicat perquè ha de remuntar 5 gols en contra davant l'Olympiacos. Tots els catalans juguen fora de casa i per si això fora poca cosa, les tornades de les semifinals de l'Eurocup estan totalment obertes. Catalunya i Barceloneta busquen una final on juguen també fora de casa, hauran de superar el Zuglo Budapest i el Trieste italià respectivament després que els dos partits d'anada van acabar amb empat. Emoció màxima.
2: Eudald Serra, el Giro d'Itàlia avui ja es disputa la setena etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició.
25: Són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus amb un port de segona categoria i un altre de primera a la mateixa arribada. Ahir triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana. La general, el portuguès Alfonso Eulàlio del Bahrein segueix amb la malla rosa de líder.
2: I el Masters 1000 de tenis de Roma, se saben els finalistes de la final femenina, avui es decideix la masculina.
25: La final femenina de Roma la jugaran demà la nord-americana Coco Gauff, que va eliminar la romanesa Sirsteel, i ucraïnesa Svitolina, que va guanyar Swiatek. Avui Casper Ruud s'enfrontarà a l'italià Darderi i un altre italià, el número 1 del món, Jannik Sinner, el rus Medvedev.
2: Ho deixem aquí, a les 7 més Esports amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
26: Són les 3.
27: Catalunya Migdia.
26: En
3: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que l'acord de pressupostos entre la Generalitat i Esquerra Republicana està pràcticament fet amb una línia orbital de Rodalies com a protagonista. És un projecte, de fet, recuperat de l'any 2010 i que unirà el Maresme amb el Garraf, passant pels dos Vallesos i el Penedès sense entrar a la ciutat de Barcelona. També hem connectat amb Andalusia. Allà s'acaba avui la campanya electoral d'unes eleccions on previsiblement el PSOE s'endurà una altra patacada. De fet, la gran incògnita d'aquests comicis, que es fan diumenge, és si el Partit Popular arriba o no a la majoria absoluta o si acaba depenent de Vox. I us hem avançat també que de cara a les pròximes eleccions municipals, a Junts per Catalunya s'hi perfilen primàries per ser cap de llista a la ciutat de Barcelona. Jordi Martí, el líder del grup municipal de Junts, ja ha comunicat a la direcció del partit que vol ser l'alcaldable i, previsiblement, s'haurà d'enfrontar a Josep Rius, que és el favorit dels líders nacionals de la formació. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
4: Doncs que els governs català i espanyol es reuniran aquest dimecres a Madrid en una comissió bilateral per subscriure els acords d'infraestructures amb Esquerra Republicana que han de facilitar l'aprovació dels pressupostos de Salvador Illa. Ho han confirmat diverses fonts a aquesta emissora. La reunió ha de donar llum verda a la inversió de l'Estat per construir aquesta nova línia de tren orbital que ara comentaves i que s'ha de ser una realitat del 2040. Aquesta trobada entre els dos governs també ha de donar llum verda a un consorci d'inversions amb la participació de l'Estat i la Generalitat que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquesta nova fórmula, que s'abordarà a través d'una societat mercantil, evitarà que torni a passar pel Congrés, on Junts va rebutjar la creació d'aquest nou organisme. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, es referma en l'objectiu d'aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea. L'endemà que la Plataforma per la Llengua denunciés la inactivitat del govern espanyol en aquesta qüestió, Álvarez ha dit que tard o d'hora serà una realitat.
6: És una qüestió de tiempo, y el compromiso del gobierno y mi compromiso personal está fuera de toda duda, y desde luego no le puedo decir cuándo, pero que será oficial lo será.
4: Sí. Ha obert al barri de Gràcia de Barcelona la primera llibreria del món especialitzada en Palestina fora del seu territori. Es diu Finestres Palestina. Tindrà un fons de 4.000 títols i una programació estable dedicada a difondre la cultura, el pensament i la realitat del poble palestí. És un projecte de la Fundació Finestres, és una de les organitzacions de la Fundació Ferrer que presideix Sergi Ferrer Salat.
7: Empatitzar i solidaritzar-se amb la causa del poble palestí és posar-se en el lloc just i correcte de la història. El que volem, amb tot l'amor, la empatia i la solidaritat del món, és que la causa del poble palestí bategui amb força en el si de la consciència col·lectiva. Almenys farem la nostra part i que bategui amb força aquí a Barcelona i a Catalunya.
4: Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i als visitants. Ens ho explica des de Tarragona en Ricard Buigas.
8: Bona tarda. El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i també terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernes, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
9: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot a la prevenció i anticipar-nos.
8: Aquesta campanya s'estendrà durant els pròxims mesos.
4: I si és divendres i són les 3 de la tarda, hi ha problemes de trànsit. Equip viari, Merluz García.
26: Doncs sí, hi ha més complicat perquè un accident al final de la ronda litoral a l'accés al nus de la Trinitat entre un camió i una moto complica força la circulació. Hi ha un sol carril obert mentre els equips d'emergències assisteixen al motorista. Cua quilomètrica a la ronda litoral, uns 12 quilòmetres de la Barceloneta al nus de la Trinitat. També a la B20, la Pota Nord des de Badalona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Un altre accident a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, direcció Girona, ara talla la circulació i provoca 4 quilòmetres de cua. I ara també tallada l'autovia 2 a Abrera, direcció Lleida, per una nova topada.
3: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
27: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Segur que mentre el Joan Bota anava explicant notícies heu sentit de cop un xivarri, i és que entraven a l'estudi el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
28: Què tal? Bona tarda.
3: La Isabel García Pagans, directora de La Vanguardia. Bona tarda.
29: Bona tarda. Tot culpa del Pere.
3: I el Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
28: Era el Pere, eh?
3: Era el Pere. Sí, sí.
28: Bueno, estàvem tots desvalutats.
3: Sí. No, no, de sobte he notat que, escolta'm, hi havia com una mena de... Els que ja tenim una edat i venim del periodisme esportiu, jo he sentit molts anys les nits esportives de José María García. Llevo 500 años haciendo radio. Ràdio, doncs aquests també porten 500 anys venint a tertúlies i no saben que han d'entrar als estudis amb un punt de silenci, tampoc no cal que sigui sepulcral, però bé,
10: però quan hi ha passió pel projecte, diguem...
3: No, jo m'ho agafo de passió pel projecte, no ho sé. Jo m'ho he agafat més que ja us heu fet com si fóssiu a casa vostra i, per tant, ja entreu ja... tot fa una mica festa.
11: És que som portadors de bones notícies, això ens ho diuen a la redacció, som portadors de bones notícies.
3: Què ha passat?
11: Quan ens veuen, no, sí, sí. És divendres...
3: Bueno, hi ha la onada quan passegeu per la redacció de Catalunya Ràdio. Si arriben aquests, vol dir que ja olorem el cap de setmana. Molt bé. També olorem el cap de setmana quan sentim la pròxima veu. Perquè qui ens proposa el primer tema els divendres és Liu Forn. Bona tarda.
12: Bona tarda.
3: També has entrat una mica fent una mica de soroll.
12: Haig de dir, jo no vull assenyalar ningú, però...
3: Pere Rossinyol.
12: Però a més, és que jo he entrat dient, sisplau, voleu comportar-vos, que hi ha gent que està fent coses importants pel país, i ells, que no, sobretot el Pere. Jo, amb això no estic dient que fos el Pere.
3: No, però... escolta'm, al final hi ha hagut...
10: Hi havia passió, a diferència del que exhibeixes últimament.
12: És correcte. Però espera't avui.
3: No, ara ve amb una... Sí.
12: Ara ve...
3: Una esmena a la totalitat del periodisme, em fa l'efecte que
12: absoluta.
3: Fa el
12: Liu. Cop.
3: A veure.
12: Dedicada al Pere, pràcticament.
3: Vinga, som-hi.
12: Mira, dimecres veu passar un tall d'una de les persones que organitza el Festival del Còmic de Barcelona, que és aquest cap de setmana, i explicava doncs, tot el saló. I al final del tall que veu passar, amb una veu com... i un to com així com de... quina paraula utilitzaria? Com... si estigués dolgut, d'alguna manera, però enteneu-me el que vull dir, deia... Clar, però al final aquí fa moltes coses, però el que acaba sortint moltes vegades als mitjans és la gent que ve disfressada. I això, jo feia dies que o sigui, en aquesta societat de l'avorriment que vivim, cada cop més la informació va cap a provocar emocions. Per tant... cada cop més, la notícia no és la notícia en si, sinó el que envolta notícia, o sigui, la part friki o la part que surt del que és normal. Llavors, en el Saló del Còmic, evidentment, al final la peça és tota la gent que es disfressa, però no parles de què ha guanyat, no parles del còmic com a cultura, com a manera de fer comunitat. Te'n oblides de la notícia que seria parlar del Festival del Còmic, o de tot el que l'envolta. I llavors vaig començar a pensar alguns exemples de situacions semblants. Recordeu que Pedro Sánchez fa un temps va comparèixer en una comissió d'investigació amb unes ulleres?
3: Sí.
12: Què va ser la notícia? Les ulleres. Ja ningú se'n recorda de què, ni a on va comparèixer, ni per dir què, ni què va dir. O sigui, és igual. Això no importa. El que va quedar i el que va generar comentaris i que molta gent es va comprar aquelles ulleres i llavors vam saber tot de les ulleres i que són, qui les fabrica, quan valen, etc etc. Ens vam quedar amb les ulleres, no amb la compareixença. Això passa al Parlament i al Congrés dels Diputats i a qualsevol Parlament del món. Si tu tens un informatiu, t'arriben unes notícies del Parlament de Taiwan, que hi ha uns senyors que acaben...
3: cops de puny.
12: Abraçant-se al revés, quines imatges passen? O sigui, tu no saps mai el que passarà en aquell Parlament. No li interessa a ningú el que passa al Parlament. Les hòsties sí. Per tant, ens quedem un cop més en l'embolcall. Però, per exemple... concerts de Rosalía. La Rosalía va venir ha fet una gira i quan va venir a Barcelona va fer una cosa que és el confessionari, que anava gent i explicava la seva vida, coses de la seva vida. Què va ser el que es va destacar més dels concerts, de tots els concerts? El confessionari. O sigui, l'important no era el concert, no eren les cançons que cantava, era el confessionari, que no, era una cosa que no tenia res a veure amb la música. En els Oscars ningú se'n recorda de la cerimònia, però cada cop té més importància la catifa. I, de fet, quan l'any 28, la cerimònia dels Oscars ja no es passi per cap cadena de televisió, directament es passi per YouTube, ja s'ha dit que es passarà tota la catifa. És a dir, al final la cerimònia serà el de menys. El que importarà és com van vestits, qui va amb qui, si fas una ganyota, si dius no sé què... I la cerimònia... doncs, va. I, recentment, hem tingut que el Barça ha guanyat la Lliga. Per xarxes... hem vist més la celebració que va fer Casado i Valde a la plaça Catalunya de Barcelona que no els gols. El futbol, en principi, la gràcia són els gols. Qui guanya, qui perd, els gols que es marquen. No, doncs a xarxes tothom, has vist? I després van haver tres altres jugadors, Dani Olmo, Eric i no sé qui més, que van agafar unes bicicletes del Bicing. Això és el que compartia la gent. La gent no compartia els gols. No compartia escenes del partit de futbol, sinó el que l'embolcallava. Ja no us dic, aquesta setmana... els dos supertemes que són no són de futbol, però sí que són de futbol, és la Lamine Yamal amb una bandera de Palestina i tot el sidal del Madrid, que no va de futbol, perquè és relacions humanes, etc, etc. Per tant, i aprofitant que és divendres i que tinc alguns
3: eminents periodistes a la taula,
12: i que el Pere sempre em diu que sembla mentida el descargut que estàs, però amb la paraula no em preocupa, sinó que m'interessa analitzar el fenomen aquest de que ens n'anem estant sempre, cada cop anem més cap a l'anècdota, i com que al final es simplifica la informació, al final no és notícia la notícia, sinó, o sigui, el bistec no és l'important, sinó que són les patates, i ens quedem amb les patates i ens oblidem del bistec. I ara m'està mirant la Isabel amb una cara.
3: La Isabel
12: m'està mirant amb una cara.
3: Els que la coneixem ja de fa alguns anys, quan gira així les celles, sí. Quan aixeca una cella i l'altra no, vol dir que, a veure, compte, perquè ara ve el contraatac.
11: No, no, no. Se'n veu de venir de
12: lluny. Sí. Jo m'he girat i posava Made in Albacete. Sí. Aquí just a l'esquena i dic, hòstia...
11: No, alguns dels que estan aquí que m'han patit buscant, no sé si l'anècdota, però sí la cosa curiosa dels successos polítics més seriosos que us podeu trobar, perquè a mi sempre m'ha agradat vestir les cròniques amb coses que fossin que li donguessin un punt d'humanitat, no? I hi ha gent que no li agrada i hi ha gent pues, que pensa, dius, bueno, com a mínim estaves allà, no? o hi havia algú que estava allà que t'ho ha explicat. Comparteixo amb el Liu que és evident que la publicitat o la distribució que es fa de les anècdotes és molt més gran que el fet en si, no? O la notícia en si. Però també és veritat que cada cosa té el seu espai, diguéssim. Els gols els veus en el moment que es juga el partit. I un cop s'ha guanyat el partit, doncs mira, ens podem posar 4.000 vegades la falta de Rashford. Però un cop l'has vist 4.000 vegades, diguéssim, doncs sempre t'interessa més humanitzar què és el que ha passat, què és el que passa després al voltant, no? I és per això que anem tots com bojos buscant vídeos dels mateixos jugadors, perquè són coses que tu no veuràs com està, si estàs al camp o si ho estàs veient per la tele, no? O sigui, busques i té una distribució molt més gran allò que és col·lateral, perquè és el que tu no veus. De tota manera, molt malament la gent que es pensa que està informat si el que mira són aquests clips que es passen per les xarxes i que evidentment tenen unes audiències que són d'escàndol. Però això no és estar... O sigui, són dues coses diferents. Això no és estar informat. Una cosa és l'entreteniment, que passaria per aquí, per l'anècdota, i una altra cosa és saber si el Barça ha guanyat o no ha guanyat.
0: Sí, jo, òbviament, quan la Isabel parla, diguem, del color o de l'anècdota, si està vinculat, com ella fa, diguem, a la substància, doncs és magnífic, no? És quan es milloren molt els temes, es llegeixen amb ganes, etc, etc. El que explicava Liu, crec que era quedar-se només amb l'anècdota, amb el color, i amb això Liu explicava molt bé, diguem, amb molta gràcia, una cosa que en realitat els teòrics, diguem, de la comunicació fa dècades que tenen molt explicat, no? La teoria crítica, que sona com un rotllo, i Liu ho explica molt bé, doncs ja, ni més ni menys que el maig del 68 doncs va degenerar tota una pila de teòrics crítics de la comunicació que explicaven justament això, no? Em ve al cap el Guy Debord de la Societat de l'Espectacle, el Neil Postman del Divertim-nos fins a morir, etc, etc, tots uns clàssics de fanys i panys que ens feien llegir a la facultat i que tenen no només l'actualitat, sinó s'ha anat accelerant tot això, com molt bé ha explicat el Liu Forn, sense cap necessitat de citar clàssics de 60 anys que ens explicaven aquest fenomen i que eren un rotllo, potser. Pues el Liu ho ha explicat molt bé.
3: No estàs acostumat a que et faci la rosca, sí, Pere, eh? No sé, què ha passat aquí?
0: Ets un teòric.
12: No només està d'acord amb mi, sinó que a més...
3: T'ha fet un punt de rosca i tot.
0: No, t'he comparat amb el Neil Postman, amb el Guy Debord...
12: No, hòstia... Maig
0: del 68.
12: No sé...
3: Marca això al calendari, eh?
12: No, ho estic apuntant al currículum. Vaig actualitzar el currículum.
0: No sé si t'agrada això, no? Teoria crítica...
12: Molt, escolta...
1: Jo també faré una cita, però molt més de casa, diguem, perquè això que esteu explicant és, no és altra cosa que les notícies explicades des d'un punt de vista de les emocions i de l'empatia amb les persones té moltíssim més interès. Jo quan estudiava a la facultat d'Història, no només periodisme, el professor Alcoverro, que el coneixeu tots, l'Agustí Alcoverro, un dia a classe va dir hi ha dues maneres d'explicar una història. La primera, jo puc dir, primer va morir la reina i després va morir el rei, diu, és una història. Diu, primer va morir la reina, després va morir el rei, de pena. diu, automàticament té molt més interès que passar, no? I per tant, el Barça va guanyar, molt bé, tants gols, perfecte, però què fan els seus jugadors? Com ho celebren? Van amb bici a la festa, és a dir, tot això té molt més interès, i a mi, que el futbol m'interessa relativament poc, tirant a gens, què he seguit? Doncs tot l'espectacle que hi ha al voltant, no? Els jugadors, com ho celebren, els seus valors, l'edat que tenen, tot el que ha passat, no? Per tant, també hi ha el tema de la piconadora, que és la informació. Així, un cop ha guanyat el Barça, això ja està descomptat. Anem a un altre tema. Quin és? La festa. Però quan surt el Florentino ja no es parla del Barça. És a dir, la màquina de la informació és una autèntica trituradora. I, per tant, també és normal que un cop ha guanyat ja no hi ha gaire més a explicar, no? Més que, com diu l'Isabel, repetir les imatges una miqueta. Però ja està. El fet és aquest, que ha guanyat la Lliga. Mm-hmm.
12: Però en el cas, per exemple, de la Rosalía, jo quan el fenomen que van fer tres concerts i que el que ja estava tothom esperant... I avui qui vindrà al confessionari?
11: O sigui, perquè és l'únic que saps que no coneixes.
1: Que és nou.
3: Sí, el que clar, varia d'un concert a un altre. Clar. Després, a mi també tot això em genera el dubte de quants spin doctors hi ha al darrere de segons quins detalls que fan que no et quedis amb el principal i et quedis amb l'anècdota. És a dir, dels exemples que tu has posat, qui va decidir que Pedro Sánchez comparegués amb aquelles ulleres i no amb unes altres? Perquè t'hi fixessis amb aquelles ulleres. Això està buscat o no està buscat? És una coincidència o avui dia no hi ha coincidències i, per tant, algú va decidir no, surt amb aquestes ulleres, que així la gent es fixarà en les ulleres i no es miraran una altra cosa.
11: Jo recordo algun president que s'havia de canviar d'ulleres i com que n'hem tingut uns quants amb ulleres, mm-hmm. diguéssim, no, tampoc no. I va haver-hi grans reunions.
3: Hi va haver una cimera per decidir quin model era, no?
1: Sí, però les ulleres que diu l'Òscar, no només estava pensat les ulleres, estava pensada l'acusació de que eren caríssimes i estava pensada la resposta dient que eren
3: una
1: molt econòmiques.
3: Una mena d'imitxí, eren barates.
11: Sí, perdona, eren antigues,
1: clar,
11: tenien 5 anys.
1: Estava tot muntat per esperar la resposta a un banc, ara, evidentment, de quatre potes...
11: Eren 5 anys i descatalogades, o sigui, que no es podien ni comprar.
1: Exacte.
0: I, per tant, divertim-nos fins a morir, no? Com...
3: I això ja arriba fins i tot als protagonistes, que ja ho saben i, per tant, ja ens ho serveixen per tal de desviar-nos cap al camí que
11: però,
3: els interessa.
11: Per exemple, ahir vam riure molt tots veient a Juanma Moreno Bonilla i la vaca, no?, fent-se una foto amb una vaca. Clar, porta amb la vaca des del 2018. Llavors,
1: ja és una altra vaca.
11: Ja és una altra vaca. És la neta de la vaca original. Però... que era una, que l'original es veu que era una autèntica fàbrica de llet. Vull dir, era un bitxo mastodòntic. I aquest any, abans que ho tinguessin a l'agenda, tothom estava preguntant si aniria a veure la vaca. Vull dir que... I qui ha dit Juanma Moreno Bonilla en els seus mítings? Doncs pues ni idea, no? Però la vaca...
3: Però ha anat a veure una vaca.
12: No, i a vegades passen que et converteixes en el color indirectament o sense voler-ho. Evidentment que és un tema que em té fascinat, que és el president de Canàries amb les rates nedadores.
3: Sí, sí, sí.
12: Que ha estat un fenomen absolutament sensacional, no? Bé, doncs al final, de tot el que ha passat en tota aquesta història, és que el que quedarà... O sigui, tot això del vaixell, el virus, no sé què, les rates nedadores del president de Canàries. És que d'aquí uns anys, te'n recordes allò, hòstia, allò de les rates que nedaven?
0: Si queda vinculat la rata nedadora amb el fet de que es volia negar, es negava a que atraquessin en el port un vaixell amb una pila de gent que portaven allà confinada no sé quant temps, doncs està bé. Si només queda la rata voladora o nedadora, perdó, sense res...
3: Això és que cridaria més l'atenció.
0: Acabarà sent voladora.
12: Feia de tot,
0: com una ocurrència que no té cap ni peus, no? Igual com la vaca del Moreno Bonilla, no? Si ningú se'n recorda dels problemes terribles que té la sanitat pública andalusa, que hi ha hagut uns cribatges, etcètera, etcètera, perquè s'ha tret una vaca, la que és la neta d'una altra vaca, bueno, pues, no tenim el que ens mereixem, diria jo.
11: Aquí el que passa és que sí que és veritat, és que abans podies lligar l'anècdota amb el fet, però ara, amb aquesta... No, tal qual es magnifiquen aquestes anècdotes per les xarxes socials, doncs moltes vegades el que resta és l'anècdota i no lligat al fet.
0: Perquè jo trobo que aquell que ens vas portar un os, no? Era un os que es va fer viral, que li feien bullying. Era un animal.
11: El mico.
0: No sé què se n'ha fet d'aquell pobre.
12: Ah, no.
3: Estàs preocupat, eh?
0: No vull que es quedi només amb aquell dia. No,
3: deixa la història inconclusa.
12: No, però és que després tenim unes històries que anem durant un dia o durant dos dies estem parlant moltíssim d'una història i després ens en oblidem absolutament, que aquest senyor un altre dia per fer una dèria. Notícies que eren capdals per la història de la humanitat fa una setmana, que diu que què? Ja no te'n recordes, ja ens en oblidem. Què se n'ha fet de...
1: Mira, Nicolás Maduro, per exemple.
12: Bueno, Nicolás Maduro, el vam veure, aquell xandall... Fixa't,
1: no l'hem vist
12: mira,
1: més.
12: Nicolás Maduro, què li va quedar a la gent de Nicolás Maduro? El xandall. I la gent va... Però és que no només això, sinó que resulta que es va exaurir... O sigui, la gent comprant-se a la xarxa un xandall igual que el de Nicolás Maduro. O sigui, al final, la gent es va quedar amb el xandall. I algú més ha parlat de Nicolás Maduro? No, mira, me l'havia deixat de la llista.
3: Veus?
12: Qui se'n recorda de Groenlàndia? Qui se'n recorda d'Ormuz? Qui se'n recorda de Palestina? O sigui, és a dir, temes que van, que ens els van cada dia ens els anem menjant i llavors al cap d'una setmana desapareixen i mira, doncs tal dia fotrà un any, que deia la meva àvia.
3: Doncs Liu Fort, que continua conreant la seva visió crítica del periodisme al qual s'hi ha dedicat durant tants anys per preocupació de Pere Rossinyol, que cada setmana li recorda.
12: Aquesta vegada que ho has dit en passat, que s'hi havia dedicat durant tants anys.
3: Liu Fort, gràcies, bona tarda.
12: A vosaltres.
3: Passen 21 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida recuperarem, mira, ves que no ens en recordem d'aquí uns anys, no pas dels pressupostos, sinó de la línia orbital. Ara en parlem.
11: Bueno, què se'n va fer? Catalunya migdia.
5: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
15: Ostres.
14: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
16: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: Sí.
17: I després a ca la meva mare, Olot.
18: Mm-hmm.
17: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3cat en viu.
23: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
30: Catalunya migdia.
31: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
32: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
33: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
34: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
33: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
35: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
36: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
37: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
38: Catalunya Ràdio.
37: Som 3CAT.
38: Som 3CAT.
3: 6 minuts i seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Jaume Clotet. El dia en què ja podem dir que finalment sembla que la setmana que ve hi haurà acord per pressupostos de l'any 2026. Esquerra Republicana i el govern presentaran dilluns que ve l'acord per la construcció d'una línia de tren anomenada Orbital, que els republicans han situat com un tema clau per donar suport als comptes de la Generalitat d'aquest any. Un cop firmat l'acord, dimecres es farà una comissió bilateral a l'Estat Generalitat on el govern espanyol assumirà l'obra i això donarà llum verda a la l'aprovació dels números a Catalunya. Probablement divendres mateix, l'executiu de Salvador Illa aprovarà els pressupostos que enviarà al Parlament per la seva tramitació. Així doncs, la nova línia ferroviària ha estat el desllorigador, una línia que unirà les capitals de la segona corona metropolitana, des del Garraf fins al Maresme. No passa per Barcelona. Enllaçarà Vilanova i la Geltrú amb Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. Costarà uns 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabada l'any 2040, d'aquí 15 anys. Els republicans, tot i fer aquest acord amb el govern, diuen que no renuncien a la recaptació de l'IRPF, que era la seva primera demanda per donar suport als pressupostos, i per això demanen que el model de finançament es tramiti al Congrés dels Diputats per poder presentar-hi esmenes alhora que proposen una nova negociació política amb el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. Però volem centrar-nos un moment en aquesta línia orbital. Saludem Andreu Oliet, és enginyer i president de la Comissió d'Urbanisme del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. Saludem Oliet, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
3: Primer de tot, deixem preguntar-li per aquesta línia orbital. És molt necessària, és poc necessària, hi ha demanda d'usuaris o és més aviat de model de país? Per què una línia orbital és tan important o no ho és tant?
0: Bé, la pregunta seria, si em permet ajustar-la una mica, sí, és si a l'any 2040 hi haurà prou demanda per fer la línia, no? Mm. Perquè no la farem demà al matí, la farem, si tot va bé, en 15 anys. L'any 2040 hi haurà prou demanda? Potser sí. Potser sí. Passa que s'han de fer moltes inversions altres en paral·lel durant els propers anys, sobretot millores de transport públic, per exemple, no? Però pot ser que d'aquí 15 anys hi hagi prou demanda? Podria ser, segons com evoluciona el país, podria ser, i podria ser que fos una línia molt important d'aquí 15 anys, efectivament. En qualsevol cas, 15 anys són bastants anys, si tot va bé, pot allargar-se una mica més, i en qualsevol cas és necessari començar a pensar aquestes coses per tenir-les a punt per quan siguin necessàries, clar.
3: Clar, ara mateix seria l'única línia de Rodalies que no passa per la ciutat de Barcelona, que aquesta també ha estat una de les crítiques que s'ha fet a vegades a la xarxa de Rodalies, que és molt centralitzada a la ciutat de Barcelona.
0: No és normal que sigui centralitzada, perquè el ferrocarril no és un mode universal que hagi de servir totes les demandes. Tenim les xarxes de transport públic, ara es prorroguen, no?, totes les concessions de transport públic, això és una inversió molt important per part de la Generalitat i, per tant, no és indispensable que hi hagi ferrocarril a tot el país. Els ferrocarrils han de ser allà on fan falta, no? El que és important és la mobilitat en transport públic, que pot ser amb autobusos elèctrics, per exemple, o pot ser amb ferrocarril. No és indispensable que hi hagi ferrocarril per tot arreu, no es pot pagar, hem de dir, el ferrocarril per tot arreu, no? Hi ha hagut moltes crisis a Espanya des de l'any 1850 degudes a fer excessives línies de ferrocarril i després, per exemple, mantenir-les insuficientment, no?
3: Hi ha una part de la línia que ja està feta, que de fet ja està operativa. Queden uns 70 quilòmetres per construir, que segons l'acord s'haurien de fer en aquests 15 anys que dèiem. És factible? És realista aquest calendari? O hem de ja comptar que no seran 15 anys?
0: Normalment s'allarga molt per independentment de la voluntat de dir, política o fins i tot dels recursos que hi hagin, s'allarga molt perquè la tramitació d'aquests... S'han de fer molts processos de participació, s'han de fer molts estudis, s'han de fer moltes declaracions d'impacte ambiental, moltes anàlisis d'interès públic. És dir, que és un procés relativament llarg i que s'ha de fer perfecte, que és tan garantista que es pot anul·lar si hi ha algun error de fins i tot formal en el procés. És dir, que per un 15 anys, que

0: punt de vista estratègic és necessari, no?, que es construeixi més habitatge fora del municipi de Barcelona, i la forma de fer aquest habitatge viable i realment amb utilitat social és que estigui ben connectat en xarxa de transport metropolità. És a dir, com a estratègia de país, diguem-ne, metropolitana, pensant en 15 o 20 anys, sembla lògic que el que ja es va començar a fer fa uns anys ara es continuï treballant en aquesta direcció. Pensant que no és per l'any que ve, i pensant que això no ens ha d'impedir, al contrari, fer les inversions que sí que són urgents i que tampoc seran immediates a la xarxa de Rodalies. Xarxa de Rodalies de Renfe, s'ha d'invertir molts diners durant molts anys, i aquí sí que no està clar la forma, la governança d'aquestes inversions. Si la xarxa de Rodalies de l'Estat fos separada i integrada com la de Ferrocarrils de la Generalitat, ens podríem imaginar més com aquestes inversions es poden fer. Com que està integrada amb la resta de la xarxa ferroviària de l'Estat, és molt més complexa. I vull dir que s'estudien, que es faci fent treballs per la línia orbital pensant en 15 o 20 anys, que està molt bé i és necessari des d'una visió estratègica, no ens ha d'impedir, al contrari, doncs, fer totes les inversions i resoldre tots els dèficits enormes que tots sabem que té la xarxa de Rodalies actualment.
1: La part que queda per construir és molt

0: difícil de construir, per exemple, entre Vilafranca i Vilanova, potser hi ha moltes muntanyes que s'han de foradar, també per arribar a Mataró, i a tota la... aquí caldria fer molt túnel, per entendre'ns.
1: Sí, però això jo no diria difícil, no? És difícil tècnicament, anem a dir, però això, els problemes tècnics es resolen estudiant-los bé i amb un finançament superior segurament és més car, o sigui, més que difícil, en el sentit, és difícil tècnicament, però això es resol, el que és molt car. I aleshores s'ha de veure quina prioritat té, perquè estem parlant de 15 o 20 anys, doncs segurament són els llocs en general més fàcils. Hi ha altres llocs que hi ha més problemes urbanístics, que hi ha més problemes jurídics, finalment els temes jurídics són els més limitadors. Els temes tècnics encareixen, però al canvi els temes que tenen que veure amb afectacions de segons quins usos, necessitat d'operacions urbanístiques, etc., potser aquests són més difícils de viabilitzar.
0: I l'última, vostè em deia, veurem si d'aquí 15 anys hi ha prou massa crítica com perquè aquesta línia pugui funcionar o no. I també em deia que, i ara segur que el Pere, el Jaume i la Isabel m'ho recordaran, que aquesta línia ja se'n va començar a parlar fa ben bé fa 20 anys. Diria que del que es va projectar fa 20 anys, el creixement demogràfic de Catalunya ha confirmat aquells càlculs que es van fer fa 20 anys quan es va projectar aquesta línia i, per tant, podríem dir que anaven en la bona línia i que és factible que d'aquí 15 anys també s'encerti, o no la van acabar d'encertar i alguna cosa que es va pensar fa 20 anys no ha acabat de confirmar-se ara?
1: Bueno, ha canviat molt Catalunya, no? Ara som 8 milions gairebé, no? Ha vingut moltes persones d'arreu al món i ha canviat Catalunya els últims 20 anys moltíssim, no? Han passat moltes coses a Catalunya. Aleshores, doncs, la que sí que sabem és que és versemblant i raonable el continuar treballant en aquesta direcció de forma que d'aquí 15 o 20 anys tinguem el projecte ja molt més preparat per desenvolupar-se. Sobretot si està vinculat, en 15 o 20 anys tenim temps de vincular operacions de desenvolupament urbanístic, sobretot d'habitatge, vinculades al projecte, no? Aleshores sí que l'interès estratègic es multiplicaria.
0: Vol dir potenciar que creixin demogràficament zones on està previst que arribi aquesta línia.
1: Clar, és un projecte que no resol tant un dèficit actual com és una oportunitat de desenvolupament metropolità més ordenat i més de futur, perquè la capacitat de desenvolupar més a Barcelona doncs és molt limitada i potser amb l'operació de la Sagrera s'ha acabat significativament. Llavors, la resolució dels problemes del centre de Barcelona d'habitatge només es pot, i de la mobilitat només es poden resoldre a escala metropolitana. I necessitem aquest tipus de projectes que vagin avançant, però sense la urgència de dir primer hem de fer l'orbital abans de resoldre les rodalies. Això no tindria sentit. Primer hem de fer les rodalies, invertir molt en rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital. Això és el plantejament raonable i, per tant, jo penso que és molt positiu que comencem, no que comencem, sinó que continuem estudiant amb aquesta visió de 15 o 20 anys la xarxa orbital. Passen volant 15 o 20 anys, no ho semblen, però passen volant 15 o 20 anys.
0: I més en tema d'infraestructures. Senyor Andreu Oliet, enginyer i president de la Comissió d'Urbanisme del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: És la visió més tècnica, podríem dir, més teòrica, però després també hi ha tota una derivada política de com el desllorigador d'aquests pressupostos ha acabat sent una línia orbital de la qual fa 2-3 mesos no se'n parlava, es parlaven d'altres coses, a l'hora de pactar els pressupostos. No sé com ho heu vist tot plegat.
2: Jo és que me'n recordo el 2004, quan Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial en aquell moment, no de territori com són ara, va presentar aquest projecte. De manera que ja han passat 22 més 15, no?
0: Gairebé 40, 37, amb els endarreriments que hi haurà, però hi 40.
2: Que el canvi de paradigma que s'anuncia amb l'impuls, no sé si final o el penúltim impuls de la línia orbital, està escrit des de fa dècades. Com recordava ara el professor, efectivament, el 2010 es van fer reserves de sòl que no sabem si en l'actualitat tenen sentit on es van fer les reserves o no, perquè segurament els municipis han fet alguna modificació en els seus plans urbanístics. I el que sorprèn és que un pressupost quedi lligat amb una obra que efectivament és, pot ser capdalt pel desenvolupament territorial de Catalunya, i passant, diguéssim, d'una demanda que era d'urgència, que era una part del, que era el finançament, no?, que era la recaptació de l'IRPF, que es demanava d'urgència, i passem, aquí sí que hi ha un canvi de paradigma, a una aposta per una infraestructura amb uns terminis llargs, fins al 2040, que efectivament s'ha de treballar amb temps per la complexitat de l'obra, i que hauria de formar part, diguéssim, d'un pacte de país, del model de país que es volen, no d'un pacte de pressupostos. I després la pregunta sempre és la mateixa, o sigui, aquesta obra l'ha de pagar el govern espanyol perquè seria el titular de la infraestructura. Llavors, Catalunya no guanya en sobirania, que és un altre dels elements que estava reclamant Esquerra, però en aquest cas sembla que la titularitat de l'obra pel govern espanyol ja els hi va bé, i es paga de manera plurianual. Els propers pressupostos del govern espanyol quan seran?
0: No se sap. Ha costat molt tenir.
2: Perquè ja sabem que el 27 tampoc no n'hi haurà. De manera, no sé on aniran posant aquestes partides econòmiques. I si el proper govern no és del color de l'actual, el proper govern espanyol no és del color de l'actual, qui garanteix que el finançament d'aquesta obra es durà a terme?
3: Sí, a mi em sembla una bona notícia que hi haurà pressupostos d'una vegada.
2: Sí, això sí.
3: En un context, a més, que era evident que hi hauria d'haver pressupostos, perquè sempre acabem parlant del mateix, però és que ho hem de començar pel punt de partida, que és que estem en una legislatura en què hi ha hagut un pacte d'investidura, però que en realitat és de legislatura. Hi ha un programa per tota la legislatura i, per tant, es tractava de trobar un desllorigador que permeti, diguem, efectes del que parlàvem abans, del relat i d'aquestes coses, doncs, una cosa per dir, va, això que és evident que hi ha d'haver-hi uns pressupostos perquè hi ha un pacte de legislatura derivat d'un pacte d'investidura que va molt més enllà i que no es va dir així únicament potser per vergonya o pel que fos, però que en realitat és un autèntic pacte de legislatura, doncs s'ha trobat un pretext per aprovar aquests pressupostos que em sembla un bon pretext, em sembla una bona notícia, perquè encara que fa 20 anys que això va quedar al calaix, això no vol dir que no sigui necessari. A parer meu és molt necessari, tant des d'un molt més encara que fa 20 anys, perquè totes les coses, abans preguntava l'Òscar, penso que totes les coses que justificaven, doncs s'han no només confirmat, sinó accelerat moltíssim. És a dir, necessitem mesures estratègiques que no s'acabin demà, sinó que ens ajudin a pensar el país que volem, i el país que volem no pot ser només al voltant de Barcelona, i per tant, perquè tot el dia estem dient que Madrid ho centralitza tot, doncs necessitem un país amb una cohesió territorial, i aquesta és una mesura que va clarament en aquesta línia, i a més que assumeix aquest marc de canvi climàtic en què aposta, per tant, pel tren, que és una cosa que totes dues em semblen estratègiques i molt importants. Per tant, encara que, òbviament, això té moltes dificultats, encara que, òbviament, no és d'un dia per l'altre, en canvi, que ja veurem si es torna a quedar en un calaix, doncs, com a mínim, que se situï que aquesta és una prioritat política d'aquest govern i dels grups que li donen suport, em sembla una molt bona notícia, que, a més, permetrà que hi hagi pressupostos, com no podia ser d'altra manera, perquè hi ha, en la pràctica, un pacte d'investidura.
4: Sí, jo vull dir tres coses. La primera, la Isabel l'ha comentat, és a dir, la política catalana hauria de desterrar d'una vegada dues pràctiques, que és posar uns terminis, que després no es compleixen. Constantment estem parlant de propostes amb terminis molt concrets que no es compleixen, i la segona és fer acords polítics a Catalunya que no depenen de tu. Si aquesta línia l'ha de pagar l'Estat, com diu Isabel, que no hi ha ni pressupostos, no sabem qui governarà, estàs posant el compliment d'un pacte entre Esquerra Republicana i el PSC en mans d'un tercer que, a més, és ni més ni menys que el gran incomplidor, que és l'Estat espanyol. Dos, aquesta línia orbital ferroviària, que, com diu l'Isabel, es va anunciar ja a l'època del conseller Quim Nadal, no cal anar tan lluny. El juliol del 2025, és a dir, no fa ni un any, la consellera Paneque va anunciar les infraestructures fins al 2050. Ja havia inclòs la línia orbital ferroviària feta pel 2050. Per tant, l'acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC és sobre un tema que el PSC ja portava en el programa i ja ho té com a idea a fer. Per tant,

0: I, per tant, el tema que ha ocupat desenes de tertúlies i d'articles dient que la ministra Montero deia A, que els inspectors d'Hisenda deien B, que era molt difícil, per cert, un altre pacte que et posaves en mans d'un tercer, que era l'estat espanyol, aquest tema ja no n'hem parlat mai més, i ara parlem de la línia orbital ferroviària, que jo, de debò, penso com el Pere, jo estic molt a favor del tren, sóc un usuari del tren gairebé cada dia, i estic a favor d'aquesta línia, però em sembla que dels que estem aquí i els que ens estan escoltant, el 2040 crec que ningú pujarà aquest tren perquè hi ha una pila de supòsits que poden impedir-ho. No només qui governi a Madrid, la L9 de Barcelona va amb molts endarreriments, no per moltes causes, però, per exemple, per la crisi econòmica. Si hi ha una crisi econòmica, aquestes coses són les primeres que cauen. I et pots trobar 5-6 anys de demora addicional per temes que ni tan sols són per falta de voluntat política.
1: Sí, però l'important és arrencar. L'important és tenir una prioritat política i fixar uns terminis que després canviaran amb totes les obres que es fan. Ja veurem,
0: però això quan durarà. Falten 4 dies, com ha dit aquest senyor.
1: Però això és quan... 14 anys. Però el dia que es connecti Granollers amb Mataró, encara que no s'hagi acabat tot, ja serà una gran cosa. Jo és que visc al Maresme, és increïble i és una vergonya que no puguis anar a Granollers, que sigui complicadíssim anar a Granollers. Ja no et dic que...
0: Però tu aniràs a Granollers amb la línia orbital?
1: Però és que no. Pues connecta amb l'Autònoma, per exemple, tot això. Hi ha una pila d'estudiants en allà que no han de passar per Barcelona. O sigui, si pensem en termes metropolitans, que és com ha de pensar un país una mica, diguem, avançat...
0: Que Corsi, que estic a favor d'aquest tema,
1: Doncs llavors això s'ha de començar. I per començar, primer, s'ha de col·locar com a prioritat política. Afortunadament, algú es va donar compte de que exigir uns pressupostos per una cosa immediata que no està en mans dels que ho han de donar és absurd.
0: Com ara?
1: No, és que això és... No es diu que això s'ha de fer demà. I a més, o sigui, és que això no es diu que s'ha de fer demà. Això és una prioritat política que, a més, pot arrencar fins i tot si no ho paga l'Estat. És que no sé, o sigui, si després ho paga l'Estat, genial. Jo el que vull és que això es faci. Es faci i que es consideri una prioritat política una cosa que a la gent de Barcelona se li importa un pepino. Quan tot el que es fa en aquest país depèn de la gent de Barcelona. Bueno, doncs m'encanta que hi hagi una prioritat política tangible, que a més es pot fer per fases...
2: Ma, tangible.
1: Perquè ja està mig fet.
2: Ja està mig fet. Ja veiem les vies.
1: Hi ha coses que connecten.
3: Hi ha trossos. No arriba la meitat.
2: Sí, però no són trossos de la línia orbital.
1: Però vull dir que té tot el sentit del món. I quan facis un trosset entre Sabadell i Granollers, doncs fantàstic. És que si no es faria mai.
2: Però que sí, que sí. Que sí. Jo crec que aquí ningú està qüestionant que es faci o no es faci l'obra, diguéssim. M'ha espantat una mica el Jaume quan ha dit que el 2040 no pujarà ningú. Dic, ostres, ja ho sabem. Dic, no, clar, no pujarà ningú perquè no estarà feta.
3: Sí,
2: no?
3: Jo primer he pensat que ens estava desitjant la mort. No hi arribarem d'aquí, home, 15 anys.
2: Jo he entès que la gent no la faria servir i he pensat, coi, quin... Però sí que és veritat. I el Pere diu, el més important és que això arrenqui. Escolta, fantàstic, però això, com bé deia el professor, i que ha sigut molt interessant, és això d'anar acompanyat de tot un desenvolupament urbanístic, d'altres mitjans, d'altres apostes per serveis públics i per transport públic. Si ens quedem només amb la línia orbital, i tindrem una obra fantàstica que durarà no sabem quants anys, però ha d'anar acompanyat, perquè...
1: Si tu vols
2: que la gent no passi per Barcelona, no només físicament per la seva mobilitat, sinó també per fer la seva vida ordinària, has d'acompanyar tot aquest territori dels serveis bàsics, dels equipaments, ho has d'acompanyar de tot.
1: Però justament és una mesura que està alineada amb els grans objectius estratègics de país, que no s'han debatut suficientment, però crec que n'hi ha tres o quatre que són clars.
2: Estàs dibuixant una via que ja estava dibuixada fa 20 anys, sí, diguéssim, fent uns supòsits, que està molt bé, que estan condicionats amb un acord de pressupostos. Un acord de pressupostos que està condicionat amb uns pressupostos que són d'una altra administració.
1: No, crec que no és exactament així. Jo crec que és un acord de pressupostos que ja ve implícit en el pacte d'investidura i que, per tant, lo lògic és que hi hagi pressupostos perquè hi ha uns partits que
2: estan... Jo no estic qüestionant això,
1: I, per tant... Aquí es buscava un pretext, que ja és el que jo sóc el primer que ho he dit, es buscava un pretext per construir un relat com si fos per amagar que en realitat ja hi ha un pacte d'investidura. I un pacte d'investidura implica pressupostos, naturalment. No. Llavors, a l'hora de buscar pretextos, a vegades s'han buscat pretextos com el català Netflix. Em sembla fantàstic, que no sé si s'ha complert tampoc. Però bueno, aquest també és superlegítim i és un pretext fantàstic si s'arriba a fer. Nosaltres tenim l'obligació de fiscalitzar i d'apretar perquè el que es pacta es faci. Doncs, bueno, fantàstic. Jo crec que és una molt bona notícia que hi hagi aquest projecte de manera

0: prioritària, que desencalli uns pressupostos que, òbviament, eren inevitables perquè venim d'un pacte d'investidura que porta inclòs, sense explicitar-ho per vergonya, un pacte de legislatura, doncs fantàstic.
1: No, no, si són uns pressupostos de legislatura, no són els pressupostos del 2026. Són uns pressupostos de legislatura. Probablement seran els únics que aprovi Salvador Illa. A partir d'aquí, insisteixo, és un acord per pactar uns pressupostos de legislatura que depèn d'una altra administració que no té pressupostos des del 2023.
0: Depèn d'una altra administració, la Generalitat. Ningú li impedeix començar, diguem, encara que no tingui el pressupost assignat.
2: Home, però no és l'acord que hi ha. O sigui, l'acord que hi ha és que ho pagarà l'Estat i ho comença pagant el primer any la Generalitat. Bueno, és molt
0: mal
2: senyal.
0: I si no tens ja el 100% dels objectius assegurats i no sé què, doncs no hi ha pressupostos. Bueno, doncs això no té sentit. Per tant, anem a fer pressupostos i podem-se treballar, mira, per aconseguir això.
2: Una cosa, Pere, és un objectiu seria molt polític. Més normal que aquest acord fos, aquesta línia fos de Ferrocarrils, no de l'Estat, i la paga el govern de Catalunya. Llavors, jo diria, mira, és molt més factible que sigui una realitat.
0: Si tu t'estimes més que ho pagui el govern de Catalunya.
2: Bueno, no, és que jo que es faci. Llavors, bueno, doncs això no ho pagarà.
0: Bueno, però, o sigui, ara, l'important és que això es posi com a prioritat. Això desencalla uns pressupostos. I hi ha un nucli central que considera prioritari que hi hagi una línia orbital. Pues a partir d'aquí, òbviament, no crec que per uns pressupostos de l'any 2025, d'aquí 15 anys o 20 anys, encara diguem, no, és que va quedar clar en aquell pressupost de fa 15 anys que això ho havia de pagar l'Estat.
2: Per què
0: bueno,
2: no?
0: Escolta, bueno, pues això
2: és
0: seria...
2: l'acord. I acabes de dir que hem de fiscalitzar
1: que l'acord es compleix. Ens estem interpel·lant perquè d'aquí 15 anys...
3: D'aquí 15 anys encara voleu venir a les Tertúlies,
1: sí,
3: eh?
1: Volem venir.
3: No sé si seré jo aquí, però ja em deixaré en càrrec. A qui em substitueixi, ja deixaré en càrrec. D'aquí 15 anys, aquests tres han de venir.
1: Serà si venim en tren.
3: Molt bé. La meva herència serà aquesta. Aquí, quan faci el traspàs de poders, li deixaré aquest encàrrec. Bé, veurem, perquè en tindrem dies. Dilluns, insisteixo, que es coneixeran més dades de l'acord i durant tota la setmana que ve estarem parlant de línia orbital i també de pressupostos. Ara, però, fem una pausa. Queden 12 minuts per les 4 i anirem a Sevilla.
4: Catalunya migdia.
5: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
6: Parella,
5: i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
0: Som 3cat.
1: Catalunya migdia.
2: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
3: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Catalunya migdia.
11: L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
12: La fem amb pilota, voltant.
13: No passa res si perdem.
14: Que no és gens competitiva.
11: Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
15: A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
11: Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Presas.
16: Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
11: Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
17: Som més que una família, som més que un club.
11: Solidaris.
18: Amb Mercè Folch.
11: Canviant les regles del joc.
18: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
0: Som 3cat.
19: 8 minuts per arribar a les 4, som al Catalunya migdia. Diumenge es fan eleccions a Andalusia, tot apunta que Juanma Moreno, del Partit Popular, consolidarà... Veurem si la majoria absoluta, amb què ha governat els últims 4 anys, a Moreno Bonilla, que ha procurat fer campanya al marge de l'estratègia del PP espanyol, probablement no li caldrà el suport de Vox. Segons les enquestes, el partit d'extrema dreta continua estancat. En canvi, l'estratègia del PSOE, que presenta Maria Jesús Montero com a candidata, no ha acabat de funcionar si mirem les últimes enquestes publicades que diuen que els socialistes no millorarien resultats i quedarien lluny dels 55 diputats de la majoria. Montero podria tenir el pitjor resultat històric del PSOE, que durant gairebé 40 anys, recordeu, va ser hegemònica Andalusia. Anem a Sevilla. Paula Brujats, bona tarda.
20: Bona tarda, què tal?
19: No s'esperen sorpreses, no? Juanma Moreno guanyarà les eleccions i el dubte és saber si en majoria absoluta o no, no?
20: Sí, podríem dir que són les eleccions de les últimes que hi ha hagut en aquest cicle electoral amb més certeses, perquè el que està claríssim és que el PP guanyarà. Faltarà saber això, si es pot deslliurar de Vox i tornar a governar en solitari, o si, pel contrari, li passarà com li han passat a la resta dels seus companys de partit en les últimes eleccions que hi ha hagut, que han hagut de pactar amb l'extrema dreta per governar.
19: El Partit Popular sembla que es podrà deslliurar de Vox. L'estratègia de Moreno d'apartar-se de Feijóo, creus que ha estat clau? O perquè ha estat molt evident, no?
20: Ha estat molt evident, és a dir, només han fet un míting junt en tota la campanya, el míting central. Avui el tancament no coincidiran, un estarà a Màlaga, l'altre estarà a Almeria, per tant, una campanya totalment diferenciada. I el que diuen aquí és que Moreno Bonilla és un candidat, doncs, que arriba a votants, que no arriba al PP a la resta de l'Estat, que roba vot als socialistes també perquè capitalitza un vot anti-Vox. I Moreno Bonilla, que ven aquest perfil moderat, que les esquerres diuen que és fals, però sí que ven aquest to molt diferent del que venen alguns líders del PP, com òbviament Isabel Díaz Ayuso, o com el número 2 del Partit Popular, per exemple, Miguel Tellado, o fins i tot el mateix Feijóo, no? El que ha fet és una campanya molt en clau andalusa. A la pràctica ha qüestionat la política de pactes del PP, perquè Moreno Bonilla ven aquest lema d'estabilitat o embolic. Estabilitat és aquest govern que vol en solitari. Embolic és una coalició amb Vox. I clar, l'embolic és el que han fet els seus companys de partit, Extremadura, l'Aragó, etcètera, etcètera, i és el que ha fet la direcció del PP, que és qui ha firmat o qui ha supervisat tots aquests pactes, no? Per tant, Moreno Bonilla no para de dir que ell en solitari i que si es queda poc de la majoria absoluta intentarà governar també en solitari, tot i que recordem que ell ja va ser el primer a tot Espanya a pactar amb Vox l'any 2018. Ara és veritat que l'escenari és molt diferent d'aleshores, també de fa 4 anys, i és un escenari que desitjaria Feijó, no, Òscar, de cara a unes eleccions espanyoles, tot i que, clar, té un escenari molt diferent.
19: María Jesús Montero no ha aixecat gaire el vol, com a mínim segons les enquestes.
20: No ha aixecat el vol. Realment hi ha molta preocupació dins del PSOE perquè no ha funcionat l'invent de Montero. Vaja, tampoc és un invent, perquè ja hem vist com altres exministres, doncs, com Pilar Alegría, firmaven mals resultats. Però sí que el Partit Socialista aspirava amb ella a tenir un revulsiu que, com a mínim, els hi permeti millorar el resultat que van treure a les últimes eleccions, que ja va ser el pitjor amb Juan Espadas, llavors el pitjor de la història dels socialistes. I de moment aquí hi ha nervis perquè no saben ni si millorar en aquell resultat d'aleshores. I és evident que el que li passi a Montero diumenge, aquesta derrota previsible, doncs es llegirà com una derrota a Pedro Sánchez i a la gestió del seu govern, perquè Montero és qui és, acaba d'aterrar de la Moncloa, era la número 2 de Pedro Sánchez, i per tant ha fet campanya amb aquesta herència, amb aquest llegat.
19: S'ha parlat de sanitat pública, s'ha parlat de Catalunya també?
20: S'ha parlat de Catalunya, sobretot per al tema del nou model de finançament que Juanma Moreno Bonilla l'ha fet servir per atacar María Jesús Montero. I el que ha fet aquí Juanma Moreno Bonilla és intentar agafar la bandera de l'andalusisme, de dir jo apel·lo l'orgull dels andalusos, però ja els defenso. El que fa és fent-ho amb aquest greuge comparatiu amb Catalunya, com hem vist, per exemple, amb el nou model de finançament, que recordem que sobre el paper el que diu el nou model és que qui tindria més recursos, si algun dia s'arriba a provar, seria justament Andalusia.
19: No sé com n'espereu, Jaume, Isabel, Pere, d'aquestes eleccions. No s'esperen gaire sorpreses i molta emoció a la nit electoral, diguem-ne, no?
4: Jo crec que la Paula ha escrit perfectament i són un escenari que ja sabíem, no? Vull dir, les enquestes segurament dels últims mesos a la nit electoral seran bastant semblants. El meu únic dubte és fins a quin punt podrà governar sol o dependrà de Vox. Crec que no hi ha cap altre tipus de resultat possible. I sí que és veritat que, per si no hagués fet una prou dolenta campanya la candidata al PSOE aquests últims dies amb la mort de dos guàrdies civils...
19: Accident, no?
4: Que va dir que era un accident laboral. Que jo no dic que tècnicament no sigui un accident laboral, però és una manera de dir-ho amb aquest drama tan recent que no ajuda. I a sobre, crec que va ser Yolanda Díaz dient que sí, efectivament, era un accident laboral, no? És que em sembla inaudit, no? I per tant, en el moment que estem vivint amb els funerals, en plena campanya electoral, jo crec que han acabat d'ensorrar les expectatives que tenia la candidata socialista, que també crec que eren bastant baixes des de l'inici.
21: Sí, totalment d'acord, i alhora penso que ho tenia perdut d'entrada, hagués fet el que hagués fet, i això penso també que desmenteix aquesta idea tan extesa de que la polarització ajuda als candidats, no? Si es confirmen les enquestes i Moreno Bonilla treu un molt bon resultat, doncs crec que hauria de fer reflexionar moltíssim en el Feijó, que si seguís aquesta línia, pues probablement tindria moltes més possibilitats d'arribar a la Moncloa i recompondre els ponts amb els que haurien de ser els seus aliats de futur. I, per tant, tota aquesta idea de que la polarització ajuda sempre en els més polaritzats, en els partits més a l'extrem, però no necessàriament ajuda en els partits que aspiren a governar.
22: No tinguis cap mena de dubte que Feijó farà servir el resultat de Moreno Bonilla en favor seu, sigui quin sigui. I si és de majoria absoluta, malgrat sigui per aquesta estratègia andalusista, diguéssim, de Moreno Bonilla i no per l'estratègia del PP del carrer Génova, servirà perquè comenci, no, i tornin a apretar demanant eleccions anticipades a Pedro Sánchez de manera immediata. Sorprèn en la banda del PSOE que tothom donava per fet, efectivament, que María Jesús Montero no guanyaria les eleccions, però ha estat com un sacrifici, no? O sigui, és una senyora que es presenta dient que era la dona més, que havia estat la dona més poderosa al capdavant d'Espanya, diguéssim, per les seves competències que havia tingut, i ha acabat titllant d'accident laboral la mort de dos guàrdies civils.
19: Doncs diumenge sortirem de dubtes amb aquestes eleccions. Paula, tot bé per Sevilla?
20: Tot molt bé. Fa bastanta calor, que no m'ho esperava, la veritat, no vaig preparada per aguantar aquestes...
19: No seria sorpresa, home, no esperar-te calor al Pol Nord, però a Sevilla...
20: A veure, 15 de maig, vinc de Madrid, estava plovent, feia fred, i arribem aquí
2: i
20: fa...
2: Un dia, és que a Sevilla,
20: sí,
2: què esperaves?
20: No, he tingut temps de fer-me'n la idea, no vaig preparada per suportar aquesta...
22: Té jet lag climàtic.
2: Sí, una mica sí, però em sobta que la sobti, diguem-ne, clar, és que ara sí que
20: tot és, això és com el PP, el nord i el sud no s'assemblen en res.
2: No, clar.
20: De clima. Ja.
2: No, és que de debò estàs descobrint unes coses que les hauries de saber, però ja és l'ABC.
20: Ho hauria de saber, Òscar, però no he tingut temps a fer-me'n la idea, imagina't, clar, com anem.
4: Treballa massa, la Paula.
2: Clar, deu ser això. És centralista, la Paula, centralista de Madrid, en aquest cas.
22: Necessita una línia orbital.
20: Del clima. Ja m'aniria bé, sí.
2: I tant, exacte.
20: A veure si arriba.
2: Molt bé, doncs estarem pendents de les eleccions andaluses amb la Paula Brujats. Fins ara, Paula, bona tarda.
20: Adéu, una abraçada.
2: I també al Jaume Clotet, la Isabel García Pagán i el Pere Rossinyol. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
22: Vosaltres. Ens veiem d'aquí 15 anys.
2: D'aquí 15 anys a parlar de la línia orbital. 10 segons i les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Fins dilluns, bon cap de setmana a tothom.

En aquest divendres 15 de maig de 2026, a punt ja d'un nou cap de setmana esportiu, cap de setmana que ens porta d'entrada la darrera jornada de futbol. D'entre el més destacat, òbviament, el partit que jugarà demà el juvenil de la Blanca contra el Sant Feliuenc, el Nou Pinsbens, que en el millor dels casos podria certificar la permanència a la preferent. No depèn exclusivament la Blanca d'ell mateix, depèn d'un parell de resultats, per tant, aquí ho posem allò una miqueta entre parèntesi. A la primera catalana, la Unió Esportiva Sitges tanca el curs futbolístic jugant demà amb el camp d'un Cubelles ja descendit, mentre que el filial s'enfrontarà també demà al Cubelles B. Un Cubelles B que, tot i la seva bona temporada, ja sap que no podrà disputar la promoció d'ascens degut al descens del primer equip a segona catalana. El Sitges B compta perquè d'acabar cinquè per la cua podria no tenir assegurada la permanència a tercera catalana. El bàsquet Sitges, que s'acomiadarà demà de la temporada i de Copa Catalunya. Darrer partit d'una mala temporada, en definitiva, que l'enfrontarà el Barça Pinsbens. El de demà serà, per cert, l'últim partit de Jordi Mateu a la banqueta i, molt probablement, d'algun jugador, també. El Club Patí Subur Sitges afronta el penúltim partit de la temporada jugant demà a la pista del Castellà i el Club Futbol Sala Sitges podria tenir doble premi aquest cap de setmana, ser campió de Lliga i jugar l'any que ve a la primera divisió. Cap de setmana, que ens porta també la tercera jornada de l'esport femení. Serà diumenge al Passeig La Ribera amb un munt d'activitats entre 2:15 del matí i 2:15 de la tarda.

0: Vinga, comencem. Ara ha passat allò de truca amb aquest telèfon, no l'altre, en fi. Aquelles coses que passen. I com que això és directe, ens trobem a vegades en situacions com aquesta. Bé, repassa per començar ja a la jornada futbolística. A la preferent de juvenils, la Blanca, sabrà demà si finalment encara pot tenir alguna opció de permanència. Tot passa perquè ni la Rapitenca ni el Cambrils guanyin els seus respectius partits. Un juga contra l'Escola Valls Futbol i l'altre contra l'Sporting Gavà, que és un equip ja descendit. Per tant, diem-ho així, que tant Rapitenca com Cambrils tenen partits relativament senzills. Un empat en aquests dos partits. Hem fet números, i si no ens equivoquem, un empat en aquests dos partits ja li seria suficient a la Blanca, que, això sí, aquí no hi trampa ni cartó, hauria de guanyar sí o sí el seu partit de demà a partir de les 8 del vespre amb el Nou-Pins-Bens contra el Sant Feliuenc. Així estan les coses. Anem a veure com es veu des de la Blanca. Tenim l'Isidre ja al telèfon. Isidre, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, com dèiem, hem fet números i bé, tot passa d'entrada perquè demà ni el Cambrils ni la Rapitenca guanyin els seus partits.
1: Sí, bueno, aquí també uns dels companys de la Junta també han fet números. Hi ha 27 combinacions, només 5 d'elles són positives per la Blanca, o sigui, no, ara no recordo el percentatge perquè no ho tinc aquí ara present, però bueno, està complicat, però l'oportunitat hi és, hem d'esperar. Hem de guanyar això sí, sí o sí el nostre partit, i esperar aviam què passa.
0: Crec, sense por a equivocar-me, que tant el Cambrils com la Rapitenca jugaran abans els seus partits.
1: Sí, un juga a les 5 i mitja i l'altre a les 6. O sigui,
0: per tant, sí, la Blanca ja sabrà a les 8 si definitivament encara té alguna opció o ja certifica el seu descens a primera divisió.
1: Suposem que el Sant Feliuenc, que tampoc no s'hi juga res, tampoc no s'hi posarà molt de cul, per dir-ho d'alguna manera, i o sigui que potser serà un partit...
0: El millor dels escenaris és que la Blanca, a partir de les 8, tingui tot obert per guanyar, òbviament, d'entrada i per certificar la permanència. Seria, sens dubte, la millor de les notícies. Veurem com acaba tot plegat, però... Tenim, però, també altres partits que passem a consignar, Isidre.
1: Pues sí, seguirem amb el juvenil C, que ara ja l'objectiu és arribar al final golejant, fent gols, i mirar de no perdre cap partit, o sigui, acabar la temporada invictes. Tenim aquí un interessant S14A, que és el primer classificat i demà jugarà a les 2 del migdia contra el Martorell a casa, al Torrent dels Llops. Martorell és el colista, amb una victòria el nostre infantil seria campió, també. Després tenim també un interessant S13A que jugarà dissabte a les 4 de la tarda a Pins-Bens contra la Floresta, que és el primer classificat contra el 15è. Si la Floresta no ens guanya, no assolirà el campionat, o sigui que també pot ser un partit interessant en aquest sentit. La Floresta tindrà nervis per aconseguir l'ascens i el campionat, i la Blanca, aquí els hi pot fastidiar una mica el d'allò. L'S12 ens jugarà contra la Fundació Futbol Badalona, a Pins-Bens, el dissabte a les 11:30. Aquí hem d'intentar aconseguir mantenir aquesta 15a posició, per almenys dir que no hem quedat els últims. Després tenim l'S11B, en jugarà dissabte a les 12 del migdia al Municipal d'Aigüedols, un derbi contra el Sitges A. Estan tots dos equips molt parells, la Blanca és el 8è i el Sitges el 9è, separats per dos puntets. I finalment tenim en categoria femení un doble enfrontament contra el Mar Bartra 2020, el femení infantil. El jugarà dissabte a les 12:55 a Pins-Bens i el Benjamí Alevi jugarà dissabte a les 10 del matí al Municipal de l'Espirall. I com sempre, seguim, ara estem fent la Copa de les Promeses i Pitufos, que començarà demà al matí a les 9.
0: s'està jugant la Copa del Campionat Social o local, per dir-ho així, i per tant això és un indicador de que la temporada està arribant al seu final, òbviament, eh? Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon cap de setmana, i en parlem dilluns.
1: Aviam,
0: si hi ha bones notícies. Aviam si hi ha bones notícies, esperem que sí. Adéu-siau.
1: Gràcies.
0: Vinga, fem el salt de cada setmana, deixem el futbol base, anem ja cap a la primera catalana. La darrera jornada ens porta un enfrontament entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Demà amb el Pons i Ventura de Cubelles a partir de les 6 de la tarda. El Cubelles, recordem, va perdre la categoria tot just la setmana passada després de perdre contra el Sant Boià, mentre que el Sitges buscarà una victòria que li pugui assegurar la cinquena plaça. Toni, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho he mirat. La temporada passada el Sitges va acabar quart.
2: Qual?
0: Sí. Per tant, no milloraria,
2: no,
0: en el millor dels casos, aquesta quarta posició. Però bé, en qualsevol cas, ha estat una temporada més aviat irregular.
2: Sí.
0: Més aviat irregular.
2: Per lo que s'esperava, sí, no? Pues sí. S'esperava molt més, però bé, dintre de tot, doncs tampoc ha estat malament. Si quedes en què, no millora l'any passat, però bé, es queda
0: però com a mínim,
2: les portes. No?
0: La sensació de l'equip en aquestes últimes jornades ha estat bona.
2: Sí, molt bona. Sobretot a Can Contrari. Jo l'he dit més d'una vegada, ha canviat molt aquest equip a Can Contrari, ha fet una magnífica temporada. Aquí ha fallat algun que altre partit, però jo penso que la trajectòria en la segona volta ha estat bastant bona pels Sitges.
0: Bé, doncs, com dèiem, la sensació és que l'equip es troba ara mateix en un bon moment, i en un bon moment també es troba el nostre proper protagonista. I és que Alejandro Pascua s'ha convertit en aquest darrer tram del campionat en un home clau amb els seus gols. Amb el que va marcar endavant la natació Terrassa, ja en suma un total de 15, el que el converteix en el tercer màxim realitzador del grup 3 de primera catalana. Amb Alejandro Pascua hem parlat d'aquest darrer partit a Cubelles, de la temporada i del seu futur l'any que ve, i en aquest sentit ja ha avançat que necessitarà un temps per decidir si segueix o no.
3: Doncs jo crec que tant l'equip com la Junta amb molta il·lusió ja d'aquest últim partit. Sí que és veritat que és un derbi una mica descafeinat, ja que cap dels dos en juguem cap cosa, però bueno, al final és un derbi, coneixem els jugadors, nosaltres també volem sumar els màxims punts possibles i acabar bé aquesta temporada.
0: T'havies imaginat en algun moment que aquesta opció podia ser o es podia donar, no? Arribar a aquest últim partit amb el Cubelles jugant-se al descens, i en el vostre cas doncs ja no, perquè evidentment fa jornades que teníeu la permanència assegurada. En un moment us havia passat pel cap?
3: Bueno, per la nostra part, al principi, quan va sortir el calendari, sí que ho imaginàvem. Somiàvem que ens podíem jugar alguna cosa per a part nosaltres de poder lluitar per la zona de dalt, però bueno, al final, com s'ha donat la temporada, no hem pogut arribar a aquest últim partit amb aquesta opció.
0: Tens la sensació una miqueta de decepció, Alejandro? Perquè la temporada ha anat com ha anat, sí que la sensació, almenys des de fora, és que heu tingut un bon final de temporada, no? Però potser no s'han acabat de complir els objectius.
3: Bueno, els objectius del principi de temporada sí que era lluitar per pujar, però bueno, ha sigut una lliga molt irregular, vam començar una mica malament i ja ens vam desenganxar de dalt, i bueno, doncs això sí que és una mica, et queda l'espina de dir, home, si haguéssim acabat com aquests últims partits, a lo millor sí que podíem estar al playoff, inclús haver pujat directament.
0: Us faltaran jornades, eh?
3: Sí, aquesta dinàmica bona que portem, si faltéssim 5-7 jornades, jo crec que sí que arribaríem a dalt.
0: En qualsevol cas, Alejandro, parlem un any més d'un grup molt igualat, aquest grup 3 de primera catalana. Sí que el Martorell semblava que menjava una miqueta a part, no? Però la resta és que ha estat tot, vaja, igualadíssim.
3: Sí, que és veritat que, com tu dius, el Martorell ha fet una temporada excepcional amb dos partits perduts només, i per la part una miqueta de baix, fins a la darrera jornada, jo crec que poden baixar fins a 5 o 4 o 5 equips. Estan molt ajustats, la veritat que sí.
0: Com heu viscut vosaltres aquesta temporada? Ara fa uns moments ho deies, no? Temporada difícil, i relleu a la banqueta, l'equip s'ha d'adaptar una miqueta al que vol el nou entrenador. Com s'ha viscut tot això a nivell de vestidor, Alejandro?
3: Bueno, a nivell de vestidor, a nivell intern, Jo crec que s'ha viscut bastant bé. Sí que és veritat que ha sigut una mica dur els mesos aquests de relleu d'entrenador, perquè la dinàmica era molt negativa, i al final jo crec que és més fàcil canviar un entrenador que diversos jugadors. I per altra part, al final de la temporada, amb una pressió que ja no existia de pujar, aquesta ànsia d'estar dalt, jo crec que això sí que ens ha vingut bé.
0: Un bon final, com dèiem, heu aconseguit bones victòries, tant a casa com a fora, però potser l'equip, almenys la sensació des de fora també una miqueta, Alejandro, és que en camps grans, especialment a fora, heu jugat millor.
3: Sí, bueno, al final la filosofia de l'equip, que és tenir la pilota, tenir la possessió, sí que ens va millor al camp grans, al perfil de jugador que tenim. Però bueno, mira, tenim aquest handicap d'aigua dolç que es queda, jo crec, que una mica petit.
0: I parlant a vegades amb algun dels teus companys, allò de dir, ostres, crec que el Sitges té millor equip del que veritablement finalment acabarà fent, no? Que si tot va bé, doncs acabareu en cinquena posició. Teniu aquesta sensació de que potser l'equip hauria pogut donar una miqueta més?
3: Sí, jo crec que sí. El per què no sé, però jo crec que sí. Sí que és veritat que si mira jugadors per jugadors tenim un molt bon equip, i jo crec que si al principi de temporada o a mitja temporada, o inclús vam tenir aquí a casa, crec que excepte aquest últim partit, els dos els van perdre contra equips de baix, que jo crec que si haguéssim tret algun punt més, potser podíem estar lluitant per a dalt.
0: No falla, Alejandro, això és la llei del més regular. Quan fas sí, els números, quan acaba la temporada, dius, hòstia, aquí he perdut dos punts, aquí només en sumo un, no falla, eh?
3: Sí. Això és una lliga regular, com dius tu. Al final, l'equip que sigui més regular és el que té millor premi.
0: Hem parlat molt de l'equip, però poc de tu, i evidentment Alejandro Pasco arriba, crec que en un magnífic moment de forma. Si no m'equivoco i no em fallen els números, Alejandro, són 15 gols els que portes?
3: Sí, 15.
0: Quina valoració en fas, tenint en compte doncs, això, no? Una miqueta, que tinc la sensació de que arribes en un gran moment.
3: Sí, la veritat que sí. La primera volta crec que només vaig marcar 3 o 4 gols, i aquesta segona volta la veritat que he pogut ajudar bastant a l'equip amb els meus gols, i sí, amb 15 gols.
0: Per tant, línia clarament ascendent. Et puc preguntar què ha canviat de l'Alejandro potser de la primera volta al d'aquests últims partits?
3: Jo crec que ha sigut una mica la sort que entri la primera pilota.
0: Ja.
3: Perquè sí que és veritat que dels 10 últims partits crec que he marcat 9 o 10.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Que quan entra una pilota ja va tot rodat.
0: Estava mirant la llista de màxims golejadors del grup. Estàs allò a un gol del màxim golejador, que és del crec que de l'Atlètic de Vilafranca.
3: Sí, Arnau Canya.
0: Sí, exacte, Arnau Canya, sí. Això a tu personalment et satisfà o t'és relativament igual?
3: Bueno, a veure, sí que em satisfà i agrada veure't allà a dalt, però la veritat que tampoc li dono molta importància. Sí que és veritat que al final, si queda un partit i estic allà, pues sí que tinc aquesta ambició de veure si puc quedar primer.
0: I em quedo una miqueta amb les paraules del míster de fa unes setmanes. Va arribar a dir al Manel que et veu ara molt millor que fins i tot quan eres un jugador més jove, no? Un Alejandro Pasqua doncs, amb 20-25 anys.
3: Bueno, a veure, això ho podem veure de dues maneres. Sí que és veritat que ara amb l'experiència, amb tants partits ja darrere meu, sí que és veritat que tinc alguna virtut més, però també al final el cansanci ja no aguantes tant com quan tenies 25 anys.
0: Està clar. Sí. L'estil de vida és un altre, òbviament.
3: Sí,
0: un té parella, un té fills, i òbviament tot això entenc que condiciona, no, Alejandro?
3: Sí, totalment.
0: Molt bé. Inevitablement t'has de preguntar pel futur. Què ve de gust fer o quina intenció té Alejandro Pasqua de cara a la temporada que ve? I t'ho pregunto també perquè al fil del que fa uns dies també deia el míster que ell espera poder comptar amb la majoria de la plantilla, i va parlar doncs d'aquest nucli, diguem-ho així, més veterà, no? Fent referència a jugadors com tu, com el Geri, com el Sacris, que són jugadors que ell considera molt importants també pel futur de l'equip. Com ho veus?
3: Bueno, jo entenc les seves paraules i al final jo crec que també opino igual que ell, que al final per fer un bon equip has de tenir un bloc que estigui unit, que porti molts anys. Però personalment jo, de moment, quan acabi la temporada faré un pensament, un mes descansant, sense pensar en futbol, i després ja veurem.
0: Això és un... Vull llegir entre línies, eh? Un no més que un sí?
3: No. La veritat, no. És un... Bueno, que al final...
0: Vols tenir un temps de reflexió, de pensar, no?
3: Sí. Després, quan acabi aquesta temporada, més o menys un mes, per pensar, per veure què farem la pròxima temporada, i ja veurem.
0: T'ho pregunto d'una altra manera, evidentment, clar. Entenc que el club potser no voldrà esperar un mes, no? I et ve el club i et diu, escolta'm, Alejandro, nosaltres sí que volem que continuïs. La teva resposta entenc que serà el que m'acabes de dir, no? Deixeu-me un temps.
3: Sí, el mateix, sí. Al final són tot molt compromís durant tota la temporada. Ara tinc altres prioritats també, tinc la nena, la família... I bueno, ja ho veuré.
0: Molt bé, doncs ho deixem amb aquest interrogant. Alejandro, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i a disfrutar d'aquest últim partit.
3: I tant, moltes gràcies.
0: Bé, doncs amb la incògnita de saber si Pasqua seguirà o no la temporada que ve. Toni, què et sembla?
2: A veure, estic, després d'escoltar l'entrevista, estic molt d'acord amb ell. Ell té les seves prioritats, ell sap, i per això necessita un temps per a pensar-se-lo. Home, si ell continua, per nosaltres serà impressionant, molt bo.
0: És un jugador top, però, vull dir, això ho tenim molt antigut, sempre molt clar.
2: Però primer és ell.
0: Sí, evidentment, i entenc que és un jugador que li agrada molt el futbol, però que valora altres coses ara mateix, quan un té una trajectòria de tants anys, no? Té una dona, té una filla, té una família, en definitiva, i vol, evidentment, no deslligar-se del futbol, però tampoc vol perdre's, doncs, aquest altre element que és indispensable, que és la família.
2: I això és molt important, pensar-lo això, perquè això és competir. Ell sap doncs, que si ell agafa aquest compromís, és compromís i això, és competir de principi al
0: això
2: final.
0: Això ho té claríssim. Pasqua sempre ha dit que jo, si soc, hi soc.
2: Exacte.
0: Des del minut 1 fins al 90.
2: Clar,
0: o fins al descompte, o fins a la pròrroga, o el que sigui.
2: I ens quedem amb això, no? Clar, és una persona que... És un jugador que si ell sap doncs, que té aquest compromís, competirà fins al final.
0: Bé, Cubelles, Sitges, demà per tancar la temporada al Pons i Ventura a partir de les 6 de la tarda, i si mirem a la tercera catalana, bé, també tenim l'últim partit de Lliga, Toni, del Sitges B, que compta perquè fins ara diem i hem anat passant una miqueta de puntetes per no crear allò massa soroll i massa alarma, però si ara mateix acabés la temporada el Sitges
2: perdria
0: categoria.
2: Sí, si ara acabés la
0: perquè
2: temporada...
0: Perquè és... el pitjor cinquè per la cua?
2: Si ara acabés
0: o el pitjor dotzè?
2: Si ara acabés, avui mateix, acabés la temporada, potser salvaria ara mateix.
0: Ara mateix.
2: Però depèn dels resultats d'aquesta última jornada.
0: Val.
2: Perquè amb ell n'hi ha implicat tres equips que són pitjor dotzès de la província de Barcelona, i clar, ell té que treure millors resultats que aquests, però estan a un punt, dos punts. Vull dir que aquí tan sols val la victòria. El Sitges té que guanyar aquest partit, i una vegada guanya el partit sí que s'assegura la categoria, però té que guanyar. Un empat faria mirar molts números a veure com queda el Sitges. Una derrota lo sentenciaria
0: totalment. El partit de jugar demà a Aiguadols a les 5 de la tarda contra un Cubelles B que malauradament per ells, i sap greu perquè el Cubelles B, Toni, ha fet una molt bona temporada, gran temporada, ha estat una de les grans sorpreses, sens dubte, d'aquesta temporada, però òbviament com a filial no podrà disputar la promoció perquè el primer equip, el Cubelles, ha perdut categoria i per tant jugarà l'any que ve a segona catalana. Llàstima, una vegada més, perquè el Cubelles ha fet una magnífica temporada, però de tot això se n'acabarà beneficiant un tercer equip, que és, o un segon equip, que és el Canyelles.
2: És el Canyelles. S'assegurava doncs, aquesta situació la setmana passada, el guanyar i perdre el Sant Esteve a Rovira, perquè tot i que el Canyelles perdés i el Sant Esteve ho guanyés, el Canyelles té millor gol a baralls que el Canyelles, que diga, perdó, que el Sant Esteve seria l'equip que jugaria la promoció. És una llàstima pel Cubelles, perquè doncs ha treballat tota la temporada per aconseguir-lo, no l'ha pot aconseguir degut que el seu primer equip per categoria, i això se té que beneficiar els Sitges, per això té que guanyar els Sitges.
0: Canyelles, que finalment serà, repetim, l'equip que acabarà jugant aquesta promoció d'ascens, té l'últim partit al camp d'un equip que ja està descendit, com és Hostalets. Per tant,
2: no, un equip matagegants, eh?
0: Sí,
2: de fet ja sap el que és perdre amb l'Hostalets, eh? El Canyelles va perdre el seu camp, eh?
0: Sí senyor, per tant compte, però vaja, Canyelles és superior i jugant el que s'està jugant,
2: és que inclús perdent s'assegura la promoció.
0: Sí, sap que té la promoció assegurada, però bé, en qualsevol cas també bona temporada d'aquest Canyelles.
2: Molt bona temporada, té un molt bon equip, a més últimament està goleixant el seu camp, és un equip preparat per a jugar aquesta promoció.
0: Veurem com acaba aquesta tercera catalana, aquest grup 13, demà, com dèiem, Aigua Dolça a partir de les 5, aquest és Sitges B, Cubelles B. I parlem també de bàsquet, perquè el bàsquet Sitges tanca demà la seva etapa a Copa Catalunya. Darrer partit d'una temporada complicada, irregular, dolenta, si volen, que ha acabat amb el descens a la primera categoria, però amb l'esperança de retornar a Copa el més aviat possible. Almenys això ja ho va apuntar fa uns dies el seu president Pau Simó. Un Pau Simó que ja va avançar que la primera decisió serà la de portar un nou entrenador.
4: El primer que hi haurà serà el canvi d'entrenador. Vull dir, se n'està buscant un, i hi haurà canvi d'entrenador. Vull dir que no serà de la casa, vale? Vull dir que no serà dels que ara coneixem.
0: És a dir, la idea del club és anar a buscar algú de fora.
4: Sí, per veure si, ostres, remous una mica la...
0: Sacseges
4: una mica d'això. I llavors que aquest entrenador, doncs dels que hi ha, doncs que agafi aquells que ell creu que li poden anar bé. Ara, això sí, també, pensant després de que hi ha jovens a la casa, vull dir que potser també poden fer el salt al primer equip o ajudar al primer equip.
0: Demà, per tant, a Pinsvens, el partit del bàsquet i Sitges davant un Barça que arribarà com a campió de la fase regular, partit que començarà a partir de 5:45 de la tarda. El de demà serà, com dèiem, el darrer partit a la banqueta de Jordi Mateo, que no es desvincula del club, sinó que es desvincularà únicament de la banqueta del sènior A, perquè la intenció de Jordi Mateo i del bàsquet i Sitges, òbviament, és que continuïn treballant plegats, però en altres categories. I probablement el de demà també sigui l'últim partit pel que fa a algun que altre jugador. I el sènior femení, que apura les seves opcions de poder acabar en la tercera posició i, per tant, de poder tenir alguna possibilitat, per petita que sigui, d'aconseguir plaça d'ascens. Per tal d'aconseguir-ho, ha de guanyar demà, sí o sí, a partir de 7:45 del vespre a la pista del Xamba, a Vilafranca, i esperar que l'Esparreguera perdi el seu partit a la pista del Castelldefels. Parlem també d'hoquei, perquè el Club Patí Subursitges juga el seu penúltim partit de la temporada jugant demà a partir d'un 6:45 de la tarda a la pista d'un Castellà que encara manté la possibilitat de promoció d'ascens. Els de Quim Vázquez, recordem, tancaran la temporada divendres de la setmana que ve rebent a Pinsvens el Cambrils. A punt també de futbol sala, perquè el Club Futbol Sala Sitges afronta la jornada del cap de setmana amb la possibilitat de ser nou equip de primera divisió o fins i tot de quedar campió de Lliga. Per tant, és una jornada que li podria portar doble premi. Serà nou equip de primera si guanya demà el partit que jugarà amb la Sant Boi a partir de 7:45 contra l'Storm, i serà campió de Lliga si el Sant Boi empata o perd el seu partit a la pista del Vegas. Per tant, esperem bones notícies del Club Futbol Sala Sitges en aquest penúltim partit de la temporada, perquè encara en quedarà un la setmana que ve contra el Sant Feliuenc. I el cap de setmana que ens porten, recordin, aquesta tercera jornada de l'esport femení que tindrà lloc al Passeig de la Ribera amb aquest diumenge, en horari de 11:45 del matí fins a 2:45 de la tarda. Activitats com hoquei patins, gimnàstica rítmica, escacs, rugby platja o activitats relacionades amb el món marítim, nàutiques, com vela, com vaixell, el Club Nàutic, entre moltes altres. Tercera jornada de l'esport femení, com dèiem, aquest diumenge al Passeig de la Ribera. I amb això tanquem ja el nostre temps de prèvia esportiva, costant-nos el punt de 11:45. D'aquí uns moments, la tertúlia.

Doncs res, companys i companyes, benvinguts a una nova edició de Jordi Casas How, repassant novetats, èxits, temes que són molt nous i exclusius de la música house i la música electrònica. Per exemple, avui escoltarem una cançó que ni tan sols ha aparegut i que m'han enviat des de Who Plays, els Who. Molt bé, res, com és habitual, salutacions de Jordi Casas. Estigueu fent el que estigueu fent ara mateix, escoltant-me en línia online o bé des del podcast de Spotify, que costa d'actualitzar, o bé, per exemple, des del podcast d'Apple Podcast, Edit Podcast, o des de iVox. Jordi Casas House, per a tots aquests i aquelles que ara mateix escolteu la ràdio a través de la FM, que és el sistema normal per escoltar la ràdio. Per exemple, al Ripollès, a l'Empordà, la Selva, Girona Capital i el Gironès, o bé des de Manlleu, o des de Vic, a l'Osona, o Gurb, per dir alguna cosa, o, per exemple, també des del Baix Llobregat, el Vallès, Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, també

daurada. Molt bé, res, avui començarem el programa amb una cançó que és la cançó del Jordi Casas House. Una cançó que ha fet el Xema de Vic, que es diu Josep Maria, Josep Maria. I, bueno, li va molt això de fer coses amb intel·ligència artificial. Ull, perquè això de la intel·ligència artificial és molt divertit, però atenció. Veureu que cada vegada les coses estan més aconseguides. Què vol dir? Doncs que perilla molt cert tipus de feina. Bé, us parla un robot.

0: Pi.
1: I ara, senyores i senyors, anem per un tema que ens acaben de passar. És una cançó tranquil·leta que signa directament Paper Water i que es diu Close to You. Una miqueta de música relaxant aquí a Jordi Casasaus. A més, amb un tema que és nou de Trinca.

Molt bé, senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas...

Esteu escoltant Jordi Casas House arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i també a través dels podcasts de iVoox, Apple Podcast i també Spotify. Molt bé, estàvem sentint directament una cançó que es diu Never Find Better.

Jordi Casas, ets un crac! Jo de gran vull ser com tu, però en plan guapo.

Estigueu conduint a casa, treballant, preparats per a sortir. Això una miqueta de feistuqui o fent el que estigueu fent. Esteu escoltant per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i en format podcast, el Jordi Casas House, un programa que sona des de finals dels anys 90. Eren Shermanology amb una cançó que segurament els més grandets i grandetes us sonarà. Un tema de Cypress Hill que es deia Insane in the Brain i que ara han titulat Insane.

0: Free és un tema dels 90, també actualitzat. Senyores i senyors, és l'hora dels adeus. Ens hem de dir directament adeu-siau fins la propera edició de Jordi Casasseus. Espero que hagueu disfrutat amb aquesta música. A més, heu estat els primers i les primeres en sentir la nova versió de Who, que ens han passat en exclusiva. No la té pràcticament ningú, només alguns DJs internacionals i un servidor que us ha presentat el Jordi Casas House. Molt bé, res, us deixo amb la música que més ara mateix està triomfant als festivals internacionals. Aviam, mestre!
1: This is the remix.
2: Oh yeah.
1: 3, 2, 1. Let's go!
0: Res, que tornem molt aviat a Jordi Casas House. Si us heu perdut el programa, clar, no m'estareu escoltant ara, però és igual. M'escolteu al podcast iVox, Apple Podcast, Spotify. Atenció a Hype State i això que es diu Stop.

0: Reoberta la C-16 al seu pas al túnel del Cadí després que mestres i professors l'hagin tallat avui a la tarda durant una hora i mitja. És una de les protestes arran de la vaga que els docents han fet avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran. Vaga que ha tingut un seguiment del 50%, segons l'USTEC, i del 18% segons el Departament d'Educació. Dimecres vinent, el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien PSC i Esquerra i que podria ajudar a desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions de tots dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva, que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Detingut a Lleida un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja va alertar que tenia un risc de reincidir. El detingut ha acabat atracant un supermercat a punta de pistola al barri de Pardilles. El Tribunal de Comptes condemna l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a aquesta entitat. Els havia cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. La meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims 25 anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. L'informe Fènix, que han fet 7 economistes catalans de prestigi, alerta que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. Està en marxa Còmic Barcelona, el recinte firal de Montjuïc, que s'omple de seguidors d'aquest gènere en la seva edició més internacional, centrada en la cultura pop asiàtica fins diumenge, i passaran més de 100 autors. En aquest escenari, l'autor madrileny Esteban Maroto ha guanyat el gran premi d'aquesta 44a edició per la seva trajectòria.
1: Esports. En joc, l'últim partit de quarts de final a la Copa Femenina d'Hockey Patins que es fa a Gijón. S'enfronta l'equip anfitrió al Gijón amb el Palau. De moment, a l'inici de la segona meitat, derrota del Palau per 1-0. Abans s'ha jugat el Benvibre 4, Vigas 2. En motor, Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la pesca igual que els catalans Alec Rins i Maverick Viñales. I en ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha imposat a la setena etapa del Giro en final al cim del Blockhaus, el primer contacte d'alta muntanya d'aquesta edició de la Ronda Italiana i després de 245 quilòmetres. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder.
0: Cap de setmana amb temps més estable que el que hem tingut els últims dies. Demà sol, fred al matí a primera hora i alguns ruixats puntuals cap a Girona. Diumenge, pluges, tempestes de tarda al Pirineu i al prelitoral fins al massís dels Ports, però les temperatures, mica en mica, s'aniran recuperant.
2: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 9 de la nit. Bona nit, us parla Jaume Brufau. Nova jornada de protestes de mestres i professors que avui s'han manifestat a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. Ara fa una estona es podria reobrir el tall que han fet a la C-16 al túnel del Cadí, que hem seguit de ben de prop, a Riu de Cerdanya, amb el nostre corresponsal a la zona, Joaquim Albalate.
3: Un tall que ha durat unes dues hores amb unes 200 persones, molts docents, però també famílies que han vingut a donar-lo suport, i un ambient festiu amb gralles i bastoners, tot i les queixes dels conductors. I és que el tall havia de ser intermitent, però finalment no s'ha obert en cap moment fins que els mestres han marxat, que sí que ho han fet abans de l'hora marcada, a les 9 del vespre. Una protesta que tanca una setmana de mobilitzacions per reclamar una millora salarial, menys ràtios i més recursos per l'educació inclusiva, entre d'altres. Els sindicats celebren l'èxit d'aquestes protestes i exigeixen al govern que els escolti o les protestes continuaran. Marisol Salvador és portaveu d'USTEC a l'Alt Urgell.
4: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs pues, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem alguna cosa o això s'enfonsa i no podem permetre.
3: Més enllà d'aquest tall de la C-16, avui hi ha hagut mobilitzacions a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, amb una vaga que ha tingut un seguiment del 18% segons el departament i del 50% segons els sindicats. La manifestació de Lleida ha plegat unes 4.000 persones segons els convocants i també hi ha hagut una altra marxa a la Seu d'Urgell, a més detalls de carreteres a Lleida i a l'Alta Ribagorça.
0: El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana vinent a Madrid. Ho faran en una comissió bilateral per escenificar que la Moncloa avale els acords en infraestructures que estan negociant tant Oriol Junqueras com Salvador Illa per desencallar aquests pressupostos de la Generalitat. Sobretot el projecte per fer una nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Costaria 5.200 milions d'euros, comptaria amb finançament de l'Estat i la idea és que estigués enllestida l'any 2040. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per poder aprovar els comptes, que serien els primers del govern de Salvador Illa.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant amb aquests pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini. Tot i així, afirma Jàssica Albiach que el principal objectiu, ara per ara, és que Rodalies funcioni bé. N'ha parlat a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Som molt conscients, malgrat que és molt bona notícia, que les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos en curt i mig termini per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: L'acord per aquesta nova línia orbital entre PSC i Esquerra es podria rubricar dilluns, i dilluns al vespre els republicans ja reunirien el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament l'acord per als comptes de la Generalitat. Junts per Catalunya i el Partit Popular, però, ho consideren una presa de pèl, aquesta línia orbital, i exigeixen prioritzar Rodalies. Podem escoltar què n'ha dit Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament, en una entrevista a l'Espai L'Hemicicle, de 3CatInfo, i al president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández.
7: A un usuari de Rodalies, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
8: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: Una nova línia orbital de tren que uniria Garraf i Maresme, que provoca alguns dubtes entre alguns experts perquè tampoc la consideren prioritària. Els preocupa que hipotequi les inversions que necessita Rodalies. Per exemple, Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica per al Ferrocarril, n'ha parlat al Catalunya al Dia en aquesta emissora.
9: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: També apunten que el recorregut no resol els punts on hi ha més demanda. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, el projecte tindrà èxit si també es desenvolupa urbanísticament els punts de la corona metropolitana per on passaria aquesta línia orbital. Ho apuntava al Catalunya Migdia també en aquesta casa.
10: Necessita que aquest model estigui vinculat també amb creixements urbanístics al voltant de les estacions, en proximitat de les estacions. Des del punt de vista estratègic és necessari, no?, que es construeixi més habitatge fora del municipi de Barcelona, i la forma de fer aquest habitatge viable i realment amb utilitat social és que estigui ben connectat en xarxa de transport metropolità.
0: A més, també recorden que hi ha altres alternatives per garantir el transport públic en tots aquests punts i que s'ha de pensar en com mantenir els nous quilòmetres de xarxa ferroviària per tenir-la en condicions. En aquest escenari, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria que fan de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'està preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquesta aturada, però els sindicats han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que compti amb la mediació del Departament de Treball. Vaga que serà parcial, afectarà l'arrencada del servei, s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
11: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat que hi ha hagut al servei i que s'ha acabat aquesta passada setmana, la companyia s'ha negat a pagar-los a aquest complement. Poc més de 4 minuts i serà 9:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que s'acabava diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons que han pactat totes dues parts en les negociacions que s'han dut a terme a Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre tots dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana per continuar amb aquestes negociacions. Tot i que la treva va entrar en vigor el dia 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. Un alto el foc al Líban, incloent-hi la fi dels atacs a Hezbollah, que és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. Donald Trump ha posat punt avui final a la visita de 2 dies a la Xina, que ha acabat sense massa acords concrets, però amb un clima de cordialitat i de bones paraules entre ell i el president Xi Jinping. Tots dos han discutit sobre l'Iran, que quedi que clar que la Xina pressionarà el règim perquè acabi la guerra. La reunió no ha entusiasmat els mercats, el preu del barril ha tornat a pujar i el petroli s'ha pagat els $109 cada barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut, s'esperava que la Xina comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès, i ara, un cop acabada aquesta visita en un principi, la setmana vinent, qui ha d'anar a visitar el president xinès és el seu homòleg rus, Vladimir Putin. Pequín, Francesc Canals.
12: En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
13: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
12: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
0: L'Iran assegura que no té confiança en els Estats Units i que només està interessat a negociar amb l'administració Trump si es prenen les converses seriosament. Des de Nova Delhi, on ha participat en una reunió dels països BRICS, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha defensat que les negociacions passen per un moment de dificultats amb acusacions directes als Estats Units.
14: El tema més important ara mateix és la confiança. No podem confiar en els nord-americans en absolut. Per tant, tot hauria de ser exacte. Tot hauria d'estar definit clarament abans de poder tancar un acord.
2: 3CAT Info.
0: A Lleida, avui a la tarda, han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja va avisar que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha acabat atracant un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes de la capital del Segrià, Julià Albacar.
15: Els fets han passat al voltant de les 4 de la tarda, quan l'home ha intentat assaltar amb una arma de foc un supermercat situat al carrer Baró de Maials. Ha fugit sense emportar-se res, però poc després ha quedat detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia només un mes del centre penitenciari de Ponent, on complia condemna des del 2021 per 2 assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert una condemna de més de 20 anys per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Quan es va posar en llibertat el 16 d'abril ja es va alertar de la seva perillositat perquè no estava rehabilitat i tenia un alt risc de reincidència.
0: Gairebé és 9:15. Àrea de servei a punt. Trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Ja pràcticament no queden complicacions a les carreteres, però sí que hi ha una nova incidència a la B20, la Pota Nord, una petita retenció a l'altura de Montgat en direcció Barcelona, i és que aquí hi ha un carril tallat, un carril només obert a l'accés a la C31 a causa d'un accident, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Això provoca retencions en totes dues direccions, tant al final de la C31 com a l'inici de la B20, tot això en direcció Barcelona. D'altra banda, també es manté tallada la carretera local B-5222 entre Manlleu i Roda de Ter per un foc de vegetació. S'estan fent desviaments, cosa que fa que no hi hagi retencions, mentre que la resta de la xarxa viària la circulació ja normalitzada.
0: Perfecte, Maria Luz, gràcies. Bona nit.
16: Bona nit.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: La tarda d'avui ens ha deixat ruixats i tempestes a punts de la Catalunya central, al prelitoral i al litoral. Unes pluges que han arribat en alguns casos, com Cardedeu, Pineda de Mar, Sant Celoni, al voltant dels 15-16 litres per metre quadrat. A l'escala, les pluges de darrera hora del matí han arribat a deixar fins a 18 litres per metre quadrat. I també de la tarda, destaquem els 10 litres d'Anglesola, amb aquestes precipitacions que del Pla de Lleida han anat avançant cap al Camp de Tarragona. I tot això en un dia en la qual la neu ha sigut important també a partir dels 1.300 metres a punts del Pirineu, que han emblanquinat bona part del Pirineu, que ja es trobava totalment verd de la, pràcticament les temperatures altes que han tingut aquestes darreres setmanes. I destaquem també la neu que ha aparegut al sector del Turó de l'Home. El Turó de l'Home de 1.700 metres. La part de dalt estava també una mica coberta, enfarinada de neu. I tot això en un dia suau pel que fa a la temperatura a les Terres de l'Ebre i sobretot al Camp de Tarragona, la més alta a Tarragona, 23 graus de temperatura màxima. I en canvi, l'arribada d'aire fred ha fet que, per exemple, l'Estany arribessin només als 12 graus, a Molló als 11 o a Viella la màxima del dia fos 10 graus. De cara a les properes hores, les precipitacions que encara quedaran tendiran a marxar del tot per deixar pas a una nit i matinada molt tranquil·la, amb una mica de tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, un mestral que demà al matí bufarà una mica més d'intensitat al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Dissabte es llevarà amb molt de sol arreu, amb alguns bancs de boira i amb una mica de neu cap a la Vall d'Aran. S'ha descartat que la cota de neu es mantingui al voltant dels 1.400 metres amb tendència a pujar. Però demà el que haurem de fer és abrigar-nos, perquè de bon matí farà fred, especialment a les comarques de l'interior. Fins i tot s'esperen glaçades a les valls del Pirineu i l'ambient serà molt fresc a la façana costanera. Demà a la tarda el que s'espera és que apareguin de nou els ruixats a punts de les comarques de Girona, preferentment al Pirineu més oriental, i d'així descarregui alguns ruixats, fins i tot alguna petita tempesta. Tot això amb unes temperatures que demà començaran a remuntar lleugerament i de cara a diumenge, de matinada i a primera hora del dia, amb alguna gotellada cap al Maresme o la costa sud de la Costa Brava. A la resta cel variable i de nou diumenge a la tarda, més ruixats al Pirineu i al Prepirineu, tant dissabte com diumenge, amb temperatures que tendiran a pujar a poquet a poquet.
2: 3CAT Info. La posta.
0: Quina aposta? Quines apostes? Les del Catalunya Nit que ens estan preparant tot l'equip per a partir de les 10 explicar-nos-les. Un dels membres d'aquest equip és en Marc, Marc Güell. Bona nit.
18: Hola, bona nit.
0: I com sempre passa pels estudis de 3CAT Info cada vespre, si sou fidels a aquesta sintonia, a fer-nos en un tastet.
18: Doncs mira, avui haurem d'explicar com ha anat aquesta nova jornada de protestes dels docents. Avui s'ha centrat a Lleida i al Pirineu i, de fet, ho heu estat explicant, ha estat un vespre complicat per a aquest tall que hi ha hagut al túnel del Cadí per part dels docents. Una vaga que en aquest territori avui ha tingut un seguiment del 50%, segons USTEC, del 18%, segons el Departament d'Educació i els sindicats, que esperen que en la negociació dels pressupostos doncs se situï ara l'educació com a prioritat, i d'aquests pressupostos avui, evidentment, també n'haurem de parlar. Explicarem en quin punt es troben les negociacions. Esquerra, que plana el camí aquests primers pressupostos de Salvador Illa, després d'haver desencallat, ara fa 24 hores ho explicàvem, la línia del tren orbital. D'augment, el pas que s'ha fet avui és que dimecres que ve es farà a Madrid una reunió entre la Generalitat i el govern espanyol que ha de donar llum verda al projecte del tren orbital. Ho explicarem tot i ho endreçarem tot al Catalunya Nit. Sentirem també l'oposició, que considera que cal prioritzar Rodalies.
0: Molt bé.
18: Avui també passarem per Andalusia.
0: Sí, sí, com a l'avançada, oi?
18: Exacte, diumenge.
0: Cita prèvia important.
18: Cita important. Aquestes són últimes hores de campanya per les eleccions de diumenge. Ja ho sabeu, el PP s'hi juga a mantenir la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, i el PSOE, que sembla que haurà d'evitar empitjorar els resultats. La Paula Brujats, l'enviada especial de Catalunya Ràdio i 3CAT Info a Sevilla, ens explicarà doncs com han anat aquests últims mítings també en el Catalunya Nit d'avui. I avui, a partir de les 11...
0: Escolta, em sembla que ja sé per on vas.
18: Escolta. No me llames Dolores,
0: llámame Lola. Ho sabia. Que siempre vas sola por Barcelona. I atenció, a les xifres que posaràs al voltant d'aquesta cançó.
18: Sí, perquè quan la sents... 25, Jaume, sí. Ens visita, per qui no ho sàpiga, aquest duet musical que es diu Pastora, és a dir, la Dolo Beltrán i en Caim Riba, celebren 25 anys de trajectòria i ho han fet amb un disc que es diu 25 años buscando follón, un disc de nostàlgia també, carregat de bones col·laboracions com aquest mític Lola.
0: Gran retorn.
18: On els acompanya, en aquest cas, Maria Pelae. Gran retorn, demà presenten el disc a la Sala Apolo de Barcelona, però avui passen pel Catalunya Nit i a veure què ens expliquen. Segur que
0: com sempre,
18: valdrà la pena.
0: Uns privilegiats, els del Catalunya Nit i els oients. Marc Güell, gràcies.
18: Bona nit.
0: Bona nit. Venga, dame más noches,
19: venga. Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: No revés per l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso. El Tribunal de Comptes l'obliga a tornar 142.000 euros a l'entitat que va presidir entre el 2011 i el 2016. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. En una primera sentència, el tribunal l'obligava a pagar 28.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia li van presentar el recurs i els magistrats finalment l'han estimat de forma parcial. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Tribunal Suprem. De Alfonso, com dèiem, va presidir aquesta entitat durant 5 anys, fins que un mitjà de comunicació va ser el qui va fer publicar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava l'operació política per desacreditar líders independentistes. El Parlament, poc després, el destituïa. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat, segons conclou l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparades. Segons aquest estudi Fènix, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors d'aquest informe.
22: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors del text consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població, la riquesa individual es desplome, el país es dessagne, diuen. Jordi Galí, membre de l'equip assessor.
23: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També posta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats.
21: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
0: Els serveis d'emergències han atès 14 persones, entre elles 6 menors, a l'incendi que hi ha hagut aquesta tarda en un pis de Roda de Ter a Osona. A 9 de les persones ferides han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic, la majoria per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. el foc del qual s'investiguen les causes, ha afectat un pis al carrer Sant Sebastià i els veïns que eren al bloc els han hagut de rescatar per la façana amb ajuda d'escales. En un primer reconeixement, no s'han detectat problemes estructurals a l'immoble, que té 4 pisos, però els veïns no tornaran avui, de moment les pròximes hores, a casa seva.
21: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 9:45. David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara punem en David. Esports.
1: Esports que encapçalem aquesta hora aquí a la sintonia de 3CAT Info amb Esport en Joc i amb la Copa Femenina d'Hockey Patins en dansa. L'últim partit de quarts de final en aquesta copa que es fa a Gijón té presència catalana i enfronta el Palau amb el Gijón. Ja a la segona meitat, derrota clara del Palau, que està cedint per 4-0 davant de l'equip anfitrió quan queden 8 minuts i mig perquè s'acabi aquest enfrontament. Qui acabi guanyant, com tot apunta, com tot sembla apuntar que serà el Gijón, s'enfrontarà a la segona semifinal de demà al Benvibre, que ha derrotat un altre equip català, el Bigas i Riells, per 4-2. La primera semifinal es va definir ahir i la jugaran el Vilassana i el Fraga. A banda de l'hoquei patins, avui també estem molt pendents d'altres esports en clau poliesportiva, com ara de motor.
21: 3CAT Info.
1: Perquè avui mateix ha començat l'activitat al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló corresponent al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Segona posició del dia a la primera jornada d'entrenaments per a Àlex Márquez, només a 18 mil·lèsimes del millor, que ha estat Pedro Acosta. Àlex Márquez, doncs, s'estalvia la repesca, tot i que admet que encara té marge de millora.
3: Per arribar a aquell punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt no estar l'any passat falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
1: En canvi, hauran de passar per la repesca Alec Rins i Maverick Viñales, que ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla. Recordem que en aquest Gran Premi de Catalunya es baixa Marc Márquez, ja que a principis de setmana es va operar per partida doble. Demà la jornada reprèn a 9:45 del matí amb TV3, que serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre que Catalunya Ràdio i TV3 també oferiran de manera conjunta la cursa sprint en directe. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al cim del Blockhaus a la 7a etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada i ha entrat en solitari 12 segons per davant de l'austríac del Decathlon, Félix Gall. A la classificació general, el portuguès Afonso Lalio manté la malla rosa de líder, ara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard mateix. Demà, 8a etapa de 156 quilòmetres entre Chieti i Fermo, amb un port de la tercera categoria. Deixem les dues rodes i saltem cap al bàsquet. El Barça, a més un comunicat sortint al pas dels rumors que han vinculat el seu tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. De retruc, el club blaugrana, segons informacions periodístiques, hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ibon Navarro. Doncs bé, en aquest comunicat, el Barça ha explicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. A més, el club blaugrana també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual.
21: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: En futbol, el Barça femení jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Esmei Brooks parla de la pressió per guanyar.
4: I mean, there's always pressure for a final.
5: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades i això és el que hem de fer.
4: Be 100% focused also and that's what we have to do.
1: Mentrestant, la capitana del Barça, Marta Torrejón, s'ha referit al rival, l'Atlètic de Madrid.
24: Al final jo crec que sí, elles al final plantejaran el partit de la seva manera. Nosaltres hem analitzat els diferents partits que hem jugat contra elles i sobretot, en, com bé dius, en aquests últims mesos, al final és una final. Aniran a per totes, aprofitaran les seves oportunitats com nosaltres aprofitarem les nostres.
1: Una final que, per cert, transmetrem a Catalunya Ràdio dins de la TDG, des de mitja hora abans del partit, que arrenca a les 9. Una TDG que també es podrà seguir al dual de TV3, que igualment emetrà la final en directe. Sense deixar el futbol, destaquem que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició de la Federació Espanyola un escrit pel qual demanen que obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa per les seves declaracions contra els àrbitres.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 9:02. S'ha pogut reobrir ja la C-16 al túnel del Cadí després que mestres i professors l'hagin tallat avui durant hora i mitja. És una de les protestes de la vaga que els docents han fet a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Dimecres que ve, el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien PSC i Esquerra i que podria desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. Altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 10. La Generalitat reclama a l'Aragó gairebé 800.000 euros per les obres de Sixena que va comprar i custodiar el Museu de Lleida i el MNAC. El govern demana obrir un procés de negociació. El govern aragonès ja ha dit que no. I les Terres de l'Ebre cada vegada aposten més per convertir-se en un punt de referència del turisme de natura i els esports. Parlarem d'una prova pilot en què hi han participat 10 remers alemanys. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què destaques, David, aquesta hora en els esports?
2: Doncs es porta en joc amb la Copa Femenina d'Hockey Patins i l'últim partit de quarts de final en dansa a Gijón. S'hi enfronten al conjunt anfitrió el Gijón i al Palau. De moment, el Palau amb derrota clara per 4-0 en contra ja als últims minuts de l'enfrontament. Abans s'ha jugat el Benvibre 4, Bigas i Riells 2.
1: Cap de setmana estable, els últims dies no ho han sigut tant. Dissabte amb sol i fred matinal, amb alguns ruixats puntuals cap a Girona. I diumenge, ruixats i tempestes de tarda al Pirineu i al prelitoral, fins al massís dels Ports. Les temperatures, mica en mica, s'aniran recuperant. Nova jornada de protestes avui de mestres i professors que s'han manifestat a Lleida i a l'Alt Pirineu i a Aran. Ara fa una estona es podria reobrir el tall que feien a la C-16 aquesta tarda al seu pas pel túnel del Cadí. Riu de Cerdanya, Joaquim Albalate.
3: Un tall que ha durat unes 2 hores amb unes 200 persones, molts docents, però també famílies que han vingut a donar-lo suport, i un ambient festiu amb gralles i bastoners, tot i les queixes dels conductors, i és que el tall havia de ser intermitent, però finalment no s'ha obert en cap moment fins que els mestres han marxat, que sí que ho han fet abans de l'hora marcada, de les 9 del vespre. Una protesta que tanca una setmana de mobilitzacions per reclamar una millora salarial, menys ràtios i més recursos per l'educació inclusiva, entre d'altres. Els sindicats celebren l'èxit d'aquestes protestes i exigeixen al govern que els escolti o les protestes continuaran. Marisol Salvador és portaveu d'Ustec a l'Alt Urgell.
4: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs doncs, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem algo o això s'enfonsa i no ho podem permetre.
3: Més enllà d'aquest tall de la C-16, avui hi ha hagut mobilitzacions a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, amb una vaga que ha tingut un seguiment del 18% segons el departament i del 50% segons els sindicats. La manifestació de Lleida ha plegat unes 4.000 persones segons els convocants i també hi ha hagut una altra marxa a la Seu d'Urgell, a més detalls de carreteres a Lleida i a l'Alta Ribagorça.
1: El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid. Serà una comissió bilateral per a significar que la Moncloa avale els acords en infraestructures que estan negociant Oriol Junqueras i Salvador Illa per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Sobretot el projecte per fer una nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Costaria 5.200 milions d'euros, comptaria amb finançament de l'Estat i la idea és que sigui enllestida l'any 2040. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per poder aprovar els comptes que serien els primers del govern de Salvador Illa.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant amb els números, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però tot i així, Jessica Albiach diu que el principal objectiu ara per ara és que Rodalies funcioni bé. N'ha parlat a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Som molt conscients, malgrat que és molt bona notícia, que les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos en curt i mig termini per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: Si no hi hagués sorpresa a última hora, l'acord per a aquesta nova línia orbital entre PSC i Esquerra es rubricaria dilluns i dilluns mateix al vespre els republicans reunirien el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament o no l'acord per als comptes catalans. Acord entre el govern i el Consell General per dotar la Vall d'Aran del seu propi sistema de finançament singular suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any i li obre la possibilitat que participi també de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
0: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
7: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
0: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat i un increment anual de 500.000 euros els propers 4 anys que no dependrà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
5: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
0: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: La Generalitat reclama al govern de l'Aragó que li pagui gairebé 800.000 euros per les obres de Vilanova de Sixena que va comprar i custodiar al Museu de Lleida i al MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. L'executiu també planteja obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albacar.
8: La reclamació se centra en les despeses derivades de la compraventa de 56 obres els anys 1983 i 1992 i també dels treballs que es van fer de conservació i manteniment fins al 2016 quan les obres eren al Museu de Lleida. Segons l'escrit de la Generalitat, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compraventa comporta que s'hagin de restituir els diners del procés i també de les actuacions que es van fer de les obres mentre van estar al museu. En paral·lel a l'escrit també es planteja l'obertura d'un procés de negociació directa entre les dues parts en un termini de 10 dies. Una proposta que la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, ha rebutjat i qualifica la reclamació de rebequeria de l'executiu català.
9: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
8: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En cas que no s'acabi començant una negociació en el termini de 10 dies, la Generalitat reclama que llavors s'aboni la totalitat d'este import en un mes. En este cas, l'Aragó hauria de pagar 400.000 euros al Departament de Cultura per la compra-venda i 370.000 per al Consorci del Museu de Lleida per la conservació i manteniment de les obres. A banda, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions a les ordres monàstiques, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compra-venda d'altres obres d'art al 1994.
1: Últimes hores de la campanya electoral a Andalusia, amb el Partit Popular animant a la mobilització dels seus per aconseguir la majoria absoluta i no dependre de Vox. L'exministra socialista María Jesús Montero lluita per evitar una patacada dels socialistes com la de les últimes eleccions a l'Aragó o a Extremadura. Seguiment especial a Sevilla d'aquests comicis amb l'enviada especial Paula Brujats.
10: Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al Partit Popular i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox 4 anys més.
11: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje.
10: Andalusia pot ser el mirall que vol Alberto Núñez Feijóo de cara a les espanyoles, un PP hegemònic i sense l'extrema dreta, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijóo durant la campanya i fins i tot avui la tanquen en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP i la creu per al PSOE, els socialistes surten diumenge a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
12: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
10: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha bolcat en la campanya. Avui tanquen junts aquest vespre a Sevilla. De cara a diumenge, l'incògnita que balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 4 minuts i mig i seran 3 quarts de 10. Una operació policial per localitzar delinqüents reincidents i per retirar armes blanques al Baix Penedès ha acabat amb 6 persones detingudes. L'actuació s'ha fet al municipi del Vendrell i Calafell. Tarragona, Ricard Buigues.
14: L'operació s'emmarca en el pla d'Aga Campai coordinat pels Mossos d'Esquadra. Els detinguts tenen entre 30 i 54 anys. 3 van ser arrestats perquè hi havia un ordre vigent de detenció. A 2 més els atribueixen un delicte de tràfic de drogues i un altre per infringir la llei d'estrangeria. Els Mossos han donat a conèixer avui tots els detalls de la intervenció que es va fer ja a la tarda i va acabar amb aquests 6 detinguts. També es van obrir 3 actes per tinença d'armes blanques i 16 per tinença de drogues. Els agents van identificar més de 90 persones que sumen un total de 184 antecedents polítics. Aquest tipus d'operacions es planifiquen, segons la policia, amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions penals i administratives.
1: Mantenim aquesta connexió amb Tarragona perquè també en una altra operació han detingut 2 homes, a l'Ametlla de Mar, en aquest cas al Baix Ebre, que transportaven gairebé una tona de coure robat. No han pogut acreditar la procedència d'aquest material, Ricard.
14: La detenció l'han efectuat agents de la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil en un control nocturn ubicat a la carretera nacional 340 a l'altura de la zona de l'Almadrava. Els arrestats tenen 31 i 37 anys. Quan els agents han inspeccionat l'interior de la furgoneta i han trobat una gran quantitat de cable de coure tallat en seccions per facilitar-ne el transport. El material presentava signes de brutícia i manipulació. Quan els han preguntat d'on havia sortit el coure, no n'han pogut definir l'origen. Per això els han detingut per un presumpte delicte de receptació i han intervingut al carregament, que era de prop d'una tona de coure. La investigació segueix oberta per localitzar el lloc exacte del robatori.
1: Aquest estiu es produiran menys peres. Així ho ha avançat Unió de Pagesos, que situa la davallada de respecte a un any bo al més del 50%. El problema més important es troba en el fet que bona part de les flors dels perers no han acabat evolucionant en fruit. El sindicat demana per això al Departament d'Agricultura que n'investigui la causa. Térmens, Pere Joan Álvarez.
15: UP recorda que en els últims anys els productors de pera acumulen pèrdues per gelades, pedregades, sequera... A tot això, aquest any s'hi afegeix el que s'anomena problemes en el quallat, perquè gran part de les flors no s'han arribat a convertir en fruit. Josep Cabré, responsable estatal del sector d'Unió d'Unions.
16: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindria, que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
15: Per tant, hi haurà menys peres als mercats i això, segons Cabré, hauria de fer pujar els preus perquè el pagès no perdi diners.
16: Tot això ens afecta als inputs de producció, per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
15: A tot això s'hi afegeix el problema del foc bacterià, un bacteri que acaba matant l'arbre. UP reclama que els pagesos afectats rebin ajudes per arrencar parers i poder sembrar altres fruiters.
1: Les Terres de l'Ebre cada vegada aposten més per mirar de convertir-se en un punt de referència del turisme de natura i els esports. Un exemple d'aquest objectiu és la prova pilot en què hi han participat 10 remers alemanys. Tortosa, Jordi Barranca.
17: Durant 5 dies han recorregut el tram final del riu des d'Escó a la Ribera d'Ebre fins a la desembocadura i d'allà han arribat a la Ràpita, al Montsià. Òscar Cid és el president del Club de Rem de Tortosa.
18: És una embarcació modular que permet la navegació pel riu Ebre d'una manera segura. A més, és una embarcació que permet, en funció de la gent que tens, ficar més gent o menys gens perquè la pots muntar i desmuntar, com un Lego. Crec que per a les Terres de l'Ebre és molt important, per als clubs del territori també és molt important, perquè podem donar una logística que era desconeguda per a nosaltres.
17: La iniciativa va sorgir després de la visita d'una delegació ebrenca a una fira de turisme a Alemanya. Viviana Porras és la directora de l'IDC.
19: Perquè va totalment alineat en les nostres línies de treball, en el foment del turisme fluvial, i que creiem que és una línia que s'ha posat en valor i, a més, treu

0: seguida previsió del temps, però abans... Un apunt de mobilitat de cara al cap de setmana perquè el Servei Català de Trànsit posa en marxa un dispositiu especial per fer front a uns dies que preveu que seran complicats. I és que fins diumenge hi ha molta activitat lligada al Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Per això, Trànsit ja ha previst mesures especials en aquest cap de setmana en què es preveu que hi hagi uns 580.000 vehicles sortint de l'àrea de Barcelona. Es calcula que hi haurà circulació complicada, sobretot als voltants del circuit, en concret en alguns trams de la P7, amb mesures especials a les sortides 133, 136, 138 d'aquesta autopista. Les vies més complicades també podrien ser, però, la C-17, la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles pesants. També la C-33 i la Ronda Sud de Granollers, entre altres. Trànsit demana molta atenció pels conductors que facin servir el GPS perquè pot ser que les desviacions que hi hagi o les restriccions no quedin 100% reflectides. Per això, Trànsit sempre recomana, si és possible, planificar el viatge amb antelació.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per la retirada i la desaparició dels ruixats que ens han acompanyat durant aquesta tarda i vespre. Unes precipitacions que ja arrencaven pràcticament a mig matí aproximadament i que deixaven fins a 18 litres a l'escala. Però sobretot aquesta tarda s'han concentrat a punts del Vallès, Osona, on destaquem 16 litres a Cardedeu, 16 litres també a Pineda de Mar al Maresme, 15 litres a Sant Celoni, o els 10 també els que han aparegut, 10 litres a Anglesola, han aparegut cap al Pla de Lleida i s'han desplaçat cap a l'interior del Camp de Tarragona. Destaquem avui les temperatures, que han baixat clarament respecte als valors d'ahir. Ahir assolíem a Cunit pràcticament 26 graus. Avui la més alta no ha arribat ni als 23 graus, en el cas, per exemple, de Tarragona. I el que sí que s'han quedat curtes és a punts de la Catalunya central. Per exemple, a Sant Hilari i Sacalm, a l'Estany o a Tírvia, 12 graus de temperatura màxima. A Can Tonigros, Molló i Puigcerdà, 11 graus de temperatura màxima i 10 graus de temperatura màxima, la més curteta avui, a Viella. I tot això a les portes un cap de setmana que es presenta molt més tranquil. Dissabte assolellat, matí i tarda, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Però atenció a demà al matí, perquè ens haurem d'abrigar. Farà més fred al sector interior, especialment a les valls del Pirineu, on fins i tot podrà glaçar amb vent de mestral a les Terres de l'Ebre. I a la tarda els ruixats reapareixeran a les comarques de Girona. De cara a diumenge tornarem a parlar de sol, però a la façana costanera entre el Maresme i la Costa Brava no es descarta a primera hora del matí alguna feble precipitació. Durarà poc i marxarà, però de nou a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu més oriental. Tant dissabte com diumenge ja tocarem la xifra dels 24 i de cara a diumenge als 25 graus al sud del país.
0: L'autor madrileny Esteban Maroto ha guanyat el Gran Premi de la 44a edició del Còmic Barcelona per la seva trajectòria. És un dels artistes històrics del còmic espanyol i un pioner a la projecció internacional de la seva obra. El reconegut dibuixant ha publicat amb editorials com Norma Editorial, Planeta Còmic o Editores de TVOs, entre moltes altres. D'altra banda, l'obra Contrapasso, Mayores con Reparos, de l'autora madrilenya Teresa Valero, s'ha emportat el premi a la millor obra en espanyol en una edició històrica marcada pel talent femení. És la primera vegada que les edicions d'aquest certamen s'emporta la dona al màxim guardó. Completen el palmarès Impenetrable, de Alice Garant, guanyadora del premi a la millor obra estrangera, Astrid, d'Arcaiz González, reconeguda com a millor còmic infantil, o el Libro Endemoniado, de Fernando Llor i Alicia García, com a millor còmic juvenil. A més, Natàlia Velarde ha estat distingida com a autora revelació i Tocotó, de Bamidala, s'ha emportat el premi a millor fanzín. El Còmic Barcelona ha obert portes avui a Fira Montjuïc. S'allarga fins diumenge. Després de passar pel Festival de Peralada i per diverses gires per festivals europeus, arriba a Barcelona al Teatre Victòria el muntatge de dansa Rodin. Sergio Bernal, un dels ballarins més influents de l'escena internacional actual, amb els seus moviments, dona vida a una part de l'obra d'aquest escultor i interpreta amb el seu art tres de les seves creacions. Rodin s'estrena aquest vespre, estarà al Victòria en tres úniques funcions, fins diumenge, Montse Pujol.
3: Les tres peces de Rodin

0: que Sergio Bernal interpreta són El Pensador, El Bes i Tors d'Home, amb els seus moviments i amb la capacitat per interpretar el que vol dir l'escultor en aquestes obres. En declaracions a Catalunya Ràdio, Sergio Bernal ha dit que el muntatge que presenta a Barcelona és un homenatge a Rodin i conté números que a Peralada no es van veure.
1: Rodin aporta la belleza, la obra maestra. Pero el público yo creo que también puede entender la emoción de del individuo, ¿no? De la persona. Esas emociones por las que transitamos a lo largo de nuestra vida, ya sea el miedo, la inseguridad, el amor, la belleza, el silencio.
0: Sergio Bernal combina en aquesta obra la dansa clàssica amb el flamenc.
1: Pues parece como muy extraño, ¿no? Parece como difícil, pero en realidad sencillo, como cuando uno está contento y recibe una llamada inesperada de una mala noticia, de repente todo cambia. Sigue siendo la misma persona, pero en un segundo todo cambia. Lo mismo ocurre en la danza. El ballet me aporta esa belleza, esa paz, esa libertad.
0: Sergio Bernal ha estat nomenat amb arts del Regne Unit, ha rebut diversos premis, entre aquests el Premi Internacional de Book Awards, i ha fet gires amb muntatges dirigits per Ricardo Cué pels Estats Units, Itàlia, Alemanya i França.
2: Han trobat estructures d'època grega durant les excavacions que s'han fet a la Ciutadella de Roses des del 2022, que es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha en aquesta època fa més de 6.000 anys. Carla Saló Pujol.
3: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles IV i VI després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
4: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en una necròpolis estructurada en un complex de grans dimensions.
3: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
4: Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial.
3: Tot i les descobertes, el director de les excavacions apunta que estan en una fase molt inicial i que encara hi ha molta feina per determinar l'ocupació de Roses entre els segles VII i XI.
2: Maria del Mar Bonet, Tobeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques de la setmana que repassem amb en Marc Ruiz.
5: Maria del Mar Bonet publica aquesta setmana L'aigua no cansa. És una tornada a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània. Amb cançons com Saigo no, que recorda molt la música Klezmer, Blaus i blaus, en clau més flamenca, L'arbre campaner, de regust mediterrani, o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet. Obeses completen avui la I al cor, publicant Diàstola, un EP que, juntament amb Sístola, fan un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era com la versió èpica de Rosa d'Abril en clau de rock simfònic. Un ús de les guitarres que contrasta amb la primera entrega, que era més que baratera. El raper canadenc Drake publica avui Iceman, un disc envoltat de misteri que ha llançat gairebé per sorpresa, tot i que hi ha hagut un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons. ¿Por qué?

Gallecs, Triángulo de Amor Bizarro publiquen avui Mi Catedral, un títol que declara la vocació per aconseguir un disc que soni enorme i reflexiu al mateix temps. El millor exemple es pot trobar en un dels singles del disc, Pata Trenca. És una cançó que arrenca amb gairebé la mateixa progressió d'acords i rítmica que Something in the Way de Nirvana, però que acaba transformada en una suite èpica que porta a New Order o fins i tot a My Bloody Valentine i que parla de la venjança contra un professor dèspota. El guitarrista Peter Frampton publica Carry the Lights, el primer disc amb cançons pròpies que treuen 16 anys. A l'autor de Baby, I Love Your Way li van diagnosticar una malaltia muscular degenerativa fa 7 anys i ara ho ha escrit el disc amb el seu fill. Carry the Lights conté col·laboracions d'artistes com Sheryl Crow, Tom Morello o el saxofonista Bill Evans.

0: 5 minuts i seran les 10.
1: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, es porta en joc per arrencar aquesta informació esportiva. 4 minuts i mig per repassar-la, començant pel fet que ja ha quedat definida la segona semifinal de la Copa Femenina d'Hockey Patins, que es jugarà demà, juntament amb la primera, a Gijón, que acull aquesta competició des d'ahir i fins diumenge. La segona semifinal la jugaran l'equip anfitrió, el Gijón, i el Benvibre, després que han eliminat dos equips catalans. El Benvibre s'ha imposat per 4-2 al Bigues i Riells en el primer partit de quarts de final del dia, i després, ara fa ben poca estona, que s'ha acabat el Gijón 4, Palau 0. La primera semifinal es va definir ahir i enfrontarà el Vilassana amb el Fraga. Per tant, només un equip de 4 catalans a les semifinals d'aquesta Copa Femenina d'Hockey Patins, si bé hi ha nodrida presència catalana a les files del Fraga, també. A banda de l'Hockey Patins, ens fem ressò del fet que en golf hi ha en joc la segona jornada a l'Open de la PGA, el segon gran slam de la temporada i que es disputa a l'estat de Pennsilvània, als Estats Units. I hi participa el golfista de la Garriga, David Puig, que està firmant una bona actuació, ara situat en el top 15 de tot just, perquè en aquesta segona ronda d'avui està firmant una targeta de 2 cops sota el par del camp. Ahir va fer un cop sobre el par del camp, per tant, anant al global, un cop per sota del par del camp per a David Puig, quan ha acabat el forat 10 dels 18 del camp. Del golf, passem al motor. Avui ha arrencat el circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló el Gran Premi de casa nostra de MotoGP. Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments, seguit per Àlex Márquez en segona posició, només a 18 mil·lèsimes. El pilot Cerverí ha explicat que encara té marge de millora, però...
3: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt no estar amb l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: En contrast amb Márquez, sí que hauran de passar per la repesca dos pilots catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, que avui ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa arran d'una operació a l'espatlla. Demà reprèn la jornada a 3:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre que Catalunya Ràdio i TV3 també oferiran simultàniament la cursa sprint en directe, de fet, de manera conjunta. En ciclisme, primera etapa de muntanya en aquesta edició del Giro d'Itàlia, la setena, amb victòria del danès Jonas Vingegaard, de l'equip Visma, al cim del Blockhaus. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada i ha aconseguit distanciar els seus perseguidors. El més immediat, a 12 segons, i en segon lloc, l'austríac del Decathlon, Félix Gall. Vingegaard, amb el triomf avui, el seu primer de sempre al Giro, acumula ja victòries d'etapa a les tres grans voltes, juntament amb les que ja tenia a la Vuelta a Espanya i al Tour de França. A la classificació general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté la malla rosa de líder, amb 3 minuts i 17 segons ara d'avantatge sobre Vingegaard mateix.
1: 3CAT Info.
2: Un minut encara per explicar que el Barça de bàsquet ha emès un comunicat sortint al pas dels rumors que d'una banda han vinculat el seu tècnic Xavi Pasqual amb el Dubai i de l'altra amb el fet que el club blaugrana hagi contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ibon Navarro. Un Barça que ha assegurat que només contempla la figura de Xavi Pasqual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta i afegeix que també ha negat, que de manera categòrica nega haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pasqual mateix.
1: 3CAT Info.
2: Més enllà de la informació de l'àmbit poliesportiu que hem destacat, en futbol demà hi ha la final de la Copa Femenina Barça-Atlètic de Madrid a Gran Canària. Una final que es perdrà finalment Caroline Graham, a qui Pere Romeu, l'entrenador del Barça, ha deixat a Barcelona perquè miri d'acabar-se de recuperar de cara a la final de la Lliga de Campions de dissabte de la setmana vinent a Oslo contra l'Olímpic de Lió. Demà, Barça-Atlètic de Madrid, doncs, sense Caroline Graham, que s'ha quedat a Barcelona, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio, que a més es podrà seguir el dual de TV3, que igualment emetrà la final en directe.

0: Són els mestres que aquest vespre han tallat la C-16 al túnel del Cadí. Ho han fet amb to festiu, però hi ha hagut moments en què els conductors han fet sonar els clàxons amb insistència i impaciència perquè reobrissin el pas. Finalment ho han fet cap a 9:15. De seguida sabrem com s'hi circula a aquesta hora. Avui han estat els docents de Lleida i l'Alt Pirineu els que han protestat. La setmana acaba, per tant, amb el sector decidit a seguir amb les protestes a l'espera del que pugui passar en la reunió entre sindicats i govern, que finalment s'ha agendat per a dimecres.
1: Catalunya nit.
0: Els primers pressupostos de la Generalitat en temps de Salvador Illa poden haver quedat encarrilats gràcies als carrils d'una línia de tren, l'Orbital, a donar el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord planteja tenir-la enllestida el 2040, així que la primera parada serien els pressupostos, tot i que el conseller de la Presidència ha explicat que encara s'han de treballar.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: L'oposició i alguns experts creuen que el govern s'equivoca amb aquesta línia orbital i que l'objectiu ha de ser molt clarament Rodalies.
3: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
4: De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
0: D'aquí a menys de 2 hores s'acaba la campanya electoral a Andalusia. Pedro Sánchez s'ha afegit a l'esprint final per donar una empenta a la que va ser vicepresidenta del seu govern, conscient que les enquestes els pronostiquen un desastre.
5: Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia, porque no deja de ser curioso que la gente diga: yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
0: El candidat dels populars, Moreno Bonilla, ha tornat a parlar de Catalunya en l'últim míting.
6: El dia següent, el 17 de maio, ja empiezan les cessions al separatisme català. Han esperat hasta el 17 de maio para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
0: La sargantana de les Pitiüses està en perill d'extinció i la culpable és una serp que s'està expandint a una gran velocitat, és capaç de nedar entre illes i es fa un tip de menjar sargantanes.
7: La reducció és dramàtica. Per on passa el front d'invasió de la serp, deixant a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
0: La sargantana, tot un símbol de l'illa, que aquest ritme només quedarà a les samarretes i els adhesius dels cotxes. I avui, a partir de les 11, al Catalunya Nit, 2 aniversaris musicals.

Per una banda, aniversari de Sopa de Cabra, que aquesta hora està actuant a la sala Ras Matàs per encetar la seva gira de 40 anys de carrera. L'està seguint el Marc Ruiz. Diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. Sonarà, per tant, el rock català i també pop vitalista.

Pastora celebren 25 anys amb un disc amb 10 col·laboracions i un concert demà a la sala Apolo. Abans, però, actuaran aquí, al Catalunya Nit.

0: Els mestres i professors acaben de tancar una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals. Després que la reunió d'ahir amb el departament acabés sense acord, avui els docents han sortit al carrer a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. I aquest vespre, amb un cop d'efecte, un tall a la C-16 al túnel del Cadí. Riu de Cerdanya, anem cap allà. Joaquim Albalate, bona nit.
1: Bona nit. Sí, poc després de les 8 s'ha aixecat aquest tall que ha mantingut tancada l'autopista durant prop de 2 hores aquesta tarda, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Hi han participat unes 200 persones, entre docents i famílies, que han vingut a donar suport amb un ambient molt festiu. Una protesta per reclamar, com han fet tota la setmana, millores salarials pels docents, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és la portaveu d'USTEC a l'Alt Urgell.
2: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
1: Ha estat l'última protesta d'un dia en què els mestres han sortit al carrer a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, amb manifestacions a Lleida, amb uns 4.000 participants segons els sindicats i 2.000 segons la Guàrdia Urbana i a la Seu d'Urgell, i també on hi ha hagut altres talls de carreteres al Segrià i a l'Alta Ribagorça. Segons el departament, la convocatòria de vaga d'avui ha tingut un seguiment del 18%, mentre que els sindicats parlen del 50%.
0: Doncs així és com acaba aquesta setmana pel que fa a les protestes, i la que ve sembla que seguirà de la mateixa manera, tot i que hi ha aquest acord, preacord de pressupostos que els sindicats del comitè de vaga veuen com una oportunitat també per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat com a prioritat l'educació a l'hora d'aprovar aquests comptes. Maria Costa.
3: La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, diu que estan pendents de les converses perquè els comptes incloguin una partida que pugui reactivar les negociacions.
4: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte, i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
3: Tot i això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
5: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
3: Per cert, Manel, el Departament d'Educació ha comunicat aquesta tarda que els sindicats, que finalment la propera reunió serà dimecres que ve a la tarda i no pas el dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, ja que dimarts Esther Niubó haurà de participar al matí en la Comissió d'Educació i a la tarda al ple del Parlament.
0: Doncs dimecres també hi haurà reunió, en aquest cas a Madrid, entre els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el Partit Socialista i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona, i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Laia Framis, bona nit.
6: Sí, bona nit. El govern i Esquerra estan en la fase final de la negociació dels pressupostos. Serien, recordem, els primers que tindria Catalunya des del 2023. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia ferroviària orbital i que aquell mateix vespre els republicans reuneixin el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. Dimecres, com dieu, hi hauria la reunió bilateral a Madrid per escenificar que el govern espanyol dona suport a un projecte que, recordem, que costaria 5.200 milions d'euros i que pagaria la Moncloa. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista.
7: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
6: Pels comuns, que també són necessaris per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia de tren és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
8: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies. Vallès.
6: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i també Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
9: Que li estiguis parlant de cara, tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
10: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
6: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost.
0: Doncs aquesta nova línia orbital de tren provoca dubtes també entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Roger Santaló, bona nit.
11: Bona nit.
0: Quina hauria de ser la prioritat segons els experts que hem consultat?
11: Ho tenen molt clar, solucionar els problemes actuals de Rodalies. Escoltem Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionen igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
11: També creuen que captarà pocs usuaris, uns 30.000 al dia, una mica més del 6% dels passatgers que agafen Rodalies, perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. I els preocupa que la construcció de la línia orbital hipotequi les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, al Catalunya al dia d'aquesta emissora.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
11: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps, i recorden que s'ha de pensar com mantenir els nous quilòmetres de xarxa ferroviària perquè no doni més problemes a tota la infraestructura.
0: Menys de 2 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Hem començant parlant de les protestes que hi ha a Catalunya en el sector de l'ensenyament. Doncs avui hi ha hagut una manifestació històrica a València amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació és dilluns que ve, mentre es manté la vaga allà, a València, indefinida. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
14: Sindicats i docents han redoblat la pressió sobre la Conselleria d'Educació Valenciana. La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
15: Mari Carmen!
16: Mari Carmen!
15: El humà toca per les aules!
17: Consellera Ortí, consellera Ortí, sense a la taula. Busque solucions, busque solucions, i tinc la paraula.
14: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'Estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
18: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
19: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
14: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje. Els equips directius de centres es plantegen mesures més dràstiques. Gabriel Portero és vicerrector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
20: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
14: Perquè als centres la situació, diuen, és insostenible. Laia, Silvi i Neus.
21: Pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
22: Perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables.
23: Perilla el valencià? Sí, clar que sí. I realment per això els docents estem lluitant dia a dia. Jo crec que som els que estem aguantant la paret per a que no caiga.
14: I tenen clar que no volen baixar la guàrdia.
0: Doncs farem ara 2 minuts de pausa per la publicitat i a la tornada connectarem en directe amb Sevilla per veure com està anant l'esprint final de la campanya electoral per les autonòmiques, on el PP sembla que guanyarà i la gran pregunta és si ho farà amb majoria absoluta o no.
24: Catalunya nit.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
26: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
2: Com la venia, senyoria. Con
1: el... 6 mesos de judici a tota una família.
3: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
1: I més de 250 testimonis.
4: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
5: Una animadversió personal, eso es cierto.
1: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Tota comunitat necessita un cor.
25: Un cor? Per què?
16: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
25: I reforçar la identitat?
16: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
25: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
27: L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
28: La fem amb pilota, votant, no passa res si perdem.
29: Que no és gens competitiva.
27: Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
28: A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
27: Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Presas.
30: Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
27: Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
31: Som més que una família, som més que un club.
27: Solidaris.
32: Amb Mercè Folch.
27: Canviant les regles del joc.
32: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
33: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 10 i 18 minuts, per tant, queda menys d'una hora i 45 minuts fins a la mitjanit perquè els candidats que aspiren a guanyar o a disputar algun dels seients importants a les eleccions andaluses diguin el que vulguin, però suposo que després de 15 dies de campanya, a aquesta hora, més o menys, ja ho tenen fet. Són conscients, tant Partit Popular com Partit Socialista, de tot el que s'hi juguen. Pedro Sánchez s'ha bolcat en l'últim míting amb María Jesús Montero per intentar evitar la pitjor derrota del PSOE al territori. En canvi, el candidat del Partit Popular ha prescindit d'Alberto Núñez Feijóo. Tenim aquests dies una enviada especial a Sevilla, és la Paula Brujats. Bona nit, Paula.
1: Com esteu? Bona nit.
0: Aquí, interessats en el que pugui passar, Sevilla és l'escenari que ha triat el Partit Socialista per tancar la campanya, per mobilitzar tot el vot socialista, i ha cridat el líder, eh?
1: Sí, sí, perquè Pedro Sánchez podríem dir que ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Havia fet molta campanya aquests dies, però avui s'hi ha bolcat especialment, i és que el PSOE necessita mobilitzar els 2.000 andalusos que les espanyoles del 23 de juliol van votar Pedro Sánchez, però que en les últimes andaluses es van quedar a casa, perquè això podria marcar la diferència aquest diumenge.
2: Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia. Porque no deja de ser curioso que la gente diga, yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
1: Més de 3.000 persones en aquest míting final a Sevilla. Hi ha molt d'accent andalusista per intentar donar la volta a les enquestes. L'exministra María Jesús Montero ha tirat d'èpica per recuperar la vella força del PSOE andalús.
3: Somos más los que defendemos los servicios públicos. Somos más los que rechazamos el sálvese quien pueda que practica la derecha sola o en dúo. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
1: Ovació a Montero, però Pedro Sánchez ha estat el gran protagonista d'aquesta tarda. Ha dit que vol 8 anys més de govern socialista a la Moncloa, i des d'aquí s'ha burlat que Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, no estigués convidat al tancament de campanya que feia el candidat dels populars.
2: Y que no os den gato por liebre, porque he visto que Moreno Bonilla cierra campaña, me parece que en Málaga, y no le acompaña a Feijóo. Pero son lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes, la privatización y la desigualdad.
1: Sánchez, que jugava fort, ja ho sentiu, contra el PP, i és que el PSOE afronta unes eleccions molt difícils. Les enquestes pronostiquen un mal resultat, que pot ser fins i tot pitjor que el d'ara fa 4 anys, quan ja van tocar fons. Ara, però, qui se la juga és la número 2 de Pedro Sánchez, i, per tant, el resultat de María Jesús Montero també posa a prova el president del govern espanyol.
0: Clar, en canvi, la situació del Partit Popular a priori és molt diferent, perquè compta ja amb la victòria, i el que li podria igualir és dependre en major o menor mesura de Vox, o no dependre en gent si acabessin tenint una majoria absoluta.
1: Sí, una majoria absoluta que, segons les seves pròpies enquestes, assolirien. Per tant, el Partit Popular, que sap que frega aquesta absoluta, però també és conscient, i això passa en les campanyes, que un excés de confiança la podria frustrar. Per tant, Feijóo avui des d'Almeria ha cridat el vot anti-Vox, ha convidat també els votants socialistes descontents a votar el Partit Popular i ha advertit a Pedro Sánchez que les eleccions de diumenge marcaran, diu, el principi del seu final.
4: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
1: Feijóo era a Almeria, Juanma Moreno Bonilla a Màlaga. Tancament de campanya per separat. Avui tampoc han coincidit, tot i ser la gran cita final, i no ho han fet perquè els pactes previs del PP en Vox no contaminin les eleccions andaluses. Moreno Bonilla, el candidat del PP, que ha jugat la carta contra Catalunya, s'ha abonat a la crítica contra els catalans el mateix dia que es dibuixa un possible acord per als pressupostos catalans.
5: El dia siguiente, el 17 de mayo, ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
1: El Partit Popular, Manel, que segueix de molt a prop el ball de l'últim escó a quatre províncies, són quatre escons que seran determinants diumenge a la nit per emportar-se o no aquesta majoria absoluta.
0: I si no és així, la clau la tindria segurament Vox. En canvi, la seva perspectiva és o tenir la clau o passar a ser irrellevant a Andalusia. Com ho està veient l'extrema dreta?
1: Sí, Vox anava molt disparat fa un parell de mesos a les enquestes a Andalusia. Ara, però, sembla que s'ha estancat. Aquí el que es percep és un Vox amb molt menys protagonisme que en les últimes eleccions que hem vist a l'Aragó, a Extremadura i a Castella-Lleó, on, per cert, ja van tocar sostre en aquestes últimes, però sí que l'extrema dreta aspira a millorar el que diuen totes aquestes enquestes, aspira a tornar a tenir la clau per poder tornar a collar el Partit Popular. Santiago Abascal, aquest vespre a Sevilla.
6: Dar hoy esperanza a muchísimos españoles en todas las regiones de ser una alternativa verdadera a la traición de unos y a la cobardía de otros.
1: Atacant així PSOE i PP, un Vox però que ha quedat una mica desdibuixat en aquesta campanya, en què la seva proposta estrella, recordareu, la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis públics, ha quedat relegada per interès del PP.
0: I finalment, en aquest repàs i al marge de Vox, Andalusia torna a posar a prova els partits a l'esquerra del Partit Socialista després de les últimes patacades. Què s'hi juguen aquí?
1: Sí, aquí són Endavant Andalusia i Per Andalusia. Competeixen en unes eleccions en què per primer cop la candidatura andalusista pot avançar a la confederal. Endavant Andalusia milloraria resultats, fins i tot podria tenir grup parlamentari propi, i aquest creixement l'intenta el seu candidat, José Ignacio García, posant la diana a Vox i el candidat del PP.
7: Vox, la extrema derecha, son los mandados de los ricos. Nunca se quejan de los de arriba. Que ellos defienden el campo, ustedes no habéis trabajado en el campo en la vida.
1: Endavant Andalusia, en detriment de Per Andalusia, que és aquesta unió de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que diumenge també posaran a prova aquesta aliança de cara a una possible entesa per a unes futures eleccions espanyoles. Antonio Maillo, el seu número 1, en defensa avui dels serveis públics i desmuntant el perfil moderat que ven el candidat del PP.
8: Ya sabemos en qué consiste un Moreno Bonilla, que es Vox con sonrisa, pero Vox.
1: Hem repassat, Manel, totes les claus d'aquestes eleccions andaluses, que tenen també, ja ho veieu, molta lectura en clau estatal i que seran, de fet, l'assaig general per a les eleccions que començaran el 2027.
0: Molt bé, doncs t'anirem seguint aquest cap de setmana, a veure com acaba. Gràcies, Paula, bona nit.
1: Una abraçada, adéu.
0: Doncs per arribar a les eleccions primer cal triar candidats, i en aquesta tria de vegades hi ha ja també conflictes. L'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per les municipals d'aquí a un any sembla que ha entrat en un carreró sense sortida. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalán, bona nit.
9: Què tal? Bona nit.
0: Lluny de trobar, per tant, un nom de consens, cada vegada la cosa s'embolica més.
9: Doncs sí, tal com ha avançat Catalunya Ràdio, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
10: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
9: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Tot i que fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
11: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideix els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
9: El reglament del partit per elegir el candidat preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Dos minuts aproximadament i arribarem a 2:15 de la nit. Atenció, perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. És una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albacar.
12: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compra-venda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
13: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
12: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compra-venda d'altres obres d'art al 1994.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'oficina antifrau, Daniel De Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso, com dèiem, va presidir aquesta oficina. Estem parlant d'Antifrau entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. I parlem ara d'un informe que s'ha publicat avui. Avui n'hem conegut els resultats. És un informe que es diu Fènix i és elaborat per un grup de 7 economistes que conclou que el model econòmic de Catalunya és insostenible i que aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Roger Santaló, bona nit.
14: Bona nit.
0: Són economistes de prestigi. Qui en forma part?
14: Sí, exacte. El coordinador de l'informe és Xavier Roig. Els redactors de l'estudi són Modest Guinjoan, Miquel Puig i Xavier Quadrassa. I l'equip assessor està format per Guillem López Casasnovas, Jordi Galí i Jaume Ventura. L'informe Fènix situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i els que, segons defensa Miquel Puig, empobreixen el conjunt del país.
15: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
14: Per la seva banda, Jordi Galí sosté que si l'economia creix perquè augmenta la població, però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna.
16: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
14: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixin les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats.
17: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Fem una mirada ara al que ha passat avui al món i comencem amb una mica d'aire, perquè l'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava, recordem-ho, aquest diumenge, s'allargarà finalment 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. Vicent Missut.
18: Sí, l'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana per continuar les negociacions de pau. Tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant, no Beirut, però cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban, i ha matat més de 400 persones. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs d'Israel contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units.
0: Doncs tenim, per tant, altos al foc, però una altra cosa és acabar signant acords de pau, i el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha dit avui que el seu govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que ajudi a acabar el conflicte a l'Orient Mitjà. El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi, en el marc de la cimera dels BRICS.
19: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.

0: Doncs avui Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però a més Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
1: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I el fet és que la capital xinesa Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
2: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
1: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
2: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I atenció amb el que ha dit avui el canceller alemany, que es va mostrar molt comprensiu i proper a Donald Trump fa mesos. Després va tenir unes declaracions polèmiques i avui Friedrich Merz ha tornat a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
3: Bona nit. Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
4: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
3: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
4: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
3: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Doncs avui als Estats Units ha deixat el càrrec, se li acabava el seu mandat, una de les persones que més cara havia plantat a Donald Trump, és Jerome Powell, el capdavant de la Reserva Federal dels Estats Units. En la part final de la seva presidència ha hagut de fer front a les pressions de Donald Trump perquè supedités les seves decisions als interessos de la Casa Blanca. Rafael de Ribot.
5: El nou president de la Fed, proposat pel president dels Estats Units i ratificat pel Senat, serà Kevin Warsh. Els mercats estaran especialment atents a si la Reserva Federal manté o no la seva independència. Amb una inflació que ja se situa al 3,8% als Estats Units, no serà fàcil aprovar una nova retallada dels tipus d'interès, que és precisament el que reclama Trump per reduir els costos de l'endeutament acumulat de la seva administració. El catedràtic Oriol Amat considera Warsh un economista de prestigi i creu que actuarà en plena autonomia.
6: i intentarà marcar un perfil propi que no se'l vegi, que no es vegi que és una titella del president Trump. Perquè si es percebés aquesta, que no manté una independència suficient, això podria ser molt perjudicial, no solament per als Estats Units, per a Europa.
5: Jerome Powell es mantindrà com a membre del Comitè de la Reserva Federal, que en els últims mesos no ha estat capaç de prendre cap acord per unanimitat i a les votacions denoten una divisió interna creixent.
0: Una miqueta més de 5 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat molt ràpida i a la tornada us expliquem què està passant amb les sargantanes d'Eivissa i Formentera. Són un dels símbols d'aquestes illes i estan desapareixent per culpa d'una serp.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Quina raó mou el teu món?
11: Lo futur del Pere.
12: Algun dia tenir el meu propi piset.
13: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
16: Atenció!
17: Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
15: Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
18: Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre't res del nostre Gran Premi.
15: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
17: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
19: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
15: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
17: de Marató de motos i futbol al Tot Gira.
15: Dissabte a partir de 2:15 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: És un dels símbols culturals i de biodiversitat de les Illes Pitiüses, la sargantana, i està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts nedant fins als illots de la zona, on ja ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Montse Poblet, bona nit.
20: Hola, bona nit. La primera pregunta que et fas quan sents aquesta història és com pot haver arribat aquesta serp, la serp de ferradura, fins a Eivissa. La hipòtesi més plausible és que entrés en algunes de les moltes oliveres que s'importen a l'illa des de la península. La seva presència ha comportat una reducció dràstica de la població de sargantanes de les Pitiüses, poc acostumades a tenir depredadors i sense eines per defensar-se. L'equip del CREAF, liderat per Oriol Lapiedra, estudia el fenomen des de fa gairebé 6 anys i parla d'una extirpació pràcticament completa de l'espècie.
21: La reducció és dramàtica. Per on passa el front d'invasió de la serp, deixant a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
0: Arriba, per tant, a Eivissa, però el problema ja no només el tenen a Eivissa, eh?
20: Exacte, de sargantanes de les Pitiüses ni a Eivissa i a Formentera i també a una quarantena d'illots més amb poblacions úniques de cada zona, resultat de milers d'anys d'adaptació i d'aïllament genètic. Fins ara s'havia cregut que la serp no hi podria arribar perquè el mar ho impedia, però resulta que l'estudi del CREAF ha demostrat el contrari. Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps neden fins als illots i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi vivien. A la web de 3CAT podeu veure fotos de les serps nedant fins als illots.
0: I si pot fer a aquestes alçades alguna cosa per frenar-ho?
20: capturar serps, l'any passat a Eivissa se'n van capturar 3.400 exemplars i en una operació d'emergència el zoo de Barcelona està criant sargantanes de les pitiuses a les seves instal·lacions. El seu director, Antoni Alarcón, està convençut que podran generar una reserva suficient d'exemplars que permeti reintroduir la sargantana al seu hàbitat natural quan les condicions ho permetin.
1: Al zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
20: Dels primers 17 exemplars d'Eivissa i Formentera que van acollir l'any passat, ja n'han aconseguit una trentena de cries i ara miraran de fer criar 33 exemplars més de les variants dels illots.

0: en punt 3:15. 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquesta tarda en un pis de Roda de Ter, a Osona.
1: A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. Els bombers han rebut

0: alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat després que intentés atracar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
1: Sí, el detingut ha intentat assaltar a punta de pistola un establiment del carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats de Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de la presó, ja es va informar que havia un risc molt alt que reincidís i que se'l considerava molt perillós.
0: El nou pla d'usos del districte de Ciutat Vella restringirà l'obertura de negocis relacionats amb el cannabis, de fundes i carcasses de mòbils o de manicura i pedicura.
2: Segons el regidor d'aquest districte de Barcelona, Albert Batlle, són activitats que no aporten valor afegit.
3: Tenim vigent una suspensió de llicències per aturar el creixement exponencial d'aquests negocis que s'havia donat durant els anys previs i que no aporten cap valor afegit. I per primera vegada regulem contra la venda de souvenirs com a producte secundari. També es controlaran les activitats de restauració i de comerç alimentari i mirem també de protegir els establiments singulars de restauració flexibilitzant canvis de llicència.
2: Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el nou plantejament s'aprovarà al plenari municipal de finals de mes amb el suport de Junts i sembla també del PP. Tant Esquerra com els Comuns ja han dit que votaran en contra.
0: Usuaris i sindicats de la Policia Nacional denuncien col·lapse a les comissaries de Catalunya per renovar el DNI.
2: L'aplicació per poder fer aquest tràmit o no ofereix dates disponibles o les dona diverses setmanes o fins i tot mesos vista. Segons els sindicats policials, falta personal perquè no s'estan substituint les jubilacions del personal administratiu. Carlos García, secretari regional del sindicat Jupol, assegura que aquesta situació provoca que algunes persones afectades comprin cites al mercat negre per preus que oscil·len entre els 60 i els 100 euros.
4: Hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se está dando sobre todo en las citas del NIE. Y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen y no se dé esta circunstancia, que es un hecho muy grave.
0: La Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular.
2: El govern de la Generalitat i el Consell General han signat aquest matí l'acord per renovar un model caducat des de fa 3 anys. Amb el nou, l'autoritat aranesa disposarà aquest any de gairebé 43 milions d'euros, 4 milions més que l'any passat. Maria Vergés, síndica d'Aran.
5: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu mantenut, i un sau qualitatiu i quantitatiu força important.
2: El pressupost s'incrementarà com a mínim en 500.000 euros anuals més els pròxims 4 anys, independentment de si el Parlament aprova o no nous comptes. El pacte també inclou la possibilitat que el Consell General pugui participar en la gestió de l'IRPF.
0: El barri de Gràcia de Barcelona obre la primera llibreria del món especialitzada en Palestina.
2: Es diu Finestres Palestina i tindrà un fons de 4.000 títols de tots els gèneres dedicada a difondre la cultura, la realitat i el pensament del poble palestí amb una programació estable. S'hi podran trobar llibres en català, castellà, àrab i altres llengües. La llibreria és al carrer Verdi de Barcelona i s'ha inaugurat aquesta tarda coincidint amb la commemoració del Dia de la Nakba, coneguda també com la Catàstrofe Palestina, un espai per llegir però també per escoltar, compartir i pensar col·lectivament.
6: Catalunya nit.
0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet, de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Arribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluer. Ha anat a veure aquesta obra la Marta Vives.
7: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014, i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force, interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
8: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
7: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de

0: Venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
1: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest gran viatge, aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
2: Cada moment estem volguent-ho i no volguent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
0: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
3: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
4: Aquest era el moment en què el Festival de Cinema de Canes anunciava per sorpresa que atorga una Palma d'Or honorífica a John Travolta. El protagonista de Pulp Fiction ha plorat arran d'aquest anunci inesperat i s'ha convertit en un dels noms del dia, juntament amb John Lennon i Eric Cantona. El nostre nom del dia a Canes és sempre el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
5: Bona nit.
4: Què més ha dit John Travolta i què hi fa a Canes?
5: Doncs ha vingut a presentar una petita pel·lícula que dura poc més d'una hora, que està basada en un llibre seu i que es titula Ven a volar conmigo.
6: Surprise! We are going on a jet.
7: What?
6: All aboard, please.
5: S'estrenarà ben aviat a la plataforma d'Apple el 29 de maig. Travolta ha arribat acompanyat de la seva filla, Ella Blue, que també apareix al film, i quan era a l'escenari presentant-lo, doncs ha rebut aquest guardó honorífic que ha dit que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Close your eyes.
4: I aquest és John Lennon, també protagonista.
5: Sí, avui s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a l'ex-Beatle. Va ser el 8 de desembre de 1980, poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida, on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy i repassaven les seves vides personals i professionals, com aquest disc canviava els rols de gènere del rock and roll, com ell compara la connexió artística que va sentir el primer dia que la va veure ella i el dia que va conèixer Paul McCartney. Una xerrada de més d'una hora on Lennon es despulla com a artista, com a home, com a pare. Van ser les seves últimes paraules, en definitiva, el seu llegat, i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que realment malmeten el resultat final. Una llàstima. A tot això, l'altra fita del dia ha estat el documental sobre Eric Cantona, un exercici per entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. Ell diu que no es penedeix de res i després de la projecció ha admès que s'ha emocionat.
8: És el primer cop que mostrem la pel·lícula i aquests aplaudiments ens fan superfeliços. Jo cada cop que la veig ploro. Tinc aquest aire de dur, però tinc un cor tendre. Gràcies a tots.
5: Cantona, de fet, també presentarà a Canes una altra pel·lícula, en aquest cas com a intèrpret.
4: I avui ha obert portes al Còmic Barcelona, a Fira de Montjuïc. Més de 200 expositors d'arreu del món presenten els seus treballs fins diumenge. Xavier Palau.
9: Seran 3 dies on milers de visitants gaudiran de figures destacades del còmic contemporani amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. Avui el festival ha dedicat el primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en concursos i tallers o descobrir els últims videojocs. Berta Cusó, autora de Sir Creek, diu que cal seguir treballant perquè el còmic no sigui un art menor.
10: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
9: El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició.

0: Menys de 5 minuts i arribarem a les 11. David Uach, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: És moment d'escoltar els sons que han protagonitzat la jornada esportiva. Comencem per Marta Torrejón, capitana del Barça femení, a la prèvia de la final de la Copa.
2: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
1: Anem a un Barça Atlètic de Madrid, final de la Copa Femenina a Gran Canària, a l'estadi. Es preveu que se superin els 20.000 espectadors dels 30.000 d'aforaments que té, per tant, bona entrada per presenciar aquesta final, amb el Barça buscant el que seria el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa, sense Caroline Graham, que finalment s'ha quedat a Barcelona per acabar-se de recuperar i mirar d'arribar a la final de dissabte següent, del dia 23 a Oslo contra l'Olympique de Lió, final de la Champions aleshores. Demà, d'entrada, a aquest partit el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio, que també es podrà sentir pel dual de TV3, que igualment transmetrà el partit.
0: I ara, un d'aquells noms que no deixen mai indiferent, José Mourinho, entrenador del Benfica, sobre el seu possible futur al Madrid.
3: Teve proposta de renovação do Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
3: Eu diria domingo.
1: Ho emplaça Mourinho a estudiar el seu futur. Ha assegurat que té aquesta proposta per seguir el Benfica. És qui més sona i amb diferència amb força per ocupar la banqueta del Madrid la temporada vinent, en la que seria la seva segona etapa. També del Madrid, d'altra banda, doncs, el sindicat d'àrbitres avui ha presentat un escrit al comitè de competició demanant que s'obri expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que es disculpi per les crítiques a l'estament arran del cas Negreira, en aquestes declaracions que hem anat sentit al llarg de la setmana.
0: Molt bé, i acabem amb un apunt de MotoGP, Maverick Viñales.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no
1: tinc... Maverick Viñales que ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa en el Gran Premi de casa, el que ha arrencat avui a Montmeló, al circuit de Barcelona-Catalunya, Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb els primers entrenaments dominats per Pedro Acosta, però amb Àlex Márquez segon molt a prop, a només 18 mil·lèsimes. Demà entrenaments a TV3 i cursa sprint que transmetrem a Catalunya Ràdio.
0: Bon cap de setmana, David.
1: Igualment.

0: Els divendres tot té un altre aire i també la previsió del temps, que ens interessa especialment per saber com pinta també el cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com ha sigut la tria de la cançó?
1: Doncs mira, és una cançó de Thierry Bondenbar que es diu Sun in the Cold, sol en el fred, perquè és una mica el que tindrem, eh? Tindrem un cap de setmana, sobretot dissabte, eh? Seria una cançó per dissabte, principalment. Que tindrem moltes estones de sol, però serà fred. Fred al Pirineu, al matí, amb glaçades, fresca tot arreu, és a dir que demà... Avui ja s'ha notat que ha baixat la temperatura, però demà encara es mantindran així de baixes i sobretot serà al matí, quan notarem aquest fred, amb valors ben negatius fins i tot, i amb glaçades a aquest sector del Pirineu, 4-5 graus cap a la Catalunya central, ponent, i a la costa també 10-11 com a molt. Després sí que al migdia, doncs com que farà sol, la temperatura s'anirà recuperant i pujarà una miqueta més. Tindrem algun ruixat dissabte, però serà sobretot diumenge. Diumenge és quan tindrem altre cop una mica més de moviment, amb alguns ruixats, al litoral al matí i a les comarques del nord-est a la tarda. Com aquests darrers dies han anat passant, cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, a part de demà que tindran vent, el temps serà molt més estable i amb moltes més estones de sol.
0: Fred i sol, una bona combinació, interessant. Gràcies, Gemma, bon cap de setmana.
1: Igualment, bona nit.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 15 de maig del 2026. Si fa bon temps, bé, i si no fa tan bon temps, no se l'acabaran aquest cap de setmana de la quantitat d'activitats que hi ha a l'agenda. Des del concert de primavera i l'aplec de la Sardana al Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, de la jornada de l'esport femení, el fotomatx, de les presentacions de llibres i la dansa a l'IAP, a la nit dels museus i les portes obertes del Dia Internacional dels Museus, de la jornada solidària per l'ELA, organitzada per l'associació d'Au Ferrat, el Marnaton de Terramar o a la regata Salomé a Aiguadols. I per si no en tenen prou, al Prado, el Diablo se viste de Prada, Marga Miret exposa el Miramar i qui tingui mono d'Eurovisió, demà el podrà veure al festival al canal de YouTube. En un moment, com sempre, ho repassem tot, el que hem dit i el que no hem dit encara, xinuxant. I ahir el Retiro, organitzat per l'Assemblea o Consell de la República i la Plataforma per la Llengua, el president Quim Torra va desgranar 6 deures, 6 manaments, si volen, per salvar el català de la vulnerabilitat que viu avui. En un moment, escoltaran el resum que els hem fet d'un quart d'horeta d'una conferència que entre preguntes i respostes tot plegat va durar una miqueta més d'una hora, gairebé una hora i quart. Però, per resumir-ho, primer deure: no deixar de pensar que el català va més enllà del Principat i que quan s'ataca el català, s'ataca tothom. Segon, fer-se voluntari lingüístic. Tercer, el repte més difícil, proposar-se durant 21 dies mantenir el català i no canviar la llengua en cap moment ni circumstància. Quart, intentar tenir cura a l'hora de parlar el català. Cinquè, aquest ja s'ha enfilat a Sitges, constituir la taula pel català on hi sigui tothom. I finalment, el sisè deure, comprar productes i reclamar serveis en català. I si no es compleix, queixar-nos. Tot plegat en un context local preocupant, que també apunta l'Eco aquesta setmana, i del qual recordem haver-ne parlat amb educadors a l'inici de curs de fa 2 anys. Ja no és només amb el castellà amb el qui el català se les ha de veure, sinó sobretot amb l'anglès, que s'està fent present amb aquella força, del que és la llengua dominant al món i la llengua dels expats per excel·lència.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui, que si l'Eco de la setmana passada no s'equivocava, hi ha l'assemblea del PSC que ha de ratificar, o no, el que sigui, a Manu Rodríguez com a possible candidat dels socialistes a les eleccions de l'any que ve. Avui, que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, participa en una nova sessió del Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Garraf. Això serà a partir de 3:15 aproximadament a la Masia d'en Cabanyes. La trobada tindrà lloc, com els dèiem, amb tots els alcaldes, i en acabar la reunió la consellera i el president del Consell Comarcal, Luis Miguel García, també atendran els mitjans presents. Això serà avui al matí. Atenció, pares i mares, abans no arrenquem amb les informacions bàsiques del dia, una d'important perquè a partir d'ara mateix, a les 9 del matí, s'ofereixen 25 places més per les colònies d'estiu. L'Ajuntament de Sitges ha augmentat les places de les colònies d'estiu amb 25 places més degut a l'alta demanda de places per les colònies i a la manca d'inscripcions per a l'oferta de campaments. Avui, a partir de les 9 del matí, s'activarà l'opció d'inscriure's a les colònies a l'apartat Preus i disponibilitats de l'enllaç del web de Fundesplai. Per tant, si sou pares, mares, teniu present les colònies, no heu pogut encara, aneu al web de l'Ajuntament, a sitges.cat, i allà trobareu aquesta informació i l'enllaç al web de Fundesplai. Aquesta opció, que com els dèiem, no és visible fins a les 9 d'aquest matí, per tant, ara ja s'hi pot accedir, apareixerà al costat del preu, 90 euros, dins d'un requadre blanc. Recordar que les colònies es faran a la Casa Les Codines, al municipi de Montesquiu, a Osona, del 24 al 28 de juny. L'Ajuntament ha pres aquesta mesura d'oferir 25 places més com a resposta a l'alta demanda d'inscripcions de les colònies d'enguany. O sigui que Pares i mares, encara sou a temps, si no heu pogut abans reservar plaça pel vostre fill o filla a les colònies a la Casa Les Codines, entre el 24 i el 28 de juny, a partir d'ara mateix, està disponible al web de l'Ajuntament l'enllaç a Fundesplai per poder formalitzar la inscripció. Avui que, entre altres coses, per tots aquells que l'utilitzen, avui és el Dia Internacional d'anar a la feina en bicicleta. Cada dia us oferirem allò, ho hem anat a buscar, perquè com que cada dia és el Dia Internacional d'alguna cosa o el Dia Mundial del Vés a saber què, i com que n'hi ha doncs 50.000 per escollir, avui és el Dia Internacional d'anar a la feina en bici, dia que es va establir l'any 1956 per la Lliga de Ciclistes Nord-Americans. O sigui que els que vagin amb la feina en bici, avui és el seu dia. Avui que s'ha fet clar, per dir-ho d'alguna manera, a les 6 i 3 minuts, i el sol ha sortit, per dir-ho d'alguna manera, a les 6 i 34, el sol es pondrà a les 9 i 4 minuts i es farà fosc a les 9 i 35. El dia s'allargarà 1 minut i 38 segons, tindrem 14 hores i 29 minuts de sol, per dir-ho d'alguna manera, i 9 hores i 30 minuts de foscor. Una agenda, com els comentàvem, llarguíssima, llarguíssima, llarguíssima. Comencem per aquest matí mateix, perquè els actes del cap de setmana sardanista comencen aquest matí a 2:15 a l'Escola Miquel Utrillo, la 35a trobada escolar sardanista. Com sempre, organitzat pels Amics de la Sardana, aquest és el primer dels tres actes vinculats en aquest cap de setmana de la primavera sardanista, que tenen, això, des dels petits fins als grans com a protagonistes. Aquest matí la 35a trobada, després comentarem el concert de la sardana avui al Retiro i el diumenge l'aplec de la sardana. Però a 2:15 del matí els més menuts de la casa a l'escola Miquel Utrillo, 35a trobada escolar sardanista en el marc de l'aplec de la sardana d'aquest cap de setmana. Aleshores, aquest cap de setmana que finalitza la Setmana de l'Esport, que ha tingut actes durant tota aquesta setmana. Avui, segurament, el que pot cridar més l'atenció és la conferència que l'escorxador, a partir de les 7 de la tarda, farà Núria Piques, la corredora de muntanya Núria Piques, la conferència Ara o Mai. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a l'escorxador organitzat per Sitges Trail i la regidoria d'esports, Núria Piques, que combinarà la conferència d'avui amb un entrenament demà dissabte 16 de maig als Jardins de Terramar. O sigui que la conferència avui a les 7 de la tarda a l'escorxador i l'entrenament demà a partir de les 8 del matí, com els comentàvem, als Jardins de Terramar. Avui, però, més enllà de la conferència de Núria Piques, hi ha Body Combat a partir de les 10 del matí, activitat cardiovascular coreografiada amb música i basada en arts marcials, per tant, qui tingui interès, Body Combat a les 10 del matí a la piscina municipal. A partir d'un quart de 5 de la tarda i fins 6:45, al Club Nàutic de Sitges tindrà lloc bateig de mar, sortides en vaixell, escola de 20 minuts, entorns de 4 persones, a veure si el dia ajuda una miqueta més. Però bateig de mar avui al Club Nàutic a partir d'un quart de 5. Al camp municipal d'Aiguadols, la Unió Esportiva Sitges organitza avui també, ho ha fet al llarg de tota la setmana, aquesta jornada de portes obertes de futbol per a joves que vulguin començar a jugar a futbol a partir del mes de setembre. Portes obertes a partir de les 5 i fins les 8 del vespre. I a la piscina municipal de Sitges, a partir de 6:45 de la tarda, Zumba, ball, coreografiat i amb música a partir de 6:45 de la tarda a la piscina municipal. Demà dissabte, dia 16, hi haurà a les instal·lacions de Sitges Surf, a la platja d'Aiguadols, classes de 2 hores per a persones de 8 a 16 anys per fer surf si hi ha onades. Sitges Surf Club organitza aquesta activitat demà a les instal·lacions de Sitges Surf a partir de les 12 del migdia. Demà també, campionat de partides ràpides d'escacs, obert a tothom, davant del Prado, és a dir, carrer Francesc Gomà, a partir de les 4 i fins a les 8, campionat de partides ràpides d'escacs, obert a tothom. I a partir de les 5 de la tarda, el poliesportiu de Pinsbens, organitzat pel Club Petit Sitges, demà dissabte hi haurà també una sessió lúdica oberta amb música per a totes les edats amb un nivell bàsic de patinatge, roller disco, demà a partir de les 5 de la tarda, el poliesportiu de Pinsbens, organitzat per el Club Petit Subur Sitges. I de cara al diumenge, que serà el darrer dia de la Setmana de l'Esport, vàries coses. Per un costat, de nou Batits de Mar que organitza el Nàutic a partir de 11:15 del matí. Les inscripcions a 11:15 del matí, començarà l'activitat a partir de 11:15. I també hi haurà activitat nàutica de rem que organitza Nulca Kayak al passeig marítim a la platja de les Anquines, gairebé tocant a Terramar, a partir de les 10 del matí el diumenge dia 17. Però el diumenge dia 17 és el dia de la tercera jornada de l'esport femení. Aquesta jornada, que tindrà lloc al passeig de la Ribera, hi ha activitats al passeig i activitats a la platja el proper diumenge. Hoquei patins, zumba, cistella escorbal, tenis taula, gimnàstica rítmica, escacs gegant i partides ràpides, hoquei, un simulador inflable de golf, un xutòmetre de futbol, un xutòmetre d'handbol i també el vaixell Láser Pico del Club Nàutic. I a la platja hi haurà activitat de rugby platja, futbol platja, badminton, joc de malabars, tenis platja, bitlles catalanes i també voleibol platja. Tot això aquest diumenge en el marc de la tercera jornada de l'esport femení. Què hi afegim a tot això? Doncs que demà dissabte tots aquells que s'acostin al voltant de l'hotel Terramar, de la platja de Terramar, segurament veuran competició de natació, perquè demà se celebra el Marnaton. Per un costat hi ha una competició amb nedadors que aniran des de la platja del Far de Vilanova fins a la platja de Terramar. Per una altra banda, hi haurà també competició de nedadors que aniran des de la platja de la Fregata a la platja de Terramar, i a la platja de les Anquines, a la zona de les Anquines, hi haurà diferents competicions també, però més de caire familiar o infantil. Això serà demà dissabte al matí. I de cara també a aquest cap de setmana, demà dissabte s'organitza, i en aquest cas organitza el Port de Sitges, Aiguadols, la regata Salomé, una de les activitats també d'aquest cap de setmana vinculada amb el mar. Ja, com els dèiem, és un cap de setmana en què per activitat no serà. Doncs el Port de Sitges organitza aquesta regata Salomé que portarà la vela social del Club Nàutic Port de Sitges a les aigües de Garraf. El Club Nàutic Port de Sitges organitza amb la col·laboració de Salomé la regata Salomé, una prova de vela de creuer que se celebrarà demà a les aigües de les costes de Garraf. La jornada vol combinar l'esperit competitiu de les regates socials del club amb una trobada posterior entre navegants, tripulacions i socis al Port de Sitges. Per tant, si veuen allò, moviment també, moviment de vaixells a la costa, al nostre mar, doncs la regata Salomé aquest cap de setmana, demà dissabte, omplirà de vaixells de vela la costa del Garraf. Hem fet tota aquesta prèvia d'esport. Vinga, ara anem per avui divendres. Encara poden veure aquest espectacle que organitza l'Institut of the Arts Barcelona, el Converge 2026, aquest espectacle amb coreografies internacionals reconegudes. Avui també, en dos passis, a 17:45 de la tarda i a 20:00 PM, a l'antic centre de disseny, a la seu de l'Institut of the Arts Barcelona, preu de les entrades, 10 euros als adults, 5 euros als més menuts. Converge 2026, avui a 17:45 de la tarda i a 20:00 PM, al IAP, a l'Institut of the Arts Barcelona. Avui divendres, a 6:00, a l'Auditori de l'Edifici Miramar, es presenta el llibre Cuba i els catalans, de Botiguers en Agrés, de Joan Santacana, llibre que ja va per la seva tercera edició. Avui a l'Auditori de l'Edifici Miramar, Cuba i els catalans, de Botiguers en Agrés, llibre de Joan Santacana. Avui, que a 7:15 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rossinyol es parlarà d'Antonio Machado, una xerrada titulada Antonio Machado, humanista i poeta, reedició renovada d'una conferència prohibida, a càrrec de Miquel Milà, catedràtic de secundària especialista en Antonio Machado, i ho presentarà i ho moderarà Andreu Bosch. Es parlarà sobre l'evolució personal i artística d'Antonio Machado a través dels seus escrits. La conferència serà a base de la lectura i el comentari de les seves poesies i textos. Avui a 7:15 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rossinyol. Fa uns moments els comentàvem les sardanes pels més menuts a l'Escola Miquel Utrillo. Avui a 20:00 PM, als Jardins del Retiro, fem un apunt aquí. En cas de pluja, el concert se celebrarà a la parròquia. En cas de pluja, el concert se celebrarà a la parròquia. Però, en principi, Avui a les 8 del vespre, Jardins del Retiro, concert de primavera, Rosa de les Roses, amb la cobla Maricel, el tenor Andreu Miré, tots plegats dirigits per Francesc Gregori i presentat per David Puertas. Preu de les localitats, 12 euros, 10 euros per socis del Retiro. Avui a partir de les 8, als Jardins del Retiro, concert de primavera, Rosa de les Roses. I recordem, si plou, el concert es farà a la parròquia. I en el marc de la programació sardanista, avui aquest concert, i el diumenge dia 17, a l'Hort de Can Fals, l'Aplec de la Sardana, matí i tarda, amb les cobles Maricel, Marinada i Juveníbula de Sabadell. Aquest diumenge dia 17, l'Aplec de la Sardana a l'Hort de Can Fals. Vinga, continuem amb demà dissabte i encara no ens hi havíem posat, però demà dissabte i passat demà diumenge els museus seran protagonistes. Aquesta és una activitat que no només es fa a Sitges, sinó als museus d'arreu d'Europa, la nit dels museus i el Dia Internacional dels Museus. Els ho diem perquè si els museus de Sitges els tenen molt vistos, que sàpiguen que Vilanova també fan nit de museus i també fan el Dia Internacional dels Museus, el Museu del Ferrocarril, etc. És a dir, que no és només activitat sitgetana, Barcelona també, no cal ni dir-ho. En el cas de Sitges, demà dissabte 16 de maig, a partir de les 11 del matí en català i a les 12 en castellà, visita guiada a l'exposició Absències i presències, els artistes de Charles Deering, a la col·lecció d'art del Banc Sabadell. Aquesta col·lecció tan magnífica, aquesta exposició tan maca que està al segon pis de Maricel. Activitat gratuïta, és a dir, que si volen anar a veure l'exposició amb una visita comentada, activitat gratuïta demà dissabte a les 11 en català i a les 12 en castellà. Només cal reservar, és gratuït, però cal reservar perquè evidentment hi ha un cupo de personal al web de Museus de Sitges, museusdesitges.cat. Demà dissabte 16 de maig, un passeig de nit pel Palau Maricel amb audició de la coral Sitges Canta, Palau Maricel, a partir de les 8 del vespre i fins les 11 de la nit. Per tant, qui vulgui anar a les terrasses de Maricel, qui vulgui allò, un capvespre a Maricel, a partir de les 8 i fins les 11, Palau Maricel, audició de la coral Sitges Canta amb aquest passeig de nit. És una activitat gratuïta també, amb aforament limitat, entrada per ordre d'arribada sense reserva prèvia, però ja ho saben que sempre genera un poder d'atracció molt gran al Palau Maricel i, òbviament, les terrasses de Maricel. I pel diumenge 17 de maig, portes obertes als museus, Museu Cau Ferrat, Museu Maricel, l'exposició dels artistes de Charles Deering i la Fundació Stanfli. Els museus estaran oberts el diumenge a partir de les 10 i fins a les 7 de la tarda i a la Fundació Stanfli a partir de les 10 i fins a les 2. Tant una bona oportunitat de nou, una molt bona oportunitat per veure aquesta exposició que, com els dèiem, és maquíssima, maquíssima. I el diumenge, al Palau Maricel s'oferirà una visita guiada amb recreació virtual del Saló d'Or. O sigui, allò de les ulleres, de posar-se aquestes ulleres de realitat virtual i poder contemplar el Saló d'Or. També és una activitat gratuïta amb aforament limitat, les reserves als museus de Sitges. Cap de setmana de museus, per tant, tant demà dissabte com passat demà diumenge. I si es pensen que l'agenda acaba aquí, van equivocats, perquè encara ens queda força cosa. Demà dissabte, a 8:45, a la cantina del Retiro, música cubana amb Chichi Valdés, aforament limitat, però entrada gratuïta, a 8:45, Chichi Valdés, a la cantina del Retiro. I anem a diumenge. N'hem parlat, en vàrem parlar ahir, amb l'agenda d'Au Ferrat, diumenge als Jardins del Retiro, a partir de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. Aquesta jornada que té un vessant solidari, Juguem plegats per l'ELA. Un homenatge a Luis Destrés, el fundador de la botiga Doctor Game, i allà hi podreu trobar de tot. Jocs de rol, ludoteca, sorteig solidari, wargames, novetats editorials, rols ocults i molt més. Organitza l'agenda d'Au Ferrat i, com els dèiem, té un vessant absolutament solidari dedicat en homenatge a Luis Destrés. Vàrem parlar ahir, la Carol ho recordava, vàrem parlar amb Luis Destrés fa ben pocs anys de tot plegat, la ELA, que és aquesta malaltia tan horrorosa que va incapacitant a la persona fins al final. Bé, doncs, juguem plegats per l'ELA als Jardins del Retiro aquest diumenge a partir de les 11 del matí i fins a les 8 del vespre. Diumenge és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i hi haurà, com bé sent tradicional també de cada any, aquesta marxa des de l'Ajuntament fins al monument del Triangle Rosa. La marxa començarà a les 6 de la tarda. Des de l'Ajuntament sortirà la marxa reivindicativa fins a arribar al Triangle Rosa. I prop de 6:45 de la tarda, quan la marxa hagi arribat al monument, es farà la lectura del manifest institucional a càrrec del regidor Xavier Ripoll i dels membres de Colors Sitgesling, a més de la tradicional ofrena floral al monument. El manifest institucional d'enguany reivindica la importància de continuar la lluita contra la LGTBI-fòbia en un context global en el qual encara hi ha països on la comunitat pateix opressió i criminalització. Diumenge, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i la lectura del manifest a partir d'un 6:45 aproximadament de la tarda davant del monument al Triangle Rosa, marxa que començarà a les 6 de la tarda des de l'Ajuntament. És cap de setmana de fotomaig, fotomaig fins a final de mes. Hi ha 11 espais expositius en el fotomaig i el punt d'interès aquest cap de setmana és la conferència que demà dissabte, dia 16, la fotògrafa Àngels Ferrer i Rovira farà una conferència a partir de les 7 de la tarda sobre la seva obra La vocació de tenir cura, que és el motiu de l'exposició que hi ha a la capella de la Fundació Ave Maria, i és una exposició que mostra precisament la feina de tots els professionals que cuiden dels residents de la Fundació Ave Maria. Per tant, la cita important del fotomaig demà dissabte, dia 16, a partir de les 7 de la tarda, visita i xerrada amb la fotògrafa Àngels Ferrer aquesta exposició La vocació de tenir cura. I mentrestant, hi ha 11 espais expositius del fotomaig. A l'edifici Miramar tenen encara oberta l'exposició de Marga Miret, l'exposició de l'artista sitgetana Marga Miret, i aquest cap de setmana al cinema El Prado, la segona part de El Diablo se viste de Prada.
2: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
3: ¿Aún tienes todo eso?
2: No, lo regalé.
3: ¿Qué?
2: Demasiado ostentoso para un periódico.
3: Tu despacho.
2: Oh, vale.
1: ¿Quién regaló? Des de la primera pel·lícula han canviat molt les coses. La pel·lícula original de l'any 2006, però les protagonistes les mateixes, Anne Hathaway, Meryl Streep i Emily Blunt. El Diablo Viste de Prada, la segona part, centrada sobretot molt més que en la moda, amb la competència en el canvi que ha suposat la irrupció dels mitjans d'informació digital. El Diablo Viste de Prada és la pel·lícula d'aquest cap de setmana al Prado, protagonitzada, com els dèiem, per Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, 20 anys després. Bé, ens hem passat gairebé 25 minuts repassant estrictament l'agenda d'aquest cap de setmana, l'agenda d'activitats d'aquest cap de setmana. Moltes d'aquestes activitats es poden trobar a agenda.radiomaricel.cat. Bé, ahir el president Torra va ser present al Retiro, convidat per l'Assemblea, convidat pel Consell de la República i la Plataforma per la Llengua. Quim Torra es fa escoltar. És un home que s'explica molt bé, que té un català de llibre d'estil, el recordem de quan va venir, també poden trobar la conferència sencera, si volen, al Saló d'Or a presentar el seu llibre, aquell llibre on va explicar d'una manera molt honesta com va viure la pandèmia a la Casa dels Canonges, tota la situació personal amb la seva esposa. En fi, era un llibre, diguem-ne, molt intens, i va ser una conferència molt intensa. Bé, ahir el president Fago Sitges, convidat per aquestes tres entitats, en la conferència que portava per títol Si la llengua falla, fallarà tot. Molt gràfic. La llengua, òbviament, és el català i el context és el context d'avui. A les persones que omplien la sala d'actes del Retiro, Quim Torra, que fou presentat per l'exalcalde Jordi Serra, els va deixar un seguit de deures, mitja dotzena de deures. Allò de dir, ara que us tinc tancats aquí, no podeu sortir sense haver complert aquests 6 deures. Primer, no deixar de pensar que la llengua va més enllà del Principat, País Valencià, la Franja, les Illes, Andorra, l'Alguer, el Rosselló. Ens interessa, va dir Quim Torra, ser molts, i quan s'ataca el català, s'ataca tothom. Segon, participar del voluntariat lingüístic. A Sitges ja ho saben que el voluntariat lingüístic ve gestionat per l'Oficina de Català i es tracta simplement de trobar alguns moments a la setmana per establir conversa amb persones que no tinguin el català com a llengua pròpia però que el vulguin aprendre i, per tant, que la conversa esdevingui una forma d'incorporar l'idioma a la quotidianitat del dia a dia. Tercer deure, o tercer manament, si volen, El repte més difícil, va dir Quim Torra, parlar en català a Catalunya. I per fer-ho, el president va dir que hi ha més o menys establert que qui porta 3 setmanes parlant en català i no canviant d'idioma acaba incorporant aquesta metodologia. I fins i tot va dir Torra que en la majoria de casos la gent agraeix que se'ls parli en català i que no es canviï d'idioma. És evident que no passa sempre, però que en molts casos, al final, molta gent agraeix que se'ls parli en català i no es canviï d'idioma. Què vol dir aquest repte dels 21 dies? Doncs passar-se 3 setmanes, allò de dir, mira, a partir de demà parlaré en català sempre. En qualsevol circumstància i en qualsevol moment. Fins i tot Quim Torra... És evident que hi ha circumstàncies, però, en fi, el president ho va dir d'aquesta manera. Fins i tot si estàs en l'àmbit de la justícia, si estàs en un judici, no renunciar al català. Òbviament és un dret, que és un dret, però vostès ja saben com està el món. Però al cap i a la fi, Quim Torra va dir així, 21 dies, proposar-se durant 21 dies no renunciar al català en cap moment, ni al restaurant, ni a la cafeteria, ni a qualsevol dels àmbits administratius, ni a l'escola, enlloc. Quart deure, ja que el català ens importa, tinguem cura a l'hora de parlar-lo. Això tampoc no és tasca senzilla tal com estan les coses, però tinguem cura, allò els testaluegos, els bueno, tot fos això, però tinguem cura. El quart deure. Cinquè, aquest Sitges ja l'està complint, constituir la taula pel català a Sitges on hi sigui tothom. I sisè deure, comprar productes i reclamar serveis en català. I si no es compleix, queixar-nos. Va posar l'exemple del restaurant. Clar, amb una queixa no anem enlloc, però si hi ha un grapat de queixes, potser l'establiment, el que sigui, al final serà conscient de la necessitat d'atendre en català perquè la ciutadania així ho vol. Tenen al nostre web tot l'acte sencer. Dura 1 hora i 12 minuts. Però nosaltres els hem resumit perquè repetim. Quim Torra té una capacitat comunicativa molt bona, molt ordenada, molt clara, molt entenedora. En 15 minuts els hem resumit aquests 6 deures que proposava ahir el president al Retiro.
4: Ara és quan jo demano al president i a l'organització que tanqui la porta, perquè jo entenc que vostès han vingut aquí lliurement, no? Ningú els ha obligat a venir, val? D'acord, doncs jo normalment faig un pacte. Si jo vinc i faig la xerrada, però vostès en aquests moments jo passo a, diguem, a ordenar-los 6 deures que vostès han de complir. D'acord? Per això demano que ja ningú no pugui escapar-se, perquè són 6 deures, ho sento. Tothom, insisteixo, estava, no?, lliure de poder venir o no, però ho sento molt, pel fet de venir vostès aquí, doncs han de complir aquests 6 deures. Per tant, aquí ja tenim 100 persones, de l'actitud dels quals i dels compromisos i dels canvis d'actitud que prenguem, Sitges pot començar a canviar. És així, és bèstia el que us dic, d'acord? Molt bé, 6 deures. 6 deures concrets, 6 deures que cada ciutadà de Catalunya pot fer. Primer deure, que s'activa aquest cap de setmana. D'acord? Vostès aquest cap de setmana es trobaran amb algú, segur. Vindran els fills a dinar a casa, aniran vostès a casa d'uns amics, aniran al mercat, és igual, on sigui, amb algú es trobaran segur aquest cap de setmana. Molt bé. Jo acostumo a recomanar que aquesta conversa es faci doncs, després del cafè, tranquil·lament, perquè val la pena doncs, que fas-ho tranquil·lament. Però amb la persona amb la qual vostès quedin aquest cap de setmana, i és el primer deure, i per tant estan obligats a complir, vostès parlaran de la unitat de la llengua catalana. De la unitat de la llengua catalana. Per què? Per què els dic això? Va, primer perquè és un deure fàcil i així anem entrant en ambient. Però dos, perquè si els parlants del català del Principat i sumem els parlants de català del País Valencià, de les Illes, de la Franja, de la Catalunya Nord, d'Andorra, de l'Alguer, doncs multipliquem gairebé per un i mig o dos el número de parlants. I ens interessa ser molts. Ens interessa ser molts. El segon deure, en un mes ho han de tenir resolts. Ja, ja hi ha alguns problemes burocràtics, però res, una gestió i pim-pam fora. Tots vostès, perquè han vingut avui i perquè és el pacte que hem fet, tots vostès es faran voluntaris per la llengua, voluntaris lingüístics. És possible que algú hi hagi a la sala o estigui fent, i després si m'agradaria molt que expliqués les seves experiències. En aquests moments tenim milers de persones que han arribat al país i que no saben com fer-s'ho per aprendre la nostra llengua. Hi ha altres milers que no, ni saben que parlem la llengua catalana, però n'hi ha uns molts que volen aprendre la nostra llengua. Aquesta gent els haurien d'estar posant una catifa vermella. Aquesta gent ens està enviant el missatge de que volen integrar-se, de que volen entendre aquest país, de que en el seu dia volen llegir l'home de Mercè Rodoreda, volen anar al teatre, volen participar en la cultura popular de les nostres ciutats, etc etc. I s'han adonat de que la manera d'integrar-te en el país és parlar la llengua. Doncs si no n'hi ha prou dels cursos que s'ofereixen, i som nosaltres, hem de fer coses diferents. El voluntariat per la llengua vol dir que dediques una hora a la setmana en grups petits de 3-4 persones i permets, amb aquests grups tan petits, facilites, diguem, que la gent es llenci a parlar la llengua i que no tingui aquells clàssics dubtes del començament que et fa com una mica de vergonya doncs, parlar la llengua, no? Però s'acaba convertint en una relació molt més estreta. En el fons, acabes sent amic de les persones amb les quals tu fas aquell voluntariat, no? Alerta! Perquè aquest, diguem que comença des del moment zero. Quan sortiu d'aquesta porta, ja, pam, ja s'aplica. D'acord? D'acord. Però, a veure, és tan bèstia el que us vaig dir que fa, a vegades m'impressiona i tot dir-ho. El tercer deure consisteix en que parlarem en català a Catalunya. Imagina si és bèstia la cosa. A on hem arribat? On hem arribat que totes aquestes xerrades que faig per la llengua, al final, l'únic que estic demanant és que parlem la llengua a Catalunya. Té un petit afegitó, la lletra petita és a tot arreu, amb tothom, les 24 hores del dia. Val? És a dir, és mantenir la llengua. És l'únic instrument que crec que podria fer canviar les coses. Crec. No veig cap altre instrument més... és a dir, sí que hi ha un instrument, evidentment, hi ha l'instrument polític, però aquest sembla que ens està costant una mica. I per tant hem de fer coses diferents. I crec que el repte de mantenir la llengua és segurament l'opció que tenim a l'abast més transformadora. Com que els catalans portem 300 anys canviant de llengua, com que s'han esforçat tant a fer-nos fins i tot no sé, com ens han taladrat el cervell com per dir-nos de que no, és que si no t'entenen, parla en castellà, que t'entendran, sigues educat, ens han dit i tot. Com que tot això són segles que portem a sobre i ja ho hem assimilat, no? Perquè crec que ningú com els catalans canvia de la seva llengua amb aquesta alegria, amb aquesta facilitat, no? Doncs això és un hàbit, tenim un mal hàbit i per tant canviar d'hàbit requereix un esforç, és com deixar de fumar, d'acord? Deixar de canviar de llengua és com deixar de fumar. I per canviar els hàbits s'acostuma a establir uns processos, un període de temps. I en el fons, i més o menys el que s'ha estudiat és que necessites 3 setmanes per canviar aquest hàbit, no? I perquè tu et vagis acostumant. I algú em dirà, jo és que fa molt que parlo en català, molt bé, però no m'estic adreçant sinó a la gent que encara canviem de llengua. Això què vol dir? Que tenim el repte 21 dies, 3 setmanes, 21 dies. Vostès, quan surtin d'aquesta porta, el seu compromís per haver vingut avui, i ho sento molt, escoltar-me a mi, és que durant 21 dies, durant 3 setmanes, vostès només parlaran català, amb tothom. Si van al CAP i es troben aquella infermera, que no hi ha manera, vostès parlaran català. Si van al notari i han de firmar, no sé què, i pensen en català. Si, per desgràcia, han d'anar al jutjat perquè estan amb alguna història i pensen, ara clar, jo dic aquí en català i el jutge només perquè parla en català ja sentenciarà en contra, en català. Val? Si, és igual, si van al restaurant, si van al supermercat, si van al banc amb el seu amic de tota la vida que sempre havia parlat en castellà, parlarà en català. És el seu compromís, 21 dies. Jo acostumo a trucar als organitzadors al cap d'un mes, més o menys, de les xerrades, per dir, escolta, tota la gent que va venir ho han complert o no ho han complert? O si no, torno a fer la matraca una altra vegada. Vull dir que si vostès volen que estalviar doncs, en els organitzadors que jo els truqui i els clavi la bronca, compleixin aquests 21 dies. No? Molt bé, era el tercer deure, el més difícil, ja està, però en queden 3, que per mi també tenen el seu punt. El quart és que si que per nosaltres el català és tan important, i entenc que si heu vingut avui aquí i escoltar-me a mi, que s'ha de tenir valor, doncs és perquè creieu que és important, doncs procurem tenir un punt de cura. Punt de cura. Això no vol dir que jo quants buenos de què he dit en aquesta xerrada. No va tant d'aquí, sinó de... És molt important. Mireu, un exemple. Com que veig que sí, més o menys sou de la meva edat, us en recordeu de quan a la ràdio, quan el Barça no com ara que guanya les lligues així a dojo, no, hi havia l'època aquella que els joves això ja no ho saben, però que tardàvem 13 anys en guanyar una lliga, oi? 13 anys, però érem del Barça allà, pam, pam, pam, no. I de sobte un dia, fent així amb la ràdio, no sé per què, però sempre m'ha donat la sensació que les ràdios anaven com amb una rodeta, de sobte vam escoltar un locutor que retransmetia els partits de futbol d'una manera que pràcticament era com, no sé, volcar-te el diccionari català, no? I vam aprendre doncs, tantes expressions amb ells, i sabeu perfectament que és Joaquim Maria Puyal. Però és igual, no, Joaquim Maria Puyal, doncs n'hi ha els que hi ha, però cada un de nosaltres té una incidència enorme en el seu entorn. Si tu parles la llengua una mica més correcta, tens una gran influència, una enorme influència. De fet, ho veiem amb aquests locutors que parlen, que destrossen el català, o aquests polítics que també el destrossen, no? Que dius, com pot ser que gent que la manera de parlar és part del seu ofici, tinguin tan poca cura amb la llengua? Perquè tenen una gran influència, una enorme influència. Per tant, crec que val la pena que nosaltres també ho tinguem. Això no vol dir que si us ve de gust insultar algú, doncs l'insulteu. Tenim grans renecs en català que es poden utilitzar perfectament, que gairebé no insulten, no? Tros de quòniam, per exemple, és un gran insult. I endavant, vull dir que tot això enriqueix la llengua. No va per aquí, va perquè tinguem un punt de cura. Cinquè deure i anem acabant. I aquest va per la gent de Sitges, com on sigui. Estic a Cornellà, els dic els de Cornellà. Estic a Sitges, estic a Amposta, Joal, on sigui. Procureu constituir una taula pel català a les vostres ciutats. És importantíssim, és importantíssim, de debò. Però una taula on siguin els instituts i les escoles, on siguin els clubs d'esports, on allà on el nostre jovent vagi i socialitzi i es diverteixi, a veure aquella entitat, intentem portar-la a la taula. Naturalment, les entitats cíviques, culturals, polítiques, l'Ajuntament, tothom que fa alguna cosa a Sitges, totes les entitats de cultura popular, els museus, tothom, per trencar-nos el cap, per veure què podem fer. No sé si algú de vosaltres va veure l'altre dia un reportatge de 30 minuts sobre la situació del català. A mi em va impactar molt quan el president del Júpiter, que és un club de futbol, va dir que havia decidit que a partir d'allà el català estatutàriament seria la llengua oficial de comunicació del club i que per tant els seus entrenadors amb els seus joves entrenarien en català i donarien totes les instruccions en català. Us imagineu que tots els clubs de Sitges ho fessin? L'important que seria això. I pels nanos, que els seus entrenadors, que són els seus referents, doncs fessin això. I hi ha centenars de situacions, però això ho sabreu molt millor vosaltres que jo, a Sitges, no? I per tant, a mi em sembla que aquesta també és una iniciativa políticament que tant de bo els partits polítics o la posin als seus programes o les apliquin, i si no ho fan, és igual, fem-ho nosaltres, perquè em sembla essencial. I sisè i últim, i acabo, tots tenim molt assumits de que si volem llibres i revistes en català hem de comprar i llegir llibres i revistes en català, però no tenim tan assumit que si vols una llauna d'espàrrecs en català, doncs també tens tot el dret a tenir la llauna d'espàrrecs en català, no? I qui diu això diu el compte de la llum o el rebut de la llum o el compte corrent del banc o el que sigui, qualsevol paper, qualsevol cosa, vagis on vagis, tens tot el dret del món. En tenim pocs, però aquest el tenim, a rebre la comunicació en català. I si resulta que aquella entitat, aquella persona, etcètera, no t'està atenent correctament, et queixes. És una cosa que els catalans practiquem molt poc. Molt poc. I no ens adonem de la força que tenim. Clàssic exemple. Aquell restaurant que no té el menú en català. Molt bé. Vaig jo i em queixo. Serà res. Si 10 persones es queixen, si tots vostès, en el repte 21 dies, perquè ara el repte 21 dies s'aplica als restaurants també, Vull dir que si quan vagin allà al restaurant es queixen, aquell restaurant canviarà. Segur. Per tant, queixem-nos quan no ens atenguin. I tant de bo no hagi de passar, vull dir que si tu ja vas a un supermercat que saps que ha quedat tot en català, doncs ja està, no? Val. Però a vegades no sempre pots, i per tant, allà on sigui, tens la possibilitat de ser des en català. Ja està, era el sisè deure. Anem respirant.
1: I 44 minuts hem muntat, com els dèiem, perquè el gruix de la conferència del president Quim Torra va pivotar sobre aquests 6 deures, sobre aquests 6 manaments. Per tant, ens agafem a la part que ens toca i a intentar expressar-nos amb la màxima cura possible amb l'idioma i a no fer-lo malbé massa. Vaja, el dia a dia es fa malbé més d'una ocasió, També és cert que com que poca cosa escrita tenim sobre la taula, aleshores ad libitum van apareguent errades per aquí i errades per allà. Bé, aquests 6 deures que Quim Torra va voler deixar ahir sobre la taula en aquesta conferència, en aquesta xerrada, en aquesta trobada que van organitzar l'Assemblea Sitges-Ribes, el Consell per la República de Sitges i la Plataforma per la Llengua. La poden escoltar tota sencera a través del nostre web. I ho lliguem d'alguna manera perquè el principal titular de l'Eco d'aquesta setmana és aquest. El 45% dels residents al centre de Sitges són estrangers. El 45% dels residents. És evident que aquí hi ha un canvi bastant fonamental. Com els comentàvem, va haver un inici de curs, jo diria que el d'aquest any passat no, sinó l'anterior, en què quan varen fer la roda de directors i directores de centres educatius de Sitges, els varen preguntar sobre l'estat del català. I ja aleshores, tots els directors, és que no...

0: perfil de resident que en molts casos no ha nascut molt probablement ni a la comarca ni a Catalunya, i en molts casos ha nascut a l'estranger. I això està propiciant un veritable canvi. Repetim, titular de l'ECO, el 45% dels residents al centre són estrangers. La vila marinera de fa un segle s'ha convertit en un municipi residencial global amb una forta arribada de persones d'altres països i una pressió immobiliària creixent. Aquest és el principal titular. L'ECO també presenta la primera pàgina l'adeu de David Moncasi a Carmen Sánchez, adeu a una trapecista, la trapecista cega, que mai va deixar de ballar. Els jocs de taula i de rol ompliran el retiro en record al pioner Luis Destrés, aquest acte el diumenge per l'ELA, i el cap de setmana dels museus. Els museus celebren el seu dia internacional amb activitats i portes obertes. Com cada divendres, els titulars de l'ECO que ens els porta en Maneu Carbonell.
1: Bon dia. Aquesta setmana l'ECO posa el focus en el canvi demogràfic de Sitges, on el 35% dels habitants són estrangers, mentre que sitgetans de tota la vida han d'abandonar la vila. D'altra banda, David Moncasi li diu adeu per última vegada a Carmen Sánchez. Avancem al programa de la nit dels museus o al dèficit dels equipaments esportius. El baluard el dediquem al canvi que s'ha produït en poc més d'un segle, en què s'ha passat de vila marinera i d'estiueig a municipi residencial global, amb una forta arribada de població estrangera i una pressió immobiliària creixent. L'encariment de l'habitatge ha expulsat part de la població local, especialment joves i famílies, cap a municipis de l'entorn. A Crònica Local obrim amb la temporada de platges marcada pels canvis, amb reforç del servei de socorrisme i accessibilitat i el manteniment de Vallcarca com a espai per a gossos. L'estiu coincideix amb el final del pla d'usos i de les concessions vigents, mentre que l'Ajuntament prepara el nou model de gestió del litoral. A més, a les pàgines de Dies i Hores entrem en la presentació dels jardins de retiro que acolliran aquest diumenge la quarta edició de la jornada lúdica Juguem Plegats, amb jocs de taula, rol i activitats gratuïtes per a tots els públics. La trobada tindrà lloc a un vessant solidari amb la recaptació de fons per a entitats vinculades a la lluita contra l'ELA. Finalment, a Cultura parlem dels museus de Sitges, que celebraran el Dia Internacional dels Museus amb portes obertes, visites guiades i activitats gratuïtes els dies 16 i 17 de maig. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'ECO d'aquesta setmana. Podeu trobar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
0: Nou i 49 minuts. Què tenim després dels titulars dels diaris? Què tenim per avui? La gent de la veïna, de la cooperativa d'habitatge de Sitges, aquesta cooperativa que es va presentar el dissabte passat, però avui en volem parlar més abastament. Recordaran que es presentava d'aquesta manera. Quins passos es volen seguir per fer realitat el primer bloc d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Sitges? Què vol dir això? Com funciona? Atenció a tots aquells i aquelles que d'alguna manera vulguin participar d'aquesta cooperativa d'habitatge, perquè els pot interessar la conversa que vindrà després del repàs als titulars dels diaris. Després, el butlletí de notícies de l'Utrillo d'aquesta setmana. Aquesta setmana, parlant de la visita d'una geòloga experta a les classes de tercer, el bateig de vela de l'alumnat de quart, les colònies dels alumnes de sisè a Tamarit i la celebració de la plec sardanista, que avui, a partir de mitja horeta aproximadament, vindrà a l'escola Miquel Utrillo. Aquests són els temes de les notícies de l'Utrillo d'aquesta setmana. I després, com bé sent habitual, en Pitu Valera, en Toni Muñoz, l'agenda esportiva del cap de setmana i la tertúlia esportiva per tancar aquesta setmana en què, evidentment, el campionat de Lliga del Barça està protagonista i la roda de premsa de Florentino Pérez i tot aquest escàndol al Madrid també ha estat protagonista. I amb tots plegats arribarem a les 12 del migdia.

Divendres 15 de maig, Sant Isidre. Antigament, en aquesta data, es beneïa el terme municipal des de la Creu dels Escarbats. 15 de maig. 15 de maig del 1808, arran de la Guerra del Francès, la imatge de la Mare de Déu del Vinyet era traslladada des del santuari a la parròquia. Fou retornada el 1814 en acabar la guerra. Un 15 de maig del 1913, el mestre Josep Carbonell, fundador del Prado, es va fer càrrec de la direcció de la banda musical del Retiro. I un 15 de maig del 1918, l'Ajuntament, presidit per Bonaventura Julià, acordava col·locar al Saló de Plens una placa amb el nom del notari Felip Font i Falp. Demà farà anys, un 16 de maig del 1894, que Antoni Ferratges de Mesa, marquès de Montroig, era nomenat fill adoptiu de Sitges pel consistori presidit per Magí Pau Cassanyes. Demà farà anys, un 16 de maig del 1962, que s'iniciaven les gestions per instal·lar un repetidor de televisió al cim del Turó de Miralpeix. I un 16 de maig del 1976, demà farà anys que la mestra Maria Ussó rebia la medalla al mèrit cultural concedida per l'Ajuntament sitgetà 4 anys abans, el 1972. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, vinga, avui, per començar un aniversari. L'aniversari d'un músic que es va fer famós així de cop i volta als 20 anys. Tot plegat ho van registrar a casa seva. I es va convertir en un àlbum icònic. Es va convertir en icònica la música associada a una de les grans pel·lícules de terror de tots els temps. Es va convertir en icònica la portada i es va convertir en icònic tot l'àlbum sencer. Avui fa anys, Mike Oldfield.

La pel·lícula, com no, és L'Exorcista. I aquest tema musical és el de Tubular Bells. Michael Gordon Oldfield, nascut l'any 1953, als 20 anys, com els dèiem, li va sortir de l'ànima, de la creativitat, aquesta mena de suite instrumental llarga, llarguíssima. Que tingui el disc original, era tota una cara de l'LP, amb variacions de tota mena, però que començava d'aquesta forma. Aquest Tubular Bells que fou publicat el 25 de maig del 1973. I que ens serveix per un reguitzell d'efemèrides avui. Tal dia com avui de l'any 1940, dos germans, Dick i Mac McDonald, varen obrir el primer McDonald's a San Bernardino, a Califòrnia. Avui, per tant, aquest primer McDonald's, o la història de McDonald's, celebra 85 anys, tal dia com avui del 1940. Tal dia com avui de l'any 1972, la illa d'Okinawa tornava a ser japonesa des del 1945, que estava sota el mandat americà. Tal dia com avui de l'any 2011, segurament ho recordaran perquè han passat 15 anys, el moviment del 15 de maig inundava tots els carrers i places d'Espanya i especialment la Puerta del Sol, el moviment dels indignats per la crisi. D'aquí va sortir Podemos, Pablo Iglesias. 15 de maig 2011, han passat 15 anys. Tal dia com avui de l'any 1928, Mickey Mouse arribava als cinemes amb el curtmetratge Plane Crazy, o sigui, l'avió boig, el primer Mickey Mouse que va arribar als cinemes tal dia com avui de l'any 1928. Tal dia com avui del 1896, a Madrid tenia lloc la primera projecció cinematogràfica de la qual se'n té notícia a Espanya, tal dia com avui de fa 130 anys, 1896. Tal dia com avui de l'any 1902 finalitzava la primera Copa del Rei de Futbol, 1902. El Biscaia guanyava el Futbol Club Barcelona per 2-1. Tal dia com avui de l'any 1935 s'inaugurava el metro de Moscou i tal dia com avui de l'any 1995, avui fa 31 anys, VilaWeb, el mitjà digital que va posar en marxa Vicent Partal, 1995. Tal dia com avui del 1959, Nazarín de Luis Buñuel era premiada al Festival de Cannes i tal dia com avui, de l'any 1891, a Eindhoven, Gerard i Frederic Fritz Philips fundaven Philips. Segur que en algun moment de la seva vida algun aparell de Philips han tingut a casa seva. El que sigui, un secador, una rentadora, un televisor, una ràdio, un caset. Bé, darrere la invenció del caset, darrere la invenció del compact disc, darrere de moltes invencions tecnològiques del segle XX, hi ha hagut Philips, avui líder en tecnologia mèdica, perquè totes les altres divisions de Philips, l'empresa se les va vendre, se les va treure del damunt. Avui fa anys, tal dia com avui del 1891, que Eindhoven, Gerard i Fritz Philips fundaven Philips. I la fundaven com una fàbrica de bombetes. En què podem acabar? Bé, doncs amb un disc on li hem passat els anys aquesta cançó, però va ser un èxit com una casa de pagès en el seu dia. Cantant i compositor argentí, probablement aquí conegut només per aquest tema. El que passa és que aquest tema va sonar a tot arreu. Número 1 a les llistes dels 40 principals, el 1978, Daniel Magal i aquest Cara de Gitana.

Si alguna vegada n'ha escoltat allò de cantant d'un sol èxit, vet aquí la història del cantant d'un sol èxit, Justiniano Osvaldo Orquera, Daniel Magal. Cantant argentí que als 23 anys, aquesta veu és la veu d'algú amb 23 anys, va cantar aquest Cara de Gitana. El 1977 s'enregistrà i el 1978 es va convertir en número 1 a la llista de Los 40 i va tenir tant d'èxit aquesta cançó que s'enregistrà en 5 idiomes. 5 idiomes. Mai va tornar a tenir un èxit així Daniel Magal, però per descomptat que quan el va tenir de debò.

0: quien miraba. I amb aquest cara de gitana, han passat 48 anys, ho deixem per avui i dilluns més efemèrides. Avui que és Sant Isidre, Sant Isidre Llaurador, o Labrador, com es va dir durant molts anys, i com encara es continua dient, també. També Santa Joana de l'Estonac, Sant Intalesi, Sant Eufrasi i Sant Cecili. Una cerimònia funerària, en aquest cas, per demà dissabte, dia 16. Demà dissabte, dia 16. Ha mort la senyora Maria Teresa Soteres Badia, a l'edat de 84 anys. Maria Teresa Soteres Badia. La cerimònia funerària tindrà lloc demà dissabte, dia 16, a 11:15 del matí, a l'oratori del Tanatori. Maria Teresa Soteres Badia ha mort a l'edat de 84 anys. Cerimònia funerària demà dissabte, dia 16, a 11:15, a l'oratori del Tanatori. L'actor Greg Wise, 60 anys, celebra avui. El gran Wyoming, el comunicador, 71 anys, celebra avui. El pilot de motos Isidre Esteban fa 54. El músic Mike Oldfield, n'hem parlat fa un moment, 73 anys, celebra avui. I l'actor Josep Linuesa en fa 60. Dia més enterbolit, en principi, no ha de ploure al sud de Barcelona, ha de ploure al nord de Barcelona i a les comarques gironines i també al Maresme, però en principi, per sota Barcelona, núvols, però no hauríem de tenir pluja. El que sí notarem aquest cap de setmana, anuncien els meteoròlegs, és un descens de les temperatures, unes temperatures que es mantindran per sota del normal fins a entrada la setmana que ve. A hores d'ara, 15 graus, tenim 15 graus des de primera hora del dia, és a dir, que no ens hem mogut d'aquests 15 graus. Per tant, hem començat el dia amb una temperatura semblant a la d'ahir, però evidentment ara no tenim la temperatura que teníem ahir, ni probablement tindrem una màxima massa alta. 15 graus amb un 56% d'humitat i el cel ben tapat, un dia d'aquells que sembla més de tardor que no pas de primavera. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. La situació meteorològica d'aquest divendres ve encapçalada pel pas d'una pertorbació que ja està traient el nas pel nord del país. De fet, els núvols són abundants en el conjunt del territori i això està facilitant, a més, que hi hagi algunes febles precipitacions a l'extrem nord del Pirineu i també a punts de les comarques de Girona i nord del litoral de les de Barcelona. La previsió indica que aquests ruixats aniran a més al llarg d'aquesta jornada de divendres, sobretot a la tarda, on els ruixats poden ser d'intensitat forta a punts del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i les de Girona, malgrat que també pot haver-hi ruixats a d'altres punts del territori. Cal fer esment també del vent que bufa amb força i encara ho farà més, sobretot al litoral i prelitoral de les comarques de Tarragona. I per últim, cal destacar l'ambient. L'ambient serà fred avui, durant pràcticament tota la jornada, amb temperatures mínimes que es poden assolir al final de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Qui són? Els Amics de les Arts. Ja m'ho ha semblat, però dic, no, no fem... Què passa, tu? Sí, està a punt de dir que no saps res. Ah, vinga. Així ens despertem aquí, aquest és el clima. Podem assegurar i assegurem que no hem arribat a la situació del vestidor del Real Madrid, eh? Però aquí el clima és així. Hi ha dies que s'interpel·la insistentment. Bueno, total, cap de setmana que, a més de tot això que hem dit, els qui vulguin tenen motos a Montmeló, que és cap de setmana de moto.
1: Sí, sí.
0: Si arriben al circuit, perquè ja ho saben que això de Montmeló genera...
1: La de cues que es formaran...
0: Una de trànsit d'aquell, d'aquells trànsits impenitents, o sigui que també és un cap de setmana...
2: Posen senyals extres a l'autopista. L'altre dia vaig veure la P7 que hi havia senyals... No, però no a prop de Montmeló, no?
0: A Quinta Forca,
2: sí, sí, a Tarragona.
0: Sí, perquè hem fet reunions, òbviament, amb el cap de trànsit, que és aquell senyor que surt cada 2x3.
2: Sí, no,
0: ara no ho recordo. Qui és el cap de trànsit? El Lamiel, això mateix. Ramon Lamiel. És Ramon Lamiel? Que ho hem dit així molt a la segura.
1: Jo no ho sé.
0: Ah, calla.
1: Que no ho sé, dic.
0: No, no, si ja, però vull dir, em miraves amb tu.
1: No.
0: Ramon Lamiel, gràcies, Albert. Que no. L'Albert no té més la...
1: No et posis en segons quins jardins. I...
2: Ja està.
0: Molt bé.
1: Ambientiu guapo ahir al Bernabéu, eh? Ambientiu d'aquell amigable.
0: Es veu que hi havia unes pancartes al·lusives,
1: sí, sí,
0: que al president,
1: que van
0: ser convenientment retirades.
1: Però és que fins i tot el propi Florentino encarant-se amb un afeccionat.
2: Amb un afeccionat,
1: és,
2: sí,
1: és...
2: Estan desgraciats.
0: Bé,
1: és una crisi galopant.
0: Una crisi galopant. Bueno, té de marge... qui sigui, qui s'hi vulgui posar, té de marge 9 dies per presentar els avals. Aquí posa 9 dies, però diria que són 8, perquè es veu que comptava també ahir comptava com a yeah. dia, és a dir, que allò es va anunciar, i al mateix dia que s'anunciava yeah. també comptava.
1: Hi ha una cosa, si tens els calés, doncs...
2: Hi ha una cosa dels Estatuts del Madrid, a veure, diverses, però aquesta m'ha cridat molt l'atenció, que a diferència, per exemple, dels del Barça, el Barça no ho imposa, això. Entre d'altres diferències, una és que per ser president de Madrid has de ser ciutadà espanyol. Has de tenir nacionalitat espanyola. Per ser president del Barça no es demana cap nacionalitat.
1: Algú creu que Enrique Riquelme no és espanyol. És espanyol. El que passa és que viu a Panamà. I clar, el senten parlar amb aquest accent sud-americà i creuen que no és espanyol. És espanyol, és alacantí. El que passa és que, repeteixo, porta anys a Panamà i li ha quedat aquest accent.
0: Bueno, Riquelme, que ha dit coses ja. Riquelme, recordin que estem parlant del que
1: suposadament
0: es postula...
2: Si no té res a veure amb l'exfutbolista del Barça.
0: No, és que és el que
1: anava... Riquelme, no,
0: t'ho juro que jo he pensat, dic, perquè posa la Vanguardia a la carta de Riquelme. Dic, Riquelme? Bueno, és igual. Total, per la transcendència històrica del moment que viu el nostre club, això va pel Madrid... Crec humilment que el madridisme mereix temps, serenitat i reflexió, quelcom que no hi haurà, perquè queden els dies que queden per poder-se presentar. Es veu que el senyor Riquelme volia tenir una miqueta més de temps per poder fer les coses, bé, però ara, evidentment, ha sonat la campana, i ara a veure què passa.
2: Fet,
0: hi ha temps fins al dissabte 23 de maig, que és el dia en què quedarà un any per les municipals, també, o sigui, imagina't.
2: Una altra de les diferències dels estatuts entre les dues entitats és que el Barça no es poden convocar unes eleccions a mig mandat perquè sí. El Madrid sí. I és per evitar, és a dir, no es poden convocar per evitar que en determinats moments estratègics...
0: Yeah. Yeah. per evitar estratègies de...
2: Estratègies per
0: convocar eleccions. Per mantenir-se.
2: Aleshores, per evitar això, a part que al Barça també hi ha és un màxim de 2 mandats consecutius i al Madrid aquest topall no hi és tampoc. Mm-hmm. És a dir, que hi ha moltes
0: diferències. Clar, que són 25 anys o 26 que porta. O d'allò, Bé, al Madrid estan nerviosos, però ningú deu estar en el món del futbol més nerviós que Mitchell, l'entrenador del Girona, perquè el Girona va empatar, i per tant...
1: Sí, ara mateix està fora del descens, però clar, està a un punt només.
0: Està a un punt només,
1: I
0: són... Quan, què queden, 2 jornades?
1: Sí, 2 jornades, i el proper partit del Girona és al camp de l'Atlético. Sí que l'Atlético ja s'ha deixat anar, però no deixa de ser l'Atlético. I serà l'últim partit de Griezmann al Metropolitano i en fi, que...
0: Per tant, Mitchell li ha dit que la feina és seva per dormir, és que no m'estranya, que la feina és seva per dormir, que la feina és seva per tot, perquè aquest final de temporada al Girona també és de traca. Bé, i l'Espanyol, recordin que també ha d'assegurar definitivament la situació, però ho té més fàcil.
2: Sí.
0: Ho té més fàcil. Vinga, anem pels diaris. Donald Trump ja és de camí cap als Estats Units. Aleshores, es va trobar amb el president xinès, tot semblava bé. De fet, en principi, ha anat bé. La qual cosa no exclou que el president nord-americà s'hagi permès algunes apreciacions sobre Xi Jinping, sobre els xinesos en general, sobre la Xina. Que la Xina ja ho saben, que això us entra per una orella i us surt per l'altra. Ja va passar quan en anteriors ocasions es va fer valer allò un cert poder i els xinesos van dir: au, posa't al darrere, que per història ningú ens guanyarà, i ja n'hem vist molts com tu amb ganes de gresca. Bueno, el cas és que la fotografia té com a protagonista principal el Temple del Cel a Pequín, perquè és un d'aquells edificis meravellosos patrimonials, i als peus d'aquest Temple del Cel el president xinès i el president nord-americà. Diu La Vanguardia que el president xinès ha seduït Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan, i em sembla que l'únic que ha aconseguit més o menys és que hi hagi la possibilitat que intercedeixi el govern de Xina per poder obrir l'estret d'Hormuz, i poca cosa més.
2: I diria que ni això. Només pels vaixells xinesos. De fet, ahir es reportava que un vaixell, un petrolier amb bandera xinesa i amb destinació a la Xina, havia travessat l'estret d'Hormuz. Però això vol dir que la Xina va negociar primer amb l'Iran i després amb els Estats Units per passar-se els 2 bloquejos, que és la manera, i ningú li enfonsarà un vaixell petrolier a la Xina.
0: Parlant de petroli, no surt a la primera pàgina de tots els diaris, però Cuba s'ha tornat a quedar sense combustible.
2: Correcte, el dia que precisament el director de la CIA ha visitat, i de fet surt també a algunes portades, Cuba, per començar a negociar el futur del règim, i el mateix dia que des de Washington s'ha filtrat que s'estan plantejant imputar a Raúl Castro, és a dir, obrir-li un procediment judicial a Raúl Castro. És a dir, que...
0: Alguna cosa passarà a Cuba.
2: Sí, és a dir, Trump definitivament té enquistada la qüestió de l'Iran, i per tant, doncs, això no va per llarg, però sí per mig termini.
0: I no genera titulars ara.
2: Exacte. Venezuela està més que...
0: Que resol, per dir-ho així, resol d'aquella manera.
2: I aleshores només queda la bandereta de Cuba. A veure si, diguem, Trump pot refermar alguna cosa, perquè la Xina tampoc ha tret res.
0: Amb aquell cert avantatge que és clar, cadascú pensarà el que sigui, però si estàs en un país en què no tens ni llum...
2: No, a veure, que...
0: Clar, que vingui qui vulgui i que ens ho arregli, sí, i que ens ho arregli, que és més o menys el que passava a Venezuela. Evidentment, a Xina no l'ha de salvar ningú, a hores d'ara.
2: No, de fet, ahir Xina, i és el titular principal d'avui del País, i avisa Trump de que la seva relació depèn de Taiwan. Ara mateix els Estats Units no estan en una posició de força, i menys després del desastre de la intervenció a l'Iran. I això, doncs, Xina, que treballa, diguem, en un marc temporal diferent de la resta de la humanitat, ho pensa aprofitar.
0: aquella sensació que Xina s'exerceix el poder com s'ha exercit sempre els que saben exercir-lo, que és callant, no dient res en veu alta i tot a la rebotiga darrere les d'allò. Ara sí, el parament que li van fer a Donald Trump, evidentment,
2: ja,
0: era un parament així tipus Mao, amb la canalla i tot, amb les banderetes, tot
2: correcte,
0: tot,
2: no, i per darrere el fill de Trump, Elon Musk i tothom, doncs...
0: Que hay de lo mío y que hay de lo mío con vosotros, i tot plegat.
2: I amb això tots contents.
0: Exacte. Per tant, diguem-ne, aquesta forma de negociar, que és la forma amb la qual ha negociat el poder sempre. Per davant faig una cosa i per darrere n'arreglo unes quantes.
2: Tu pensa una cosa, és a dir, imagina't amb la nostra perspectiva, ara que s'està parlant, okay, a Espanya es parla de Begoña Gómez i tot això, tu imagina't portar el teu fill a l'avió presidencial faci negocis allà.
0: Sense cap escrúpol, entenent això com a quelcom absolutament normal.
2: Una cosa que aquí entenem claríssimament com a corrupció, perquè ho és. Corrupció és aprofitar el poder per
0: fer negocis. Bé, doncs no només es considera normal, sinó que gairebé
2: s'ensenya,
0: exacte, anava a dir que consideraries ximple si no ho aprofitessis.
2: Exacte.
0: Bueno, doncs aquesta una. Per una altra banda, com ja es veia venir, curta la reunió ahir entre la Conselleria d'Ensenyament i els sindicats, i emplaçats ara que el dilluns la Conselleria pugui presentar una proposta que més o menys satisfaci els sindicats per poder tenir una reunió el dimarts. I quan ens referim als sindicats, saben que hi ha aquest acord que es va signar en el seu dia en Comissions Obreres i UGT, però queda ara tota la part de l'USTEC, que és sindicat majoritari, i ahir la responsable d'USTEC no donava pas la sensació de tenir una visió massa esperançadora d'aquest assumpte, per bé que també va donar molt la sensació que d'entre tots els problemes i conflictes i situacions que viuen els mestres, l'assumpte de la remuneració econòmica prenia una especial priorització.
2: Clar,
0: respecte a la resta.
2: Perquè l'estratègia de la conselleria aquí és donar-ho tot menys la remuneració, i aleshores...
0: A veure, perquè saben que hi havia molts conflictes
2: menys,
0: oberts.
2: Menys la remuneració, i la remuneració es contempla, de fet, la que ja es va pactar, que són 800 euros anuals amb Comissions i UGT, s'ha de pagar aquest mes tota sencera, d'acord?
0: A veure. Afegim alguna cosa més?
2: Doncs, bàsicament, és el que has comentat. El que comenta, per exemple, La Vanguardia de la seva portada és que l'economia continuarà creixent fins al 2030, però amb l'arribada d'un milió d'immigrants més. L'autoritat fiscal, l'AIDEF, augura la pujada del PIB, però també doncs els problemes internacionals que ens poden venir, com amb una guerra de l'Iran, però creu necessari un ajustament de 15.000 milions, que vés a saber d'on sortiran. No, vés a saber, no, ja ho sabem. O sigui, perquè sempre surten del mateix lloc.
0: Tornem als esports.
1: Doncs vinga, va. Per destacar, com dèiem, aquest empat a un d'ahir del Girona contra la Reial Societat. Stuani, de nou, al rescat del conjunt gironí. Ara mateix, recordem, està fora del descens, però a només un punt. Per tant, el proper partit dels gironins també és clau al camp de l'Atlètic de Madrid aquest diumenge. És jornada que va tota diumenge. La majoria de partits programats a les 7 de la tarda, excepte el del Barça contra el Betis al Camp Nou, que jugarà a un quart de 10. L'Espanyol, recordem, que juga al camp de l'Osasuna, també partit important per als de Manolo González. Ahir, com dèiem, ambient enrarit al Bernabéu, xiulets, foc creuat entre Kylian Mbappé i Arbeloa. Mbappé, que va dir als mitjans en acabar que Arbeloa li havia dit que era el quart davanter, cosa que Arbeloa va desmentir quan li van preguntar sobre el particular. En fi, que l'ambient al vestidor també és el que és. El de menys, la victòria ahir del Madrid 2-0 contra l'Oviedo, retirada també fins i tot de pancartes al·lusives a Florentino.
0: Que deien, vés-te'n!
1: Florentino vete ya, doncs els serveis de seguretat del Bernabéu doncs van treure.
2: Vaig veure una pancarta també fora del Bernabéu amb en Florentino amb la samarreta del Barça dibuixat, amb la samarreta del Barça i aixecant la Lliga.
1: En fi, que...
0: Hi ha alguns memes amb IA que sí, són d'aquells d'allò, eh?
1: Sí, sí. Continua la crisi instal·lada al Santiago Bernabéu i veurem, perquè tot apunta que José Mourinho serà el proper entrenador del conjunt blanc. El cap de setmana que ens aporta també el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, a Montmeló, com dèiem abans, sense la participació de Marc Márquez, que va ser operat ara fa 4 dies. Demà torno al futbol a les 9, final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, el que podria suposar un nou títol per les jugadores de Pere Romeu. Ha sorgit també, i parlo de bàsquet, a les últimes hores el nom d'Ivonne Navarro com a possible substitut de Xavi Pascual. S'ha especulat també que Pascual, vaja, tampoc va deixar massa clar que continuaria al Palau i que el seu destí probable, possible, seria Dubai, que està fent un equip, vaja, d'aquells de molts diners.
0: No hi ha problema a Dubai amb l'assumpte del, com és allò, del...
1: Del fair play.
0: El fair play i sí, totes sí, aquestes coses.
1: No, escolta, m'estan fitxant jugadors i els diners són...
0: Vinga, vaja.
1: Sí, sí. No hi ha cap problema. I acabo amb tennis perquè han quedat definides ja les semifinals del Masters 1000 de Roma. Semifinals que enfrontaran d'una banda Sinner contra Medvedev i Casper Ruud contra Darderi.
0: I si algú de vostès vol anar per Barcelona en algun moment... Fins al mes de setembre, al carrer Ample número 11, a Ciutat Vella, o Palau Martorell, un gran fotògraf, que és Steve McCurry, una exposició que es titula Icons, Icones, en la qual hi ha, no sé si vostès recordaran, tots els diaris han reproduït aquesta fotografia, perquè veritablement la fotografia en el seu dia va tenir un impacte enorme. Aquella nena afganesa publicada a la portada de National Geographic el 1985. Han passat, per tant, 40 anys. Evidentment, aquella nena ja no és una nena. Després van sortir fotografies a posteriori del seu rostre, però aquella imatge amb aquells ulls que travessaven literalment el paper de la portada del National Geographic és una de les fotografies de Steve McCurry que es pot veure en aquesta exposició fins al mes de setembre. Qui li agradi la fotografia, un dels grans fotògrafs, a més de ser fotògraf del National Geographic, exposició Carrer Ample 11 de Barcelona, una altra de les propostes, de les tantes propostes que hi ha en l'àmbit cultural durant aquests dies. Pitu, gràcies. Joan, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies, Vicenç.

0: Què fas tan concentrat?
1: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
0: Ja bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
1: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
2: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
0: M'encanta veure't tan motivat.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Arriba Jordi Casas House. El programa que presenta Jordi Casas. El mestre del house.

cases ha punxat a petjar. Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House.

0: Gairebé 2:15 del matí. Anem a parlar d'habitatge i anem a parlar en concret d'un model d'habitatge que no és res nou, ja s'aplica i s'utilitza i s'aposta per aquest model d'habitatge a altres territoris, a altres municipis, no de manera, diguem, global, però sí que és conegut. I a Sitges ara ha sortit una iniciativa justament sobre habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Avui en volem parlar perquè hauran vist vostès a les xarxes i potser van ser dels que van anar a la presentació que van celebrar ara fa uns dies a l'Espai Joan Tarrida. Ha sortit un grup de gent, la veïna cooperativa, que justament el que volen és promoure això, una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús a Sitges. Clar, ens surten molts dubtes, moltes preguntes, saben que Sitges viu una situació d'emergència habitacional, no només Sitges, la viu en molts territoris, però nosaltres ens centrem aquí al nostre. Som més de 32.000 habitants, gairebé 33.000 d'habitatges i de gent de Sitges que si pugui quedar a viure aquí cada vegada en són menys perquè el lloguer els expulsa, perquè els preus de compra són inassumibles i tot plegat doncs, ha creat i ha construït aquesta situació d'emergència habitacional que, entre d'altres, doncs, ara proposen aquesta alternativa de la que avui en volem conèixer una mica més. Hem convidat a venir gent aquí de la veïna d'aquest grup d'habitatge cooperatiu, no sé com els haig de dir, associació, entitat, que sou un grup. Com vaig a presentar això?
1: Cooperativa. D'habitatge.
0: Ja ho he dit bé, doncs.
1: En sessió 2.
0: Ho he dit, perfecte. Edu Santís, bon dia.
1: Bon dia.
0: Eva Alonso, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: David Castellet, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I Sofia Álvarez, bon dia.
4: Bon dia.
0: Vosaltres formeu part d'aquesta cooperativa, d'aquesta la veïna cooperativa, no? Aquesta cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. Com neix això? Com neix? Qui comença tot això? David, et senyalen a tu.
3: Doncs, mira, permetem que, si és sincer, llegiré el fragment de com ens agrada presentar-nos perquè explica una mica qui som. Mm-hmm. Som la cooperativa La Veïna, com deia l'Edu. I som un grup format per persones amb diferents vinculacions amb Sitges. Algunes hi hem nascut i tenim una història familiar que està arrelada aquí, des de fa moltes generacions. Altres hem arribat per familiars que ja hi vivien, per feina, per amor, per tot junts o per altres motius. És a dir, som un grup de persones divers, cadascú amb la seva història, que el que podríem dir que tenim en comú és una necessitat d'habitatge i unes ganes d'entre totes posar-hi solució a aquesta necessitat.
0: Però com us heu trobat?
3: Segueixo jo?
0: Això ha estat un tema de boca a orella? Ha estat de jo conec amb aquest i jo conec amb aquest?
1: Sí, sempre és així. O sigui, hi ha dues persones que un dia parlen, llavors doncs, estàs en altres grups socials del poble i en parles i a poc doncs, dius, ostres, doncs mirem de quedar un dia i posar-hi forma.
0: I entenc que un dia decidiu, va, anem a fer ara una mica més en sèrio, no?
1: Sí, hi havia gent al grup que ja tenia informació de l'habitatge cooperatiu, sessió d'ús, concretament de la Fundació La Dinamo, que és una de les grans de Catalunya que es dediquen a promoure l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús. I bueno, parlant-ne, vam anar constituint el d'això i de cop doncs ets un grup ja, un grup de gent que tira endavant un projecte.
0: I què és el que proposeu?
2: Doncs proposem implantar un model, com diu l'Edu, que consisteix en construir una comunitat d'habitatge de protecció oficial, igual que tantes promocions de promoció d'habitatge públic,
0: sí,
2: però en el qual el sòl, que és sòl públic, no passa mai a propietat privada. I consisteix bàsicament en tenir un dret d'ús sobre un habitatge al llarg de la vida. Aquest habitatge no és propietat teva, és propietat al sòl sempre de l'Ajuntament, del municipi o de qui sigui propietari d'aquest sòl públic, en el cas de Sitges, de l'Ajuntament de Sitges, i el que és l'edifici es construeix amb les aportacions dels socis cooperativistes que ens anirem conformant a partir d'un grup motriu que és el que està tirant endavant ara aquesta iniciativa.
0: Que és el que esteu ara en construcció, no? O sigui, ara entenc que esteu construint aquest grup, no? Aquest grup
2: correcte.
0: De gent, no, Sofia? Esteu ara en això?
4: Sí, estem construint aquest grup a poc, hem fet una presentació sí. l'altre dia, ha vingut molta gent, estem contents i es tracta d'això, de que la gent se vagi apropant i s'anyada
0: sí.
4: a aquest grup i s'enrola amb aquest tema de cooperativa i de compartir.
0: Clar, i entenc que quan la gent ve amb aquestes reunions us pregunta, clar, deu venir molta gent amb dubtes, no? Què és això de l'habitatge cooperatiu, no? Sofia, què és? És a dir, com ho definiria ràpidament per algú que pregunta, però què vols dir amb habitatge cooperatiu? Com ho definiria ràpidament?
4: A veure, habitatge cooperatiu vol dir que compartim. El que ella ha dit, el sol, el sol no és propietat, és un lloguer. Tenim un lloguer i tenim l'estabilitat. No tenim que canviar.
0: És a dir, tens l'estabilitat de qui tindria de qui faria compra, no? Entenc, però pagues una quota mensual com qui paga un lloguer, però que entenc que tampoc no es fixa l'especulació, no la mou l'especulació, no, diguem? És a dir, es fixa sempre.
4: Exactament.
1: Sí, és cobrir gastos de l'edifici. La diferència amb els HPO, per exemple, també podríem dir que és... o sigui que la pròpia...
0: És a dir, perquè ens entenguem, l'habitatge cooperatiu no és ni lloguer ni compra.
1: No.
0: Correcte. És un model alternatiu.
1: És el model alternatiu. En el nostre cas volem que sigui d'HPO, o sigui, d'habitatge de protecció sí. oficial, que perquè sigui així, en el cas de Sitges, ha de ser en terreny públic, perquè si no és impossible, que es pot fer habitatge cooperatiu en sessió 2 en terreny privat, no passa res. Però en el nostre cas ha de ser d'HPO, en terreny municipal, perquè és impossible comprar en terreny de Sitges. I tot i així, tal com està la construcció i com s'han acreditat els preus, també és difícil construir un edifici. Però tot
0: per
1: i així,
0: tant,
1: o sigui, la diferència que volia dir en el sí. respecte de l'exemple HPO, que l'Ajuntament sí. està promovent ara 400 sí. i escaig, que està molt bé, és que els propis cooperativistes es fan càrrec de pensar l'edifici. O sigui, és un model diferent de tot l'edifici, de tota la convivència d'aquest grup de persones.
0: És autogestió,
1: és una,
0: no?
1: És una autogestió que tu, o sigui, tu et soluciones els teus problemes. O sigui, és una convivència que creiem que és una cosa com positiva, no? que la pròpia gent s'autogestioni i aconsegueixi el seu lloc on viure.
0: El factor comunitat, diguem, que en l'habitatge cooperatiu té molt de pes, diguem, no?
2: Exacte. I en el nostre cas, a més, la nostra cooperativa, així com hi ha altres cooperatives que són com més especialitzades, és sí. a dir, per exemple, comunitats que es formen només per persones grans,
0: sí.
2: no? I intenten
0: sí.
2: cobrir aquestes necessitats sí. que es donaran en aquesta etapa de la vida, o comunitats que estan unides potser per algun interès específic, com poden ser l'agroecologia,
0: sí.
2: i llavors aquest habitatge està en un entorn que... treballa en un terreny, una finca... Bueno, en el nostre cas és molt heterogènia, és a dir, nosaltres volem ser un reflex de la societat, és a dir, hi ha persones de totes les edats, de diverses procedències, de bagatges molt diversos i en diferents moments de la seva vida. En realitat és com intentar reproduir el que
0: la
2: és la vida en comunitat,
0: no?
2: normal, no? I fer-nos càrrec un dels altres de les necessitats que sorgeixen a partir de la vida, és a dir, no volem ser un edifici on no es conegui ningú, per això ens diem la veïna, volem ser una comunitat en la que si una persona, com deia l'altre dia la Sofia, no? que està feliçment jubilada, conviu amb altres persones que tenen criatures,
0: sí.
2: doncs, clar, estan en moments molt diversos de la vida. Ella necessitarà unes coses i aquestes persones amb criatures necessitaran unes altres. No? Doncs entre tots, en aquesta comunitat, volem donar-nos suport.
0: Però per què ara la gent no es fa un embolic? Quan estan parlant de comunitat, hi ha, diguem, que hi ha una comunitat en tant
2: de
0: que
2: veïns,
0: de veïns,
2: de
0: hi ha una convivència, i ara veurem si ja teniu idea de com voleu que, o com ho imagineu que seria aquest edifici, perquè molts d'ells proposen espais comunitaris, però hi ha espai privatiu, és a dir,
1: sí, no,
0: això
1: no
0: és una comuna.
1: No, no és una comuna hippie.
0: No, expliquem-ho, perquè sorgeixen molts dubtes, això. No estan parlant de viure tots junts, barrejats. No és això, eh? Hi haurà pisos... privatius, d'ús privatiu
1: cadascú
0: únic.
1: Té casa seva,
2: A veure, també hi ha una cosa important,
0: però sí que la construcció neix d'una idea comuna i compartida,
2: de donar aquesta importància al que és l'espai comunitari, és a dir, perquè ens posem un exemple concret,
0: sí.
2: Podríem sintetitzar-ho en menys habitacions pròpies i més patis compartits, no? Per entendre'ns, és a dir, quina necessitat té tenir en un habitatge tu, un espai de joc enorme, treballat, que et suposa un cost de tenir un pis molt gran per les teves criatures, si hi ha més criatures en una mateixa edifici i pots tenir un espai comunitari on aquestes criatures poden socialitzar, tenen joguines compartides, és una cosa molt simple,
0: sí, sí.
2: Però com això...
0: Però fàcil d'entendre, sí, sí.
2: I a nivell de sostenibilitat també altres coses, no? Doncs els espais de per exemple, bugaderia, no? Com es fa en altres països.
0: Sí.
2: Per nosaltres és important remarcar també que no és una cosa que ens inventem nosaltres, que això té una trajectòria de dècades a altres llocs, que està funcionant, que hi ha països on el parc públic, com Dinamarca, per exemple, arriba que el 20% del parc públic és aquest model amb variacions adequades al seu territori, i que no estem parlant efectivament d'una comuna dels anys 60.
1: Aquí està la cosa, anem enrere sempre. Anem a remolc.
0: Per tant, la proposta passa perquè l'Ajuntament cedeixi uns terrenys, no? Que vosaltres a més ja teniu identificats, no?
1: Sí,
0: bueno, és a dir, heu fet una proposta ja de terrenys, diguéssim, no?
1: Ha sigut al revés.
0: L'ha fet l'Ajuntament, la sí. proposta. Sí, és a dir, ja hi ha hagut reunions amb l'Ajuntament, exacte. Heu explicat la proposta i l'Ajuntament us ha dit, doncs això pot ser a la Granja 2.
1: Exacte. Vam tenir unes primeres converses amb la regidora d'Urba d'Habitatge.
0: Sí.
1: Que coneixia el projecte de l'habitatge cooperatiu en Sociodús, o sigui que va ser en aquest sentit fàcil començar les converses, i després ja es va passar una fase de parlar amb els tècnics. Els tècnics, a partir de la llei de que els sòls han de tenir un 30% d'habitatge de protecció oficial, doncs s'està fent una reparcel·lació a la Granja 2,
0: sí.
1: I ens van dir que aquest seria un possible terreny. Doncs van dir aquest terreny, ens van dir aquest és un possible terreny a la Granja 2, que hi ha un 30% de ser sol.
0: Us han dit algun altre més possible
1: no,
0: terreny?
1: No, de moment no ens ha dit cap altre possible terreny. O sigui, que
0: no
1: sé si hi ha
0: gaires opcions
1: de Sitges. Jo crec que de moment només hi ha aquest terreny possible, perquè, clar, o sigui, reparcel·lar un terreny és el que aquí ja porten no sé quants anys ja fent la reparcel·lació i tot plegat. I llavors, en el moment de parlar amb els tècnics, ens diuen que això pot ser en aquest terreny.
0: Uh-huh.
1: I després també vam fer una presentació a l'alcaldessa amb tècnics, etc, que aquí la cosa va quedar una mica més...
0: Encallada.
1: Més encallada, sí. Potser no aquell dia no ens vam saber explicar la percepció, a vegades, des de l'administració, de que som un grup d'amics que ens hem ajuntat, que estem reclamant un terreny. Jo, per exemple, aquestes tres persones que m'acompanyen aquí fa 6 mesos no les coneixia de res. I llavors, potser ens hem d'acabar d'explicar, entenem que és un model que no se sent,
0: aquí no és tan conegut,
1: la gent no el té molt, molt, molt present, llavors hem de fer una mica de pedagogia del projecte i de convèncer que és molt millor que un grup arrelat al poble et faci una cooperativa d'habitatge en sessió d'ús, que no pas que hi hagi un altre projecte que no sabem quin és, bueno, sí que serà perquè la vol dir l'alcaldessa a la ràdio, però que creiem que no té un arrelament tan gran com el nostre en el municipi.
0: I en tot cas són projectes que poden conviure. És a dir,
1: en tot cas poden conviure, totalment.
0: Dir, sí, pot conviure...
1: El terreny jo crec que és suficientment gran com perquè nosaltres pugui, no sé, això ho han de dir els tècnics, però que puguin haver-hi dos projectes en el mateix solar.
0: Que deia, es van callar una mica aquí amb els tècnics, que no sé si aquesta reunió era per avançar cap a algun lloc més, és a dir, més enllà de conèixer, de que us fessin una proposta de terreny. És a dir, que amb aquesta reunió, més enllà de fer l'exposició als tècnics de plegat, la intenció era avançar ja cap a alguna cosa més?
3: Sí, la idea era avançar una mica més. Aquell dia ens va acompanyar l'Albert, el tècnic de la Dinamo,
0: sí.
3: Que ens està fent tot aquest acompanyament.
0: La Dinamo és aquesta federació que fa acompanyament,
3: sí,
0: no?
3: Sí, és una fundació, és considerat un promotor social, o sigui, uh-huh. Tenen tota la capacitat per tirar endavant tots els processos de construcció d'un habitatge,
0: uh-huh.
3: Com dic, tots és tot,
0: sí.
3: Gestionar els permisos, les subvencions, etcètera, etcètera. Ens està fent aquest acompanyament i va venir aquell dia a la reunió. El que deia l'Edu, i també l'Eva, són models que ja existeixen sobretot a Europa, també a Sud-amèrica. Crec que aquí falta pedagogia i és una feina que també ens toca fer. Llavors, en aquest sentit, agafem aquesta reunió que vam fer al gener amb l'equip de govern com una primera fase, crec que hem de fer més. Hem de seguir explicant aquest model per trencar molts tabús.
0: Què és el que costa d'entendre d'aquest model?
3: Doncs s'ha d'explicar també que la cessió d'ús,
0: sí.
3: Aquí a Sitges ja està en pràctica. És a dir, quan aquest govern ha decidit fer HPO, va externalitzar la Fundació La Caixa,
0: sí, sí.
3: Va externalitzar la Fundació Nou Lloc, va externalitzar altres fundacions la gestió d'aquests HPOs. El model de protecció que estem defensant nosaltres
5: És un model proactiu. No som veïns i veïnes que estem esperant que ens toqui la loteria amb un pis i anar a viure en un pis i a veure com un ens extern ho gestiona i a veure si ho fan bé o no ho fan bé. Nosaltres el que volem és ser part de la solució i estem des del minut 1 en tot el que implica estar aquí. Per tant, podrem dissenyar els espais, podrem dissenyar la gestió, ens encarregarem dels problemes de convivència que ja podem imaginar que apareixerà com a qualsevol altre lloc.
0: Sí, sí.
5: I som un model reconeixible de veïns i veïnes que és molt diferent de dir que som una colla d'amics. Som part d'aquestes 32.000 persones que deies que vivim aquí a la vila, no? I aquest, que és una cosa que s'ha d'anar explicant. Llavors, aquella reunió amb l'Ajuntament van sortir moltes preguntes i bueno, estem amb aquestes.
0: Digues, Eva, digues.
2: Jo crec que, en realitat, el que passa també és que a nivell tècnic cal, a part d'explicar quin és el model, com estem fent ara a nivell d'imaginari, no? Del
0: sí.
2: que podem imaginar més enllà del que és una compra, un lloguer, habitatge privat, habitatge cooperatiu, saps? Crec que també cal una feina que és que des de dintre dels cossos tècnics dels ajuntaments, no només de l'Ajuntament de Sitges, sinó de tot arreu,
0: sí.
2: Sàpiguen com implementar aquests models, no? Perquè això té una concreció que depèn de les lleis, de les normatives, dels processos, que sovint són pensats per aquest imaginari que tenim previ i que han d'entendre com encaixar-ho, això, no? I per això tenim aquest acompanyament de la Dinamo, perquè per nosaltres també és difícil
0: entendre
2: tot
0: aquest... Perquè ja ho ha fet aquest... en molts altres municipis,
2: sí, ara mateix, per exemple, la Dinamo, tot i que hi ha altres promotores
0: sí,
2: socials
0: sí.
2: que potser la gent coneix, com Sostre Cívic i altres, la Dinamo fa 3 anys tenien 900, gairebé 1.000 habitatges en cessió d'ús només a Catalunya. A la resta de l'Estat també hi ha altres cooperatives que incentiven això i tenen les eines per treballar amb els ajuntaments i explicar-los com implementar aquest model. També, per exemple, ara mateix a Vilanova tenim una altra cooperativa en cessió d'ús, es diuen l'Espigall, i ells ja estan en una fase més avançada que nosaltres, estan en la fase de començar la construcció.
1: Sí, de fet, en aquesta reunió amb l'Ajuntament van adquirir el compromís d'interessar-se pel projecte de Vilanova,
2: sí.
1: que són veïns.
2: Per veure com s'ha implementat
1: exacte.
2: Allà, perquè allà l'Ajuntament sí també ha apostat per aquest model i estan treballant per bueno, ja li estan donant forma, no? Ja, allà els hi van fer una sessió directa, si no m'equivoco,
1: sí.
2: del terreny, perquè hi ha diverses vies per adjudicar aquest sòl públic. Allà van fer sessió directa i ells estan, ja han reunit el nombre de famílies, crec, necessari per poder-ho tirar endavant, o estan...
3: Estan esperant més famílies. Estan rebent
0: per tant, no es convertiran en cap cas en propietaris, no és Ajuntament, regala'ns un terreny que nosaltres farem la nostra casa com vulguem nosaltres i després serem els propietaris en tot cas no sereu mai vosaltres, sempre serà la cooperativa, no? Entenc
1: l'edifici. I el terreny sempre és municipal.
0: I el terreny sempre és municipal. I a canvi, diguem que els cooperativistes el que feu és, entenc, que posar un capital inicial, no?, per aquesta construcció, m'imagino,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: I després una quota que ve, perquè ens fem una idea, és com un lloguer fixe, no?
2: Sí.
0: Mentre vius allà. En el moment que marxes, entenc que recuperes diners.
1: Recuperes inversió, exacte.
0: I si hi ha un altre soci, entenc que hi pot accedir, no?
2: Exacte.
3: Sí. I afegir que ara per ara és, les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús és l'únic model que et garanteix la protecció de sòl públic a 70-90 anys, que és el temps de la cessió. Tots els altres models que estan fins ara, i hem vist molts exemples, hi ha una lletra petita...
0: Bé, ara amb la caixa n'estem patint els exemples,
3: i al cap de 20 anys, 25 anys, canvia una llei i això de sobte es privatitza. I perds aquests terrenys...
1: Això és el que hem d'aconseguir que no passi.
2: I això passa,
1: és
2: el que no passa al mercat lliure. De la manera que estàs fent...
0: És a dir, aquests pisos mai entren en el circuit de l'especulació immobiliària, eh?
2: Mai, perquè sempre és sòl públic. És a dir, la diferència, la gran diferència és per la gent en general, formin o no formin part d'aquesta cooperativa, per qualsevol ciutadà, qualsevol sitgetà, la gran diferència és que sempre serà propietari del terreny. Tots ho serem, perquè mai deixarà de ser un sòl públic.
0: I
2: en canvi, amb les promocions privades, això es ven... I al cap d'uns anys entra al mercat lliure, s'especula amb terreny que s'ha subvencionat de manera pública.
0: Ho estem vivint ara amb els pisos de la Caixa, que per sort ara va comprar l'Incasol i deixaran d'entrar, de quedar-se en aquest mercat especulatiu, no? Però ho hem viscut claríssimament.
1: No t'ha hagut de comprar un terreny que ja era nostre.
0: Efectivament. Clar, l'altre afegit aquí, entenc, és que no se'ls pot fer mai fora, no, Sofia? És a dir, mentre tu estàs pagant la teva quota mensual, aquí no pot venir ningú i dir-te ara t'apujo el preu, 300 euros i, o te'n vas perquè em vull quedar jo amb el pis. Això no pot passar.
4: No pot passar, en principi no pot passar. Tenim una quota, la paguem. Aquesta quota cobreix el que seria els gastos de construcció, sí, els gastos de comunitat, sí, la hipoteca, tot. O sea, tu és lloguer i formes part, i com tot, d'alguna manera, tot la convivència es parla, es fan comunitat, clar, es fan assemblees, llavors és una mica de decisió compartida per tots.
0: Clar, digues, David.
3: El que volia puntualitzar és que, a part que ha explicat la Sofia, també hi ha una part de fons de contingència, sí, si passen coses. Com dèiem, la convivència ens encarreguem des de dintre, és a dir, si hi ha una

0: tu ja estàs fent un estalvi de la cooperativa i ja estàs prospectant altres terrenys per poder replicar aquesta inversió, i que aquesta cooperativa d'aquí 70 anys, encara que ja no estiguem les persones que estem en aquesta taula, les que estiguin darrere, que seguiran fent part, puguin tenir un altre espai si l'Ajuntament de Sitges decideix recuperar aquest, no? És a dir, treballes a futur, és el que dèiem, treballes de la mà de l'administració, vols ser una solució, no vens aquí a fer un negoci immobiliari.
1: No la solució, però sí una alternativa, no? Entenc que això no ha de solucionar l'emergència habitacional, no ho solucionarà això, però sí ser una alternativa més, no?, en aquest gran mercat. Clar, ara aquí el que probablement molta gent es pregunti, i no sé si és, aquí és on hi ha la gran dificultat, és a dir, en construir aquest grup de veïns, és a dir, perquè clar, perquè aquí hi hagi una entesa, ara ho deia, diu, aquí fa 6 mesos que els conec, Edu, clar, si després t'has d'imaginar vivint en un edifici, tots sabem el que és viure en comunitat, el tenir veïns, etcètera, etcètera, no? Clar, no sé si la clau passa per això, no? Per quan construeixes aquest grup de veïns, que d'alguna manera quedi clau que hi hagin uns fonaments compartits realment amb tots. I com es gestiona això? Com es construeix això?
2: Qualsevol grup de gent, o sigui, en principi en el cas de les cooperatives, doncs es fan uns estatuts que tothom hi aporta la seva punt de vista, i llavors es pacten una sèrie de punts, no? de model de convivència, etc. I aquí és on t'has d'estar d'acord. Si tu...
1: I quanta gent pot arribar a entrar? És a dir, no sé si és finit això, o si és, té límit. És a dir, tothom que vulgui ara pot entrar...
3: En el nostre cas, clar, parlant del terreny,
1: sí,
3: del que estem parlant,
1: sí,
3: i de les possibilitats d'habitatge, sí, que s'hi poden construir, necessitem al voltant de 48, d'unes 50 unitats familiars, per dir-li amb aquesta terminologia,
1: sí,
3: no? Unitats familiars, unitats
1: vivendes,
3: de convivència,
1: no?
3: O... habitatges,
1: sí,
3: sí, individuals,
1: sí.
3: Llavors, que seran de diferents mides en funció de com siguin aquests nuclis, no? Però aquest és més o menys...
1: És a dir, això també, la construcció també s'adapta en funció de les necessitats de cada una de les unitats o de les persones que en formen part, eh?
2: Sí.
1: No tots els pisos seran igual...
2: Això
1: no,
2: ja està molt estudiat per la Dinamo, o sigui,
1: sí,
2: tenen claríssim com han de ser els pisos d'una cooperativa...
1: És a dir, el pis
2: cooperativa...
1: per una dona jubilada, per exemple,
2: exacte,
1: poso el cas de la Sofia,
3: clar,
1: eh? Que estan... igual viu sola...
2: Estan
1: entenc que igual no ha de ser idèntic que el d'una família amb tres criatures.
2: Estan molt estudiat el model.
3: Exactament.
2: La Dinamo té claríssim aquest aspecte, també per treballar amb una cooperativa d'arquitectes, la Col, ens es diuen, no?
3: Sí.
2: Vull dir que està molt estudiat i són, em sembla que hi ha com
3: tres
2: tipologies.
3: És com si fossin les talles.
1: SML, no?
2: Sí. I això vull dir que no ens inventem nosaltres. Hi ha tota una feina feta de molts anys, en aquest cas la Dinamo porta 10 anys a Catalunya fent aquest tipus de projectes. Vull dir que no ens estem inventant enrere, no estem especulant a veure com podria ser, a veure si ens equivoquem. No ens equivocarem perquè hi ha tota una sèrie de suport darrere, amb molta trajectòria.
1: I que ja ho han fet, que ho han fet amb altres administracions, per tant entenc que coneixen els termes legals i les maneres legals i jurídiques com perquè això tiri endavant d'una manera correcta, no? I adequada i beneficiosa. Clar, quanta gent sou ara, la veïna?
3: Ara som 11.
1: 11.
3: 11 unitats familiars.
2: Unes 15 persones, 15, 16...
3: Sí, 15. No ho sé, exactament.
0: Sí, una mica més, però unitats familiars...
1: Hauríeu d'arribar, entenc que heu de ser 50, si no això no pot tirar endavant, o és a dir, és com un mínim, és un mínim i un màxim? És un...
0: Bueno, això és com una bola de neu, que és com el que els està passant a l'Espigall, és a dir, al principi sempre costa.
1: Clar, clar.
0: Des del moment que l'Ajuntament doncs fa l'aposta, diu, vale, doncs això serà per
1: sí?
0: la cooperativa La Veïna,
1: sí?
0: Que és el que totes volem, això ja agafa una altra volada, ja surt més en mitjans, la gent s'acaba enterant més, et donen més credibilitat i això va creixent molt ràpid. Però sí, has d'arribar, doncs sí, aquest solar de la granja són 50 pisos, has d'arribar a les 50 famílies. I m'avanço potser la pregunta,
1: sí?
0: Perquè ha sortit moltes vegades. I si sou 58 famílies, què passa amb aquestes 8 famílies? Doncs passa, primer, ho decideixen els estatuts de la COPE, tot es decideix,
1: sí?
0: Està marcat allà,
1: sí?
0: abans, però després com passa a qualsevol altre lloc, hi ha una llista d'espera, és obvi, perquè tota la nostra vida té unes capacitats i un espai. Si superem, doncs t'has d'esperar a tenir plaça, quan això passa quan vas a un restaurant, quan vas a un altre lloc.
1: I no? Que hi ha gent que entra primer a viure amb un model cooperatiu com aquest i en determinat moment decideix marxar perquè igual decideix canviar, comprar-se un pis o canviar de municipi, és a dir, que això passa,
3: sí,
1: eh?
3: Perquè ens fem una idea, altres projectes que ja
1: sí.
3: estan funcionant tenen llistes d'espera perquè no hi ha vacants.
1: Clar.
3: És a dir, són models que la gent hi vol viure. Primer, perquè hi ha una necessitat d'habitatge
1: per
3: extrema,
1: sí.
3: i després perquè és un model que té molts beneficis demostrats de molts tipus.
1: I entenc que econòmicament és més assequible, perquè aquest capital

0: l'inicial, clar, entenc que heu de portar una capital inicial que no seran 100 euros.
1: No.
0: Està marcat això, ja està estipulat, o això depèn també de la construcció?
2: Això ve de per el preu de metre quadrat de, estem a zona tensionada, sí, evidentment. Després, pel model de construcció, d'acord, òbviament aquí estem aspirant a tenir un edifici que sigui sostenible, sí, les noves garanties ecològiques, etc, uh-huh, etc. Tot això depèn dels materials que utilitzis, tot això va encarint. Després, les línies d'accés a crèdit, s'han acabat els fons Next Generation, sí, que van facilitar, sí, molt. Ara s'obre una via, va dir la Generalitat, a través de l'Institut Català de Crèdit, uh-huh, per accedir. Quan més fons de finançament, etc, més et pot baixar la quota, però si vols dades concretes, només podem parlar del model de l'Espigall,
0: per exemple, vinga,
2: que és el model de Vilanova, sí, que estan al voltant d'uns 35.000 euros la quota d'accés. Evidentment no és el mateix si ets una, si ets cinc, vull dir, però ve per aquí, i tenen una mitjana d'uns 700 euros també de tipologia de pis de mensualitat. Estem al voltant d'això a Vilanova.
0: Perquè ens fem una idea, clar, és que si això ho compares, què pagaries a lloguer? Pagar 700 euros a lloguer a Sitges és gairebé impossible.
2: Per sempre.
0: O sigui, per sempre,
2: o sigui,
0: exacte.
2: Que tu, Francesa, que tu fes 25 anys,
0: sí, sí,
2: pagaràs 700
0: però
2: euros.
0: Però és impossible ara, ja no m'ho puc imaginar d'aquí 10 anys. 35.000 euros seria l'entrada d'un pis molt petit, molt petit, molt petit.
1: Molt petit, que,
0: Molt petitíssim.
1: Molt petit i potser Sitges no,
0: I que implicaria una hipoteca de 40 anys, segurament, que aquí no la porta, és a dir, no la porta arrossegada.
2: Aquí hem parlat del cost econòmic, sí, que és el que li interessa, sí, gairebé a tothom. Però tenim en compte que hi ha el cost personal. Vull dir, nosaltres estem en aquest model perquè ens creiem aquest model. Hi ha reunions, hi ha molta feina, has de decidir tot, li has de posar moltes hores.
0: No pots faltar a les reunions de veïns.
2: Exacte.
3: No, és que no són reunions de veïns.
0: Bé,
3: perquè, clar, al final,
0: perquè ens fem una idea. Final... És a dir, treballeu d'aquesta manera, entenc que assembleària, no? És a dir, sí, totes es decideix en base també a uns estatuts que marquen d'alguna manera les directrius, i a partir d'aquí entenc que es prenen decisions també en funció de la vida, no? I del dia a dia i de les coses que puguin passar. Però això no és un grup d'amics que es reuneixen i ara volen fer-se un pis, no es tracta d'això, és un model alternatiu que funciona a altres territoris, com per exemple l'explicava en el cas de l'Espigall a Vilanova, que en Sitges no n'hi ha cap, seria el primer, i que doncs ara s'ha posat aquesta primera llavor, entenc que confiats que això pugui tirar endavant.
3: Sí, completament confiats, que això pugui tirar
1: endavant.
3: Tenim
1: ganes.
3: Començarem
1: conscients que som un grup inicial, és a dir, els processos al principi sempre costen i fan falta un grup de gent que per dir-ho d'una manera col·loquial, es tiri del carro, no? I llavors, després, quan la cosa comença a prendre forma i comença a tenir cara i ulls, llavors la gent li veu totes les bondats i se suma, no?
0: Sí,
1: nosaltres volem que la gent comenci ja a sumar-se.
0: Què ha de fer la gent si ara ha escoltat i li interessa i diu, ostres, a mi això m'interessa, m'agradaria, què ha de fer? Com es posa en contacte amb vosaltres?
3: La veïna COP a Instagram, si poses la veïna Sitges també surt,
0: sí,
3: i allà hi ha el mail on poden escriure directament per Instagram i llavors ja els hi contestem amb els requisits... formularis,
0: per entrar a formar part, etcètera, etcètera, i a partir d'aquí començar a participar en totes aquestes reunions, assemblees, decisions, etcètera. Teniu...
2: El mail és laveinacop@gmail.com.
0: D'acord. Teniu alguna agenda d'alguna reunió propera amb Ajuntament?
1: Ah, no, amb Ajuntament.
3: Aquesta encara no. Aquesta
0: amb qui?
3: Aquesta no, tenim la nostra assemblea.
0: Ah, la vostra assemblea.
3: Que esperem que vinguin ja unes quantes persones que van venir a la presentació de la setmana passada, que hi hagi algú que s'incorpori el dia 22, divendres.
2: Sí, l'assemblea nostra interna és el dia 22 i el dia 30 anem a Vilafranca a una mostra de la vegueria Garraf Penedès de models d'habitatge així en cessió d'ús, que es fa ja al mercat, on ens han convidat a explicar el model i conèixer altres models, perquè com dèiem, això existeix.
0: Us anirem seguint, i a mesura que aneu fent passes, escolta, ja vindreu aquí a explicar-nos, a veure com avança, tant de bo avanci a bon terme i acabi sent una realitat futura, perquè això ja sabem que no és d'un dia per l'altre, però vaja, que tampoc cal que s'allargui gaire amb el temps. Gràcies, Eva, David,
4: gràcies.
0: Edu, Sofia, moltes gràcies per la visita.
3: Gràcies. Merci.
2: A vosaltres.
5: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
6: Bon dia, Escola Miquel Utrillo. Falten pocs minuts per les 11 i esteu escoltant les notícies de l'Utrillo.
7: L'alumnat de tercer gaudirà de la visita d'una geòloga.
8: Les classes de quart duran a terme el primer tastet de vela per al pròxim curs.
4: Sisè, marxa de colònies a Tamarit.
8: Avui divendres s'ha dut a terme l'aplec de les sardanes.
9: Som la Gina, la Nora, l'Eric, la Lola i jo, l'Elsa. I com a tècnica de so, la nostra mestra, Anna Zambrana. I esteu escoltant les notícies de l'Utrillo. Comencem!
6: L'alumnat de tercer rebrà la visita d'una geòloga.
7: Els nens i nenes de tercer finalitzaran el seu projecte amb una visita molt especial, la geòloga Anna Casals. Els vindrà a l'escola per compartir els seus coneixements sobre les roques, els minerals i el funcionament de la Terra. Durant la trobada, l'alumnat podrà fer preguntes, observar diferents minerals i descobrir d'una manera vivencial, divertida i curiositats molt interessants relacionades amb el projecte Treballa't a classe.
6: Les classes de quart durà a terme el primer tastet de vela per al pròxim curs.
10: Les classes de quart duran a terme el primer tastet de vela com a preparació per al pròxim curs. Durant l'activitat, els alumnes podran conèixer les nocions bàsiques d'aquest esport, familiaritzar-se amb les embarcacions i gaudir una experiència al mar molt emocionant. Aquesta primera presa de contacte amb la vela serà molt enriquidora i despertarà l'interès i la il·lusió de tots els participants de cara a les activitats que realitzaran el curs vinent.
6: Sisè marxa de colònies a Tamarit.
4: El pròxim dimecres, els nens i nenes de sisè marxem de colònies al Beach Resort Tamarit, les nostres últimes colònies a l'escola. Seran refrescants perquè farem activitats aquàtiques al mar i a la piscina durant gairebé tot el dia. Molts de nosaltres tindrem els primers dies de platja de la temporada. Els bungalops són una passada i els monitors de 10 i les mestres sempre pendents de tots nosaltres. Quina pena que siguin les últimes colònies a l'escola. Les trobarem tant a faltar, però ara cal agafar empenta per gaudir-les a tope.
6: Avui divendres s'ha dut a terme l'aplec de sardanes.
8: Avui divendres es du a terme l'aplec de les sardanes. Durant la jornada, els alumnes de quart participen en diferents danses i activitats relacionades amb aquesta tradició catalana. L'activitat permet compartir una estona de convivència, música i cultura popular, fomentant el treball en equip i coneixent les nostres tradicions.
6: Fins aquí les notícies de la setmana. Us deixem amb la cançó Beauty and a Beast de Justin Bieber. Que passeu un bon cap de setmana.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Aquest divendres 15 de maig de 2026, a punt ja d'un nou cap de setmana esportiu, cap de setmana que ens porta d'entrada la darrera jornada de futbol. D'entre el més destacat, òbviament, el partit que jugarà demà el juvenil de la Blanca contra el Sant Feliuenc, el Nou Pinsvens, que en el millor dels casos podria certificar la permanència a la preferent. No depèn exclusivament la Blanca d'ell mateix, depèn d'un parell de resultats, per tant, aquí ho posem allò una miqueta entre parèntesi. A la primera catalana, la Unió Esportiva Sitges tanca el curs futbolístic jugant demà amb el camp d'un Cubelles ja descendit, mentre que el filial s'enfrontarà també demà al Cubelles B. Un Cubelles B que, tot i la seva bona temporada, ja sap que no podrà disputar la promoció d'ascens degut al descens del primer equip a segona catalana. El Sitges B compta perquè d'acabar cinquè per la cua podria no tenir assegurada la permanència a tercera catalana. El bàsquet Sitges, que s'acomiadarà demà de la temporada i de Copa Catalunya. Darrer partit d'una mala temporada, en definitiva, que l'enfrontarà el Barça Pinsvens. El de demà serà, per cert, l'últim partit de Jordi Mateu a la banqueta i, molt probablement, d'algun jugador, també. El Club Patí Subur Sitges s'afronta el penúltim partit de la temporada jugant demà a la pista del Castellà i el Club Futbol Sala Sitges podria tenir doble premi aquest cap de setmana, ser campió de Lliga i jugar l'any que ve a la primera divisió. Cap de setmana, que ens porta també la tercera jornada de l'esport femení. Serà diumenge al Passeig La Ribera amb un munt d'activitats entre 2:15 del matí i 2:15 de la tarda.

0: vinga, comencem. Ara ha passat allò de trucar amb aquest telèfon, no l'altre, en fi. Aquelles coses que passen. I com que això és directe, ens trobem a vegades en situacions com aquesta. Bé, repàs per començar ja a la jornada futbolística. A la preferent de juvenils, la Blanca, sabrà demà si finalment encara pot tenir alguna opció de permanència. Tot passa perquè ni la Rapitenca ni el Cambrils guanyin els seus respectius partits. Un juga contra l'Escola Valls Futbol i l'altre contra l'Sporting Gavà, que és un equip ja descendit. Per tant, diem-ho així, que tant Rapitenca com Cambrils tenen partits relativament senzills. Un empat en aquests dos partits. Hem fet números, I si no ens equivoquem, un empat en aquests dos partits ja li seria suficient a la Blanca, que, això sí, aquí no hi trampa ni cartó, hauria de guanyar sí o sí el seu partit de demà a partir de les 8 del vespre amb el Lopins-Benz contra el Sant Feliuenc. Així estan les coses. Anem a veure com es veu des de la Blanca. Tenim l'Isidre ja al telèfon. Isidre, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, com dèiem, hem fet números i bé, tot passa d'entrada perquè demà ni el Cambrils ni la Rapitenca guanyin els seus partits.
1: Sí, bueno, aquí també uns dels companys de la Junta també hem fet números. Hi ha 27 combinacions, només 5 d'elles són positives per la Blanca, o sigui, no, ara no recordo el percentatge perquè no ho tinc aquí ara present, però bueno, està complicat, però l'oportunitat hi és, hem d'esperar. Hem de guanyar això sí o sí, el nostre partit, i esperar aviam què passa.
0: Crec, sense por a equivocar-me, que tant el Cambrils com la Rapitenca jugaran abans els seus partits.
1: Sí, un juga a les 5 i mitja i l'altre a les 6, o sigui...
0: Per tant, sí, la Blanca ja sabrà a les 8 si definitivament encara té alguna opció o ja certifica el seu descens a primera divisió.
1: Suposem que el Sant Feliu, perdona, que... Sí. Que tampoc no s'hi juga res, pues, tampoc no s'hi posarà molt de cul, per dir-ho d'alguna manera, i o sigui que potser serà un partit...
0: El millor dels escenaris és que la Blanca, a partir de les 8, tingui tot obert per guanyar, òbviament, d'entrada i per certificar la permanència. Seria, sens dubte, la millor de les notícies. Veurem com acaba tot plegat, però... Tenim, però, també altres partits que passem a consignar, Isidre.
1: Pues sí, seguirem amb el juvenil C, que ara ja l'objectiu és arribar al final pues, golejant, fent gols, i mirar de no perdre cap partit, o sigui, acabar la temporada invictes. Tenim aquí un interessant S14A, que és el primer classificat i demà jugarà a les 2 del migdia, contra el Martorell a casa, al Torrent dels Llops. Martorell és el colista, amb una victòria el nostre infantil seria campió, també. Després tenim també un interessant S13A que jugarà dissabte a les 4 de la tarda a Pinsbens contra la Floresta, que és el primer classificat contra el 15è. Si la Floresta no ens guanya, pues, no assolirà el campionat, o sigui que també pot ser un partit interessant en aquest sentit. La Floresta tindrà nervis per aconseguir l'ascens i el campionat, i la Blanca, pues, bueno, aquí els hi pot fastidiar una mica el d'allò. L'S12 ens jugarà contra la Fundació Futbol Badalona, a Pinsbens, el dissabte a les 11:30. Aquí hem d'intentar aconseguir mantenir aquesta 15a posició, però almenys dir que no hem quedat els últims. Després tenim l'S11B, en jugarà dissabte a les 12 del migdia al Municipal d'Aigüedols, un derbi contra el Sitges A. Estan tots dos equips molt parells, la Blanca és el 8è i el Sitges el 9è, separats per dos puntets. I finalment tenim en categoria femení un doble enfrontament contra el Mar Bartra 2020, el femení infantil. Til jugarà dissabte a les 12:55 a Pinsbens i el Benjamí Alevi jugarà dissabte a les 10 del matí al Municipal de l'Espirall. I com sempre, pues, seguim ara, estem fent la Copa de les Promeses i Pitufos, que començarà demà al matí a les 9.
0: s'està jugant la Copa del Campionat Social o local, per dir-ho així, i per tant això és un indicador de que la temporada està arribant al seu final, òbviament, eh? Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon cap de setmana, i en parlem dilluns.
1: Aviam si
0: amb bones notícies. Esperem que sí. Adéu-siau.
1: Gràcies.
0: Vinga, fem el salt de cada setmana, deixem el futbol base, anem ja cap a la primera catalana. La darrera jornada ens porta un enfrontament entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Demà amb el Pons i Ventura de Cubelles a partir de les 6 de la tarda. El Cubelles, recordem, va perdre la categoria tot just la setmana passada després de perdre contra el Sant Boià, mentre que el Sitges buscarà una victòria que li pugui assegurar la cinquena plaça. Toni, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho he mirat. La temporada passada el Sitges va acabar quart.
2: Qual?
0: Sí. Per tant, no milloraria,
2: no,
0: en el millor dels casos, aquesta quarta posició. Però bé, en qualsevol cas, ha estat una temporada més aviat irregular.
2: Sí.
0: Més aviat irregular.
2: Per el que s'esperava, sí, no? Pues sí. S'esperava molt més, però bé, dintre de tot, doncs tampoc ha estat malament. Si queda cinquè, no millora l'any passat, però bé, es queda
0: però com a mínim,
2: les portes.
0: La sensació de l'equip en aquestes últimes jornades ha estat bona.
2: Sí, molt bona, molt bona. Sobretot a Can Contrari. Jo l'he dit més d'una vegada, ha canviat molt aquest equip a Can Contrari, ha fet una magnífica temporada. Aquí ha fallat algun que altre partit, però jo penso que la trajectòria en la segona volta ha estat bastant bona pels Sitges.
0: Bé, doncs, com dèiem, la sensació és que l'equip es troba ara mateix en un bon moment, i en un bon moment també es troba el nostre proper protagonista. I és que Alejandro Pascua s'ha convertit en aquest darrer tram del campionat en un home clau amb els seus gols. Amb el que va marcar endavant en natació Terrassa, ja en suma un total de 15, el que el converteix en el tercer màxim realitzador del grup 3 de primera catalana. Amb Alejandro Pascua hem parlat d'aquest darrer partit a Cubelles, de la temporada i del seu futur l'any que ve, i en aquest sentit ja ha avançat que necessitarà un temps per decidir si segueix o no.
3: Doncs mira, doncs jo crec que tant l'equip com la Junta amb molta il·lusió ja d'aquest últim partit. Sí que és veritat que és un derbi una mica descafeinat, ja que cap dels dos en juguem cap cosa, però bueno, al final és un derbi, coneixem els jugadors, nosaltres també volem, pues bueno, sumar els màxims punts possibles i acabar bé aquesta temporada.
0: T'havies imaginat en algun moment que aquesta opció podia ser o es podia donar, no? Arribar a aquest últim partit amb el Cubelles jugant-se al descens, i en el vostre cas doncs ja no, perquè evidentment fa jornades que teníeu la permanència assegurada. En un moment us havia passat pel cap?
3: Bueno, per la nostra part, al principi, quan va sortir el calendari, sí que ho imaginàvem. Somiàvem que ens podíem jugar alguna cosa per a part nosaltres de poder lluitar per la zona de dalt, però bueno, al final, com s'ha donat la temporada, no hem pogut arribar a aquest últim partit amb aquesta opció.
0: Tens la sensació una miqueta de decepció, Alejandro? Perquè la temporada ha anat com ha anat, sí que la sensació, almenys des de fora, és que heu tingut un bon final de temporada, no? Però potser no s'han acabat de complir els objectius.
3: Bueno, els objectius del principi de temporada sí que era lluitar per pujar, però bueno, ha sigut una lliga molt irregular, vam començar una mica malament i ja ens vam desenganxar de dalt, i bueno, doncs això sí que és una mica, et queda l'espina de dir, home, si haguéssim acabat com aquests últims partits, potser sí que podíem estar al playoff, inclús haver pujat directament.
0: Us faltaran jornades, eh?
3: Sí, sí, aquesta dinàmica bona que portem, si faltéssim 5-7 jornades, jo crec que sí que arribaríem a dalt.
0: En qualsevol cas, Alejandro, parlem un any més d'un grup molt igualat, aquest grup 3 de primera catalana. Sí que el Martorell semblava que menjava una miqueta a part, no? Però la resta és que ha estat tot, vaja, igualadíssim.
3: Sí, que és veritat que, com tu dius, el Martorell ha fet una temporada excepcional amb dos partits perduts només, i per la part una miqueta de baix, fins a la darrera jornada, jo crec que poden baixar fins a 5 o 4 o 5 equips. Està molt ajustat, la veritat que sí.
0: Com heu viscut vosaltres aquesta temporada? Ara fa uns moments ho deies, no? Temporada difícil, i relleu a la banqueta, l'equip s'ha d'adaptar una miqueta al que vol el nou entrenador. Com s'ha viscut tot això a nivell de vestidor, Alejandro?
3: Bueno, a nivell de vestidor, a nivell intern, Jo crec que s'ha viscut bastant bé. Sí que és veritat que ha sigut una mica dur els mesos aquests de relleu d'entrenador, perquè la dinàmica era molt negativa, i al final jo crec que és més fàcil canviar un entrenador que diversos jugadors. I per altra part, al final de la temporada, amb una pressió que ja no existia de pujar, aquesta ànsia d'estar dalt, jo crec que això sí que ens ha vingut bé.
0: Un bon final, com dèiem, heu aconseguit bones victòries, tant a casa com a fora, però potser l'equip, almenys la sensació des de fora també una miqueta, Alejandro, és que en camps grans, especialment a fora, heu jugat millor.
3: Sí, bueno, al final la filosofia de l'equip, que és tenir la pilota, tenir la possessió, sí que ens va millor al camp gran, el perfil de jugador que tenim. Però bueno, mira, tenim aquest handicap d'aigua dolç que es queda, jo crec que una mica petit.
0: I parlant a vegades amb algun dels teus companys, allò de dir, ostres, crec que el Sitges té millor equip del que veritablement finalment acabarà fent, no? Que si tot va bé, doncs acabareu en cinquena posició. Teniu aquesta sensació de que potser l'equip hauria pogut donar una miqueta més?
3: Sí, jo crec que sí. El per què no sé, però jo crec que sí. Sí que és veritat que si mira jugadors per jugadors tenim un molt bon equip, i jo crec que si al principi de temporada o a mitja temporada, o inclús vam tenir aquí a casa, crec que excepte aquest últim partit, els dos els van perdre contra equips de baix, que jo crec que si haguéssim tret algun punt més, potser podríem estar lluitant per a dalt.
0: No falla, Alejandro, això és la llei del més regular. Quan fas sí, els números, quan acaba la temporada, dius, hòstia, aquí he perdut dos punts, aquí només en sumo un, no falla, eh?
3: Sí. Això és una lliga regular, com dius tu. Al final, l'equip que sigui més regular és el que té millor premi.
0: Hem parlat molt de l'equip, però poc de tu, i evidentment Alejandro Pasco arriba, crec que en un magnífic moment de forma. Si no m'equivoco i no em fallen els números, Alejandro, són 15 gols els que portes?
3: Sí, 15.
0: Quina valoració en fas, tenint en compte doncs, això, no? Una miqueta, que tinc la sensació de que arribes en un gran moment.
3: Sí, la veritat que sí. La primera volta crec que només vaig marcar 3-4 gols, i aquesta segona volta la veritat que he pogut ajudar bastant a l'equip amb els meus gols, i sí, amb 15 gols.
0: Per tant, línia clarament ascendent. Et puc preguntar què ha canviat de l'Alejandro potser de la primera volta al d'aquests últims partits?
3: Jo crec que ha sigut una mica la sort que entri la primera pilota.
0: Ja.
3: Perquè sí que és veritat que dels 10 últims partits crec que he marcat 9 o 10.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Que quan entra una pilota ja va tot rodat.
0: Estava mirant la llista de màxims golejadors del grup. Estàs allò a un gol del màxim golejador, que és del crec que de l'Aleti Vilafranca.
3: Sí, Arnau Canya.
0: Sí, exacte, Arnau Canya, sí. Això a tu personalment et satisfà o t'és relativament igual?
3: Bueno, a veure, sí que em satisfà i agrada veure't allà a dalt, però la veritat que tampoc li dono molta importància. Sí que és veritat que al final, si queda un partit i estic allà, doncs sí que tinc aquesta ambició de veure si puc quedar primer.
0: I em quedo una miqueta amb les paraules del míster de fa unes setmanes. Va arribar a dir al Manel que et veu ara molt millor que fins i tot quan eres un jugador més jove, no? Un Alejandro Pasqua, doncs, amb 20-25 anys.
3: Bueno, a veure, això ho podem veure de dues maneres. Sí que és veritat que ara amb l'experiència, amb tants partits ja darrere meu, sí que és veritat que tinc alguna virtut més, però també al final el cansanci ja no aguantes tant com quan tenies 25 anys.
0: Està clar. Sí. L'estil de vida és un altre, òbviament.
3: Sí,
0: un té parella, un té fills, i òbviament tot això entenc que condiciona, no, Alejandro?
3: Sí, totalment.
0: Molt bé. Inevitablement t'has de preguntar pel futur. Què ve de gust fer o quina intenció té Alejandro Pasqua de cara a la temporada que ve? I t'ho pregunto també perquè al fil del que fa uns dies també deia el míster que ell espera poder comptar amb la majoria de la plantilla, i va parlar doncs d'aquest nucli, diguem-ho així, més veterà, no? Fent referència a jugadors com tu, com el Geri, com el Sacris, que són jugadors que ell considera molt importants també pel futur de l'equip. Com ho veus?
3: Bueno, jo entenc les seves paraules i al final jo crec que també opino igual que ell, que al final per fer un bon equip has de tenir un bloc que estigui unit, que porti molts anys. Però personalment jo, de moment, quan acabi la temporada faré un pensament, un mes, descansant, sense pensar en futbol, i després ja veurem. Mm-hmm.
0: Això és un... Vull llegir entre línies, eh? Un no més que un sí?
3: No. La veritat, no. És un... Bueno, que al final...
0: Vols tenir un temps de reflexió, de pensar, no?
3: Sí. Quan acabi aquesta temporada, més o menys un mes, per pensar, per veure què farem la pròxima temporada, i ja veurem.
0: T'ho pareu d'una altra manera, evidentment, clar. Entenc que el club potser no voldrà esperar un mes, no? I et ve el club i et diu, escolta'm, Alejandro, nosaltres sí que volem que continuïs. La teva resposta entenc que serà el que m'acabes de dir, no? Deixeu-me un temps.
3: Sí, el mateix, sí. Al final són tot molt compromís durant tota la temporada. Ara tinc altres prioritats també, tinc la nena, la família... I bueno, ja veuré.
0: Molt bé, doncs ho deixem amb aquest interrogant. Alejandro, moltíssimes gràcies per haver-te la nostra trucada, que vagi molt bé i a disfrutar d'aquest últim partit.
3: I tant, moltes gràcies.
0: Bé, doncs amb la incògnita de saber si Pasqua seguirà o no la temporada que ve. Toni, què et sembla?
2: A veure, després d'escoltar l'entrevista, estic molt d'acord amb ell. Ell té les seves prioritats, ell sap, i per això necessita un temps per a pensar-se-lo. Home, si ell continua, per nosaltres serà impressionant, molt bo.
0: És un jugador top, però, vull dir, això ho tenim molt sempre molt clar.
2: Però primer és ell.
0: Sí, evidentment, i entenc que és un jugador que li agrada molt el futbol, però que valora altres coses ara mateix, quan un té una trajectòria de tants anys, no? Té una dona, té una filla, té una família, en definitiva, i vol, evidentment, no deslligar-se del futbol, però tampoc vol perdre's, doncs, aquest altre element que és indispensable, que és la família.
2: I això és molt important, pensar-lo això, perquè això és competir. Ell sap doncs, que si ell agafa aquest compromís, és compromís i és competir de principi al final.
0: Això ho té claríssim. Pasqua sempre ha dit que jo, si sóc, hi sóc.
2: Exacte.
0: Des del minut 1 fins al 90. Clar, o fins al descompte, o fins a la pròrroga, o el que sigui.
2: I ens quedem amb això, no? Clar, és una persona que... És un jugador que si ell sap doncs, que té aquest compromís, competirà fins al final.
0: Bé, Cubelles, Sitges, demà per tancar la temporada, el Pons i Ventura a partir de les 6 de la tarda, i si mirem a la tercera catalana, bé, també tenim l'últim partit de Lliga, Toni, del Sitges B, que compta perquè fins ara diem hi hem anat passant una miqueta de puntetes, per no crear allò massa soroll i massa alarma, però si ara mateix acabés la temporada, el Sitges...
2: Té que guanyar.
0: Perdria categoria.
2: Sí, si ara acabés la
0: perquè
2: temporada...
0: Perquè és... El pitjor cinquè per la cua?
2: Si ara acabés
0: o el pitjor dotzè?
2: Si ara acabés, avui mateix, acabés la temporada, potser salvaria. Ara mateix.
0: Ara mateix.
2: Però depèn dels resultats d'aquesta última jornada.
0: Val.
2: Perquè amb ell n'hi ha implicat tres equips que són pitjor dotzès de la província de Barcelona. I clar, ell té que treure millors resultats que aquests, però estan a un punt, dos punts. Vull dir que aquí tan sols val la victòria. El Sitges té que guanyar aquest partit i una vegada guanya el partit sí que s'assegura la categoria, però té que guanyar. Un empat faria mirar molts números a veure com queda el Sitges. Una derrota lo sentenciaria
0: totalment. El partit
2: totalment.
0: Es juga demà a Aiguadols a les 5 de la tarda contra un Cubelles B que malauradament per ells, i sap greu perquè el Cubelles B, Toni, ha fet una molt bona temporada, una gran temporada, ha estat una de les grans sorpreses, sens dubte, d'aquesta temporada, però òbviament com a filial no podrà disputar la promoció perquè el primer equip, el Cubelles, ha perdut categoria i per tant jugarà l'any que ve a segona catalana. Llàstima, repeteix una vegada més, perquè el Cubelles ha fet una magnífica temporada, però de tot això se n'acabarà beneficiant un tercer equip, que és el Canyelles.
2: És el Canyelles. S'assegurava doncs, aquesta situació la setmana passada, el guanyar i perdre el Sant Esteve a Rovira, perquè tot i que el Canyelles perdé i el Sant Esteve ho guanyés, el Canyelles té millor gol a baralls que el Canyelles que diga, perdó, que el Sant Esteve seria l'equip que jugaria la promoció. És una llàstima pel Cubelles, perquè doncs ha treballat tota la temporada per aconseguir-lo, no ho pot aconseguir degut que el seu primer equip per categoria, i això se té que beneficiar els Sitges, per això té que guanyar els Sitges.
0: Canyelles, que finalment serà, repetim, l'equip que acabarà jugant aquesta promoció d'ascens, té l'últim partit al camp d'un equip que ja està descendit, com és Hostalets. Per tant,
2: no, un equip que... matallegants, eh?
0: Sí,
2: de fet ja sap el que és perdre amb l'Hostalets, eh? El sí, Canyelles va perdre el seu camp, eh?
0: Sí senyor, per tant, compte, però vaja, Canyelles és superior i jugant-se el que s'està jugant...
2: És que inclús perdent s'assegura la promoció.
0: Sí, sap que té la promoció assegurada, però bé, en qualsevol cas, també... Bona temporada d'aquest Canyelles.
2: Molt bona temporada, molt bona. Té un molt bon equip. A més, últimament està guanyant el seu camp. És un equip preparat per a jugar aquesta promoció.
0: Veurem com acaba aquesta tercera catalana, aquest grup 13. Demà, com dèiem, Aigua Dolça, a partir de les 5. Aquest és Sitges B, Cubelles B. I parlem també de bàsquet, perquè amb el bàsquet Sitges tanca demà la seva etapa a Copa Catalunya. Darrer partit d'una temporada complicada, irregular, dolenta, si volen, que ha acabat amb el descens a la primera categoria, però amb l'esperança de retornar a Copa el més aviat possible. Almenys això ja ho va apuntar fa uns dies el seu president Pau Simó. Un Pau Simó que ja va avançar que la primera decisió serà la de portar un nou entrenador.
4: El primer que hi haurà serà el canvi d'entrenador. Vull dir, se n'està buscant un, i hi haurà canvi d'entrenador. Vull dir que no serà de la casa, vale? Vull dir que no serà dels que ara coneixem.
0: És a dir, la idea del club és anar a buscar algú de fora.
4: Sí, per veure si, ostres, remous una mica la...
0: S'exigis
4: una mica d'això. I llavors és que aquest entrenador, doncs dels que hi ha, doncs que agafi aquells que ell creu que li poden anar bé. Ara, això sí, també, pensant després... de que hi ha jovens a la casa, vull dir que potser també poden fer el salt al primer equip o ajudar al primer equip.
0: Demà, per tant, a Pinsbens, el partit del bàsquet Sitges davant un Barça que arribarà com a campió de la fase regular, partit que començarà a partir de 5:45 de la tarda. El de demà serà, com dèiem, el darrer partit a la banqueta de Jordi Mateo, que no es desvincula del club, sinó que es desvincularà únicament de la banqueta del sènior A, perquè la intenció de Jordi Mateo i del bàsquet Sitges, òbviament, és que continuïn treballant plegats, però en altres categories. I probablement el de demà també sigui l'últim partit pel que fa a algun que altre jugador. I el sènior femení, que apura les seves opcions de poder acabar en la tercera posició i, per tant, de poder tenir alguna possibilitat, per petita que sigui, d'aconseguir plaça d'ascens. Per tal d'aconseguir-ho, ha de guanyar demà, sí o sí, a partir de 7:45 del vespre a la pista del Xamba, a Vilafranca, i esperar que l'Esparreguera perdi el seu partit a la pista del Castelldefels. Parlem també d'hoquei, perquè el Club Patí Subursitges es juga el seu penúltim partit de la temporada, jugant demà a partir d'un 7:15 de la tarda a la pista d'un castellà que encara manté la possibilitat de promoció d'ascens. Els de Quim Vázquez, recordem, tancaran la temporada divendres de la setmana que ve, rebent a Pinsbens el Cambrils. A punt també de futbol sala, perquè el Club Futbol Sala Sitges s'afronta la jornada del cap de setmana amb la possibilitat de ser nou equip de primera divisió o fins i tot de quedar campió de Lliga. Per tant, és una jornada que li podria portar doble premi. Serà nou equip de primera si guanya demà el partit que jugarà amb la Sant Boi a partir de 7:45 contra l'Storm, i serà campió de Lliga si el Sant Boi empata o perd el seu partit a la pista del Vegas. Per tant, esperem bones notícies del Club Futbol Sala Sitges en aquest penúltim partit de la temporada, perquè encara en quedarà un la setmana que ve contra el Sant Feliuenc. I el cap de setmana que ens porten, recordin, aquesta tercera jornada de l'esport femení que tindrà lloc al Passeig de la Ribera amb aquest diumenge, en horari de 11:45 del matí fins a 14:45 de la tarda. Activitats com hoquei patins, gimnàstica rítmica, escacs, rugby platja o activitats relacionades amb el món marítim, nàutiques, com vela, com vaixell, el Club Nàutic, entre moltes altres. Tercera jornada de l'esport femení, com dèiem, aquest diumenge al Passeig de la Ribera. I amb això tanquem ja el nostre temps de prèvia esportiva, costant-nos el punt de 12:45. D'aquí uns moments, la tertúlia.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5. GTL.

0: Els de miralls. Que Madonna et cridi al Wallman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí...

0: Vinga, dos quarts en punt de 12 del matí. Temps de tertúlia. Tenim aquesta mitja hora llarga per abordar tota l'actualitat futbolera d'aquests últims dies, que ha vingut molt, molt capitalitzada, molt centrada, òbviament, per tot el soroll que hi ha al Real Madrid, arran, sobretot, de la compareixença fa uns dies del seu president Florentino Pérez i la convocatòria d'eleccions. Més enllà de la crisi esportiva que tenen, que és més que evident, i més arran del que va passar ahir, ja no tant evidentment per la victòria 2-0 contra l'Oviedo, sinó per les posteriors declaracions de Kylian Mbappé assegurant que Arbeloa li va dir que era el quart davanter, després Arbeloa dient que això era mentida, que això no li havia dit al jugador francès. En fi, que hi ha un xup-xup, hi ha un ambientillo a Camp Madrid que déu-n'hi-do, que un pensa que veritablement sí, aquest Madrid està en crisi, i això no sabem si ho arreglarà el futur entrenador, que tot apunta que serà Mourinho, però bé, veurem. Pere, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: Eduard, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Josep, bon dia.
3: Bon dia.
0: Toni, saludat de nou.
4: Bon dia, bon dia.
0: Ara ho deia el Toni, hi ha tanta soroll que aquí apenas hem pogut gaudir del títol de Lliga del Barça, no? Som així fins i tot.
1: El Barça va sortir pels carrers de Barcelona.
0: Ho va celebrar el dilluns, l'endemà, i s'ha acabat.
1: I se'n van anar a passar un rato a
0: Vitòria.
1: A Vitòria. Que suposo que durien sopar o durien menjar bé, perquè allà es menja molt bé.
2: Es menja
1: però
2: molt bé.
1: Dir, eh? Sí. Es menja molt bé.
0: Sí, sí, home, és bona terra. És bona
4: però
0: terra,
4: hem aquell... parlat més de Madrid que de Barcelona.
1: Sí.
4: Hem parlat més d'un Toni... senyor, d'un president, que no pas de lo que aquí hem aconseguit. Si hagués sigut al revés, ja és massa.
0: Òbviament, el discurs del Madrid continua sent el mateix. Ells li donen molt de valor a les 15 Champions que tenen, però va, hi ha aquest rerefons,
1: sí, la famosa frase "y siete que me han robado",
0: y siete que me han robado.
1: No, no el Real Madrid, a mi, vull dir,
0: veritablement,
1: soci del Real Madrid
0: és... jo no sé com ho vau veure a vosaltres, però el paper de Florentino d'entrada, sí, esperpèntic i ridícul per a un president com ell, no? que porta tants anys i que, com ell mateix va apuntar, és el cap d'una empresa de les més potents del món, no? A partir d'aquí, no sé, un pensa que, almenys jo, vaig pensar i vaig dir entre mi: ostres, ara sí que veig que el Madrid està fotut.
2: Sí, sí, patètic, va ser patètic. Jo pensava que quan el Florentino Marcheros morís es destaparia tota la manera de fer, però s'ha destapat abans. Abans, perquè és un caos total, una dictadura absoluta, un tio despreciable, i que s'ha aprofitat del gran poder del Madrid i del palco del Bernabéu per fer i desfer. En fi, és, bueno, li ha arribat l'hora abans. Abans de morir-se li ha arribat l'hora. Ara és una incògnita el que passarà al Madrid, perquè allí deuen haver-hi unes guerres subterrànies i unes influències polítiques i d'això que deu ser tremendo.
1: De dos grans focus.
0: A mi, el que perdoneu, ara us deixo parlar, però el que em sembla més greu, més enllà de l'exposició que va fer el president Florentino, és que algú li compri aquest discurs.
2: Sí, però ja s'han desmarcat alguns periodistes.
0: Sí, òbviament, perquè l'atac va ser
1: hi ha frases que diu...
0: Va ser ferotge.
1: De periodistes arraconats, vol dir que han perdut el puesto de treball, lo qual és sagrat, un puesto de treball.
0: És que inclús no va tenir cap mena de reparo en dir noms i cognoms, no?
1: El futbol a aquest senyor li importa tres. És l'obsessió i l'addicció al poder de la presidència del Real Madrid, més tota la cohorte de milionaris que té al redor, que són amics d'ells. I enfront ha nascut, no se sap com, però ha nascut uns altres que són totalment oposats. Parlo de gent de diners. I llavors surt aquest noi, que de mexicà, és el que deia el doctor, de mexicà no té res, perquè és de València, d'un poble de València.
0: Sí, clar, és que molta gent es pensa que Enrique Riquelme, que encara no s'ha postulat definitivament, és sud-americà. No, Enrique Riquelme és espanyol, és d'Alacant, el que passa que porta visquent molts anys a Panamà i li ha quedat aquest accent sud-americà, però és espanyol. Vull dir, és un dels requisits, també, compte, perquè ho diuen els estatuts del Madrid, que has de ser...
1: Ojo,
0: espanyol per presentar-te com a president. 20 anys d'antiguitat
1: i 15%
0: i un aval,
1: són 187 milions d'euros.
0: Jo crec que Enrique Riquelme té el perfil de futur president i vaja,
4: passa que
0: és una persona jove, té els diners i té els anys de soci. A partir d'aquí, vaja,
4: jo no sé si arribarà a temps, perquè Florentino ja ho té tot ben lligat perquè no arribi a temps.
0: Sí. Aquesta és una altra. Necessito saber què en penses, Josep.
3: Jo, la veritat, el Madrid és una casa de barrets, parlant clar i directe. Sí que haig de dir, jo he celebrat molt la Lliga, s'havia de celebrar,
4: estic
3: molt content, soc molt feliç amb el que ha fet el Barça aquesta temporada, i respecte al Madrid, a mi no em treu cap focus, que surti a parlar aquell senyor a fer el ridícul com va fer, no m'ha arrestat res,
0: no
3: m'ha preocupat gens, sí que queda clar... Però bueno, ja se sabia, perquè al final ja van sortir uns àudios fa un temps en què es carregava la meitat de periodistes, jugadors, Mourinho, Cristiano, Casillas, i se'ls va carregar amb tots, diguent-li que eren tontos, dir de tot, inclús alguna conversa dient, jo trauré aquest director perquè m'interessa més aquest, del Marca, del no sé què, i quan tinguem Marca i Radio Televisió Espanyola controlat, s'ha acabat, no? Bé, això... Que passa que, clar, com que es van aconseguir aquestes gravacions d'una manera una mica poc ètica, molts diaris i ràdios no se'n van fer gaire eco.
4: No.
3: Però això vas a xarxes i els pots sentir un per un.
0: Sí, sí.
3: Vull dir, no ha de sorprendre gens. Com
0: de fet, el propi Juanma Castaño de la COPE va reconèixer que eren coneixedors i que tenien disposició de passar aquests àudios i que no ho van fer.
4: No ho van fer, sí.
3: Bueno, per un tema ètic. Però això li passa amb la Porta i els publiquen tots.
4: Sí,
3: o li passa amb qualsevol altre president, amb Cerezo mateix de l'Atlético, qualsevol altre president, també. I surt tot. Que passa que a Florentino molta gent li té por.
4: Sí.
3: I el que deia el Toni també, ja s'ha preocupat de no donar gaire temps a fer una candidatura com Déu mana que li pugui treure aquest poder que és la presidència del Real Madrid.
0: Ara, em costa creure que a dia d'avui el soci del Real Madrid... no vulgui un canvi. Em costa creure, eh?
3: O és que pot ser que tinguis raó, però ahir es va veure un cop més dues pancartes que hi havia contra en Florentino i les van retirar les dues.
0: Fora.
3: Jo recordo que pancartes el dia que es va fer fora en Cruyff contra el Núñez i no se'n va treure cap i van estar tot el partit allà. Al final...
0: Parlàveu
3: de dictadura allò, allà no pots expressar-te. Si vas en contra del president, vas en contra del poder establert.
0: Fins i tot, una imatge que em va cridar molt l'atenció, que és el propi Florentino encarant-se amb un afeccionat, des de la llotja.
4: I treure els dos cartells que n'hi havia. Lo van treure, perquè diu que no era legal, no sé per què.
0: Clar, no sé, us van inventar una història.
4: Però van treure. Doncs...
1: El poder és el poder.
3: No, el seu camp i les seves normes.
1: Ja és una altra.
4: Ell no està acostumat a que ningú li digui el contrari. Al moment que algú li ha dit el contrari, ha passat el que ha passat. I com és un home que l'edat no perdona, perquè pot ser el que vulguis, però l'edat no perdona, doncs se l'ha vist totes les mancances.
0: Bé, Florentino, recordem que té 79 anys, va dir obertament que ell no està malalt, que no té cap càncer, com s'havia especulat.
2: Sí que el té, sí.
0: Ell va dir que no. Ell va dir que no.
1: Sí? Això que és un home que s'ha cuidat molt i tal.
0: En qualsevol cas...
1: 79 anys, jo n'hi porto 6.
0: També he escoltat la seva pròpia filla dient que mi padre és un ser superior. Quan escoltes això dius...
2: Sí, això ho va dir el Butragueño.
0: Sí, també.
2: És
0: un ser superior. Vaja, si consideres el teu pare un ser superior, aleshores sí que ja...
1: Perquè veguis com va aquella casa, no?
4: El Butragueño sí que és un ser superior.
0: El Butragueño...
2: Bé. Això encara fa més evident la frase de Laporta, que la trobo boníssima, que el Madrid és el poder i el Barça la llibertat, perquè
1: és veritat,
2: si Laporta hagués fet la meitat del que ha fet el Florentino, se l'haguessin...
1: Bueno.
0: Sí, però estaria fins i tot a la presó, molt probablement.
1: Vull dir que...
0: Però
3: encara hi ha gent que li compra,
0: Sí. És que era això, a mi que em sembla greu.
3: Molta gent esperava que traies el tema del Negreira, que ens va triar 13-15 minuts a treure'l. Primer es va dedicar a dir que no seria mai més subscriptor de l'ABC. A partir d'aquí ja va treure Negreira, que això és el que vol l'aficionat del Madrid, justificar que han perdut lligues Jo crec que ni Barça, ni Madrid, ni Atlético s'haurien de queixar gaire dels àrbits. És una opinió molt personal.
4: I menys a Madrid, eh?
3: I crec que el que menys de tots és el Real Madrid.
0: Ah, sí, sí.
3: Europa, planejant la Superliga, els hi han regalat Champions i Champions i Champions. Ja no parlo dels botijos aquell dels anys 50, parlo de les Champions orelludes d'aquests sí, sí, últims anys, amb autèntics escàndols arbitrals. I està molt bé que digui això i que li comprin, falta la veritat, això és evident. I res, el Barça a lo seu, eh?
0: Jo no sé si la UEFA es llegirà aquest informe de 500 pàgines al qual va fer referència el mateix Florentino, que té previst d'enviar al...
3: Sí, però si hi ha delicte prescrit. Llavors, la UEFA jo crec que té les mans molt curtes aquí.
0: Sí, no clar, la UEFA que
3: legalment,
0: fer?
3: Vull escoltant advocats, no, tampoc en tinc ni idea. Què vols fer? Al final la llei diu que ha de ser en un partit concret, demostra que tal partit es va comprar. A la Juve sí que li van poder demostrar que havia comprat partits concrets per guanyar títols. El Barça què estava fent? Jo crec que el Barça estava sent estafat per un tio que ha estafat a més equips, perquè hi havia altres contractes signats amb aquest senyor. I aquest senyor s'aprofitava de la seva posició per aprofitar-se dels clubs i guanyar diners. A partir d'aquí, estaria bé saber si algun directiu, anys A, del Barça, aquests diners tenien un retorn cap allà. Clar, com que no hi ha res justificat, tampoc se sap.
1: Clar,
3: i es veu que hi ha implicats que hi han mort, en el qual serà molt complicat. Han sortit noms. Al final, s'hauria de saber, però serà molt difícil perquè és diner brut.
0: Sí.
2: I la dona de Negreira va dir que d'aquests diners a casa no havia arribat res.
1: La senyora Negreira va dir... Sí, vull dir, jo crec que no arribaven a la Diagonal.
4: Se l'ha donat massa bombo a tot això. Se l'ha donat massa bombo. I des del moment que ningú l'ha pogut demostrar... Perquè no l'ha pogut demostrar. El moment que no l'ha pogut demostrar ningú...
0: Bé, Toni, però per al Madrid i per al futbol espanyol en general ha estat un argument prou sòlid com per tapar les misèries de...
4: Ells ho tapen amb això.
0: Però bé, en qualsevol cas, com diuen els castellans, carpetazo, parlem d'aquesta lliga del Barça, que òbviament...
1: El primer discurs, quan salta la notícia Negreira, el primer que obre la boca, o més ben dit... quan parla per primera vegada el president de la Lliga, diu, esto es una estafa interna del Barcelona. Va ser aquesta frase. Esto es una estafa interna del Barcelona. I aquí, ja et dic jo, el diner no arribava a la Diagonal i era diner metàl·lic, no era diner amb una transferència i una factura. Bueno, la factura sí que existia. La factura sí. I l'IVA també, però el diner no arribava a la Diagonal. Vull dir que...
0: Vinga.
1: Això està clar.
0: El Barça campió de Lliga, després del clàssic de diumenge passat, de la victòria contra el Real Madrid.
1: Ara hem descobert un central, no?
0: Sí, precisament, d'això us volia parlar també, d'un central que ha sortit ara una miqueta a la palestra, Álvaro Cortés.
1: Sí,
0: a mi em va semblar un tros de central.
1: 1,90 m.
0: No? Ara que s'està parlant tant de Bastoni, dius, tio, potser el central el tens a casa, no?
1: Tinguem present el que va dir... el Hansi Flick: no ens tornem bojos, no fem bestieses. Es referia a fitxatge.
0: A fitxar.
1: Vull dir,
2: sí,
1: que...
2: És que en principi jo crec que pagar 60 milions d'euros per un defensa no tindrien que fer mai. Això es pot pagar per un tio que faci gols i resolgui partits.
4: Sí,
2: per un defensa...
1: Però a darrere els nanos es juguen la vida.
0: Sembla ser que el tema davanter ha fet un gir, segons apunten les últimes informacions, i ara el Barça, doncs, sabent i conscient que té molt difícil poder fitxar Julián Álvarez, pel qual jo no pagaria...
1: Ni un duro.
0: Potser... 50-60 encara.
1: Però si diuen que hi ha el PSG darrere, ja.
0: Doncs escolta'm,
1: no tenim,
0: bon venir a Barcanova. A mi m'il·lusiona molt més Joao Pedro que Julián Álvarez. A mi.
1: Sí, 100 milions. Prepara 100 milions. On estan?
3: El gol val car. El gol val molts diners. 60 milions no fitxaràs un tio que et foti 40 gols.
1: Això també és
3: veritat. Això I un central a 60? Bueno, si vols un perfil esquerrà...
0: molt determinat,
3: que
0: sí,
3: el tenen molt estudiat, i 60 hauràs de pagar 60. Cortés, bueno, l'hem vist un rato contra l'Alavés.
0: Sí.
3: També el vull veure a
0: camp, no ens tornem bojos.
3: Sí, també sí, el vull sí. veure a camp obert, amb el Barça a la línia al mig del camp, sense que hi hagi amb la pilota, i a veure com rectifica cap enrere. Uh-huh. Ho vull veure. Bona imatge? Molt bona, la veritat que sí. Ara...
0: té bona pinta, si més
3: ja
0: no.
3: Ja ens hi hem trobat amb coses d'aquestes. Vull dir, si no, Gerard Martín no estaria jugant. Xavi Aspar, em sembla un jugador que puja molt bé la banda, va jugar l'altre dia una estoneta també. Al filial i a la cantera del Barça hi ha coses molt interessants i crec que s'ha d'explorar tot. Ara el gol s'haurà de fitxar,
0: sí, sí, no, no, és evident que el Barça, sí,
3: queda
0: sí.
3: clar que no continuarà. Uh-huh. I necessites un tio que et foti gols, això, recuperar la millor versió de Rafinha, Pedri, que no caigui físicament, una sèrie de coses que el Barça aquest any potser li ha faltat per poder lluitar una miqueta més a la Lliga de Campions.
0: I jo continuo pensant que tant Koundé com Balde...
1: bueno,
4: dos laterals.
0: No me valen.
4: Dos laterals nous.
1: El que falta saber és... la situació que estem és que primer estàs en mans d'un fons d'inversió amb 1.450 milions d'euros. Això no és broma. No és el Real Madrid, que si en 10.300 o tal, ja s'arreglaran. Estem parlant de la situació real del Barcelona. Té que acabar l'estadi i no poden fer tonteries. Si tens un entrenador que és alemany i t'està dient que no fotis tonteries i que no ens tornem bojos, doncs ni fotis tonteries ni tornem bojos.
0: No, jo crec que la Sebastiesa no en farà.
1: Un central italià que juga a l'Inter amb la forma de jugar de l'Inter ens té que anar bé nosaltres?
4: No.
1: Ah, ja ho veurem. Aquest xaval és el titular, és que... capità del Barça Atlètic, ha jugat a segona federació, que allà està Raquen, adéu i sa mare, al tanto.
4: És que jo estic d'acord, jo estic d'acord totalment amb el que es té

0: Tens també el Xavi Espart, que és un
1: jugador
0: que...
1: I tenim més campistes, i la frase famosa, gent que no marqui gols.
2: La frase famosa de l'entrenador que et diu és que els posen al primer equip i venen de petits, des de l'Alevi, no? O el cadet, jugant tots igual i saben jugar i saben el sistema.
3: La columna vertebral el Barça ja la té. Joan García, Cubarsí, Pedri, falta el tio que fa gols.
1: Ja
3: aquesta és la columna vertebral. I aquí s'han de gastar les peles amb un tio que faci gols, que és el més
2: difícil. Que és un parell de delanters, vale, un extrem...
0: Sí, s'ha parlat també de la figura d'un jugador de banda, també.
2: Un Ferran que et va... Ahir sortia el preu de mercat de 80 milions. Hòstia, el Ferran val 80 milions.
1: Però jo me lo quedava amb Ferran, jo no lo deixava, jo me lo quedava amb Ferran. El Ferran no fa soroll... Quan té que sortir, surt.
2: Exacte. I
1: treballa, sí. Jo me lo quedava, tu sí. Ves, ja sí. Que lo tinc, ara, ves a fitxar un altre Ferran. No, jo tinc el que tinc i no vaig a buscar ningú
0: ara,
1: més.
0: Com ha canviat la història del Ferran al Barça, perquè, clar, un jugador que costa gairebé 60 quilos, que fins i tot ell mateix va haver d'anar de ser tractat a nivell psicològic, perquè ho va passar certament malament, i hosti, està fent un final de temporada, vaja, ja l'any passat
3: el Madrid va jugar molt bé,
4: home, fins i tot ni que ha canviat la història
0: d'alguns jugadors,
4: de molts jugadors.
2: Sí, senyor.
3: No sé si us hi veu fixar l'irregular que és el Rafinha, perquè l'estona que va sortir a jugar contra el Madrid va perdre 3 pilotes seguides,
0: Jo crec que era una mica l'ànsia que tenia.
2: Tenia
0: aquell...
4: No, i la falta de ritme, segurament, al final vens de lesió.
2: I el que parlàvem de què va frenar, el Barcelona va frenar, la segona part aquella del Madrid no és una segona part per fer...
0: És un partit, de gamper,
1: era
0: gairebé.
1: Era per controlar-lo, com ho va fer el Barça.
4: Tampoc havies de fer res més. I els jugadors, molts dels que estaven sobre el camp, tenen Mundial. Això volies que no, amb la feina feta també t'ho mires, al final el Mundial per qualsevol professional és
0: el màxim,
4: és el màxim que es pot jugar, no? I penso que tampoc calia apretar més.
2: Jo dic que fa dies que estan tots amb mirant el Mundial.
0: Sí, no, el focus, òbviament, és el Mundial, que és d'aquí 4 dies, no oblidem que crec que comença l'11 de juny.
4: Ara qualsevol lesió... Qualsevol lesió et deixa fora.
0: Sí.
4: I perdre això, que és un cop cada 4 anys, seria molt dur pels futbolistes.
0: Sense anar més lluny, el senyor Frenkie de Jong l'altre dia gairebé es va autodescartar el partit de Vitoria.
4: Des de la lesió ja es veia venir. Encara hi ha gent que et ven que és un professional que se sent al Barça com d'això. Sort que la Lliga...
0: Per a gustos colores.
4: Sort que la Lliga estava feta, perquè... Jo he vist molt poc compromís d'aquest paio a la recta final de la temporada. És veritat que s'ha perdut una Eurocopa fa poc, sembla fantàstic, però després el veuràs al Mundial trencar-se la cara.
0: Va sortir alguna informació que apuntava precisament això, que Frenkie de Jong prioritzaria la selecció al Barça,
4: Vale, que la selecció li pagui el sou, llavors.
0: Sí.
4: Així de clar.
2: Bueno.
1: Veus, aquest no m'importaria que marxés.
4: No, aquest no vol marxar. És que el problema del Barça és que podrà fer pocs moviments, perquè no vol marxar ningú.
1: No vol marxar ningú.
4: Potser et voldrà marxar en Koundé si li posen molts bitllets de nòmina sobre la taula. Però en Balde no ho sé si voldrà anar a Anglaterra, per molt que el Barça es plantegi traspassar-lo. No ho sé. Al final...
0: Jo, si m'apures, a Balde li donaria una altra oportunitat, és a dir, i això vol dir que me'l quedo la temporada que ve, però Koundé, jo, perdoneu-me, però és un jugador que no...
2: Sí, perquè
0: em genera zero confiança, zero.
4: No, ja es va enfadar, a més.
0: Zero.
4: Perquè no va jugar al Clàssic, prefereixes posar Eric García, que crec que durant tot l'any s'ho ha guanyat,
0: i tant,
4: jugant amb 4-5 posicions...
1: I va jugar bé,
2: Fantàstic, Fantàstic.
1: Clar.
4: Llavors tens gent, llavors mira, si se'n va Koundé, no cal fitxar un lateral dret, tens Xavi Espar, que li pots donar, crec que molts minuts. Aquest noi ha jugat poc, però el poc que s'ha vist no té mala pinta,
0: la veritat.
4: I la gent sempre serà més pacient amb un nano d'aquí, de la casa.
0: Sí, que si no, si fitxes algú una miqueta més renom, no? I et gastes, 30-40 quilos.
4: Després te'n gastes 30-40, no et funciona, i tot són lamentacions, xiulets, Sí. Ja sabem com és, també.

0: Les aficions en general del futbol, eh?
1: Sí, és que hi ha molts partits que el Condé surt que sembla que estigui dormit.
2: Vegades, sí.
3: És que no ho entenc, que té unes llacunes.
0: Vaig veure la Rua, inclús, i va un moment que estava com desconnectat a la Rua. Estava assegut allà amb el mòbil.
3: És un tio, és un tio. Em fa l'efecte que és un tio molt especial.
0: És una mica estrany.
3: Sí, sí, i més després del que diu el Josep, no? Em sembla un tio... un estrany, no sé.
1: Parlant de la Rua, realment, veient la Rua, te'n dones compte de la força que té el Barça, eh?
3: Home, clar, perquè de la quantitat de gent que
4: roba tot
3: bé. Sí.
1: Més gent que la cavalgada dels Reis, sí. Molta més gent, la il·lusió dels nanos veient, sí, els jugadors que els hi brillaven els ulls, això és fantàstic, eh? Sí, això sí. No s'ho pot carregar ningú, ni a la porta.
4: I això també es té que valorar molt positivament amb tota l'afició que està agafant el Barça, el femení, eh? El femení, l'equip femení del Barça...
3: Sí, que demà, per cert, podria afegir...
4: Ha donat
3: un
4: també,
3: títol més, eh?
4: Sí. Més acostament per part de tota aquesta gent jove, dones...
3: No, vull dir, té el seu...
4: És molt important,
3: té la seva afició.
0: Al final també hi ha aquesta implicació de la gent, perquè hi ha molta gent de la casa... tant en el masculí com el femení, sí, que se senten els colors, clar, com un aficionat. Clar. I això, vulguis que no, fa que hi hagi aquest...
3: Mira, jo, aquesta, ara que ho dius, l'altre dia ho vaig comentar, precisament, i no voldria caure en el discurs populista, no? De dir, hòsties, i de dir que el Barça és l'equip del poble, però la imatge de, jo què sé, Marc Casador i Alejandro Valde enmig de la gent allà a Plaça Catalunya,
4: sí, clar, és que...
3: o després d'aquells tres amb la bici,
4: tu.
3: Clar, són gestos, són situacions que costen molt al jugador, al poble, diguéssim, a l'afició, quan això històricament ha estat sempre molt, molt, molt difícil, no? Els jugadors sempre estan en un estatus,
4: sí,
3: tu aquí, jo aquí, sí, i lluny de l'afició, sí. No,
0: són del Barça també, sí, i això vol dir que no fa que la gent s'identifiqui molt, no?
3: Exacte, sí.
0: Si aquests no juguessin al Barça, podrien estar tranquil·lament a la graderia cantant el que canta l'afició.
3: Evidentment,
0: no?
3: Els jugadors del Barça, molts d'ells saben els càntics que es fan al Camp Nou, clar, i això explica, evidentment,
2: així,
3: sí, sí, sí, que ho ha mamat des de petits, i això és així.
4: Clar,
3: sí,
4: clar.
0: No, els grans Barces han tingut gent de la casa, no?
3: Sí,
0: tots. Gent molt identificada, gent que ha integrat els estrangers, que han vingut... Penso que aquest és el camí, i si aconsegueixes que els estrangers també s'ho sentin, en Rafinha
3: Li
0: posa pit i collons, també.
3: Sí, bueno, Rafinha final... és com es diu allò, no? Un i dinoi, no?
2: Sí.
3: Dir, clar,
2: sí.
3: Al final s'impliquen, perquè veuen que els que estan aquí... Escolta'm.
0: Ara hi ha d'haver algú d'aquí que t'ho faci entendre. I crec que Flick també ha entès bastant bé,
3: sí,
0: que és tot això, i crec que tot això ajuda. Al final s'ha creat un bon clima, que sí, que segurament un any d'aquests el Madrid haurà d'encertar-la,
3: evidentment,
0: i pot ser que
3: sigui el que ve,
0: que hi hagi una lliga d'aquestes que venen, pues que la guanyin ells, o inclús l'Atlético, que està invertint una morterada de calés impressionant
2: també, ojo.
0: El que no s'ha de desfer és el que ha dit el doctor, l'Eduard, és la columna vertebral aquesta, perquè això pot donar molts èxits d'aquí un temps,
3: sí, sí.
0: I èxits ja parlo a nivell més alt, vull dir, a Europa.
3: Òbviament.
0: Ara hem de tenir paciència perquè...
3: El gran repte que té ara el Barça en els propers anys és Champions, això no,
0: però
3: ningú,
0: continuen
3: ningú
0: sent molt joves,
3: sí,
0: sense que això... tenir aquest puntet de paciència,
3: sí,
0: penso encara,
1: sí.
0: I s'han de valorar molt aquestes lligues, perquè al final la guanyes contra equips que s'han gastat
3: molt diners,
0: 5 vegades més que tu,
3: diners,
0: em sembla l'Atlético 6 o 7,
3: sí,
0: i al final dius, hosti, que el Barça aquesta última temporada en sembla que s'ha gastat 28 milions.
2: Amb
0: 25 del porter,
2: no?
0: I el Bargi.
2: Ah, sí, sí.
0: Ja està.
2: Sí, sí.
0: A l'Atlético 200 i pico, al Madrid 160 i pico. Em sembla que el Betis s'havia gastat el doble. Vull dir que al final mires i dius, ha guanyat la Lliga el Barça. Això vol dir que hi ha una molt bona base.
3: Sí, sí.
0: I és això,
3: sí, sí,
0: el que s'ha de mantenir, el que deia el doctor.
2: Sí, sí. I la part de baix? Espanyol, Girona...
1: El Girona, veu.
4: Girona, a mi...
3: Jo el Girona
4: em preocupa.
3: El Girona està jugant amb foc, porta jugant amb foc.
1: Sí. Ahir vam deixar guanyar.
2: Sí,
4: però falta gol.
0: L'empat li dona vida per això, perquè
3: sí,
0: els partits tenen l'ex. Sí que és veritat que aquest cap de setmana van al camp de l'Atlético i l'Atlético ara no saps com at.
3: Sí.
2: És que no saps,
3: no saps com agafar-lo.
0: Com que no s'hi juga res, sí. Però és el comiat de Griezmann, voldrà fer un bon partit.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí,
0: són
3: sí.
0: aquests condicionants, el Girona s'hi jugarà la vida.
4: Però qui li marca els gols? Té que treure l'Estuani perquè li marquin gols.
2: Sí, però que el posi.
4: Sí. Bueno, és que no va posar perquè estava tocat.
0: Sí, però se li va lesionar... quan estava començant a funcionar el davanter l'ucraïnès, sí, se li va lesionar, sí. Llavors, clar, si tot ho fies amb un tio jove i la part decisiva et desapareix,
3: sí, sí.
0: És complicat.
3: No, òbviament que és un final de temporada apassionant en aquest sentit. Evidentment no ens agradaria estar a la pell d'aquests equips, no? però aquí, clar,
2: és que... l'Espanyol ara que ha fitxat
0: i l'Espanyol i l'Osasuna, jo veig un empat
2: Que sí,
0: perquè un punt i un punt, és molt en aquest moment,
4: sí.
0: L'impacte de no agressió i segons com vagin els altres partits, tranquils que ja estem bé els dos aquí,
3: ni tu ni jo, nos damos la mano, un empatito
2: a l'Osasuna i Espanyol segur.
4: Home, ah, ja, l'Espanyol de Victòria amb el Bilbao...
3: Home, li va donar la vida.
0: La salvat, ja tocava, també.
3: Pregunta-li a l'amic Manolo González.
4: Sí, que plorava i tot, sí, t'imagines.
2: La segona volta l'Espanyol no s'entén.
1: El Bilbao no va fer res de res.
4: Ja, bueno, però tenies que marcar dos gols i l'Espanyol li costava molt de marcar, eh?
1: Sí, sí.
3: Bueno, ja veurem. Costant-nos a les 12, ho hem d'anar deixant... Pere, gràcies. Eduard, gràcies. Josep, gràcies per ser-hi. Toni, merci. I a vostès també agraïts de nou per ser-hi una setmana més. Que passin bon cap de setmana. I nosaltres tornem dilluns, com sempre, a partir de les 9. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè